0: Temperatures de més de 40 graus. Aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Saarland-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
0: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
4: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
4: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
4: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk que encara controla i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana.

0: No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vives, l'acusat de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspiés, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
1: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vives d'haver abandonat la ciutat.
3: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
4: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
1: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijóo i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
0: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
5: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
6: Els veïns sí que poden accedir, tots aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
5: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
0: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
8: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan

0: 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
1: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACU a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
2: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
3: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. Hi hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica, us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3CAT Info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
4: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
1: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
5: El temps.
1: Eloi Cordomí.
6: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
5: 3CAT Info.
1: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
7: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma.

0: Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia des de Barcelona a Fabra i Puig està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns, el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
1: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
0: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
2: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'Eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
3: Que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
2: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor amb l'objectiu de buscar finançament.
3: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
2: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera estrangera en l'àmbit de la intel·ligència

0: intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
1: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València-Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
3: Gràcies, what a bona debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a l'Alavés 5, Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix, darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns, a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
1: 3Cat Info.
2: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
6: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
2: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
7: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
2: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
1: 3Cat Info.
2: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
8: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. y no conseguí ganar, entonces un poco triste, un poco

0: Pero bueno, hay que seguir, fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i, després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
2: Tresca Tinfo.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. Al quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausen en 2 sets.
2: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.

0: Puigdemont.
1: Vives voten 45%.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
5: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones i aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional. Last time I was here,
6: it was 2 years ago. Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
5: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing

0: 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
1: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
3: Aquí a Barcelona lo noto. Me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
4: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Faner, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta, amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
6: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
7: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
8: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
6: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
9: Tenim un tresor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
6: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
10: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
11: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
10: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè, director de la Sala Mirona de Sal.
12: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on te van és a sales petites, per tant, és mala notícia que sales com Oli ja tanquin.
10: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buós.
14: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
0: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buós hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
14: Ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
15: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons, amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
16: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
15: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'en Barra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime.
17: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet
0: teens online. Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
17: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea molt

0: molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu Tocatge Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
1: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
0: Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
2: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
0: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar el 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des de que vam arribar. Pues un coro és harmonia, et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
3: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
4: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
5: It's about the quality in the training, and when I see this, I...
6: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
7: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
2: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
8: Li han tret l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i han dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
2: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
9: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
2: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
3: 3Cat Info.
2: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
10: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganarla, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
2: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i, després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.

0: no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder en 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info.
0: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Townsend en 2 sets per 6-4 i 6-3.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català, Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
0: Esports.
2: El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el Camp del València per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit. Empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
1: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys una

0: escó. Alternativa per a Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats. Però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
1: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Saarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
0: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
3: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
4: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
3: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
5: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
3: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk que encara controla i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regular popularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de

0: casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vives, l'acusat de ser un peó de Feijó al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspiés, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
1: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vives d'haver abandonat la ciutat.
3: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
4: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
1: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
0: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
5: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, la l'Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
6: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
5: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
0: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
8: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
0: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra encara elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes

0: escoles.
1: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, també es donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3Cat Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
2: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. Que hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir no la gratuïtat d'aquest servei.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3Cat Info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
3: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
0: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
5: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
4: 3Cat Info.
0: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
6: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Penedif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou. I arreu

0: obrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol, aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
1: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
0: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
2: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
3: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
2: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor amb l'objectiu de buscar finançament.
3: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
2: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.

0: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
1: 3Cat Info.
0: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
2: Gracias, enhorabuena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
0: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
3: It's about the quality in the training, and when I see this
4: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
0: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la Alavés 5, Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix, darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns, a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
1: 3Cat Info.
0: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
5: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
6: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
1: 3Cat Info.
0: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
7: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
0: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
1: Trescat Info.
0: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausen en 2 sets.
1: 3CAT Info. Són 2 quarts de 4.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per a Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament: els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. Aquest grup, però,

0: i podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Zygmunt seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
2: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern ceutí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones i aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
4: Last time I was here, it was 2 years ago.
5: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaria amb un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
2: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
6: Podemos confirmar que murieron 5 personas, Varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente.

0: Estamos todavía investigando.
1: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A casa nostra, un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
3: Aquí a Barcelona lo noto, me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
4: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
1: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
5: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
1: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
6: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
7: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
8: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
6: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
9: Tenim un tresor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
6: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
1: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vilà.
10: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
11: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
10: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè és director de la Sala Mirona de Sal.
12: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida

0: d'un grup o de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on te van és a sales petites, per tant, és mala notícia que sales com allà tanquin.
1: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
3: Eloi Cordomí.
4: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos.
5: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguessin mirar.
3: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
5: Ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
6: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
7: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
6: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'en Barra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
3: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
8: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
3: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
9: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
10: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava.
9: Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
11: Quan vaig començar a veure Caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
9: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar al 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des que vam arribar. Pues un coro és harmonia, et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la Botzina.
0: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
4: If it's possible to score, we try to do it, and it was a fantastic game for us.
2: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, creeríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
2: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
7: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que hem estat parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que ells volguessin.
2: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
8: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
2: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
0: 3Cat Info.
2: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
9: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganarla, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
2: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i, després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que em anava a operar, però al final, a l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
2: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
0: 3CAT Info.
2: A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola, que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
0: 3CAT Info. I el

0: Son las 4.
1: A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
0: Esports.
2: El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit. Empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
1: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.

0: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: El resultat molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Saarland-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
2: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
3: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
4: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
3: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
5: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
3: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk, que encara controla, i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada a la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
2: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusa de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
9: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspiés, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique.

0: Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique, no estoy hablando del señor Viva.
1: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
2: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
3: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
1: El PP vol mostrar que es bolca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
4: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
5: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
6: Els veïns sí que poden accedir, tots aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els explica una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
5: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
4: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
8: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost, ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
4: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
9: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, també ha donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
4: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3Cat Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
10: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de...

0: no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica, us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3cat.info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
2: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
1: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
3: El temps.
1: Eloi Cordomí.
4: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
3: 3cat Info.
1: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
5: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns, el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol, aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260

0: 160 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
1: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
0: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real, arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
2: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós. Ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
3: Que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
2: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor amb l'objectiu de buscar finançament.
3: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
2: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
4: 3Cat Info.
5: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València-Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
6: Gràcies, enhorabuena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento.

0: Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
1: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
2: It's about the quality in the training and when I see this I...
3: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: If it's possible to score, we try to do it and it was a fantastic game for us.
1: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix, darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns, a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
4: 3CAT Info.
1: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
5: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després per el que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
6: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaurana va jugar al camp de l'Elx.
4: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
7: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
4: 3CAT Info.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatges sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets.

0: El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Townsend en 2 sets.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per a Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament: els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Saarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no posant regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
3: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
4: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc.

0: Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
1: Aquí a Barcelona lo noto. Me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
2: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
4: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
5: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
6: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perderem tot el que és l'essència nostra.
4: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
7: Tenim un tesor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
4: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
8: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
9: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
8: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè, director de la Sala Mirona de Sal.
10: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on davant és de sales petites, per tant, és mala notícia que sales com Oli tanquin.
8: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. El temps.

0: Eloi Cordomí.
1: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus en molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos.
3: Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguessin mirar.
0: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
3: Ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
4: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
5: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
4: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'en Barra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
6: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
8: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al
7: film. Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
9: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
7: Prime Time mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar el 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des que vam arribar. Pues un coro és harmonia. Et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la Botzina.
0: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.

0: strategy game for us.
1: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
2: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
1: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
3: Li han tret l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
4: L'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
5: 3Cat Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
6: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganarla, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que em anava a parar, però al final, a l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
5: 3Cat Info.
1: A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola, que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
5: 3Cat Info.
1: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Townsend en 2 sets per 6-4 i 6-3.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tyets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
1: Esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el Camp del València per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit, empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament: els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena

0: formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Zygmunt seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
1: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
2: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
3: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
2: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
4: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
2: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk que encara controla i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
5: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regular la seva situació fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusat de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
8: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspiés, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique, no estoy hablando del señor Vivas.
7: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
9: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
10: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
7: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó

0: i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
1: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una 80. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
2: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
3: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
2: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
1: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
5: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
1: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
6: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, també donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3Cat Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
7: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. Hi hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica, us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 100%.

0: 20.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3cat.info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
1: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
0: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
3: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
2: 3cat Info.
0: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
4: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
5: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI

0: no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
1: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
2: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
3: Com que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
2: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor amb l'objectiu de buscar finançament.
3: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
2: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
1: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació. Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
5: 3Cat Info.
4: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València-Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
6: Gracias, what a buena debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
4: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
7: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu

0: El meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
1: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix, darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns, a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
2: 3CAT Info.
1: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
3: Li han tret l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'està parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
4: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaurana va jugar al camp de l'Elx.
2: 3CAT Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaurana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
5: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
2: 3CAT Info.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. Al quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausen en 2 sets.
2: 3CAT Info. Són 2:45.

0: més destacades que us hem explicat fins ara a Alemanya. Amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic. És clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional. Last time I was here, it
6: was 2 years ago. Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
7: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
8: Aquí a Barcelona lo noto, me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
9: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació s'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
11: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
12: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
13: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perderem tot el que és l'essència nostra.
11: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
14: Tenim un tresor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
11: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
15: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
16: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer, i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
15: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè, director de la Sala Mirona de Sal.
17: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on te van és a sales petites, per tant és mala notícia que sales com Oli tanquin.
15: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos.
19: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
0: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
19: Ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
20: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons, amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
21: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
20: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torredembarra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime.
22: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
24: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al
23: film. Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
25: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
23: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. Dai, dai.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar el 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des de que vam arribar. Pues un coro és harmonia, et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
2: 3Cat Info.
1: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
1: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
1: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar. Primer gol en primera con esta camiseta y bueno...

0: feliz por esa parte, pero bueno, creeríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
1: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, Alcorcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
2: Li han tret l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que hem estat parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
3: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaurana va jugar al camp de l'Elx.
4: 3Cat Info.
1: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaurana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
5: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganarla, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que hem anat a parar, però al final, l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
4: 3Cat Info.
1: A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
4: 3Cat Info.
1: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Townsend en 2 sets per 6-4 i 6-3.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: És la notícia del dia a les eleccions de l'estat alemany de Saxònia, Anhalt. Amb el 97% escrutat, l'alternativa per a Alemanya s'enfila fins al 44,3% dels vots. Es queda així a les portes de la majoria absoluta, però podria tenir opcions per governar. Corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
1: Bon dia. L'extrema dreta d'alternativa per a Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta. Ara caldrà veure si la resta de formacions arriben a activar el cordó sanitari que deixaria el partit d'Ulrich Siegmund fora del govern.
0: I el candidat que ha guanyat aquestes eleccions celebrava així la victòria.
2: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: Parlava de la nit històrica i també afegia que aquí comença la recuperació del nostre país. La gran patacada és per la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz.
3: Für uns una Aufgabe, der werden wir auch gerecht werden.
0: El seu candidat admetia la derrota sense paliatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports. En temps d'àgora ho comentarem, analitzarem les causes, també les conseqüències d'aquestes eleccions històriques amb Jordi Regàs i Gemma Casadevall, corresponsal a Alemanya del periòdico i el Punt Avui. Un auge, el de l'extrema dreta i els populismes, que també hi és a casa nostra. I és que els discursos d'odi o la immigració seran alguns dels temes que tractarem a partir de 8:45 avui en la ja tradicional entrevista institucional que farem al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. I també parlarem de l'inici del curs escolar, que arrencarà demà, igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres. Esther Niubó, consellera.
4: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
0: La matinada també ens deixa un accident mortal a l'aeroport de Miami. Com a mínim 5 persones han mort quan un avió, després d'aterrar, ha sortit per la pista i ha xocat contra diversos cotxes. Així ho explicava la portaveu dels bombers.
5: Humo y llamas que salían de parte de este avión, el cual aterrizó más allá del punto operativo del Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestros equipos comenzaron a trabajar arduamente para tratar de extinguir el incendio y también de salvar a varias víctimas que se encontraban atrapadas en los vehículos.
0: Ara ho explicarem, i a partir de 11:45 també avui farem Àgora Esportiva per parlar amb Ramon Besa, Laia Tudel, Carme Lloberes, Carme Barceló i Carles Planchard d'un Barça que ha arrencat la Lliga imparable.
1: Torna de mirar Dani Olmo, ho està fent molt bé, continua Olmo, l'envia per la mira, el cinquè!
6: Buah, quina jugada, Dani Olmo!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El cinquè de la Minya Mal! Ja ni es celebren de tants gols que fem.
0: Ahir, festival del Barça, 0-5 al camp del València. El Barça és líder en solitari, ja que és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits. Per cert, aquesta nit, Espanyol 1, Sevilla 1. No.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. El dia com deien que entrevistarem el president de la Generalitat a partir de 8:45 del matí. Ho farem també després en una hora especial per comentar l'entrevista amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans, Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Qui treu llibre avui?
2: La Sílvia no.
0: No.
3: Francesc Soler.
0: Francesc Soler. Què ens en pots dir, Francesc, del teu nou llibre?
2: Doncs va d'assassins guapos, que pot semblar un oxímoron, pot semblar una paradoxa, però sí. Ja no.

0: que em preocupa és que tu, amb aquest últim any, t'has posat com més guapo. Llavors penso, igual, és que... Has pres nota del teu assaig.
1: Se m'està dient això, si és autobiogràfic. No, no ho és, no ho és.
0: Avui a partir de les 11 en parlarem, si voleu saber més detalls d'aquest assaig que ha fet el Francesc Soler sobre els assassins que són guapos, si els perdonem potser una mica més que els lletjos, doncs ho explicarem a partir de les 11. Comencem parlant d'Alemanya en aquest informatiu, perquè ja és un fet, l'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
1: L'alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultres opten a governar un estat federal alemany. Els democristians del canceller Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
0: Berlín, Jordi Regàs.
2: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances Agabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tot això també ho comentarem amb el president Salvador Illa a partir de 9:15 en aquesta emissió conjunta de l'entrevista institucional al president per TV3 també, des del Palau de la Generalitat.
4: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
5: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara ve el moment clau d'aquesta reforma, vindrà més tard, i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia a Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà. Ho fa amb una reunió de dos dies dels seus diputats.
1: Un curs que està marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: I just demà, el seu secretari general, Jordi Turull, serà també en aquest programa a partir de 9:15. Jordi Corbalan.
6: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
7: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
8: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
7: Amb tot el focus polític posat a Madrid...
9: Senyor Sánchez...
7: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
10: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
7: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
4: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona per celebrar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions i la jornada promet ser tensa. Tal com explica la Daniela, portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella, criden a no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees, diu, reaccionàries i feixistes.
11: Menys encara al costat de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap al drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
4: A aquesta campanya hi ha adherides ara mateix 14 entitats, però estan obertes a més incorporacions. Algunes d'aquestes entitats són l'Organització Juvenil Socialista, el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, el Casal de Joves Autogestionat, l'Esplai del Pi, l'Agrupament Escolta Armesenda, l'Associació de Veïns de Casc Antic i Mares contra la Repressió.
0: I encara parlant sobre aliança, el sindicat UGT celebra un acte a Ripoll contra els discursos d'odi.
1: Sí, va ser divendres en el marc de la campanya Qui guanya quan l'odi avança, que ha impulsat UGT Catalunya. L'objectiu és que la classe treballadora no assenyali el col·lectiu migrant com una amenaça. La novetat d'aquesta cita a la capital del

0: Ripollès, però, és que és l'única que no es va voler perdre el líder sindical a nivell estatal, Pepe Álvarez.
1: Només cal veure doncs, quins són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs, que controlin els mitjans de producció i que les persones doncs, a poc a poc anem perdent els nostres drets, i això ho fan bàsicament separant la gent.
0: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio sobre aquest acte. Per cert, Sílvia Oriols, l'alcaldessa de Ripoll, va fer una piulada a les xarxes en què titllava els ponents de vividors i farsans.
2: I el partit de Sílvia Oriols encara ens ha deixat una altra notícia aquest cap de setmana. El sisme que es viu a Figueres.
3: Tal com llegim al diari Ara, els militants de la capital de l'Alt Empordà reclamen que el candidat a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa. Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar. Segons la informació de l'Ara, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
2: Parlem d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Quan faltin 5 minuts per les 10 del matí, ho farem amb el periodista del diari Ara que publica aquesta informació, que és el Xavi Tadó. I arrenca una altra setmana costaruda també per Pedro Sánchez, enmig de la tempesta política de Ceuta. S'hi afegeix...
0: Doncs la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i l'Ere Díaz.
2: Madrid, Dani Sánchez-Aja.
4: Entre avui i demà declaren com a investigats els dos exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díez. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol se l'acumulen els problemes en l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna. Des de Madrid, Dani Sainz viaja per el Matí de Catalunya Ràdio.
2: 2 minuts serà un quart de set del matí. A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal. Això als afores de la ciutat i molt a prop també de la frontera amb el Marroc.
3: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
3: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants. Paral·lelament, la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla militar. L'incident no va causar cap ferit.
2: I tornem també avui a parlar de Manresa, perquè un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar.
0: Després que la setmana passada la capital del Bages patís un episodi tràgic amb l'assassinat d'un home abans presumptament de dos menors d'edat, el Regió Ceda es fa ressò ara d'un nou atac, aquest però sense conseqüències greus. Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar, si bé no li van robar res perquè no duia res a sobre. Va passar divendres al carrer Guadé, al barri de les Escudines. Els joves el van empènyer i el van colpejar i li van provocar algun hematoma. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i està a l'espera de si presenta denúncia o no.
2: I un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis.
3: Va passar ahir al matí a Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí, alertat pels crits, s'hi va acostar i també va quedar ferit lleu. Després l'agressor es va autolesionar i es va llançar pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
2: I encara algun apunt més abans d'arribar a la cultura i als esports. Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
0: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
2: I als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
3: A l'accident també han resultat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista i s'ha encendiat després de xocar, fet que ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadalal, destacava la complexitat de l'operatiu.
6: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades

0: al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
1: L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula mig milers de vols amb retards i més d'un centenar de cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes dels fets.
2: I després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, avui hi ha una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
3: A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, Tossos a la Noguera, per precaució.
2: Avui en parlarem també a partir de 9:15 al matí de Catalunya Ràdio, d'aquest perill d'incendis i també de les futures inundacions que hi puguin haver. Ho farem amb David Saurí, professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: La primera.

0: Els catarres Sopa de Cabra, els Tiets i Buos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Les entrades es posaran a la venda dijous a les 12 del migdia.
1: La segona.
0: Oasis podria tornar a actuar a Barcelona, segons la premsa anglesa. No està confirmat per ells, però The Sun assegura que preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana, els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I la tercera?

0: I polèmica aquest cap de setmana per aquesta cançó dels Tiets, després que el partit de Vox a Sabadell l'hagi utilitzat per un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major. Al vídeo s'hi veuen els dos regidors de Vox durant la cercavila. Els músics del Maresme han demanat que no utilitzin la seva música per fer vídeos com aquest.
1: I els esports, Robert Prats?
2: El Barça, que exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine, donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Murcia, i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 7 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Joan, amb 4 quilos 150 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Clara, amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui sembla que ja baixarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, costa de creure aquesta hora perquè encara tenim valors altíssims, sí, sí. Però avui en general baixarà de 1 a 3 graus la temperatura respecte a la que vam tenir. Ahir vam tenir valors extrems, per tant aquesta baixada de moment és una baixada moderada. En aquests moments, però, tenim 23 graus ja a Figueres a aquesta hora, 25 a Tàrrega, Ulldemolins, n'hi ha 26 al Priorat, o a Margalef, també la mateixa comarca, 28, a la ciutat de Barcelona, 26. Avui les màximes més altes quedaran de 34 a 38 graus, per tant, en principi, ja n'hauríem d'arribar als 40 graus com sí que ha passat aquest cap de setmana. Amb sol, algun ruixat de tarda molt puntual al voltant del Pirineu, poca cosa. Demà sí que aquests ruixats ja seran una mica més freqüents a la tarda i probablement es connectaran amb les tempestes que ja arribaran la nit de dimarts a dimecres i durant el dimecres, que s'espera que siguin fortes i faran baixar la temperatura de cop arreu de Catalunya.
1: Fortes què vol dir, Eloi?
4: Fortes vol dir que els models ens estan marcant alguns llocs més de 50 litres per metre quadrat. Llavors hem d'esperar a veure exactament en quin moment del dia acaben aquestes tempestes, en quines circumstàncies. Suposo que demà podrem donar més detalls per veure si realment aquestes tempestes poden tenir doncs, caràcter d'aiguat. Però fa la pinta que en alguns llocs de Catalunya sí que es pot registrar algun fenomen d'aquest tipus, especialment a prop de la costa i prelitoral, que és on tenim aquesta situació més delicada a causa doncs, de la temperatura extrema del mar, que arriba als 28 graus.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45, Ricard Ostrell entrevista el president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat, una ja tradicional entrevista institucional que s'emet conjuntament per TV3.
6: A 9:45 analitzarem l'onada de l'extrema dreta a Europa arran de la victòria d'Alternativa per Alemanya ahir a les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt. En parlarem amb el nostre corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs, i la periodista Gemma Casadevall.
5: A 10:45 abordarem el risc d'incendis i d'inundacions amb el meteoròleg de 3CAT, Eloi Cordomí, i el professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, David Saurí.
6: A 11:00, entrevista Francesc Soler, autor del llibre Els assassins guapos. I a 11:45 farem àgora esportiva per comentar la maneta del Barça davant del València.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: 9 minuts seran 6:45 del matí. I a aquesta hora activem el satèl·lit amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
8: Bonjour, Ricard.
1: A Moscou, Cristina Solías, priviet, bon dia.
9: Priviet.
1: I a Madrid saludem Dani Sáenz de Aja, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per tu, Oriol. Els Estats Units estan acabant de gaudir d'un cap de setmana llarg, coincidint també amb el Dia del Treball, i els milions de nord-americans que s'han posat a la carretera estan patint els preus rècord del combustible.
11: Sí, el cap de setmana o quan s'escau el pont del Dia del Treball és un dels moments de l'any en què les carreteres dels Estats Units s'omplen més i s'ha convertit en una referència pel que fa als preus del combustible. En comparació a fa un any, la benzina s'ha encarit un 29% i ja es paga per damunt dels 4 dòlars de mitjana per galó, és a dir, més d'un dòlar i 10 cèntims al litre. Això ja ha convertit aquest pont del treball en el més car a les benzineres nord-americanes. Sens dubte, un disgust enorme pels ciutadans d'aquest país.
1: I parlant de carreteres, a Bèlgica tenen un problema ara amb les càmeres de seguretat que hi ha al carrer i amb les càmeres dels radars de carretera. A la capital, Bruno, s'han adonat que n'hi ha moltes que estan sense servei.
7: Sí, a la regió de Brussel·les, una de cada quatre càmeres de videovigilància directament no funciona. I això complica les investigacions de la policia, coincidint amb un context d'alarma a la capital belga que viu una onada de tirotejos i baralles entre bandes de narcotraficants. A més, la situació tampoc millora amb les càmeres de trànsit ni amb els radars. En la meitat dels casos, la qualitat de les fotos és tan dolenta que no s'hi pot ni llegir la matrícula dels cotxes i, per tant, és impossible multar-los. El govern belga ha posat fil a l'agulla per mirar de canviar les càmeres.
1: I a Rússia han començat també a multar els negocis que tenen els rètols en anglès. El Kremlin, Cristina, ha aprovat una llei per promoure la defensa de la llengua russa.
8: Sí, el propietari de la cafeteria Buffalo, en una regió de l'extrem orient, ha rebut una sanció per no haver traduït el cartell del seu establiment. És només un exemple dels molts empresaris que estan patint les conseqüències de l'última llei que obliga que, com a mínim, el nom del local estigui en rus. D'aquesta manera, les autoritats continuen la seva croada contra l'hegemonia de l'anglès en la publicitat i també de l'alfabet llatí. Fins i tot, el candidat de Putin a Moscou a les properes eleccions ha dit que aquesta és la millor llei que ha aprovat el seu partit darrerament.
1: I a Madrid creix el malestar dels veïns i aficionats de Vallecas perquè el Rayo Dani encara no pot jugar al seu estadi.
9: El Rayo ja ha hagut de jugar dues jornades com a local a Leganés, lluny del seu estadi. La Comunitat de Madrid el manté tancat per falta de manteniment, però el club acusa el govern d'Ayuso de mala fe. L'afició n'està farta i dissabte van deixar la graderia buida per manifestar-se contra el president del club, Raúl Martín Presa.
10: Ya no solo es el primer equipo ni el estadio, es la cantera, es el femenino, tiene todo abandonado.
9: I és que la voluntat del president és fer un nou estadi fora de Vallecas, un barri amb identitat pròpia i molt lligat al seu equip de futbol.
1: Així tenim el món a aquesta hora, quan falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
1: I divendres, atenció perquè farà 25 anys ja dels atemptats de l'11 de setembre. Avui recordem la pota catalana d'aquells atacs. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Els atemptats de l'11S es van preparar en molt bona mesura a la zona de Tarragona, a Cambrils, en principi. Va ser en una reunió entre dos dels noms claus d'aquells atemptats de l'11 de setembre. D'una banda, Ramzi Binalship, un dels coordinadors. De l'altra, Mohamed Atta, considerat cap operatiu dels pilots suïcides i, de fet, l'home que portava el primer avió que es va estavellar a les Torres Bessones.
14: Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move...
13: Aquesta és la veu de Mohamed Atta quan va segrestar l'avió, adreçant-se a la tripulació i als passatgers. Ell i Binalship, com dèiem, s'havien conegut a Alemanya. I allà...

0: Alemanya es van reunir diverses vegades, també a l'Afganistan. Ara bé, dos mesos abans dels atacs van acordar trobar-se a Espanya perquè deien que els hi feia por que els detectessin si es tornaven a reunir a Alemanya perquè ja es veien vigilats. Així ho veu demostrat l'informe de la Comissió d'Investigació de l'11 de setembre.
1: The Commission on Terrorist Attacks in the United States. I'm honored and...
0: Segons aquell informe de la comissió, Mohamed Atta va volar a Madrid i des d'allà va agafar un cotxe fins a Reus. Ramzi Bin al-Chib va volar directament des d'Hamburg i fins a Reus. Consten reserves en diversos hotels de la zona i el mateix Bin al-Chib, que està tancat a Guantánamo, ha explicat que allà van concretar quins terroristes atacarien cada objectiu. Els pilots ja estaven als Estats Units. Mohamed Atta va plantejar un atac a una instal·lació nuclear, però es va descartar perquè els altres pilots no ho veien massa fàcil i, sobretot, aquesta opció no tenia l'aprovació de la cúpula d'Al-Qaeda. En aquesta reunió a la zona de Tarragona, Ramzi Bin al-Chib va transmetre a Mohamed Atta que Osama Bin Laden volia que l'atac fos com més aviat millor. Un dubte és si hi havia més gent en aquella trobada. S'ha especulat que podria ser Marwan al-Chehi, que va ser qui va pilotar el segon avió de les Torres Bessones. La comissió d'investigació de l'11S no veu demostrat que Marwan al-Chehi fos a Tarragona, no hi ha cap document que digui que va ser en hotels de la zona, però hi ha un informe de la Guàrdia Civil que diu que el van reconèixer treballadors de Port Aventura. Aquells dies, algú que encaixa amb la seva descripció hauria demanat informació sobre les atraccions de Port Aventura al Departament d'Atenció al Client, dient textualment, busco emocions fortes.
2: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bajos.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I arribarem al punt de 6:45 parlant d'esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició d'ahir al camp del València amb un 0-5.
1: Els blaugrana van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit. Van passar per sobre del València, 2 gols de Lamine, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situen el Barça al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
2: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
1: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri. L'Espanyol va empatar 1 amb el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. També a primera, a la vez, 5 Osasuna 2, Màlaga 0 i Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elche Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba a 9:15.
0: I nou incident per portar una estelada en un camp de futbol.
1: L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió.
3: I entre l'estelada i tal, i de què país eres, Catalunya, i hauran agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel tema, perdó, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que ells volguessin.
0: Toni Bou també guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
1: Amb la seva victòria als Països Baixos, el pilot de Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007. El Barça també que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia per 5-4.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Masquefa, a l'Anoia, a les 7:25.
4: I es pondrà a les 8:16 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
5: A Banyoles 21 graus, Alguaire 23 i Horta de Sant Joan 24.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera que baixi entre 1 i 3 graus la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí. Fins i tot en alguns llocs del sud i de la Catalunya central, on ahir van tenir més de 40 graus, podria baixar fins a 4 o 5 graus. En tot cas, avui farà sol, encara molta calor. Dimecres, coincidint amb l'arribada de tempestes, sí que baixaran de manera més contundent.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
7: Doncs pel que fa al trànsit, comencem a veure intensitat a les rondes de Barcelona, en especial a la ronda litoral, i pel que fa al transport públic ja veiem també alguns retards, com per exemple el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus

0: cap a Barcelona.
1: Tot això avui, que és dilluns 7 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
2: El president de la Generalitat serà als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
1: El segon, Alternativa per Alemanya.
3: L'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt, frega la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Els democristians del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
1: El tercer nom del dia, Pedro Sánchez.
2: El president del govern espanyol reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i quan es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
1: Atenció al quart, incendis.
3: Una vuitantena de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem i més de 200 localitats estan també en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleugerament, es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, dos espais naturals de la Noguera.
1: I el cinquè, Amazon.
2: És una de les imatges que ens deixa la matinada. Almenys 5 persones han mort quan un avió de càrrega d'aquesta companyia ha sortit de la pista d'aterratge a Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
1: Parlant de la matinada, què ens deixa a més Brussel·les, Frederic?
4: Doncs que la presidenta de la Comissió Europea avui presentarà un augment de les inversions de la Unió a Groenlàndia, a més d'un reforç dels lligams polítics amb el govern de l'illa. Ursula von der Leyen és des d'ahir a Groenlàndia en una visita que s'ha interpretat com a mostra de suport davant dels intents en accionistes de Donald Trump.
1: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
4: L'actor i director Rob Reiner ha obtingut a títol pòstum un Emmy a millor actor convidat amb una sèrie de comèdia per la seva participació a The Bear. La gala dels premis Emmy és la setmana que ve, però aquest guardó s'ha conegut aquesta nit. Recordem que Rob Reiner va morir assassinat suposadament pel seu fill.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: Amb un temporal, el nombre de víctimes per les esllavissades al cap de setmana és de 4 persones mortes, 10 persones més estan desaparegudes, segons l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts de l'agència estatal Xinhua.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en les eleccions a Alemanya en totes les portades del dia.
5: Sí, i amb la paraula ultra a tot arreu, Ricard, el periòdico titula Avenç Ultra Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, de fuetada de la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip. També avui, per cert, en portada, la crisi de Ceuta. El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'Ara de maneta per acomiadar més talla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
1: Cop d'ull també a la premsa comarcal, Ara García.
6: Les piscines municipals de Lleida van acomiadar aquest diumenge la temporada de bany en un dia en què la ciutat va superar els 40 graus de temperatura. Llegim al Segre que els usuaris reclamen més dies d'obertura per la calor. El diari recorda, però, que aquest estiu les 6 piscines municipals de la ciutat han estat obertes des del 12 de juny i han tingut ja un horari ampliat. El diari de Girona publica que Girona és la província catalana amb la taxa més alta de mortalitat per sobredosi. Segons les dades més recents del Departament de Salut, el 2024 a les comarques gironines es van registrar 39 defuncions, una xifra que equival a 5,4 morts per cada 100.000 habitants. I a Tarragona, un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el recurs d'un advocat de Reus en un cas de conflicte laboral a l'Ajuntament de Cambrils perquè el text estava fet amb ChatGPT. Segons el jutge, el recurs és reiteratiu, confús i dispers, cosa que evidencia l'ús d'intel·ligència artificial.
1: I pel que fa als esports, que destaquem avui? Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia, que aquest Barça s'exhibeix amb 1-0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i 2 gols de Lamin donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Pozo de Múrcia. I Toni Bou, que guanya el seu 40è Mundial de Trial, un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, avui amb Bernat Adéu comencem el compte enrere per les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units que poden marcar el futur de Donald Trump. Cada dia donarem claus per entendre com està el país nord-americà i amb l'anàlisi ho farem de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
0: Good morning, Catalunya. A falta de 2 mesos per les midterms als Estats Units, hi ha una sola cosa amb la qual estan d'acord tots els americans, inclosos demòcrates, republicans i Donald Trump. I és que aquestes eleccions, bàsicament, van de Donald Trump. Aquest dimecres, el president ha convocat una convenció republicana a Dallas per exhibir-se, com de costum. Una reunió a la que, segons informa el Digital Politico, de 70 alts càrrecs del seu partit, fins a 45 no s'hi voldran ni deixar veure. El president no passa pel millor moment, no només perquè tingui un 38% d'aprovació entre els ciutadans, sinó perquè cada dia li és més difícil d'explicar per què el seu país està en guerra amb l'Iran. Això preludiaria una victòria còmoda pels demòcrates, però no cal córrer, perquè l'esquerra yanqui està fortament dividida entre la tendència de les estrelles emergents del socialisme com Zoran Mamdani i els candidats amb més perfil centrista. Encara queden molts dies i Trump ja ha demostrat que pot ressorgir de les cendres.
8: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
9: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 6:45 del matí.
11: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
3: L'alternativa per a Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultres opten a governar un estat federal alemany. Això és el que deia el guanyador de les eleccions, Ulrich Siegmund, disposat a governar si no els fan cordó sanitari.
12: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: Els democristians del canceller de Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
2: Això avui que a partir de 8:45, la ja tradicional entrevista institucional al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat.
3: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada, just abans que comenci el curs en vaga a les escoles. Arriba aquesta entrevista just després de reunir-se amb Zelensky i que el nou finançament hagi fet un pas més. Mentrestant, Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs, en aquest cas, marcat per la competència electoral amb Aliança Catalana, les municipals del maig, però que confien que el mal possible retorn de Puigdemont a la tardor sigui un revulsiu.
2: I per frenar l'extrema dreta, entitats de Ciutat Vella, Barcelona, criden a mobilitzar-se al fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana la vigília de l'11 de setembre.
3: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella crida no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees.
13: Menys encara al fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
2: A Madrid, Pedro Sánchez reuneix aquest matí els diputats i senadors socialistes amb la intenció d'exhibir unitat interna.
3: Ho fa enmig de la tempesta política de Ceuta i la represa del curs judicial amb les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Entre avui i demà declaren com a investigats els 2 directius de Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions.
2: I a Ceuta la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc.
3: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
14: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
3: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants, i la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla.
2: 5:03 del matí. Avui fa exactament 2 mesos d'això.
15: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres al Putxet.
2: L'esboranc per les obres de l'L9 del metro de Barcelona que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bonanova.
3: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet entre els edificis del carrer Rubinstein i el carrer Teodora a Madrid. L'esboranc, que va ser de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles la de la Miren, que psicològicament està molt cansada.
16: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenible

0: en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
1: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
2: La vigília de l'arrencada del curs, amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, les organitzacions de consumidors alerten
1: que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs.
2: Maria Núria Rebetlle.
3: És per això que el president de FACO a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
3: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores.
1: La petició de les futbolistes de la selecció espanyola de la Federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral.
2: Núria Har.
5: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
6: Sí, jo crec que sí, en la medida en què en què els treballadors lo valoren, les empreses lo ofereixeran.
5: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
5: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on Robert Pattinson hi ha estrenat el thriller psicològic Primetime.
8: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults.
9: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Aquest és el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
2: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
10: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
11: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava.
10: Des de Venècia, Òscar Callau per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I aquí bones notícies, perquè Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
9: El local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Aquesta serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
2: Lleida, Estela Bosoms.
12: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
13: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
12: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I la temporada de TV3 arrenca avui amb la tornada dels seus programes habituals. Tornen el Tot es mou i la selva.
9: Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 fins a les 2 del migdia.
14: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, la Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
9: També hi haurà espai per al glamour i les noves tendències amb la Joana Bonet i els millors cuiners del país faran les seves receptes. Passat un quart de sis de la tarda, Xavier Grasset es posa de nou al capdavant de la selva.
15: Com veu l'actualitat el seu dietari, la Roser Capdevila, l'il·lustradora? Quins cromos té el seu àlbum d'actualitat, l'Albert Tom? Com cuina de manera d'urgència Fermí Fernández? Tot això i molt més aquesta tarda i cada dia durant aquesta temporada d'Odissea a la selva. A partir de 5:45, us esperem.
2: Passo un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui sembla que tindrem una lleugera baixada de la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, encara no es nota aquesta hora perquè tenim valors molt alts, no només a la costa, sinó també a l'interior. Per exemple, 25 graus ja hi ha a Terrassa, 25 a Falset, 25 a Tàrrega. Sí que ha refrescat una mica Vic amb 17 graus o 14 graus a Viella. Avui serà un dia sol, hi ha 4 núvols baixos ara mateix, sobretot al nord de la Costa Brava. A la tarda podrien créixer algunes nuvolades del Pirineu, no és impossible que deixin algun petit ruixat. I avui el més important és aquesta baixada de 1 a 3 graus de la temperatura. Ja no tindrem aquests valors de més de 40 graus que ells van registrar. Avui els més alts quedaran al voltant dels 38. Demà, més ruixadets de tarda al Pirineu i probablement la nit de dimarts a dimecres ja començaran les tempestes fortes a l'espera de la baixada important de la temperatura que tindrem dimecres.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
17: Doncs pel que fa al trànsit, la P7 està tallada en sentit sud a l'altura de l'Aldea Camarles per un accident i a l'àrea de Barcelona circulació amb retencions a les rondes, especialment en sentit Llobregat i a la C58 en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, ja veiem alguns retards, per exemple, el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus a primera hora i que té previst arribar a Sants 10 minuts més tard del previst. També 20 minuts de retard en el tren de l'RL4 que està anant de Manresa cap a Lleida.
18: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge d'Angelina Letxa. És veïna de Badalona i forma part del col·lectiu Badalona Acull. Vol manifestar el seu rebuig al tractament que considera que estan fent de la situació a Ceuta algunes forces polítiques i també alguns mitjans de comunicació.
20: No es tracta de cap invasió, sinó que és una crisi humanitària de gran envergadura, provocada per interessos geoestratègics i polítics, en la que s'utilitza les persones més dèbils com a bala, vergonyosament.
19: L'Angelina demana garantir l'atenció i els drets de les persones que van creuar la frontera i lamenta que des de diferents municipis s'hagin impulsat mobilitzacions contra elles, mentre tampoc se'ls ofereix una atenció digna quan arriben a pobles i ciutats de Catalunya.
18: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
9: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses d'Europa van tancar divendres vestides de verd gràcies al fet que la dada d'ocupació dels Estats Units va ser millor del que els inversors esperaven. L'IBEX ha sumat un 0,25% fins als 20.050 punts. A Wall Street, en canvi, aquesta notícia va ser un gerro d'aigua freda, ja que eleva les opcions d'una pujada de tipus d'interès per part de la Reserva Federal. El Dow Jones va caure un 0,5% i el Nasdaq un 0,30%. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, aquest matí el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 2% i el Hang Seng de Hong Kong perd més d'un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
21: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrgers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I dos porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
22: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
23: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
22: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts i les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
26: Hola, bon dia.
2: A les comarques de Girona, Núria Pereira, bon dia.
27: Bon dia.
2: I a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
28: Hola, bon dia.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
29: Què tal, bon dia.
2: Arrenquem a les comarques de Lleida. Avui comencen treballs per rehabilitar el ferm a la 2, al Pla d'Urgell, Pere Joan.
0: Sí, en concret, el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Per dur a terme les obres, a partir de les 7 del matí es tallaran al trànsit les vies laterals de la 2 entre els quilòmetres 4.

0: 384 i 487. Els treballs es prolongaran fins al 16 de setembre, a excepció de l'11, amb motiu de la Diada. El trànsit es desviarà a través d'itineraris alternatius. L'actuació s'inclou en el programa de conservació de carreteres que les comarques de Lleida ha invertit ja des del 2018 més de 200 milions d'euros.
1: Gràcies, Pere Joan. Al nord del país, Girona posa fil a l'agulla en la neteja dels embornals, pensant en les fortes pluges i també les plagues, Núria.
2: Doncs sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals i 8.000 metres lineals de reixes de la xarxa de clavegueram, perquè diu que un bon manteniment minimitza els riscos d'inundacions quan hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat de la ciutat. De moment ja s'han executat un 60% dels treballs. I aquest dilluns, per altra banda, la ciutat es desperta més silenciosa perquè ha tancat la Sala IEA, un dels últims bars de música en directe. Ho ha fet després de 12 anys funcionant.
1: Mentrestant, avui l'Ajuntament del Vendrell, al Baix Penedès, ha de donar tots els detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus.
3: Sí, aquest és un dels problemes que més ha crispat la població del Vendrell aquest estiu. De fet, al Matí de Catalunya Ràdio hem recollit les denúncies de molts dels veïns que es queixaven de l'acumulació de deixalles, sobretot als nuclis marítims on hi ha més segones residències i també turistes. Doncs bé, avui sentirem quins són els canvis que proposa l'Ajuntament.
1: Gràcies, Ricard. I acabem a Barcelona. Marc, avui pendents de bones notícies per a les persones sense llar.
4: Sí, Drets Socials explicarà avui la posada en marxa del nou allotjament temporal per persones en situació de sense llarisme o exclusió social a Barcelona. També avui, a Manresa, el Moviment Popular a la White i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa arran de l'apunyalament mortal d'un home a Manresa, això en un dia en el qual l'Ajuntament de Barcelona presentarà, atenció, el primer minibús 100% elèctric destinat al servei del bus de barri. En tindrem els detalls al llarg del matí.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
6: El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça al campionat de Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla, mentre que el Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia. Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: Qui se'n recorda ara de Julián Álvarez? És sorprenent que després de tot l'estiu demanant un nou i que no hagi arribat, ara ens trobem amb el Barça més golejador de Flick. I més sorpreses, l'equip de la Lliga amb més mundialistes i, per tant, a priori més jugadors cansats, el Barça, és el que ha començat la competició més en forma i amb uns jugadors que volen. Realment les prediccions poc serveixen en el futbol. Dijous, en junta directiva, Joan Laporta va dir que aquest any l'objectiu és la Champions. Dimecres, el Barça debuta a Europa. A veure si aquesta predicció es compleix.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'albocat a 0,99 la peça...
9: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
14: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
15: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
16: Transportistes no volen sentir a parlar.
17: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
12: Catalunya Migdia.
18: Cada dia a les dues.
19: I a partir de les tres,
18: l'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Ja ho vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
21: Si has comès una falta, has de pagar-la.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la nova temporada de televisió.
23: Arranca la primera setmana de setembre amb un fet històric. 4, aquella cadena modernísima que fa 20 anys que va néixer i que ara és el que és, hem de parlar d'això un dia, i que és la segona marca de Mediaset, ha

0: Era ter primeira vegada na audiencia a Telecinco, La Casa Mare. Gràcies a Horizonte, quina tristor, que va fer rècord, va tindre un 8.9 de mitjana, mentre Telecinco es va quedar amb un 8.1. Allà, a Telecinco, està tot el món esperant com el manà l'estrena de Supervivientes.
1: I a la recomanació del dia, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Com si fos ahir, coincidint amb el seu retorn.
2: Parlem de la sèrie més longeva de TV3, que avui s'estrena amb la seva desena temporada i tornarà a enfrontar els seus protagonistes a decisions vitals complexes, d'amor, de família, laborals, però sempre amb el suport dels amics, que és el motor de la sèrie des dels seus inicis. Líder en la seva franja, forma part del paisatge televisiu català i sap com continuar enganxant els seus espectadors any rere any. A partir d'avui, nous capítols de Com si fos ahir a TV3 i a 3CAT.
1: I divendres què deien els altres, Jovany?
3: Divendres vam parlar molt dels 50 anys de la primera narració d'en Puyal en català d'un partit del Barça, però en parlàvem tant en passat d'en Puyal que en Ricard va haver de fer aquest aclariment.
4: El Quim no és mort, eh? Vull dir, el Quim Maria Puyal és ben viu, eh? Però ho dic per deixar-ho clar. Sí.
3: A la mateixa hora, els esports de la COPE presentaven així el rival de Carlos Alcaraz al US Open.
5: Su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero he jugado... No.
3: I també vam sentir com diversos aficionats que paraven els jugadors del Barça a la sortida de la ciutat esportiva, confonien el nou fitxatge del Barça femení amb Rafinha.
6: Yo no soy Rafinha. Yo soy una mujer.
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
7: Torna al Catalunya Nit.
8: Tornem, però amb un horari nou.
7: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Catalunya Nit.
8: Un informatiu en profunditat.
7: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Amb horari nou.
8: De 9 del vespre a 11 de la nit.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Calia.
1: Bon dia.
2: Un moment. A veure, un moment.
1: Això és un joc, sí, perquè tu...
2: D'acord que teniu una edat ja i que us aneu fent grans i que Miguel Bosé us porta la vostra adolescència.
0: És el Miguel Bosé.
1: Però... I tant.
2: Sí, sí. Home, Sevilla, Miguel Bosé.
1: Home, és un himne, és un himne. Pensa que tens ara tu Catalunya amb la ràdio...
2: A veure.
0: A tope.
1: És clar. La
0: guitarra. Li ha canviat, la veu?
1: Home, si li ha canviat. Sí. I no a millor, precisament.
2: Sí. Bueno, li ha canviat també el cervell, perquè a vegades diu algunes coses sobre les vacunes que no estan bé.
1: Bé, en tot cas, avui amb la música, evidentment, de Miguel Bosé Sevilla. I Sevilla, eh? I és que tal dia com avui, un 7 de setembre, però de l'any 1958, es va inaugurar oficialment l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, situat al barri Nervión de Sevilla. Ho van fer amb un partit amistós entre el Sevilla Futbol Club i el Real Jaén. El partit va acabar amb un empat a 3 gols. La mort sobtada del president Sánchez Pizjuán el 28 d'octubre del 1956 li va impedir fer realitat el somni de la seva vida, que van complir, això sí, els presidents que el van succeir.

Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a una hora i mitja, al matí de Catalunya Ràdio, començarem l'entrevista institucional al president de la Generalitat. Serà la tradicional ja entrevista per arrencar el curs polític, una missió conjunta també amb TV3 des del Palau de la Generalitat, i parlarem amb el president de l'inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també

0: i abans que comenci aquest curs escolar amb temperatures elevades, fa calor, i també amb la vaga de docents anunciada des de fa setmanes. Albert Prats.
1: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.

0: volen que Junts canviï d'opinió. Ella confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de 8:45, doncs, entrevista al president Salvador Illa. Com ara deia l'Albert, per això, un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
2: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament en tot cas que fem.
1: I així ho deia la consellera Niubó aquest cap de setmana en una entrevista a La Vanguardia, reclamant aquest canvi de to als sindicats. Les reunions dels últims dies no han servit de gaire.
3: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga.
1: I els sindicats que animen a tot el personal perquè hi ha escoles que ja han dit que no faran vaga. Bé, doncs amb aquest panorama, de cara a demà, la Generalitat ha establert també uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules en educació infantil, primària i secundària. I en tot cas, a banda també, com dèiem, de la carpeta de la vaga, la carpeta educativa del govern passa també pel fiasco de les proves PISA, però també per la calor. Un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius es farà per sobre dels 27 graus i està comprovat que això baixa el rendiment escolar. I a banda d'això, de la calor, també parlarem de la factura econòmica, perquè atenció al que costa tornar a les aules. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Maria Núria Revetlla.
4: És per això que el president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
5: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
4: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Revetlla, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Parlem d'educació i de molts altres reptes que té el país, però també parlarem del que està passant a Europa i també a casa nostra amb l'extrema dreta. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia. Ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també a Vox, avui mateix el diari El País publica un nou sondeig que li dona la suma de Vox i PP per primera vegada el 50% dels vots, i a Alemanya, evidentment, l'extrema dreta té opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Ara, de seguida, ho ampliem tot.
1: I a l'entrevista institucional amb el president Salvador Illa també parlarem d'habitatge.
7: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
1: Així ens ho deia la consellera Paneque divendres al matí de Catalunya Ràdio. Entre les carpetes pendents que avui abordarem també hi ha la seguretat, evidentment. Ara en parlarem també àmpliament a l'informatiu del que ha passat aquestes últimes hores, del viatge que ha fet Salvador Illa a Ucraïna i també del model de finançament.
6: Que es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més del Ministeri d'Hisenda. Ara bé, aquí encara falten suports per l'aprovació definitiva.
1: Benvinguts a un nou matí. A partir de 8:45 del matí seguirem aquesta entrevista ja tradicional i institucional al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i per TV3. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'Àgora del Matí, per comentar aquesta entrevista, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong.
9: Avui és dilluns 7 de setembre 2026, el dia es desperta amb 21 graus a Balaguer, 22 a Berga i 23 a Granollers. Avui farà sol a tot arreu i molta calor. Tot i això, baixarà 1, 2, 3 graus la temperatura, potser una mica més a la Catalunya central i al sud del país. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu a l'espera de tempestes fortes que arribaran dimecres i de la baixada de més de 10 graus de la temperatura que també tindrem aquell dia.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, un accident a l'AP7 talla un carril a l'Aldea en sentit Castelló. Un altre accident a la C25 també talla un carril a Folgueroles en sentit Lleida. A banda d'aquests dos punts, hi ha les retencions habituals a aquesta hora als accessos a Barcelona, per la Pota Nord a Santa Coloma de Gravenet, i a la C58 al Nus de la Trinitat i a Ripollet en sentit Terrassa.
1: Ens informa Eloi Cordomí i Mireia Sala. Ara són les 7:06. I repassant aquesta hora el que cal saber d'aquest dilluns 7 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Foradada. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Arrasa.
12: Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya. L'alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots.
13: S'ha quedat a les portes de la majoria absoluta.

0: I ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. La clau la té el partit de l'esquerra prorrus, BSW, que s'ha mostrat diverses vegades contrari als vetos.
1: Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
2: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic. I que, esclar, també de cara a Berlín, tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'esquerra populista Aliances Agabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Moment greu.
4: Primeres reaccions dels socis europeus. Per exemple, el govern francès demana no oblidar la història i admet que és un moment greu per a Europa.
5: El ministre delegat d'Europa francès, Benjamin Haddad, ha escrit a les xarxes que s'ha d'escoltar amb humilitat les inquietuds i els temors de la gent i donar-hi resposta, però el nacionalisme i la xenofòbia, afegeix, mai seran la solució.
1: S'escalfa.
6: La diada i els actes que prepara l'independentisme ja són més d'una dotzena les entitats de Ciutat Vella que criden a mobilitzar-se dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
0: El partit de Sílvia Orriols enviarà 8 autocars a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La Daniela és portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
7: Menys encara, el Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
1: Crisi interna.
4: Encara sobre Aliança, el partit de Sílvia Orriols viu un cisma intern a Figueres. Ho ha avançat l'Ara. Els militants reclamen que els candidats a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa.
5: Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar i, en ser un municipi gran, la cúpula del partit és qui té l'última paraula sobre el cap de llista.
1: I parlarem també d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Cap a les 10 del matí ho farem amb el periodista de l'Ara, Xavi Tador. Polèmica Sabadell.
8: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
6: Amb aquesta cançó dels Tiets, aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les seves merdes, pallassos.
1: Pallassos?
6: Sí.
1: S'enfadarà el Tortell Poltrona aquí, perquè
0: sí.
1: Quina culpa en té el Tortell Poltrona. Nou atac a Manresa.
0: Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar. Ho ha avançat el Regió 7. Els fets han passat pocs dies després de l'assassinat de la setmana passada.
1: Tres ferits.
4: Un home apunyala tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes del districte de Sants-Montjuïc.
5: Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
1: I avui també recollim un nou incident.
6: D'un aficionat amb la policia per portar una estelada. Es tracta d'un seguidor de l'Europa, al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat, basant-se en el que han explicat alguns testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol. Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi.
9: I han dit l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya... I llavors l'han agafat el coll d'una manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: I 5 morts.
0: Com a mínim, arran d'un accident a l'aeroport de Miami, a Florida, un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge, ha xocat contra diversos vehicles i també hi ha 5 ferits, 2 de crítics.
4: L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista, s'ha incendiat després de l'impacte i ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadala, destaca la complexitat de l'operatiu.
10: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
1: No consten més casos.
5: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això després de la petició de les jugadores a la Federació Espanyola de Futbol.
11: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple...

0: o Microsoft, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
1: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
0: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
2: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I atenció, perquè s'enfonsa.
4: A part de l'enquesta del País, que diu que PP i Vox superarien el 50% dels vots, La Razón també publica un sondeig que dona a la dreta i l'extrema dreta una còmoda majoria absoluta.
5: El PSOE perdria més de 20 diputats, la suma de PP i Vox superaria de llarg els 200 diputats. Avui Pedro Sánchez reuneix els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
3: També a Madrid.
6: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, protagonitza avui un esmorzar informatiu acompanyat de Feijó després de la topada institucional d'aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per recollir immigrants.
3: Desallotjats.
7: A Ceuta, la policia va fer fora ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Hi havia joves o famílies amb nens.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
3: I TV3 arrenca temporada.
5: Avui ho fa amb la tornada dels seus programes habituals, el Tot es mou, i la selva Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 i fins a les 2 del migdia.
9: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
5: Xavier Graset es tornarà a posar de nou al capdavant de la selva a un quart de sis de la tarda.
3: I en esport, Robert Prat, exhibició.
10: El Barça guanya 0-5 al València, gols de Pedri, Fermín, Rafinha i dos de Lamine. Mostra un potencial físic i de joc molt superior. Pedri, jugador blaugrana.
11: Que hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha liga. Creo que bueno, vamos primeros y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
10: L'Espanyol va empatar un contra el Sevilla amb un gol del descompte de Marcos Fernández.
3: Inabastable.
10: El domini de Toni Bou al Mundial de Trial aconsegueix el seu 40è Mundial.
12: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants Mundials i estan en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
10: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo Murcia.
3: Més minuts, serà un quart de vuit del matí.
13: Des del quiosc del costat de la ràdio, a 24 graus de temperatura i a les portades llegim la paraula ultra a tot arreu. Destaquem El País, que parla de triomf arrasador, mentre que El Mundo parla de fuetada de la ultradreta. A totes les portades, menys a la de La Vanguardia, i veiem el candidat Ulrich Schmidt, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu a ell somrient, celebrant la victòria, acompanyant el seu equip. També avui en portada la crisi de Ceuta i la golejada del Barça ahir al València.
14: 45.712.
15: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
15: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
16: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
14: Citroën.
16: Condicions a citroen.es.
17: Doncs ja s'acaba l'estiu.
14: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
17: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
14: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
17: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Súria, 22 a Granollers i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
1: Hi ha retencions a la 2 a Sant Vicenç dels Horts per Pallejà i Cornellà, a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la C58 d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i de sortida a l'altura de Ripollet en sentit Terrassa.
21: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es pot tornar a arribar amb Rodalies a la Universitat Autònoma de Barcelona, Laia Framis.
22: Sí, feia gairebé un any que no circulaven trens de l'R7 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat a causa d'unes obres. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i 1 tren per hora i sentit els caps de setmana i festius. Ara bé, només hi haurà trens entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. A Barcelona, Fabra i Puig no hi arribaran fins al desembre.
21: I avui fa exactament 2 mesos d'això.
23: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres.
21: L'esboranc per les obres de la 9 del metro de Barcelona, que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi, la Bonanova.
24: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet, entre els edificis del carrer Rubinstein i del carrer Teodora a la Madrid.
25: L'esboranc també manté encara 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles, la de la Miren, que psicològicament diu que ja està molt cansada.
26: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb 2 habitacions.
24: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
21: Més notícies. Al Vallès, la Fiscalia ha demanat 22 anys de presó per 3 homes jutjats per una agressió amb arma blanca al Llinàs.
25: Avui arrenca el judici a l'Audiència de Barcelona. Els fets van passar el novembre del 2021, a la sortida d'una discoteca, en concret a l'aparcament.
21: I a l'Alt Penedès, un detingut i una quinzena de denúncies en un macrocontrol de camions de transport a l'APC.
24: Segons llegim a l'Eix Diari, els Mossos han inspeccionat un total de 35 vehicles pesants al terme de Sant Sadurní d'Anoia.
21: I cultura, avui se celebra la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre del Liceu, donant el tret de sortida de la temporada de teatre a casa nostra. A partir de les 10:05 del vespre per TV3, demà tots els detalls al matí de Catalunya Ràdio. I música. Els Catarres, Sopa de Cabra, Els Tiets i Buhos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt i final a la commemoració de 120 anys d'història del RAC. Entrades a la venda dijous a les 12 del migdia. Passant 4 minuts, un quart de 8, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
20: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
28: 79.998 79998 de la sèrie 5005.
27: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 10 minuts seran 8:15 del matí. Ara mateix ja som en ruta, anant cap al Palau de la Generalitat, perquè a partir de 8:15, com dèiem, hi haurà entrevista institucional al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i també la podreu seguir per TV3. Avui és dilluns 7 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
20: Els sons del matí.
29: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
30: Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
3: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
31: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
32: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament.
3: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Cordó sanitari.
5: L'expressió té origen sanitari i es refereix a una barrera que es fa servir per impedir l'avanç d'una malaltia infecciosa. Des dels 80, a Europa, també fa referència als acords entre partits per aïllar l'accés al poder de l'extrema dreta, és a dir, per frenar-ne l'expansió i evitar que la infecció ultra afecti la democràcia.
3: Institucional.
5: En el cas d'una entrevista es refereix a la que es fa el representant d'una organització per transmetre la postura oficial, els objectius o els assoliments de l'ens cap a la societat. Avui al Matí de Catalunya Ràdio fa la ja tradicional entrevista al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 a partir de 8:45.
3: Maneta.
5: En l'àmbit del futbol fa referència a una golejada en què un equip aconsegueix marcar exactament 5 gols a l'adversari. L'origen de l'expressió és purament visual. Es compara el fet de marcar 5 gols amb els 5 dits d'una mà oberta. Ahir el Barça va fer una maneta al València. Sempre és més bonic veure un futbolista fent una maneta que no pas aixecant el dit del mig.
3: Posem-hi ara tres xifres, Lara García. 3.000.
25: És el que costa per alumne cada curs escolar. Des de l'organització de consumidors FACU alerten que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes.
3: 78.000 milions.
25: És el que ha rebut el govern espanyol dels fons europeus Next Generation. Espanya va tancar el 31 d'agost el termini d'execució, però encara pot demanar un últim desemborsament que permetrà accedir a uns altres 21.400 milions. Se superaran els 100 milions a finals d'any.
3: I 8.
25: Són els autocars que ha mobilitzat Aliança Catalana que aniran a Barcelona a la diada de l'11 de setembre. Entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions.
3: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig fotografies d'una ressonància magnètica d'un crani, de fet d'un cervell. Són 20 petites imatges i hi ha una mà que les assenyala.
0: Sí, és una fotografia que veiem al periòdico, les pàgines d'investigació, i el motiu és que Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia de l'Alzheimer. Aquests dos hospitals representaran Espanya en un estudi europeu que provarà el drenatge linfàtic amb un robot per netejar, per dir-ho perquè s'entengui, el cervell. Ja es fa a la Xina i als Estats Units i ara fa el salt a l'Europa.
3: A la segona imatge hi veig l'alcalde Jaume Collboni, assegut a l'escriptori del seu despatx, i el veig obrint, o tancant una carpeta.
0: És la imatge que ha triat el diari ara per començar a fer un compte enrere per les eleccions municipals del maig. Explica que Barcelona encara l'esprint final i Collboni arrenca aquesta cursa com a favorit, però amb deures pendents i obstacles a l'horitzó. L'habitatge, la pobresa, la immigració i els tirotejos seran els temes claus del debat electoral.
3: I a la tercera imatge hi veig el cotxe de la pel·lícula de Cars, el Llang McQueen. Està a punt en una pista de carreres i no és un dibuix, és el real.
0: Sí, sí, exacte, és el real. I es va presentar la graella de sortida del circuit de Monza, la prèvia del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, tot i que es va quedar sense competir, això sí. És una foto que ha circulat entre les pàgines de motor dels digitals i que veiem també a La Vanguardia.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha 6 minuts per arribar al punt de 7:45 del matí. Avui a la cara ve del temps analitzem què està passant amb els rècords de calor. Demà comença el curs escolar i també hi ha molta gent que ja pateix per la calor que farà a les aules. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el que ha passat aquest cap de setmana no és que haguem superat el rècord, sinó és que els hem trencat, els hem esmicolat, els hem rebentat. De fet, tota la vida, quan es produïa un rècord de temperatura, normalment se superava unes poques dècimes, però ara ja no és així. De fet, ho vam veure per primera vegada fa 3 estius, quan de cop i volta ens vam plantar a 45 graus a Figueres, i ho hem tornat a veure aquest cap de setmana. A Lleida, fins fa pocs dies, la temperatura més alta en un setembre era 38 graus, 38. Que es van registrar el 1956. I aquest cap de setmana hem superat els 40 dos dies consecutius. Fixeu-vos que hi ha 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord. I el mateix ha passat a l'Observatori Fabra, que fins ara no havien passat dels 33, i aquest cap de setmana ens hem plantat a 35,5. Fixeu-vos que aquests 2 o 2,5 graus de diferència és exactament el que es considera que ha pujat la temperatura a Catalunya pel canvi climàtic. Per tant, a partir d'ara, cada vegada que tinguem una calorada excepcional, haurem de tenir en compte que serà, com a mínim, 2 o 3 graus encara més excepcional per culpa del canvi climàtic.
3: Gràcies, Eloi.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia: aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. I la resposta era: búfala! La búfala és la femella del búfal, de llet molt apreciada. I si fas cas quan et diuen búfala, apagaràs l'espelma del pastís d'aniversari. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Període de batre, de tres lletres. Període de batre, tres lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: I atenció a aquest titular que circula. Un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX. Marc Amorós, bon dia.
1: Bon dia. La notícia explica que un home volia menjar sense sal. Va preguntar a ChatGPT

0: PT com fer-ho i la intel·ligència artificial li va respondre que la substituís per bromur de sodi sense advertir-lo de cap perill. L'home ho va fer durant 3 mesos. Al cap d'aquest temps, l'home va ingressar a l'hospital amb psicosi, set excessiva, insomni i alteracions de la pell. L'home va dir als metges que estava convençut que el seu veí el volia enverinar. Després d'analitzar el cas a l'hospital, els metges van trobar que l'home tenia bromisme, una malaltia del segle XIX que es produeix per una intoxicació de bromur de sodi, precisament l'element que ChatGPT li havia recomanat en lloc de la sal i que és tòxic si es pren a dosis altes.
1: I això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. El titular que ara circula i que diu que un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX és una notícia real. Ha passat als Estats Units. L'home presentava un nivell de bromur de sodi de 1.700 mg per litre de sang quan el màxim és de 7,3. El cas ha estat objecte d'un estudi científic que alerta de l'ús mèdic de la intel·ligència artificial.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per anar al quiosc i comprar-vos la revista Cuina. Hi trobareu restaurants, bars, entrevistes, opinions, reflexions, informació de pel·lícules i sèries, productes nous i tradicionals, vins nous i vins de sempre, idees per la cuina de cada dia i pels dies especials, territori al Parc Agrari del Baix Llobregat, rutes al Raval, fires i mercats, mastegar i beure, lectures recomanades, aniversaris gastronòmics, novetats i estrenes. I a la llista dels 40 principals de la revista Cuina, cada casa tenim el nostre tall rodó amb bolets. I ja ho sabeu, els bons caçadors ja en troben!

0: Són 8:15. Ara mateix som en ruta cap al Palau de la Generalitat. Avui és dilluns 7 de setembre. Ens despertem amb 26 graus a Ulldemolins, 12 a Guardiola de Berguedà i 17 a Raïmat, el dia en què entrevistarem el president de la Generalitat des del Palau de la Generalitat. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta nit s'han imposat clarament a les eleccions regionals de l'estat de Saxònia-Anhalt.
1: Alternativa per Alemanya s'ha imposat amb el 44% dels vots i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. Només un cordó sanitari de les altres forces ho evitaria.
2: L'auge de l'extrema dreta, els populismes, els discursos d'odi, la immigració són alguns dels temes que tractarem amb el president Salvador Illa en la ja tradicional entrevista institucional que farem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora.
1: També parlarem de l'inici del curs escolar, demà, en vaga, i del finançament, que ja camina a Madrid, però encara sense prou suports.
2: Pedro Sánchez reuneix a Madrid tots els diputats i senadors socialistes per marcar les prioritats del curs polític. Això el dia que es reprèn les declaracions del cas Zapatero.
1: I també reuneix la direcció de Junts 2 dies a Guardiola de Berguedà a les portes d'un curs que confien que sigui la del retorn definitiu de Puigdemont.
2: La matinada ens ha deixat com a mínim 5 morts a l'aeroport de Miami. Un avió de càrrega ha sortit de la pista després d'aterrar i ha xocat contra uns vehicles.
1: I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i

0: s'estendrà per diverses zones del Golf Pèrsic.
1: En esports, el Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
2: Tot això en un dia en què torna a fer calor, tot i que farà una mica menys que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tindrem una lleugeríssima reculada de la temperatura que baixarà 1, 2, 3 graus respecte al cap de setmana, potser una mica més a la Catalunya central o al sud, on ahir van superar els 40 graus. Avui el temps serà assolellat a l'espera de les tempestes i la refrescada de debò que tindrem dimecres.
2: I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. De moment, sense incidències destacades al transport públic, ara bé, com sempre, amb alguns retards, per exemple, a l'R11, a la línia que uneix Figueres a Barcelona i Portbou, veiem ja algunes demores de 10 minuts. Recordem que a partir d'avui, Renfe recupera el servei alternatiu per carretera de la línia R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, que es va suspendre el 31 de juliol.
2: I si heu sortit amb cotxe ben d'hora, atenció, perquè a les carreteres tenim retencions a l'AP7 a Montornès. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, i també a l'AP7 retencions a Sant Cugat, en els dos casos en sentit sud. A banda d'això, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat per un vehicle avariat que complica la circulació amb retencions a Vallcarca en sentit Llobregat. Retencions també a la 2, a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà per entrar a Barcelona, a la Pota Nord, aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit del Nus de la Trinitat, retencions a la B23 a Molins de Rei i Sant Feliu, i a la B23 i a la B30 a Cerdanyola en sentit Girona.
2: Ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot a les eleccions a Alemanya i amb la paraula ultra a tot arreu. El periòdico titula Avens Ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz, i el diari ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen a Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, per exemple, que també parla d'un triomf arrasador. Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de gula ja de Coral, l'ara de Maneta per acomiadar més talla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. Mentre ja encarem Via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume, des d'on a partir de 8:45, d'aquí a una hora farem aquesta entrevista institucional al president Salvador Illa per TV3 i Catalunya Ràdio. Obrim ara la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
2: Avui els editorials i els articles d'opinió miren cap a aquesta victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
7: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz. L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya i conclou que l'avanç de l'extrema dreta en aquest país és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa. A El País, el periodista Marc Passeig destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat ara inútils o fins i tot contraproduents. A El Mundo, la sotsdirectora de la secció d'Internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta. I per últim, El periòdico, la Gemma Casadevall, amb qui parlarem per cert en temps d'Àgora, diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per a un partit que està sota observació dels serveis secrets alemanys pel seu extremisme.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
8: Els 25 anys de l'11S, el dia que va assumir els Estats Units en un deliri paranoide, el periodista Enric González escriu al diari Ara que en aquesta era de la revenja els poderosos es disfressen de víctimes, i Donald Trump, amb la seva incoherència congènita, encarna un oxímoron que moltíssims ciutadans continuen acceptant. Els Estats Units són infinitament poderosos, diu, i infinitament víctimes. La superpotència creu patir els abusos del Canadà i de Mèxic, els abusos de la Unió Europea, dels seus socis de l'OTAN. En conseqüència, pren represàlies contra els seus amics mentre mima enemics estratègics tan evidents com Rússia i Corea del Nord. A l'era de la revenja, la fúria i les emocions s'imposen a la raó.
2: Xavier Grasset, que avui torna, per cert, a TV3 també amb La Selva. Ara són les 7:36.
9: Un estiu que els canviarà la vida.
10: Catalina!
11: Se tropezó con un escaló.
9: El retorn al cinema de Lluís Omar.
12: És una provocació darrere un altre.
9: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
13: Abuelo!
14: No deixaràs de sentir-me prou.
9: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
15: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats.
10: Fer-se gran

0: és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu, i és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
2: La veritat és que va sobre rodes.
1: Tan content estàs?
2: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Ei, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
7: Què vols dir normal?
8: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
7: Ah,
8: perquè
7: no.
8: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
7: Mama,
8: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
7: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar
8: per... Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
7: Ah, sí? En Joel Díaz està...
8: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
7: Ah, no?
8: Massa alt.
7: Què vols dir que és massa alt?
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Dos quarts i mig de vuit del matí, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquí se li acumulen els problemes.
11: El rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna amb la justícia belga. Ho hem llegit al Món.cat.
10: Unes monges que s'acomiaden del tot.
12: Les de Puiggraciós, aquesta tarda a les 6, posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles de Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari hi vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, i ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
10: La línia vermella dels jutges de Tarragona.
11: La intel·ligència artificial. Llegim al diari de Tarragona que han tombat recursos d'advocats perquè estaven fets enviar. De fet, el diari explica que l'Audiència de Tarragona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denuncien el mal ús de la intel·ligència artificial en textos confusos i reiteratius.
10: I qui es quedarà d'una sola peça?
12: Els fans de Messi, i és que l'EU ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que es retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de l'ego de l'astre argentí. Fins aquí tot normal. El tema és que la pífia ha estat que xuta amb la dreta i Messi és esquerrà. Ho recull la premsa esportiva.
10: I atenció, perquè els terrassencs són capdavanters?
11: Sí, en el rànquing de cotxes. Llegim al Nacional que el 83% dels conductors de la ciutat prioritzen aquesta opció davant la compra o el finançament.
10: El rànquing o el renting?
11: El renting. Ah.
10: El rànquing de cotxes, dic.
11: Bueno, el rànquing de renting, deu ser, no?
10: Jo pensava que tots tenien un Lamborghini a Terrassa. No.
11: El rànquing. Sí. Ho diu un estudi de la plataforma CarWow a partir de les cerques a Google. Segons l'anàlisi, el 83% dels conductors terrassencs que busquen canviar de vehicle es decanta pel renting. S'emmarca en una tendència a l'alça aquesta modalitat.
10: I la notícia que agradarà als fans del True Crime.
12: Que Francesc Soler treu avui llibre, Els assassins guapos. És un assaig sobre el fenomen Luigi Maggiore i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas, acusat d'assassinat al director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. En Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos. Avui ja a les llibreries i a les 11 al matí de Catalunya Ràdio.
10: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
13: Balanç de la victòria de l'extrema dreta alemanya a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. El Frankfurter Allgemeine Zeitung recull que el candidat ha donat les gràcies a Elon Musk. El diari també fa números i diu que Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i que la possibilitat d'accedir finalment al poder dependrà bàsicament d'un partit, l'esquerra prorussa. El partit, que té les sigles BSW, és l'únic partit que no fa un cordó sanitari a l'extrema dreta. Si acaba entrant al Parlament, i tot apunta que ho farà, llavors podria facilitar la investidura d'Ulrich Sigmund. Sigmund, que és el candidat d'Alternativa per Alemanya. Un altre diari del País, Die Welt, es pregunta per les conseqüències nacionals i en el govern de Friedrich Merz després que el seu partit, la Unió Cristiano-Demòcrata, hagi perdut la meitat dels vots que tenia. Altres diaris també se'n fan ressò. Financial Times, per exemple, destaca que la proximitat i la nostàlgia són les claus dels bons resultats de l'ultradreta alemanya, de l'est, sobretot, on els seus habitants, diu, acumulen un greuge des de la reunificació. El New York Times parla de missatge a Europa en un curs polític on hi haurà eleccions, per exemple, a França, on les enquestes continuen donant un bon resultat a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
14: I a la premsa econòmica, Expansión publica que la despesa en persones que estan a l'atur es dispara un 22% en 4 anys. Segons el diari, l'augment s'explica per la millora dels salaris amb bases de cotització més elevades, que permet millors prestacions d'atur, i l'increment de contractes fixes discontinus, que permet gastar més quan es pausen els contractes. I la premsa Salmó continua parlant de Volkswagen, després d'anunciar retallades la setmana passada. Segons els 5 dies, Volkswagen fia la seva supervivència guanyant més del doble per cada cotxe i creixen nous mercats com la Índia després de l'enorme retrocés que ha patit a la Xina. I avui l'ON Economia explica que el preu del lloguer de naus industrials s'apuja un 6% de mitjana anual en l'última dècada a Catalunya. Assegura que l'interès per trobar espais adequats per l'activitat industrial als polígons catalans no deixa de créixer des de la sortida de la pandèmia. Això i la manca d'oferta disponible està tensionant els preus.
10: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prats?
15: Que el Barça va exhibir un festival de joc i potència física a València.

El diari Esport diu que aquest Barça és una meravella. Lamine Yamal, el puntal de l'equip, liderant un equip líder en solitari. Joan Vehils diu que és un Barça que arrasa, gaudeix i humilia. El Mundo Deportivo i el Periódico destaquen que aquest Barça va de maneta en maneta. La tercera de la temporada amb un 0-5 incontestable, una autèntica piconadora d'equip. Sergi Pàmies parla a La Vanguardia d'un Barça voraç i sòlid davant un València que no té forces i amb un festival de Fermín que, si fos brasiler, col·lapsaria les xarxes socials. El diari diu que el Barça porta un implacable ritme de líder i redueix el València al no-res amb una brutal...

0: L'esportiu parla d'un Barça fascinant que es diverteix com si fos l'hora del pati. Pel diari El País, el Barça gaudeix amb la societat Fermín Lamín gràcies a un pobre València, escriu Ramon Besa. Pel diari Marca, aquesta lliga li queda petita al Barça.
1: País València.
2: O millor, seran 3:15 del matí. Acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Amb Xavi Caralías i Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè l'orina dels alpinistes està destruint la glacera on s'assenta el campament base de l'Everest.
4: Sí, llegim al Huffington Post que molts alpinistes visiten l'Himàlaia per pujar fins al cim de l'Everest. Un estudi del Departament de Topografia del Nepal alerta que sense saber-ho estan destruint la glacera. Ho fan amb la seva orina. Segons els càlculs dels investigadors, la producció mitjana diària d'orina és d'uns 3 litres per persona a uns agradables 37 graus de temperatura. Si es té en compte que cada primavera 2.100 alpinistes s'instal·len al campament base una mitjana de 50 dies, la quantitat d'orina que produeixen arriba als 338.000 litres per temporada. Els investigadors diuen que és prou escalfor per fondre 154 tones de gel.
2: I una dona que va estar en coma fa un avís important. No poseu música, diu, vaig passar un infern perquè la meva mare em va posar una setmana el disc...
5: Sí.
2: De Los Gemeliers?
5: Sí, així ho ha explicat una noia a través de TikTok i que recull l'ABC Sevilla. La jove explica que, al contrari del que es pensa molta gent, quan s'està en coma, se segueix escoltant. Ella és molt fan de Gemeliers i el que va ser un gest de la seva mare, amb la millor de les intencions, es va acabar convertint en un autèntic malson. Va estar escoltant en bucle el nou disc del duet Lo Mejor Está Por Venir.
2: I tant.
5: La música es filtrava al subconscient, afectant els seus somnis. Sí. Al vídeo la jove explica que es preguntava quin càstig estava pagant mentre la melodia sonava sense parar.
2: I aniversaris, Canalies, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Gloria Gaynor, en fa 83, també fa anys 63, la periodista Àngels Barceló, i un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato, que ha arribat als 61.
2: I el santoral?
5: Avui és Santa Regina i Sant Albí.
2: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
8: 7 de setembre de 2016, la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, amenaça l'independentisme. Diu que no li tremolarà ni un dit per frenar el procés per la via penal. Són paraules pronunciades a davant del rei

0: Felip VI la inauguració de l'any judicial. Aquella amenaça de Madrigal, sabent ara tots els anys de presó i d'exili que van venir després, va ser absolutament profètica. I ara, fa 10 anys, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmava la seva assistència a la manifestació de la Diada 2016. També hi serien l'expresident Artur Mas i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Acabo amb l'enterrament a Haití de la missionera catalana de 51 anys, Isabel Solà Matas. Havia estat víctima d'un robatori i assassinada a trets quan conduïa per la capital. Solà Matas, nascuda a Sant Gervasi, portava 26 anys, mitja vida, de missionera a Guinea i Haití.
1: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Xato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Catalunya Ràdio.
6: Són les 7 i 48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El president de la Generalitat serà avui als micròfons del matí de Catalunya Ràdio a partir de 8:45.
7: És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà just el dia abans que comenci el curs escolar amb vaga i la setmana de la Diada.
6: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
8: Es queda a les portes de la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Ulrich Siegmund és el seu líder.
9: Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
8: Els democristans del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
6: I Pedro Sánchez reuneix avui diputats i també senadors socialistes per exhibir unitat enmig d'aquesta crisi de Ceuta.
7: Una trobada que també servirà per fixar les prioritats al darrer tram de la legislatura. Aquesta setmana es reprèn la investigació José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i el cas Leire Díez.
6: Una vuitantena de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem d'incendis.
8: Sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre, i més de 200 municipis més estan a nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleument, Catalunya encadena 3 dies consecutius amb registres de més de 40 graus.
6: I nou incident d'un aficionat de futbol amb una estelada.
7: Es tracta d'un seguidor de l'Europa al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat basant-se en testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol.
6: Accident d'un avió de càrrega d'Amazon amb almenys 5 persones mortes.
8: Ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami, ha impactat contra diversos vehicles. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula retards i cancel·lacions.
6: I avui Catalunya aixeca el taló.
7: L'acte que dona el tret de sortir de la temporada teatral a Catalunya serà el Gran Teatre del Liceu, s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT, i el lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
6: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: A Lleida saludem l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
11: Bon dia.
6: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
6: I a Tarragona hi tenim el Manel Sastre. Manel, bon dia.
13: Hola, bon dia.
6: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui fa exactament 2 mesos des de l'esfondrament de Sant Gervasi i la Bona Nova.
12: Sí, un esvorant que encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Un forat, recordem-ho, de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet. Avui al matí estem escoltant els testimonis d'algunes d'aquestes famílies que ja acusen molt cansament psicològic i que canvien de domicili cada poques setmanes. Ja, d'altra banda, Manresa, per cert, el Moviment Popular a la Guait i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa avui arran de l'apunyalament mortal d'un home.
6: I a Lleida avui arrenquen més treballs per rehabilitar el ferm de l'autovia 2. Ara, en aquest cas, el Pla d'Urgell, Estela.
11: Sí, i en concret el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Això implica que s'hauran de tallar el trànsit de les vies laterals de la 2 en aquest tram de 3 quilòmetres i els vehicles es desviaran per itineraris alternatius. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i coincideixen amb els que van començar fa una setmana, ho vam explicar amb aquesta mateixa via, la 2, entre Cervera i la Panadella. I un apunt cultural, perquè avui també explica expliquem que Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit el juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà l'octubre com a llibreria Quatre Contes amb la lleidatana Roser Huasca al capdavant.

0: I saltem a Tarragona perquè hi ha preocupació a Calafell, al Baix Penedès, per com poden afectar els temporals d'hivern a les platges. Manel.
1: Sí, perquè aquest any, de fet, no s'ha pogut acabar la regeneració de sorra iniciada abans de l'estiu. L'Ajuntament ha confirmat que l'aportació pendent ja no es farà. L'alcalde de Calafell se sent traït i alerta que perilla el passeig marítim quan vinguin els temporals de l'hivern. El trasllat de sorra es va interrompre per l'aparició del corriol camanegre, que és un ocell protegit. Avui també sabrem detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus al Vendrell, també al Baix Penedès, que tantes crítiques ha rebut de veïns i turistes aquest estiu, i n'hem parlat força aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament acabem també a la ciutat de Girona, on repassen tots els embornals i xarxa de clavegueram en previsió de les fortes pluges i les plagues, Fèlix.
2: Sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems, n'hem parlat aquest matí. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals, també 8.000 metres lineals de reixes a la xarxa de clavegueram. L'Ajuntament remarca que el bon manteniment, evidentment, minimitza els riscos d'inundació si hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat i, de moment, ja s'han executat un 60% dels treballs. D'altra banda, avui dilluns, la ciutat es desperta sense la sala Yeah, un dels últims bars de música en directe que hi havia al centre. Ha tancat després de 12 anys. Aquí han actuat grups tan coneguts com Mason i d'altres. Ha format part de la programació del Festival Estrenes o del Black Music Festival. Per acomiadar-se'n, van celebrar una gran nit de festa la nit de dissabte a diumenge.
0: Hi havies anat? Recordo algun concert especial allà, Fèlix,
2: o no? N'hi havia anat, no en algun concert allò amb algun nom conegut, però sí per tancar una nit de gresca, doncs evidentment era un lloc de concentració de la gent, sí.
0: Quines èpoques, aquelles?
2: Evidentment, hi en queden pocs.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, gràcies, que tingueu un bon dia.
3: Adéu, bon dia.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim l'ull posat a les tempestes i a la refrescada que tindrem aquest dimecres. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui el temps serà molt tranquil, amb sol a tot arreu, quatre nuvolades al Pirineu i la refrescada molt lleugera, 1, 2, 3 graus avui. Potser en alguns llocs una mica més, a la Catalunya central o sud del país, on ahir van arribar els 40 graus. Demà no tindrem refrescada, la temperatura serà semblant a la d'avui, però potser amb algun primer ruixat de tarda ja al Pirineu, Prepirineu, i ja de cara a dimecres, la nit de dimarts a dimecres, de fet, tindrem les primeres tempestes, que podrien començar a ser fortes ja en alguns trams de la costa, preferentment entre Barcelona i Tarragona, a l'espera que dimecres sí que, a la meitat nord de Catalunya, les tempestes poden ser importants i la baixada, la refrescada de la temperatura serà de 10 a 15 graus, també a molts llocs de la meitat nord.
0: I pel que fa al trànsit, un vehicle avariat a la Ronda de Dalt provoca 7 quilòmetres de cua. Mireia Sala.
6: Ara ja s'ha retirat i reobert el carril que tallava aquest cotxe avariat, però encara queden 7 quilòmetres de cua a l'altura de Vallcarca en sentit Llobregat. A més, també hi ha retencions a la P7, a Montornès, Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud, i a la C58 un accident en sentit Barcelona provoca cua de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. En aquesta via també aturades a Sabadell en sentit Barcelona i a Ripollet en sentit Terrassa. També hi ha retencions a la C32 a Sant Boi i a Gavà, a la B23 de Molins a Sant Feliu i a la Ronda del Litoral entre Santa Coloma de Gramenet i el Fòrum.
7: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: La digitalització està transformant el panorama delictiu. Segons l'últim balanç publicat pel Ministeri de l'Interior, la cibercriminalitat ha augmentat especialment en delictes com les estafes comeses amb mitjans informàtics. En aquest context, els professionals de la criminologia han d'estar preparats per afrontar nous escenaris, comprendre aquests fenòmens i donar resposta als reptes de la delinqüència digital.
8: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I com cada dia a aquesta hora repassem el preu també de les coses, avui ens hem fixat en les quotes dels gimnasos. Lara Garcia.
11: Hi ha centres i tarifes de tot tipus arreu del territori. Els més assequibles acostumen a ser els centres esportius municipals. Els més barats que hem vist, com ara el de Montroig del Camp i Miami Platja, cobren 3 euros al dia i 20 euros mensuals. Depèn dels serveis que ofereix cada centre. Si anem cap a l'Alt Empordà, a Vilafant, on tenen un centre molt gran amb molts serveis, la tarifa mensual bàsica és de 40 euros.
12: Pilates, ioga, spinning, tenim la sala fitness també i tenim també
3: pistes de pàdel. La tarifa mensual, que és de 41,17. Llavors tenim una tarifa sènior, que són de 32,91. Una entrada diària són 8,76 €. I tenim un bono de 10 sessions, que val 66,95.
11: Els centres privats, que ofereixen més o menys els mateixos serveis que els equipaments públics, els preus són força més elevats. A Barcelona, per exemple, hi ha els clubs Metropolitan, on la quota supera els 100 € al mes.
12: Jo pago 104 € al mes al Metropolitan, i això em dona accés a tots els metropolitans de tot Espanya, i de serveis doncs té el gimnàs bàsic, després totes les classes dirigides, després també hi ha una zona d'espa, i que hi ha una piscina climatitzada, sauna, i el més important de tots, que a mi em dona la vida, és que hi ha tovalloles gratis.
11: I també trobem coses més especialitzades, com ara els centres d'entrenament Paleo. En ser serveis específics i fer entrenaments individuals, el preu també puja. A més, en aquests gimnasos promouen tot un estil de vida i et fan també un pla d'alimentació. N'hem parlat amb en Carles Carulla, director del centre Paleo Training de Sabadell.
13: Els nostres preus van des de 67 € al mes a 82 € al mes. Hi ha tot un seguit, un escalat de mensualitats que dependran dels dies que vinguem a la sala a entrenar.
14: 5.712.
15: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
15: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
16: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
0: Hi ha 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Quin és el vídeo més mirat a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
17: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ens hem de traslladar aquest dissabte passat, dia 5 de setembre, 12 del migdia, estadi Alfredo Di Stéfano. L'àrbitre xiula a l'inici del partit de primera ref entre el Real Madrid-Castilla i el Juventud Torremolinos. El joc es desenvolupa amb normalitat, però la transmissió esportiva que s'està emetent per diferents plataformes passa això.
18: Andes, otra vez con el lateral de Castelldefels, cediendo para su guardameta, para Javi Cuenca.
0: Com?
17: Vaja, no ho sé, sembla que un dels comentaristes ha demanat sifon per rebaixar el vermut a aquella hora. Clar, llavors el vídeo ha circulat per les xarxes i hi ha hagut gran indignació per una banda, per la falta de respecte cap a la patum futbolera, i per una altra banda, atacs de riure desmesurats i comentaris com no se puede ir a trabajar habiendo ingerido choripán. En fi, Ricard, esperem que hagi aprofitat i que després d'aquest episodi gasós el company comentarista fes una migdiada de 2 hores per acabar de fer la digestió, eh?
0: Gràcies, Elisenda.
17: A tu.
19: Això que escoltes és la llufanyapeta, és la palometa del tio Manel.
0: I avui arribarem al punt de les 8 del matí recordant Josep Manel Pugès Estrader, pioner del punk i l'esca a Catalunya i fundador del mític grup Esca Català. La seva mort la setmana passada ens fa recordar que no som joves per sempre. Som-hi, que és dilluns!

Us saludem en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en un dia en què torna a ser calorós, tot i que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix 26 graus de temperatura al centre de Barcelona i falta només un dia abans que arrenqui aquest curs escolar, del qual avui i demà parlarem àmpliament a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Com ja és tradició, a l'inici d'aquest curs polític, el Matí de Catalunya Ràdio obre temporada des del Palau de la Generalitat. A 8:45, d'aquí a mitja hora, entrevistarem el president Salvador Illa i ho podreu seguir en directe tant per Catalunya Ràdio com per TV3, com també per la plataforma 3CAT. Farem aquesta entrevista en un matí en què Europa es desperta amb un calfred a l'esquena. Ahir a la nit es va consumar un escenari molt temut per a les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. I és que l'extrema dreta, d'Alternativa per Alemanya, ha fregat la majoria absoluta amb un 44% dels vots. És el millor resultat de l'ultradreta alemanya des de la caiguda del nazisme. I les opcions que governin per primer cop són realment reals. Podríem fer-ho de la mà d'un partit nou, un partit nou d'esquerres, anti-immigració, que és l'únic disposat a saltar-se aquest cordó sanitari contra el feixisme. I això ens fa preguntar avui, entre altres coses,

0: coincideix amb aquesta màxima tensió a les nostres fronteres. La setmana passada, per exemple, el mateix president Illa va ser a Kiev per reunir-se amb Zelensky i va mostrar també el seu suport, el suport de les institucions davant d'aquesta agressió russa. Però mentre Europa intenta mantenir també el pols a Ucraïna, la geopolítica juga a banda. I aquest mateix cap de setmana, una delegació nord-americana s'ha reunit tant amb Vladimir Putin com amb Zelensky. S'han assegut per negociar, diuen, un acord incert que posaria fi a aquest conflicte. Aquest és el tauler on es mou Europa, intentant no caure en aquesta rellevància en l'escenari global, lluitant contra una onada reaccionària a gairebé tots els països europeus, patint per aquesta inestabilitat a les seves fronteres i amb la sensació que el sistema no respon ni a les crisis globals ni tampoc al seu dia a dia. I d'urgències reals, en tenim moltes. A casa nostra n'hi ha a cabassos, com dèiem, demà arrenca aquest curs escolar, amb una vaga d'educació i amb calor a les aules. Al carrer el drama de l'habitatge és constant, és inassumible que expulsa veïns del seu barri. Hi ha salaris que no permeten a les famílies arribar a final de mes. Hi ha una pressió creixent també sobre els serveis públics i molts altres temes urgents que omplen l'actualitat. I en aquest escenari, doncs, és fonamental saber què en pensa la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, d'aquí a menys de mitja hora al matí de Catalunya Ràdio. Volem saber quins són els plans del govern i entendre també com ens situem davant dels reptes que amenacen tot el continent. Totes aquestes qüestions i moltes altres d'aquí a mitja hora amb el president Salvador Illa.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Salvador Illa serà als micròfons del matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional al president en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 9:15.
0: La segona.
2: L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. Encara que finalment Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, opta a governar un estat federal alemany per primer cop des del final de la Segona Guerra Mundial.
0: La tercera.
2: Pedro Sánchez reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i el dia que es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra amb la declaració de l'expresident de l'aerolínia.
0: Després de la tercera ve la quarta.
2: Hi ha una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, tots dos a la Noguera.
0: La cinquena.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe.
0: I pel que fa als esports...
3: Exhibició del Barça 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari als blaugrana. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça per la Supercopa de Futbol Sala 5-4 contra el Múrcia. Toni Mou guanya el 40è Mundial de Trial i un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: I avui tindrem una petita baixada de temperatures. Com de petita, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, en general baixarà 1, 2 o 3 graus la temperatura, potser una mica més en alguns llocs del centre del país i del sud. Res a veure amb els 10 o 15 graus que pot arribar a baixar dimecres a la meitat nord de Catalunya. Amb alguns primers ruixats que demà a la tarda ja apareixeran al Pirineu, les tempestes més fortes començaran a caure la nit de dimarts a dimecres a la costa. Mentre això no arribi, avui encara un dia tranquil i assolellat.
0: Per cert, que a les carreteres, la Ronda de Dalt ara mateix continua sent la via més conflictiva d'aquest matí. Mireia Sala.
5: Sí, un vehicle avariat que ja s'ha retirat ha tallat un carril durant 30 minuts i això està provocant encara circulació lenta amb retencions entre Vallcarca i Pedralbes en sentit Llobregat. També hi ha força cua encara a la B23 entre Molins i Sant Feliu i a Esplugues, a la C58 a Sabadell i de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a Ripollat en sentit Terrassa i a l'A2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros?

0: Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
1: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Ara són les 8 i 7. I això vol dir que d'aquí a 23 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, començarem aquesta entrevista tradicional i institucional ja al president de la Generalitat. Serà a revisió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Parlarem amb Salvador Illa d'aquest inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci el curs escolar amb aquesta vaga de docents anunciada des de fa setmanes, Albert Prat.
4: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: A partir de 8:45, insistim, doncs, aquesta entrevista institucional al president Illa, com ara deia l'Albert, per això un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
5: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
3: Reclamava canvi de to als sindicats la consellera Niubó aquest cap de setmana a La Vanguardia, unes reunions que també els últims dies no han servit de gaire.
6: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
3: Això diu en aquest cas els sindicats, USTEC. I a banda de la vaga, la carpeta educativa també passa per altres punts. Un és la calor que vivim tots plegats, perquè ara que hem tingut temperatures de 40 graus, un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius s'estarà per sobre dels 27 graus. I està comprovat que això fa baixar el rendiment escolar. Recordem que la meitat de les escoles continuen pendents també d'una bona adequació climàtica. Tot això sense oblidar també el fiasco de les proves PISA. També la factura econòmica del retorn a les aules, perquè, atenció a aquesta dada, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Mariano Rerabella.
7: És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
8: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també es fan molts abusos i fa que s'incrementi vegades innecessàriament aquest cost.
7: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a banda d'això, Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia.
3: Amb el president Salvador Illa parlarem també de l'extrema dreta.
9: Sí, ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també li donen a Vox. Avui mateix el diari El País publica una nova enquesta que dona a la suma de Vox i PP el 50% de vot per primera vegada. La Razón i la BC van en aquesta línia, ara ho explicarem. I a Alemanya, l'extrema dreta té serioses opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial.
3: I a l'entrevista institucional també parlarem, com no, d'habitatge.
10: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
3: Així ens ho deia la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio divendres, i entre les carpetes també pendents, que avui abordarem, hi haurà també seguretat, el viatge que ha fet el president a Ucraïna o el model de finançament.
9: Es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més, evidentment, del Ministeri d'Hisenda. Ara per ara, però, continuen faltant suports per la seva aprovació definitiva.
3: Sobre aquesta entrevista, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
11: El president Salvador Illa li arriba a l'hora de la veritat. Dos anys després d'aconseguir fer govern i amb els pressupostos aprovats amb Esquerra i Comuns, ara és el moment que els ciutadans percebin amb tota claredat quin és el seu projecte per Catalunya. No el dels seus socis, sinó el del primer partit del Parlament. El govern, en aquests dos primers anys, ha afrontat problemes llargament ajornats durant la darrera dècada, com és el cas de l'educació o de Rodalies. I ho ha fet amb una mirada llarga, anant a les arrels, sense posar pedaços. Ara toca demostrar que les solucions funcionen i cal fer-ho amb una veu potent, perquè costa molt fer-se escoltar amb tant de soroll.
3: De seguida ampliarem els bàsics del matí amb Frederic Vincent i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
14: Doncs jo només sento la carretera.
13: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
15: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
16: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
17: Catalunya Ràdio.
18: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
3: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
4: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
19: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
20: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquests són els sons del dia d'avui, 7 de setembre de 2026. D'aquí un quart d'hora, entrevista al Palau de la Generalitat. Entrevista institucional al president Salvador Illa. De moment, però, repassem els bàsics del matí amb la redacció i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado, Marta Viana, molt bon dia.
21: Bon dia.
9: Comencem anant a Alemanya.
22: Wir Freunde, dieser Abend heute ist historisch.
9: Aquest que sentiu és Ulrich Siegmund, a qui alguns mitjans han anomenat l'home més perillós d'Alemanya i que ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i té a tocar el que seria el primer govern de l'extrema dreta al país des de la Segona Guerra Mundial. Anem a Berlín, Jordi Regàs, molt bon dia.
23: Hola, bon dia. Sí, l'extrema dreta es queda només 3 escons de la majoria absoluta aquí a Saxònia-Anhalt, un resultat aclaparador. Ara cal veure si la resta de formacions poden activar el cordó sanitari per apartar Siegmund del càrrec de primer ministre. Alternativa per Alemanya, òbviament, interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. El partit que serà determinant en el trencaclosques del nou govern és l'esquerra populista Aliança Zagabanknecht, afirmant no voler votar cap dels candidats i proposen la figura d'un primer ministre superpartidista o neutral de consens que no seria cap dels candidats actuals. On acabarà tot plegat no és gens clar perquè les negociacions encara no han començat. Si l'aliança Zagabanknecht s'abstingués en la investidura, Siegmund seria nomenat com a primer ministre.
9: Gràcies, Jordi. Fins ara.
23: A vosaltres.
9: Mentrestant, aquí, entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
24: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars i diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions. La Daniela és la portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
25: Menys encara, el Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
24: A aquesta campanya hi ha adherides entitats com l'Organització Juvenil Socialista o el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, entre d'altres.
9: I encara parlant d'aliança, a Figueres, segons explica el diari Ara, hi ha militants que demanen recuperar com a candidat Arnau Liesa, a qui van apartar, ho va fer la direcció, quan es va saber que tenia una relació amb una menor d'edat.
24: Segons el diari, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
9: Avui en parlarem a l'Àgora amb el periodista que afirma aquesta informació, el periodista de la ara Xavi Tadó. I tot això després d'un cap de setmana en què la UGT ha celebrat un acte a Ripoll contra els discursos d'odi. Pepe Álvarez és el líder del sindicat, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Només cal veure doncs, quins són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs.

0: que controlin els mitjans de producció i que les persones, doncs, a poc a poc anem perdent els nostres drets. I això ho fan, bàsicament, separant la gent.
1: Per cert, que l'alcaldessa Sílvia Orriols ha qualificat els participants en aquesta acta de vividors i de farsants. I encara parlant de l'extrema dreta, polèmica a Sabadell amb aquesta cançó dels Tiets. Que era

0: Perquè aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major. Utilitzant aquest tema, els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les vostres merdes i afegeixen pallassos.
1: L'extrema dreta, que evidentment utilitza aquests casos, com també està utilitzant el de Ceuta. I avui llegim al País una enquesta segons la qual el Partit Popular i Vox superarien el 50% dels vots.
2: També tenim sondejos que publiquen l'ABC i la Razón. El PSOE perdria entre 15 i 20 diputats, segons el sondeig, però no tindria cap opció de governar. Vox doblaria els escons que té ara i això faria que la suma amb el Partit Popular superés de llarg la majoria absoluta. Per cert, en aquest context, Pedro Sánchez reuneix avui els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
1: I avui també el president de Ceuta reforça la pressió.
2: Juan Jesús Vives protagonitza un esmorzar informatiu a Madrid, acompanyat de Feijóo, després de la topada institucional aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir-hi immigrants.
1: Tot això en una setmana que s'anticipa complicada per Pedro Sánchez, es reprèn el curs judicial i això vol dir que tornen les investigacions del cas Zapatero i el cas Leire Díaz. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
3: Bon dia, sí, després de setmanes amb el foc oposat a la crisi de Ceuta, suma ara una pressió que no és nova, és la pressió judicial i la represa ve forta per al president espanyol. En el cas de Zapatero, avui i demà declaren l'excúpula de Plus Ultra, que per escrit ja van avançar el jutge del cas Zapatero, que havia rebut més de mig milió d'euros a canvi de moure fils per al rescat de la companyia per part de la Moncloa, sense concretar però les gestions que hauria fet l'expresident. I en el cas a Leire, dimecres serà el torn de la gerent del PSOE i de l'exadvocat de Coldo García, dijous de l'exdirector de la Guàrdia Civil, tots tres com a investigats.
1: Gràcies, Tània. I encara en clau política, Junts reuneix a partir d'avui al Berguedà els seus diputats i diputades, Jordi Corbalan.
4: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
5: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
5: Amb tot el focus polític posat a Madrid,
7: senyor Sánchez, apartis.
5: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
8: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
5: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 8 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Les últimes hores ens deixen un nou cas d'abús policial contra un aficionat que portava un estelat, un aficionat al futbol. En aquest cas es tracta d'un seguidor de l'Europa en un partit al Corcón.
0: Segons expliquen alguns aficionats, uns agents van agafar l'home pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar, van requisar-li l'estelada i van obligar-lo a dir que era espanyol.
9: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que va parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Així ho explicava Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi. Com a protesta, l'afició de l'Europa va marxar de la zona visitant de la graderia durant el partit.
1: I una agressió a Manresa a les últimes hores. Un grup de joves ha pegat a un home a qui aparentment volien atracar.
0: Ho explica el Regió 7. No li van robar res perquè no duia res a sobre, però sí que li van provocar algun cop. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i s'està a l'espera de si presenta o no una denúncia.
1: I a Barcelona, un home apunyala tres persones i es llança pel balcó.
10: L'home va quedar ferit greu. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
1: I avui fa dos mesos d'això.
11: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet.
1: És aquell esvoranc que va obligar a desallotjar 8 finques de Barcelona, al barri del Putxet. Dos mesos després, 18 famílies encara no poden tornar a casa.
10: I no podran fer-ho fins al gener, és el cas de la Miren.
12: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
10: També hi ha negocis de la zona que estan afectats, per exemple, la pizzeria Verona, on va aparèixer l'esvoranc. El Domingo és el propietari.
13: Poco a poco vamos haciendo y bueno, el ICF nos están ayudando, el ayuntamiento están ayudando y bueno, y se va pagando las facturas un poco a poco y bueno, tiempo al tiempo.
10: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any. L'esvoranc per les obres de l'era 9 del metro de Barcelona va ser de 8 metres de diàmetre.
1: 8 i 22 minuts, una notícia de la nit als Estats Units, a Miami, almenys 5 persones han mort després que un avió hagi sortit de la pista d'aterratge.
14: Era un avió de càrrega d'Amazon que ha sobrepassat el final de la pista i ha impactat contra diversos vehicles, provocant un gran incendi. A banda dels 5 morts, hi ha 5 ferits, 3 dels quals greus. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula 500.000 de vols amb retard i més d'un centenar de cancel·lacions.
1: I també notícia de les últimes hores, els hospitals de Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer.
14: La investigació la fan diversos centres europeus i ja s'està provant a la Xina i als Estats Units. Segons explica el periòdico, es tracta d'una cirurgia feta amb un robot que és poc invasiva i que ara s'ha de veure si és efectiva.
1: Ja que parlem de salut, ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això arran de la petició que han fet les futbolistes de la selecció espanyola. Núria Har.
15: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
16: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
15: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
17: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
15: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna coseta més. Per exemple, avui se celebra l'acte Catalunya aixeca el taló, Marta.
0: La gala que dona el tret de sortida a la temporada teatral de Catalunya serà al Gran Teatre del Liceu i s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT. El lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
1: I atenció, una notícia que encara s'ha de confirmar. Què és que els Oasis podrien tornar a Barcelona?
0: Segons la premsa anglesa, preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I allà al festival avui reconeixerà amb el Lleó d'Or Ellen Burstyn, la protagonista de L'Exorcista, després que tot el ressò se l'hagi emportat Robert Pattinson i aquesta pel·lícula que es diu Prime Time sobre el programa de televisió de fa ja uns quants anys que es deia Com caçar un depredador, enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
18: La primera incursió d'Oppenheimer en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
19: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
18: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Òscar. I a Lleida tornaran a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
0: Serà el local que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau.
1: Estela Busoms.
20: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
21: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu que no arriba als 12 i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
20: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i arribarem a 8:45. Avui que arrenca la temporada de TV3, tornen el Tot es mou i La Selva, i d'aquí a uns breus minuts l'entrevista de Ricard Ostrell, l'entrevista institucional al president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat. Però de moment actualitzem la situació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
22: Bon dia. Doncs un accident talla dos carrils a la C-58 en sentit Barcelona i això provoca retencions de Ripollet al nus de la Trinitat. Per alleugerir aquesta cua, el carril Busbau s'ha obert per tothom excepte per als camions de més de 7 tones i mitja. A banda d'això, encara hi ha força retenció a la ronda de dalt de Vallcar cap a Pedralbes en sentit Llobregat, a la ronda del litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella en sentit Llobregat i cua també encara a la B-23 entre Molins i Sant Feliu i Esplugues i a l'A-2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: Gràcies, Mireia. D'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 amb entrevista institucional al president Salvador Illa, però de moment anem als esports. Well, I'll take whatever I want. And baby, I want you. Avui amb el Pol Foradada. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició ahir al camp del València amb una maneta, un 0-5, Pol.
2: Control i superioritat total del Barça des de tots els punts de vista, tant de joc com físics. Una exhibició ofensiva amb gols de Lamine, dos, un de Rafinha, un de Firmin i un de Pedri, que situen els blaugrana al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
3: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
2: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri, mentre que l'Espanyol ha empatat aquesta nit amb el Sevilla a un gol de Marcos Fernández al temps d'afegit ha posat l'empat definitiu. Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanc i blau. També a primera, a la Alavés 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0. Avui, Getafe Celta i Elx, Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba 2, quarts de 9.
1: I Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
2: Ha aconseguit la victòria als Països Baixos, un nou Mundial a l'aire lliure, n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té Indor.
4: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants Mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
2: Es pot dir d'una altra manera, el de Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
26: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
27: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Senyores i senyors, bon dia. Benvinguts a l'entrevista institucional tradicional ja al president de la Generalitat, Salvador Illa. President, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com està?
1: Molt bé.
0: Acaba de tornar d'un viatge a Ucraïna. Expliqui'ns què és el que ha vist a Ucraïna, president.
1: Doncs he vist un país en guerra, que batalla per la seva llibertat, pels seus drets. La seva batalla, la seva lluita, és la nostra lluita, la lluita dels europeus, i a més un país que vol viure amb normalitat, no? Una ciutat, Kiev, que vol viure amb normalitat. Ha estat un viatge molt important per mi, molt alliçonador. No? I hem firmat acords importants amb tres regions ucraïneses per ajudar-los des d'aquí. No?
0: Per què era important pel president de la Generalitat anar a Ucraïna? Quin és el sentit real d'aquest viatge?
1: Perquè la lluita dels ucraïnesos és la nostra lluita. Ells es rebel·len contra una invasió, contra una agressió de Putin, defensen la seva llibertat, defensen el dret que tenen a escollir el seu futur i ens ha de fer conscienciar que la seva lluita és la nostra lluita. No? I crec que a nivell de territoris, a nivell de comunitats autònomes, hem d'ajudar les regions ucraïneses a tirar endavant i a sortir endavant. Ha estat, insisteixo, un viatge alliçonador important per mi. No? I ens queda, em sembla que ens quedi molt lluny, però és que una mica allà es veu el món que pot venir si no tenim les idees molt clares i no sabem quines vinyes vermelles hem de posar i on ens hem de plantar. No?
0: És una lluita per la supervivència, la lluita d'Ucraïna. Vostè creu que Catalunya també lluita per la supervivència?
1: No, Catalunya el que ha de lluitar és per una Europa que pugui defensar, seguir defensant el seu model de prosperitat compartida, d'economia de mercat, amb règims democràtics, amb un estat del benestar, una Europa que s'ha de federalitzar, que s'ha d'unir més,

0: i que en aquest moment juga, els seus valors estan en joc a Ucraïna, per això és important, això és important el que està passant a Ucraïna, no?
1: Vostè, de fet, va ser el primer president d'una regió europea que es reuneix amb Zelensky, amb el president ucraïnès. Fins ara havien fet caps d'estat, algun president d'algun país. Què li va traslladar Zelensky a vostè com a president de la Generalitat?
0: Va agrair molt que hi anéssim, va agrair molt que aquesta setmana, que ha estat una setmana complicada per ells, no suspenguéssim el viatge, i fóssim, i ens va demanar ajuda per preparar un hivern que anticipen molt complicat. No? És una persona que a mi em va impressionar molt positivament, el president Zelensky, una persona amb idees molt clares, que en moments complicats en què hi oferien, ell va saber quin era el seu paper, quin era el seu lloc, que és estar a Ucraïna com a president i activar tots els ressorts per defensar que el seu poble, que el poble ucraïnès pugui triar quin camí vol seguir, no? Que és el camí d'Europa. No?
1: Si sembla, entrem a la sala dels diputats per començar aquesta entrevista, precisament, davant, president.
0: Gràcies.
1: Precisament, per començant per Europa, perquè Europa, com sap vostè, ara mateix està amenaçada per moltes coses. Acabem de conèixer aquesta matinada els resultats de les eleccions a una regió molt important d'Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat amb un 44% dels vots. Vostè, president, com de preocupat està amb el món que ve?
0: Doncs preocupat, però també esperançat. És a dir, jo no crec que hem de llançar ni tinc una visió pessimista. Passarà el que vulguem que passi. Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau, generant prosperitat, fent que aquesta prosperitat sigui compartida, aprofitar les noves tecnologies per expandir les possibilitats de creixement econòmic i de beneficiar a tothom. O sigui, el futur no està escrit. No hi ha una inevitabilitat del que ha de passar. Ho decidim nosaltres, ho decidirem nosaltres. No? El camí que han apuntat aquest de Land of Demand, de Saxònia-Anhalt, és un camí, des del meu punt de vista, equivocat, des de moltes perspectives. No? I d'aquest sentit ens hem de preocupar, però també hem de seguir treballant amb esperança i amb optimisme cap al futur. No?
1: Però és el que vota la gent. És a dir, vostè té una altra manera de fer política. Però és un moment en què la política més agressiva, més de tiar el conflicte, funciona. Què li fa pensar que vostè, la seva capacitat o la seva manera de fer política, portarà a mobilitzar més la gent?
0: Jo crec que jo confio en la ciutadania. Confio en la ciutadania catalana en particular, però també en el conjunt de la ciutadania europea. Receptes que han fracassat en el passat, jo crec que la gent és prou madura per veure que no són el camí. I receptes que estan fracassant quan es porten a pràctica a altres països, en particular als Estats Units, crec que no són el camí. Ara, a partir d'aquí, hem de treballar, hem d'abordar les coses, hem de parlar amb claredat a la gent, no hem de generar falses expectatives, però crec que són camins completament equivocats i tinc tota la confiança i tota la convicció que la immensa majoria del poble de Catalunya no està aquí. No?
1: Vostè governa una Catalunya de 8,2 milions d'habitants, amb una economia que creix, però també on creixen molt les desigualtats. Tenim problemes amb l'habitatge, els serveis públics estan molt tensionats i una societat que cada vegada és més diversa. Vostè creu que el creixement fa perdre qualitat de vida a una societat?
0: No, el creixement, si es reparteix adequadament, si és compartit, si la prosperitat, el creixement que genera és una prosperitat, un creixement compartit, no, millora les nostres condicions de vida. El que hem de fer són les dues coses. Fer que hi hagi prosperitat, fer que l'economia funcioni, però també regular aquesta economia perquè aquesta prosperitat no quedi en mans d'uns pocs, sinó que arribi al conjunt de la societat, i en això estem. Això és el cor del meu projecte polític, no? Generar prosperitat, però fer que aquesta prosperitat sigui compartida, i per això estem reforçant les polítiques públiques i per això estem reforçant els serveis públics que hem heredat en un estat, efectivament, no desitjable, no? Jo al punt de partida ja sabia quin era, per això vaig comprometre'm a fer això, i ho estem fent el més ràpidament possible, però també explicant a la ciutat tenia el punt de partida del que sortíem i els problemes que ens estem trobant i els ritmes als que podem anar. No? I jo crec que la ciutadania, si se li explica les coses i si veu els esforços que s'estan fent, entén aquest plantejament. No?
1: Però aquest creixement que vostè m'explica és un creixement sense límit? Es pot créixer sense límit?
0: Econòmicament, des d'un punt de vista, si es refereix a un creixement econòmic, estem en tasses de creixement molt importants, al voltant del 3%, jo el creixement econòmic, la prosperitat que genera l'economia la veig bé, i quan més n'hi hagi, millor. Però poso un mateix èmfasi en aquesta prosperitat, en aquest creixement, en que sigui un creixement i una prosperitat que arribi a tothom, per exemple, en matèria d'habitatge, per exemple, en matèria de serveis públics, per exemple, en matèria d'infraestructures, i no que quedi concentrada, com estem veient en moltes parts del món, en poques persones i en pocs territoris, sinó que arribi al conjunt de Catalunya i al conjunt de la societat catalana.
1: Avui a Catalunya conviuen moltes identitats. Què diria vostè que les uneix? És a dir, què vol dir per vostè ser català avui en dia?
0: Jo quan em parlen per vostè que ser català penso en els meus avis.

0: materns i paterns, no? I penso en el bagatge que m'han traslladat, persones treballadores, un de pagesia, l'altre més de bosc, de la zona del Montseny, amb una llengua, amb una cultura, amb una manera de ser oberta, inclusiva, que acollia, que ha acollit a moltes persones. Penso en això, com penso en Catalunya, no? En aquesta manera de ser oberta, inclusiva, amb una, que s'expressa amb una llengua, amb una manera d'entendre el món, que és Catalunya, no? I penso també en una vessant, si vol vostè, menys, més racional en el conjunt de drets que significa ser català, no? Els drets i deures que tens quan vius aquí, no? Garantia d'igualtat, garantia d'accedir a uns serveis públics de qualitat, però també el deure de respectar unes normes de convivència, d'igualtat home-dona, de participació política, penso en això, no?
1: Vostè parla d'una Catalunya oberta, acollidora, però veiem com les forces polítiques que no volen acollir doncs estan agafant cada vegada més adeptes a Catalunya. Parlava de la llengua. La llengua, quan mirem les dades, està retrocedint. L'ús dels joves en l'ús social de la llengua està retrocedint a marxes forçades.
0: Per això hem posat més recursos que mai en matèria de reforçament de la llengua catalana, per això hem impulsat un pacte pel català, i ho agraeixo a totes aquelles persones que s'hi han sumat, i per això seguirem treballant. També hi ha cada dia més persones que parlen el català. També hi ha cada dia més persones que han vingut a Catalunya que s'han apuntat a cursos de català. També hi ha avenços que ens fan ser, en aquest sentit, optimistes en quant al progrés de la llengua catalana. Ara, efectivament, vivim en un món, xarxes socials, telèfons mòbils, amb un seguit de tendències que justament requereixen més esforços que mai, que s'està posant el govern per reforçar la llengua catalana com un factor d'integració i de cohesió de la nostra societat.
1: No? I no seria més útil que, per exemple, un president com vostè parlés només en català, que fes tuits només en català?
0: Jo parlo en català, com a president de Catalunya, però parlar en català no significa que no renunciï a utilitzar altres llengües per fer-me entendre a llocs on no parlen el català. Però les meves intervencions i el meu capteniment com a president de Catalunya deixa acabar a tothom que vulgui veure amb objectivitat que la llengua de Catalunya és el català.
1: Un jove, per exemple, que estudia en català però que quan surt utilitza el castellà. Vostè què li diria com a president?
0: Que utilitzi el català. Que el català no només és una llengua per quan està a l'aula, a l'escola, o per quan ha de fer un exercici escolar, sinó que és una llengua per relacionar-se i per viure amb ella, no? I m'animaria a fer-ho, i animaria a tots, a més, a que ajudem aquest jove a fer-ho, adreçant-nos amb ell en català. Sempre tenim clar que la llengua és un mitjà de comunicació i d'entesa, no mai una barrera ni una frontera.
1: Anem a parlar de seguretat, president. Vostès insisteixen que Catalunya és un país segur, per les dades que expliquen, però molta gent no té aquesta percepció. Què està fallant?
0: No és que ho expliqui amb les dades, és que si vostè viatja i surt i va a altres indrets del món, apreciarà els indrets de seguretat que tenim a Catalunya, no? I les dades ho diuen i hem fet esforços importants. Què passa? Doncs que encara s'ha de seguir treballant en aquesta direcció. Per això anem a 25.000 Mossos d'Esquadra, per això hem reforçat amb un 20% el nombre de jutjats. Tot això no s'havia fet els darrers anys. No hi havia ni prou jutges per escatir si les persones que la policia de Catalunya posa a la seva disposició en comès delictes, i aquests delictes són sancionables penalment, ni hi havia prou policies per detenir la gent. Hem avançat en això i les dades estan començant a avançar, a demostrar que efectivament anem en el camí correcte. S'ha fet prou? No. S'ha de fer més? Sí. Estem fent més? Sí. Som contundents? Totalment. La seguretat és un requisit per poder exercir la llibertat que tota persona té dret, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, estem actuant amb tota la contundència del món. Qui va fa, va paga, és la meva frase en aquest sentit, el meu plantejament en aquest sentit, i així seguirem, no?
1: La setmana passada, per exemple, vam lamentar l'assassinat d'una persona després de les festes majors de Manresa. Després van començar a circular diferents informacions falses. Com es combat una mentida que pot arribar a milions de catalans, que arriba més ràpid fins i tot que una roda de premsa que pugui fer un govern com el seu?
0: La mentida sempre es combat amb la veritat i explicar les coses com són. Hi va haver un assassinat, s'ha d'arribar a fons i s'arribarà a fons, s'ha de detenir les persones que ja estan detingudes que ho van cometre, s'han de posar a disposició judicial i s'ha de ser contundent amb això. Ara, no difonent informacions falses que no fan cap servei ni a la seguretat ni a la convivència del país, no? Per tant, la mentida sempre es combat amb veritat, no? Amb la veritat, i és el que farà el govern de Catalunya i el que seguirà fent el govern de Catalunya.
1: Però no es combat evitant que passi aquesta mentida, reaccionant?
0: És el que vam fer. És el que vam fer. Per mi, la discriminatòria per nosaltres és qui respecta la convivència i qui trenca la convivència vulnerar les normes bàsiques de convivència. Per tant, qui comet un delicte, sigui qui sigui, parli qui parli, vingui d'on vingui, se serà contundent amb ell, s'és contundent amb ell, se'l persegueix, se'l deté, se'l posa davant de la disposició de la justícia i si els jutges ho estimen oportú, compleix condemna. Aquesta és la norma de capteniment del govern de Catalunya.
1: Clar, però també ens hem de preguntar per què passa. Estem parlant d'uns menors que ja havien estat identificats anteriorment, un dels quals ja estava en llibertat vigilada. Què és el que fa que passi això? De qui és responsabilitat, president?
0: En aquest cas, de les autoritats que van prendre les decisions que van prendre, jo tampoc no vull entrar a valorar-les sense tenir un coneixement aprofundit, però també hi dic, si aquí s'han de revisar coses, el govern estarà algú que hagi d'estar per revisar-les. Ara nosaltres el que ens correspon és tenir una policia eficaç, que la tenim, vetllar perquè els jutges, que són un poder, però també un servei públic, tinguin els mitjans que han de tenir, per això ho augmentava a la seva disposició, i a partir d'aquí fer complir sense matisos la llei. I és el que estem fent i el que seguirem fent.
1: Però ho emmarca en un cas puntual. No hi veu, per exemple, que cal afrontar un problema més profund pel que fa a la protecció de menors, pel que fa a l'exclusió social, la seguretat?
0: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. No? Ara li dic, decisions a cop que ven tampoc. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com en el que depengui de nosaltres, el Poder Judicial, tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei. I aquell que la infringeix, detenir-lo, posar-lo a disposició judicial i, si ha comès un delicte, doncs que pagui amb totes les conseqüències. No?
1: Portaran a la Fiscalia com a delicte d'odi els tuits de Sílvia Orriols?
0: Sempre que s'observa que hi ha comportaments que vulneren el marc de la vegau i que tien l'odi, vulneraran el marc vegau, el govern actuarà. Ho estem valorant i, si és el cas, en aquest cas i amb tots actuarem igual.
1: Un país, vostè ho deia abans, també s'explica per la seva solidaritat. Ara estem vivint també les seqüeles d'una crisi que hem viscut a l'estiu, la crisi que hi ha hagut humanitària a Ceuta. Catalunya ha d'acollir aquests menors no acompanyats que ara són a Ceuta?
0: Catalunya és solidària. Ho ha sigut sempre i ho seguirà sent. Miri, avui mateix la responsable de vacunes del govern de Catalunya, del Departament de Salut, es desplaça a Ceuta. És el segon viatge que fa. Ja va estar-hi la setmana passada, no l'anterior, una setmana, ajudant amb tota la logística de vacunació, traslladant tota la nostra experiència. Això és estar on has d'estar. No donar-se tants cops de pit i fer el que s'ha de fer. En matèria d'acolliment de menors, Catalunya ha estat sempre solidària i a partir d'aquí el repartiment que s'hagi de fer eventualment haurà de veure de quin punt de partida sortim i quin esforç o quina acollida han fet les comunitats autònomes i fixar a qui correspon acollir perquè no ha fet uns esforços fins ara suficients. Catalunya està a l'avantguarda d'això i és de les comunitats autònomes que més solidàries mostren aquesta qüestió sense predicar-ho tant i practicant-ho més. No?
1: Però quan diu que està al capdavant de la capacitat d'acollir, vol dir que Catalunya té capacitat per acollir, per integrar, per donar futur digne a aquestes persones?
0: Jo dic que això s'ha de discutir en els òrgans pertinents, que convoca el Ministeri, ja hi ha anat el conseller en una reunió que hi ha hagut, i hem de veure a partir d'aquí què planteja el govern d'Espanya, i Catalunya es mourà com s'ha mogut fins ara sempre en els paràmetres de la lleialtat institucional i del compliment de la lleialtat. Espero que tothom ho faci. Tampoc anirem amb el lliri a mà, ni serem ingenus. Però ens mourem, com hem fet fins ara, amb criteris de solidaritat i de respecte a la legalitat i de lleialtat institucional.
1: Deixa'm entrar una mica més al fons en aquesta qüestió. La solidaritat que vostè predica té límits? És a dir, hi ha un límit per decidir quantes persones poden arribar a entrar o no al país?
0: No, que no perjudiqui la nostra generació de prosperitat. És a dir, serem solidaris no fins al punt d'empobrir-nos més que aquell que és objecte de la nostra solidaritat. Això en matèria de finançament, per exemple, es diu ordinabilitat. Escolti, ajuda la que puguem donar és també una manera de ser dels catalans, el ser solidaris, el pensar en aquells bueno, que estan en situacions pitjors que nosaltres. Ara ajuda fins al punt de no quedar-te en pitjor condició que aquell que rep la teva ajuda. No?
1: En aquesta crisi, quina opinió en té vostè de la gestió que ha fet el govern espanyol?
0: Jo crec que el govern no donava les explicacions, el govern d'Espanya donava les explicacions que havia de donar. Crec que una situació d'aquest tipus, en fi, d'emergència, que hi ha hagut i que encara continua havent-hi a Ceuta, efectivament posen davant del mirall a tothom, no? El govern d'Espanya per descomptat, però també a l'oposició, i veig també comportaments que intenten més tirar llenya al foc i treure rèdit d'això i no tenen un comportament adequat a la situació d'emergència que està vivint a Ceuta. És a més una qüestió que transcendeix l'àmbit d'Espanya, Ceuta és frontera d'Espanya i d'Europa. I per tant també aquí hi ha hagut una reacció europea molt desafortunada des del meu punt de vista, almenys en un primer estadi, no? De no entendre què estava en joc aquí. No?
1: Però vostè, president, hagués estat un mes sense comparèixer, sense donar explicacions?
0: És tan fàcil, el dilluns, dir que haguessis fet com va acabar el partit de futbol del diumenge, jo em...

0: m'agrada entrar en aquests exercicis, jo conec bé...
1: El president Sánchez va justificar que tenia dret a fer vacances.
0: El president Sánchez va estar tot moment connectat, i va estar en tot moment a punt, a sobre, i va estar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana pendent d'això, no? Va fer-ho des de Lanzarote, no? Per tant, jo sobre això, en fi, crec que el que és rellevant ara és posar tots els recursos de l'Estat per resoldre aquesta situació d'emergència i remar tots a la mateixa direcció i no intentar treure profit de situacions que no, tant de bo no s'haguessin produït, però que són les que tenim davant i les que hem d'afrontar, no?
1: Com voleu per això el president Pedro Sánchez? Vostè creu que acabarà aquesta legislatura?
0: Sí, ho ha dit, i ho farà. I veig un president que ha sigut bevent, que ha sigut decent en plantejaments geopolítics internacionals i que té les idees clares i, per descomptat, des del meu punt de vista, és un president i un govern que li convé a Catalunya i en aquest sentit m'he expressat sempre i em segueixo expressant. No?
1: Creu per això que les eleccions generals han de ser abans o després de les municipals?
0: Això és una decisió que correspon al president Sánchez. Jo crec que això, i soc sincer, té menys transcendència del que pensem. La gent a vegades es pensa que en funció de què facis i penso que té menys transcendència. La ciutadania sap perfectament distingir entre diferents convocatòries electorals i no crec que sigui tan transcendent com us hi vulguin donar. Per tant, quan ell estimi oportú, ell ha dit que esgotava la legislatura i si això és així, doncs serien després de les eleccions municipals i autonòmiques. No?
1: Té transcendència si hi ha canvis, perquè hi ha molta gent que apunten que vostè podria ser el successor de Pedro Sánchez. No sé si n'ha parlat mai d'això amb el president espanyol.
0: Ni n'he parlat ni fa el cas. Jo estic honorat de ser president de Catalunya i aquest és el meu present i el meu futur. No? I sobre la successió de Pedro Sánchez crec que molt s'apresuren a parlar d'això. Crec que, i dic amb sinceritat, és més feble, molt més feble, terriblement més feble el lideratge de Feijó i sí que comença a haver-hi, diguem, de plantejaments sobre qui ha de... què passarà amb Feijó que no amb Sánchez. Jo, en fi, crec que conec bastant bé la realitat del socialisme espanyol i el seu lideratge és un lideratge amb una àmplia base. No diré que no hi hagi gent que no, que tots coneixem, que no abogui per altres plantejaments, però un lideratge amb un suport molt ampli en el conjunt del socialisme espanyol i sobretot en el conjunt de la militància dels votants progressistes a Espanya.
1: Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya, una diada que tradicionalment també se celebrava en aquest cas a Madrid, però aquest any vostès han decidit que canviaran Madrid per Extremadura. Expliqui'm per què han decidit marxar de Madrid.
0: Bueno, no és que tant marxar de Madrid com anar a Extremadura. Per què? Doncs perquè hi ha una realitat de molts catalans d'origen extremeny i perquè ens ha semblat que posar això en valor en el dia dels més assenyalats a Catalunya, la Festa Nacional de Catalunya, i dir, volem compartir també aquesta festa amb vosaltres, anant a la vostra terra d'origen, era un gest que en si mateix diu molt, no? Explica la voluntat inclusiva i d'obertura dels catalans, explica la voluntat de compartir la nostra festa nacional amb tots ells, i també és un reconeixement a l'aportació que ells han fet al progrés, a la prosperitat de Catalunya, no? I no és tan marxant, hi hem anat molts anys, bueno, ja, d'acord, ja hi fem coses a Madrid, fem els Premis Blanquerna, però aquí, diguem, ens ha semblat que era bonic fer això a Extremadura i crec que està tenint una bona acollida.
1: Però vol dir que aquests valors que em diu vostè d'Extremadura no hi són a Madrid, per exemple?
0: També hi són, per això hi hem anat tants anys, no? Però no és només Madrid. Hi ha molta més comunitat de persones provenients de catalans d'origen extremeny que no catalans d'origen de Madrid, no?
1: Sí, si parlem del model polític, Madrid vostè diria que és l'antimodel polític de Salvador Illa?
0: Madrid ha defensat sempre, i ho dic amb tot el respecte perquè correspon als ciutadans i ciutadanes de Madrid decidir què volen, però la política que estan desenvolupant és una política que jo qualifico d'acumulació insolidària. Generar molta prosperitat, però que queda molt reduïda, molt concentrada en poques mans. Nosaltres volem generar prosperitat, i en generem, però som més d'una prosperitat compartida. No? Això ho pot vostè veure en molts àmbits, en l'àmbit doncs, universitari, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'habitatge. No? Nosaltres volem impulsar polítiques que facin que aquesta prosperitat arribi a tothom, amb una fiscalitat justa, però que posin molt accent en que això ha d'arribar a tot el conjunt de la societat. I allà a mi em sembla que tenen una política més de com ho va, no? Però el que no pugui arribar, doncs que s'espavivi, no? Jo aquest model no ho comparteixo.
1: Això pel que fa a la política, però no sé si quan vostè parla amb empresaris, per exemple, i els hi trasllada aquesta idea més oberta d'una Espanya més federal, on Catalunya hi pugui jugar un paper també més essencial, hi troba receptivitat o hi troba també aquestes reticències habituals de quedar-se a Madrid?
0: Hi ha una pulsió, per alguns d'ells, molt centralitzadora, no?, però jo crec que el model d'una Espanya plural i diversa, d'una Espanya, si vol vostè, més federal, és un model que és el que és. Que és que Espanya és això. I tothom que vagi contra això topa amb que els seus plantejaments, doncs, en parts on això està molt interioritzat, com pot ser Catalunya, com pot ser

0: El País Basc, com pot ser les Illes, doncs no entra en aquest model de centralitzar, no, a part que és poc eficaç, és menys eficaç, de fet, que un model que permeti nivells d'autogovern molt amplis i reconegui aquesta realitat plural i diversa d'Espanya, que enriqueix el conjunt d'Espanya, no només no la perjudica, sinó que l'enriqueix. No?
1: Deixi'm que escolti el que ha dit Isabel Díaz Ayuso a les últimes hores.
2: Los madrileños no pueden más. Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagarle la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es indignante porque se juega con el dinero de la gente. No es nuestro dinero. No es nuestra España, es la de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a heredar? Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos. Miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos, que lo vamos a pagar desde Madrid. No. Y desde luego, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía. El dinero de los madrileños no se toca. Y el que lo toque, lo va a pagar. Eso lo juro.
1: Parlava del model de finançament. Què li respon, president?
0: Primer, un consell. Jo d'ella no parlaria massa de residències oficials. Segon, una advertència. No es posi en Catalunya. I no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina. I tercer, mà estesa al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes que hi ha. Això és el que havia de dir.
1: Anem entrant en algunes matèries més directes que afecten la vida dels ciutadans de Catalunya. Per exemple, parlem de l'habitatge, que és una de les preocupacions màximes que té la societat. El govern ha anunciat 50.000 habitatges en els propers anys, però diferents estudis apunten que caldran molts més. Què respon vostè, president, o què li diu vostè a una persona que treballa, que es guanya un sou i que no pot pagar el lloguer a final de mes?
0: Pues que l'entenc perfectament i que la prioritat del meu govern és resoldre això. I que hem posat en marxa les polítiques més ambicioses que pugui trobar el conjunt d'Espanya i el conjunt d'Europa en aquesta matèria. I que per això estem construint 50.000 habitatges protegits, que són molts, i hi ha cap comunitat autònoma que hagi marcat aquesta xifra, aquest objectiu, fins al 2030.
1: Però no n'hi ha prou, president.
0: No, i per això estem desenvolupant, a continuació, un pla per generar 214.000 habitatges, transformant sòl per poder generar 214.000 habitatges a Catalunya. I per això estem treballant en matèria de densificació i per això estem treballant per escurçar els terminis per construir habitatge i diria, a més, que hi ha ajuts del govern de Catalunya per adquirir un habitatge, si tens menys de 40 anys, si tens necessites ajut per pagar la teva entrada, que es poden consultar a web del Departament de Territori, i per això li diria també que estem fent ajuts de lloguer, i per això li diria que estem treballant en tots els fronts, analitzant totes les polítiques que es fan arreu del món per poder resoldre aquesta qüestió. I li diria també que, malauradament, tot i que volem anar el més ràpid possible, no ho podem resoldre ni en una setmana ni en un mes, però que ho resoldrem, això.
1: Però hem d'acceptar com a societat que sigui normal treballar i que això no sigui suficient per poder viure, per exemple,
0: no,
1: a la ciutat on tu treballes?
0: No, clar que no hem d'acceptar-ho. Evidentment que no. Per això estem treballant per cohesió. Per això hi dic jo, prosperitat sí, però compartida. A mi uns empresaris em diuen, escolti'm, baixi impostos. I els dic sempre el mateix, i com ho explico jo a una persona que treballa que no pot pagar-se un habitatge? I com això afecta el seu negoci i la seva empresa? Si aquesta persona que vostè té contractada i que li paga un sou correcte, amb aquest sou no pot pagar un habitatge. No, aquest és el quint de la qüestió. Aquest és el quint de la qüestió. Gent que treballa, que té uns estudis, que s'ha format, que està tenint salaris correctes, però que no pot pagar-se un habitatge digne. Aquest és el quint. Això és el que jo hi responc a la gent que em diu baixin vostè els impostos. És que no... I com ho fem?
1: I es planteja pujar impostos, ara que treu el tema?
0: No, em plantejo treballar perquè aquesta prosperitat arribi a tothom. Amb una fiscalitat justa, millorant els recursos de l'autogovern de Catalunya, treballant per agilitzar, tampoc podem, això hem de ser tots molt realistes, tots, administracions municipals, tota la gent del sector de la construcció. No podem tardar 10 anys en transformar un sòl i començar-hi a posar habitatge, hem de reduir-ho. Si diem realment, jo crec que hi ha una emergència en matèria d'habitatge, doncs el que hem de fer és construir tant habitatge com sigui possible des d'un punt de vista de sostenibilitat en els terrenys adequats per poder-ho fer, que són terrenys que estiguin amb transport públic, amb bons serveis, no? I, evidentment, també lluitar contra aquells que volen fer negoci. Sempre que hi ha aquestes qüestions, hi ha algú que diu, espera't que jo hi faré negoci. Hem de ser contundents, per això també hem impulsat doncs, una mesures contra el que anomenem a compra especulativa. Què és això? No és aquella persona que amb estalvis ha tingut un segon habitatge, és aquelles persones que volen fer negoci amb això

0: i per això també hem dit, hem donat possibilitats a molts ajuntaments, i alguns d'ells ho han utilitzat, per exemple a Barcelona, però també a Hospitalet, Cornellà o recentment Badalona, per acabar amb els habitatges d'ús turístic, que és dir, la prioritat és per la gent d'aquí, que treballi, que necessita un habitatge per viure a aquestes ciutats, i no per gent que ve a passar-hi, i ens agrada que vingui a passar-hi un cap de setmana o una setmana, però té altres recursos, com és un hotel, o com són altres tipus d'establiments, no un habitatge que pot ser utilitzat per persones d'aquí per viure-hi. No?
1: Clar, però com diu vostè, sempre hi ha escletxes. Per exemple, ara unes escletxes són les habitacions compartides. Està pujant moltíssim el preu de les habitacions compartides. És a dir, d'alguna manera sembla que sempre el problema de l'habitatge es cronifica perquè s'escapa per alguna banda.
0: Qualsevol escletxa que detectem intentarem resoldre i contrarrestar. I aquest és un missatge que envio a tothom. Si vostè vol fer negoci i busca escletxes, taparem aquestes escletxes. I ho farem, a més a més, tan ràpid com puguem. L'habitatge és una prioritat, és una missió de país, és una prioritat de país. I no hi ha una societat que pugui viure amb un mínim de cohesió i amb un mínim d'esperança a futur si, com diu vostè, una persona que té una feina, que treballa, que no pot pagar-se, no pot accedir a un habitatge per poder desenvolupar el seu projecte de vida. Això és clau pel país. Jo crec que la majoria de gent de Catalunya ho entén i crec que el govern, en fi, desplega, insisteixo, totes les polítiques. Jo estic obert a totes les iniciatives que puguin en aquest sentit, sempre que siguin verificables i que puguin tenir una verosimilitud de poder funcionar.
1: Tan ràpid com sigui possible, em diu. Però la llei, per exemple, per limitar la compra especulativa encara està pendent d'aprovació. Quan l'aprovaran?
0: Bé, la llei s'ha tramitat, s'ha acordat, tenim un informa un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que posa reserves sobre algunes qüestions i nosaltres el que volem fer coses amb solidesa jurídica i això sempre ho he dit. Per tant, doncs estem analitzant aquest dictamen i l'adequarem a les advertències jurídiques que ens fan per tirar-lo endavant.
1: Quan serà això, president?
0: En les properes setmanes, mesos. Estem treballant en això el més aviat possible. Però el que tampoc podem fer és... aquest decret contra la compra especulativa, no, alguns potser es pensaven que era un brindis al sol. No. No és un brindis al sol. Per això ho volem fer amb solidesa jurídica i amb solvència jurídica, i per això doncs, aquest dictamen ens el prenem seriosament i ho adequarem a donar-li la base jurídica sòlida que tingui per justament per garantir que l'habitatge, si ve a fer un servei, si ve a guanyar-se la vida a la gent, jo no tinc cap inconvenient, però no si ve a especular ni a fer-se ric. No?
1: A tot això demà comença un curs escolar i de nou fa molta calor. El seu govern acabarà amb la calor a les aules?
0: Sí. Miri, a Catalunya hi ha 2.500 centres escolars. Una quarta part, una de cada quatre, són anteriors a 1965. Això és el que jo m'he trobat. Això és el que jo m'he trobat. Hem posat ja un primer quantitat de recursos, 100 milions d'euros, per poder resoldre, per poder climatitzar les escoles. Alguns ajuntaments han tingut pioners amb això, en particular l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha fet amb les seves escoles, un programa. Nosaltres hem fet aquest paquet aquest ajut, aquest programa d'ajut, al que s'han acollit molts ajuntaments, però estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències, per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació, és a dir, adaptant les nostres infraestructures, adaptant el país, adaptant la nostra manera de viure a aquesta realitat que ja tenim aquí. No?
1: Tornem a la pregunta d'abans, quan, per això?
0: No,
1: és a dir, vostè, el mes de maig de l'any vinent, vostè pot garantir als ciutadans de Catalunya que els seus fills que porten a l'escola no estaran en unes aules amb una temperatura infernal?
0: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. I en aquest programa...
1: Però el mes de maig, president...
0: Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Perquè fixi's, Vitico, que ens hem trobat. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Per tant, jo aplicaré a la ciutadania com ens trobem, què fem per resoldre això, sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat, i el país ha de fer un esforç, i crec que té recursos i capacitat per poder-ho fer, per adaptar aquestes infraestructures, començant per aquelles que són on hi ha les persones més vulnerables, que són els nens, els nois de Catalunya i la gent gran.
1: Què ha fet malament, president, el govern, perquè demà comenci un curs escolar amb una nova vaga educativa?
0: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles, en matèria de retribució als professors, en matèria d'augment de recursos, en matèria de disminució de ràtios, en matèria de millora de la infraestructura, mobilitzat un paquet de 2.600 milions d'euros de recursos. Ho hem acordat amb alguns sindicats, amb d'altres no ha estat possible. El govern seguirà en aquesta línia i, tal com ha dit la consellera, el propòsit

El govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots, administracions, pares, professors per descomptat, representants d'alumnes, tothom.

0: noies de Catalunya, els infants de Catalunya, tenen dret a l'educació, els que millor ho saben són els propis professors, les famílies de Catalunya tenen dret a que els seus fills siguin educats, i demano en aquest sentit doncs que es respecti aquest dret, també el de la mobilitat, però sobretot el dret a l'educació.
1: Però que hi hagi abús del dret a vaga.
0: No, és que jo no plantejaré mai que hi hagi abús del dret de vaga. El dret de vaga és un dret bàsic. Els treballadors tenen dret a manifestar-se i tenen dret a vaga. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. Crec que és compatible. I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No? Penso que aquest és el camí que hem de seguir, no? I també tenir clar el punt de partida. Ens hem trobat. Si jo, escolti'm, quan vaig arribar al president de la Generalitat, els professors de Catalunya, els mestres de Catalunya, eren els tercers pitjors pagats d'Espanya. Amb els canvis, amb les millores que hem fet, passen a ser els tercers millors pagats d'Espanya. Hem augmentat les aules d'acollida, hem augmentat els centres d'educació especial, hem augmentat el personal que s'ha posat a disposició d'aquest curs. Hem destinat un conjunt de recursos que crec que una mirada objectiva que tothom vulgui fer sobre aquesta qüestió, en fi, posa de manifest que no s'havien dedicat mai tants recursos com fins ara estem fent, i si n'hem de dedicar més, doncs farem els esforços per poder-ho fer. No?
1: Sí, president, vostè el que demana als mestres és que sostinguin amb recursos insuficients una transformació que políticament hi estan d'acord, però que no tenim prou ara finançament per fer-la.
0: No, jo no demano això. Jo demano, anem a seure i anem a parlar del model educatiu de Catalunya, anem a veure què hem de fer amb educació inclusiva, jo la defenso, però possiblement s'hagin de fer alguns ajustos, anem a veure què hem de fer amb les infraestructures, anem a veure què hem de fer amb l'autoritat del docent a l'aula, anem a veure què hem de fer amb l'autonomia de centres, anem a discutir què hem de fer amb això, anem a posar-hi els recursos, anem a acordar quins recursos fan falta, anem també a veure com avaluem els resultats, perquè les polítiques públiques han de ser avaluades, anem a decidir, doncs, no sé, què ha de passar si un noi doncs, arriba a tercer de primària i no sap llegir, què hem de fer, si ha de continuar o no ha de... Anem a fer un debat seriós.
1: Escolta, no hauria d'arribar a tercer de primària sense llegir, president.
0: I si arriba, què fem? Llavors, anem a veure què fem amb tot això. I anem a discutir-ho. A fons, jo no tinc cap inconvenient. I, a més, hi ha gent que... En fi, hi ha diferents visions al respecte. Els hi dic, anem a fer això. Els hi dic, el govern està posant més recursos que mai. Aquest curs comença amb més recursos que el curs anterior, i el govern estarà al costat de marcar també l'educació com una prioritat de país. Això que dic, i dic, i això, mentre ho fem, doncs, home, respectem també el dret a l'educació dels infants, no? Perquè no guanyem res no respectant-lo, no? I és compatible amb el dret de vaga i el dret de manifestació, per descomptat.
1: Anem a parlar de trens, president. Com sap, també és un dels altres problemes que té molts ciutadans en el seu dia a dia. Quan tindrà Catalunya un sistema ferroviari que funcioni com els ciutadans esperen d'un país europeu?
0: La millora és una millora progressiva, i jo crec que no, properament tindrem una millora, un sistema ferroviari amb nivells d'excel·lència que són els que Catalunya necessita. En aquest moment hi ha 151 obres a Rodavies. 151 obres, no? I s'estan abordant qüestions que no s'havien abordat mai. S'ha abordat arran dels incidents que hem tingut al gener d'aquest any, doncs el túnel del Garraf, el túnel de Rubí, però moltes altres. S'estan soterrant vinyes d'aquestes reclamacions històriques, s'està modificant les dues estacions més importants de Barcelona, Sants i la Sagrera, s'està avançant. Ara això té el seu ritme, i s'està actuant en els tres fons que hem dit que actuaríem. Infraestructura viària, material rodant, començarem a posar en marxa a principis de l'any que ve, doncs, els nous trens. També serà un procés gradual, perquè hi ha d'haver-hi una formació dels maquinistes i un rodatge d'aquest nou material rodant, però es notarà un canvi substancial a la confortabilitat i a la solvència del viatge. I també estem, com vostè sap, avançant en matèria de governança, amb rodavies.cat i el traspàs aquesta propera tardor de l'R1. No?
1: Això pel que fa a mig llarg termini, però en el dia a dia, per exemple, el que va passar aquest estiu amb l'eclipsi, un govern com el seu es pot permetre errors de previsió com els que vam viure?
0: Escolti'm, en fi, jo crec que s'han donat les explicacions, va ser un fet molt puntual. L'anada als llocs on millor es visualitzava l'eclipsi va ser una anada gradual, la tornada va ser una tornada sobtada, va haver-hi efectivament, com vostè diu, un error de previsió, va haver-hi un excés d'oferta de trens a les Terres de l'Ebre i un defecte d'oferta de trens a Tarragona. Jo, en fi, he demanat que es prenguin nota d'això i que es revisi com es van fer les previsions, però crec que tampoc d'aquest fet puntual

0: pot treure una conclusió.
1: És, és un exemple, com li podríeu posar altres, en megafonia, per exemple, o en altres àmbits del dia a dia.
0: Escolti'm, no estem tenint, no tenim el servei de Rodalies que Catalunya necessita. Això jo ho he dit, ho he reconegut, m'he excusat moltes vegades per dir-ho així, però la meva feina no és ni diagnosticar ni excusar, la meva feina és solucionar. I estic dient què estem fent per solucionar-ho. 151 obres en marxa en aquest moment a Rodalies. Material rodant que arribarà ara. Governança diferent. I això té un procés que és el que estem seguint i jo crec que es van veient i se seguiran veient resultats positius. No?
1: Més enllà de Rodalies, president, vostè creu que el país s'ha de repensar pel que fa a la mobilitat? Per exemple, penso en l'AP7.
0: Sí, i ho estem repensant i ho hem de repensar i ho he obert d'aquests debats. El país en àmbit d'infraestructures ha de ser ambiciós i ha de pensar i dibuixar les infraestructures del segle XXI. En matèria de mobilitat, vostè ha parlat de les vies d'alta capacitat, hem parlat abans de Rodalies, però també he dit que en matèria d'infraestructura energètica, en matèria d'aigua, i ho estem fent, i estem plantejant instruments de planejament i de planificació, d'abordar les solucions, les mancances que hi ha avui en el dia a dia, però també de dibuixar les infraestructures que necessita el país en aquest segle XXI i tenir-les pensades i executar-les el més aviat possible, i tant que sí, pensant en ambició i en gran. No?
1: I en aquesta ambició hi ha la B40, per exemple, o l'ampliació de l'aeroport?
0: Bueno, aquí hem acordat l'ampliació de l'aeroport, jo crec que és clau pel futur de Catalunya, pel futur de la generació de prosperitat a Catalunya. Això és un procés que està en marxa, que no és un procés d'un dia ni de dos, ja ho hem explicat, i hem marcat uns calendaris, s'estan seguint els terminis, i en matèria de la B40 hem arribat a un acord d'investidura, fer un tram d'aquesta B40, jo he defensat sempre que crec que s'ha de fer tota sencera, però he acordat aquest tram i respectaré aquest acord. I seguiré pensant, i seguiré defensant que tinguem suport suficient, doncs haurem de fer el tram següent, però no hem arribat on hem arribat, i s'ha de fer, i crec que el tram que està ja en funcionament és un tram que tothom qui passa pot veure que és respectuós amb l'entorn i que ha donat una solució bona de mobilitat, doncs això és el que hem de seguir fent. No?
1: Però són decisions Catalunya... que no són populars, president, perquè en el cas de la B40,
0: per exemple...
1: Sí, però
0: jo no vinc a buscar popularitat, jo vinc a resoldre problemes i a explicar a la gent. Jo penso que la gent, si se li expliquen els problemes, si explica les qüestions, la gent, la ciutadania ho entén, sempre hi ha grups i tenen dret, que plantegen situacions, doncs, en fi, que no volen, sempre hi ha un no a tot, que diguem, no? Això és, no? Però el govern el que ha de fer és escoltar. Jo només mano als meus equips que escoltin, que atenguin a la gent que té opinions diferents, que escoltin, perquè moltes vegades també hi ha plantejaments que ajuden a millorar la infraestructura o que et fan, ajustar coses, no? Però que un cop escoltat tothom, doncs es prengui les decisions que hem de prendre. El país no pot quedar encallat ni aturat, no?
1: Ara que parlem de vehicles, una pregunta sobre indústria, en concret de SEAT. Què farà el govern per garantir que els plans de Volkswagen no afecta la plantilla que hi ha ara mateix a Martorell?
0: Tot el que pugui. Ja ho estem fent. El govern ha tingut un paper rellevant en què molta part dels fons Next Generation, en matèria del PERTE d'automoció, doncs anessin destinats al grup Volkswagen i en particular a les instal·lacions que aquest grup té aquí a Catalunya, a Martorell, apostant per una mobilitat elèctrica de la que en som pioners. El primer cotxe elèctric enterament dissenyat a Europa i fabricat a Europa es fa a la planta de Martorell, no? I estem en contacte amb la direcció de Volkswagen aquí, amb els representants sindicals, molt en particular amb el Matías Cortés, que forma part del comitè de vigilància de Volkswagen. La nostra prioritat és primer mantenir la capacitat productiva i de disseny aquí a Catalunya i mantenir llocs de treball, i en segon lloc també defensar el manteniment de la marca SEAT. No? Per tant, estem fent tot el que podem i seguirem fent tot el que podem perquè és un element clau per a l'economia catalana. No?
1: Vostè en aquesta entrevista no ho ha dit explícitament, o potser algun moment sí, però sí que reclama confiança al final a la ciutadania en la feina del que estan fent. Però, per exemple, la justícia. No? Estem en un mes en què veurem què és el que acaba passant amb la llei d'amnistia, una llei que va ser aprovada al Congrés dels Diputats, que hauria d'haver-se aplicat pels jutges, però fins ara hi ha hagut obstacles judicials. Com podem confiar en aquest sistema, president, quan falles? I quan la justícia, per exemple, no aplica una llei que aprova un Parlament?
0: Jo demano confiança en el país, nosaltres mateixos. En el govern, també, però jo sé el que és governar, sabia el que em trobaria, prenc decisions, i jo, doncs, quan arribi un moment, explicaré a la ciutadania de Catalunya què he fet i per què ho he fet. No? Jo demano confiança en el país. Hi ha molta gent que vol que perdem la confiança en nosaltres mateixos, que dibuixa un horitzó inevitable d'horitzó bèbic, de replegament, de retallada de llibertats. Jo dic que això no. Confiança en nosaltres mateixos, confiança en el país. I el futur serà aquell que decidim nosaltres, a Catalunya, a Espanya i al conjunt d'Europa. I el que dic és, quan hi ha decisions que no ens agraden o manca, des del meu punt de vista, respecte a una decisió del poder legislatiu, en aquell cas del Congrés dels Diputats, el que s'ha de fer és perseverar. I acabarà sortint el que ha de sortir, que és que l'amnistia, en aquest cas,

0: doncs serà aplicada amb diligència i efectivitat, cosa que jo demano des del primer dia de la meva tasca o de la meva responsabilitat com a president de Catalunya. I acabarà passant, i acabarà sortint, com estem veient les coses. M'hagués agradat que això fos abans. Sí, ja m'agraden els posicionaments d'algunes instàncies del Poder Judicial. No, ja ho he dit, respectuosament, però ho he dit, no? Ara, també vull respectar un equilibri de poders i no entro pel brot gros, però hi ha comportaments que, efectivament, no és que no m'agradin a mi, és que molta part de la ciutadania no entén, no?
1: I vostè confia que el president Puigdemont tornarà abans de Nadal a Catalunya?
0: Sí, m'agradaria que ja fos aquí i confio que ell torni abans de Nadal, el més aviat possible, i que la resta de persones afectades i beneficiàries d'aquesta llei d'amnistia doncs puguin veure reconeguts sota els seus drets el més aviat possible. Això és el que jo vull i el que demano. No? Crec que és bo pel futur de Catalunya i crec que és bo pel futur d'Espanya. No?
1: I el rebrà aquí a Palau?
0: No n'hem parlat d'això amb ell. Jo he rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
1: Ara que parlem de l'independentisme i parlem de la confiança, deixi'm preguntar-li també per la confiança en la policia. Com vostè li diu a la ciutadania també que confiï en un òrgan com la policia quan ahir, per exemple, l'Europa va denunciar una agressió policial també a un aficionat que portava una estelada?
0: Doncs perquè no, que hi hagi comportaments puntuals inadequats per part d'agents de diferents cossos policials, també ens ha pogut passar alguna vegada a la policia de Catalunya, no ens ha de fer perdre la confiança en la policia perquè hi ha mecanismes interns per depurar, esbrinar què ha passat i eventualment depurar les responsabilitats que pugui haver-hi. No?
1: Aquesta entrevista es produeix en l'equador del seu mandat, a 2 anys d'acabar el mandat. En aquests 2 anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
0: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps als responsables, en aquest cas del govern, per poder desplegar la seva feina. Jo ja he fet uns encàrrecs determinats a cada membre del govern, estic content amb com està fent la feina i, per tant, jo no estic en canviar ni a vegades la gent es troba amb aquestes coses tàctiques i ara farem això i canviarem i donarem. A mi això no m'interessa. A mi que m'interessa és les polítiques de fons, m'interessa que les coses es facin i necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern. Bueno, a vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en res d'això, estic pensant en feina. Estic pensant en fer la feina, que els diferents responsables del govern facin la seva tasca per als que jo els hi he confiat, diguem-ne, formar part del govern de Catalunya.
1: Deixi'm posar-li un nom sobre la taula. Sílvia Paneque, continuarà sent portaveu del govern?
0: Sílvia Paneque el que està fent ara és abordar els temes d'habitatge i de mobilitat. I quan arribi un moment prendrem la decisió que haguem de prendre. I que estigui tothom tan pendent de si la consellera Paneque serà o no serà candidata de Girona, més aviat demostra una manca de confiança en qui està en aquest moment desenvolupant les tasques del govern de Girona. Jo, escolti, la consellera Paneque està fent de consellera, amb unes matèries que té confiades molt rellevants. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
1: Vostè va arribar a Palau amb la idea de governar, de recuperar aquesta estabilitat. D'aquí 2 anys, quan s'acabi aquest mandat, què li agradaria a vostè, president, que hagi canviat, que fos irreversible per Catalunya?
0: Doncs que vostè em pugui fer una entrevista i em pugui dir, si me va fer, escolti'm, ja hi ha joves que comencen a veure que poden accedir a un habitatge més fàcilment que no podien fer-ho. Això és el que m'agradaria, per exemple.
1: Habitatge.
0: Què? Habitatge. I que em pogués dir que en l'àmbit de pla de cures, per exemple, que és un passar de 400 dies per esperar una dependència a 60 dies, doncs ja s'ha pogut fer, no? I que seguim reformant la sanitat, no? Que està en aquest moment tenim 25 CAPs que estem construint, no? O que estem treballant amb l'Hospital Clínic, que ha seguit avançant, o el Truet, o el Joan 23, o la Verge de la Cinta, no? Que vostè em pugui discutir amb Rodovies, ja Rodovies.cat ja té traspassada la R1, ja hi ha els trens no funcionant, ja... Però això m'agradaria. I també m'agradaria una altra cosa, que és que Catalunya segueixi sent avantguarda de la defensa dels valors de la democràcia. I que no caiguem i no ens deixem arrossegar per aquestes tendències d'odi, de por, de desesperança, d'angoixa, bel·licistes, de resoldre-ho tot a cop de força, que no ens deixem arrossegar. Perquè que siguem sent un baluard de defensa, amb totes les dificultats que això té, que sé que són moltes, un baluard de defensa dels valors democràtics, de generar prosperitat, que aquí vingui gent de tot el món, com està venint, a treballar amb noves tecnologies, amb intel·ligència artificial, però que això també serveixi perquè tots visquem, que el sol surti per tothom només per uns quants. No?
1: President Salvador Illa, gràcies per acompanyar-nos i gràcies també als espectadors per la confiança en l'entrevista institucional al president de la Generalitat. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí. Benvinguts a 3Cat Info. Obrim l'àrea de servei. Una àrea de servei que obrim, com sempre, amb la informació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Anna. Doncs ara a la C58 encara hi ha retencions de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat per un accident de fa una estona en sentit Barcelona, i per evitar aquesta cua s'ha obert el carril Busbaó per tots els vehicles excepte els camions, que pesen més de 7 tones i mitja. També encara hi ha algun problema a la ronda del litoral de Santa Coloma de Gramenet a Ciutat Vella en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, retencions també de Vallcarca a Pedralbes en direcció al nus del Llobregat a causa d'un vehicle avariat de fa una estona que ha tallat un carril al trànsit, i al Pla d'Urgell a la 2 hi ha unes obres que provoquen cua a Castellnou de Seana en direcció a Lleida. Pel que fa al transport públic, avui s'ha restablert el servei a les línies de metro L9 Nord i L10 Nord entre Sagrera i Bonpastor, que estaven tallades per unes obres de millora. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Una crònica aquest matí, que és de l'Enric Agut.
3: La setmana comença amb molta calma, molta tranquil·litat. Avui és un dia de temps molt estable, pocs núvols, a la tarda alguns en zones del Pirineu, però sense més conseqüències, i una jornada de molta calor, però baixa la temperatura. Avui les màximes més altes haurien de situar al voltant dels 37-38, ja lluny dels 40 o dels 41. Igualment és molta calor. Lleida pot arribar als 38, Tarragona 32, Barcelona 31-32, o també Girona 34-35. Al Pirineu també calor, però fluixa una mica. Sort, màxima de 35, Viella 32. El cap de setmana, també el divendres, ha estat excepcional. S'han trencat rècords a molts indrets. En 3 dies, 111 estacions de les 128 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades han assolit un nou rècord de temperatura màxima pel mes de setembre. Ha estat molt excepcional, una calorada molt insòlita. Bé, aquest dimarts el panorama serà similar, a tarda més nuvolades cap al Pirineu, i dimecres canvi radical de temps, entra vent del nord, vent de mestral, baixarà la temperatura de forma dràstica a l'interior i a la muntanya, també baixarà a la costa, i s'espera un temps insegur, inestable, amb ruixats i tempestes, i algunes podrien ser fortes.
0: 3Cat Info.
4: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Un estiu que els canviarà la vida.
9: Catalina!
10: Se tropezó con un escalón.
8: El retorn al cinema de Lluís Omar.
11: És una provocació darrere un altre.
8: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
12: Abuelo!
13: No deixaràs de sentir-me prou.
8: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: 3Cat Info.
1: L'extrema dreta Alemanya opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar en les eleccions a Saxònia-Anhalt. L'alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
14: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
15: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
14: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliança Zagabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.

0: Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrat a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort la setmana passada a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims de la humanitat. Les autoritats de Sèrbia han organitzat un funeral amb honor després de diversos actes d'homenatge civils i militars durant el cap de setmana. 36.000 aficionats van corejar el nom de Mladic durant el derbi de futbol entre el Partizan i l'Estrella Rosa de Belgrat, en què es va desplegar un gran tifó amb la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació del responsable de la matança de Srebrenica, on es va acabar amb la vida de 8.000 homes. La comissària de la Unió Europea per l'ampliació ha suspès la visita que tenia prevista aquests dies a Belgrat i ha assegurat que els homenatges van en contra dels valors dels 27.
1: 3CAT Info.
0: Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i així evitar la competència. També pretén crear una borsa per cobrir les places vacants. Des de Girona ens n'informa la Laia Claret.
2: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya, concreta què els passa.
3: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a altres municipis més grans.
2: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
4: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
2: Limones concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
3: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
2: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
4: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
2: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
1: Esports.
0: Fins a 9:45 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça és líder en solitari de la Lliga de Futbol després de l'exhibició d'ahir al camp del València amb un 0-5. Els blaugranes van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit, i van passar per sobre del València. Dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situen el Barça al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts per al final. Hansi Flick, entrenador del Barça.
6: It's about the quality in the training, and when I see this, I...
7: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
5: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, empata 1 amb el Sevilla, amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, però ja el descompte va arribar al gol que va donar un punt als blanguiblaus. Manuel González, entrenador de l'Espanyol, en fa aquesta anàlisi.
8: Però sí que penso que hem de pujar al nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que ja avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
5: González va complir el seu partit número 100 com a tècnic de l'Espanyol i Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc-i-blau. També a primera, jugats ahir a la vez, 5, Osasuna 2 i Màlaga 0, Llevant 0. Avui juguen el Getafe Celta i l'Elx en Reial Societat. Ara mateix el Barça és líder de primera divisió amb 12 punts. L'Alavés ocupa la segona posició, a 2 punts. I tercer és el Madrid, amb 9 punts, els mateixos que té el Betis quart. L'Espanyol és 11è, amb 4 punts a la cua, i el València amb només un punt de 12 possibles.
1: 3CAT Info.
5: A segona divisió de futbol, el Sabadell rep avui el Còrdoba a 8:45 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
9: Ho important és el Còrdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
5: Encara en futbol, nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que va veure l'agressió.
10: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel tema, perdó, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
5: Héctor Ibar, president de l'Europa.
11: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
5: Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos un nou Mundial a l'aire lliure i ja n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té indoor. En parlava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sempre per passar-m'ho bé. El dia a dia meu doncs no necessito córrer i és una cosa que em fa molt feliç fer el que més m'agrada i és el que m'ha portat aquí i és per el que continuo.
5: A Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia per 5-4. Mundial de bàsquet femení d'Alemanya. L'equip espanyol juga avui contra el Japó quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. A l'Open de tennis dels Estats Units avui es completen els vuitens de final. Zverev jugarà amb Tartieri i, entre altres, Cerúndolo amb blocs.

0: Són 9:45. Les notícies més destacades del dia d'avui passen per l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio del president Salvador Illa, que ha demanat als sindicats de mestres respecte pel dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Illa, que ha deixat clar el seu respecte al dret de vaga, ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. I tot seguit, més informació, obrirem plana internacional per destacar-vos que almenys 11 morts hi ha hagut en atacs israelians al sud del Líban dins de la zona ocupada parcialment per l'exèrcit d'Israel. 9 de les víctimes han perdut la vida en el bombardeig d'un edifici suposadament ocupat per Hezbollah i els altres 2 eren sanitaris que viatjaven en un vehicle. L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també ha anunciat mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals un augment del preu del carburant per qui en consumeixi. I els Estats Units han portat aquí via Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a les 2 capitals d'aquest cap de setmana. I pel que fa als esports, Montse?
1: Doncs maneta del Barça al camp del València, 0-5 amb gols de Pedri, Fermín, Rafinha i 2 de Lamine Yamal, que donen el lideratge en solitari al Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla i a segona avui Sabadell-Còrdoba, 9:15 del vespre i amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Passant pràcticament 3 minuts de 9:45, us expliquem ara que el president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema.
2: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
0: El president també ha anunciat un pla per climatitzar les aules del país en les properes setmanes, que durant els últims mesos han arribat a temperatures molt altes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic serveix per pagar la festa nacionalista.
2: Una advertència. No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
0: I arran de l'agressió mortal a Manresa, la setmana passada el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
2: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
0: El govern també està estudiant denunciar la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a la Fiscalia per un possible delicte d'odi arran de les publicacions falses sobre aquest crim. I Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals. Ens ho explica en Jordi Corbalan.
3: No sé Quan ens tornarem a veure, amics i amigues?
4: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
5: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
4: Amb tot el focus polític posat a Madrid,
6: senyor Sánchez, apartis.
4: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
7: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
4: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament.
0: Arrenca una altra setmana costeruda per a Pedro Sánchez. Enmig de la tempesta política a Ceuta, s'afegeix la repressió del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Entre avui i demà declaren com a investigats els dos exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díez. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol se l'acumulen els problemes en l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna.
0: Precisament la causa contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per les ajudes públiques a l'aerolínia Plus Ultra, suposadament a canvi de comissions, es resprèn a l'Audiència Nacional. Està citat a declarar com a investigat l'expresident de l'aerolínia, Julio Martínez Sola. Aquest exdirectiu va detallar en un escrit que va enviar al jutge que van abonar un 1% de l'import del préstec, 530.000 euros, a una empresa del testaferro de Zapatero, d'acord amb un contracte per feines d'acompanyament per aconseguir les ajudes públiques. El jutge José Luis Calama investiga si Zapatero liderava una xarxa d'influències en favor de diverses companyies a canvi de comissions. També manté oberta una peça separada per les joies que es van trobar al despatx de l'expresident, valorades en 1,3 milions d'euros. I a Ceuta la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
9: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants. Paral·lelament, la Guàrdia Civil ha detingut 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla militar. L'incident no va causar cap ferit.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar en les eleccions a Saxònia-Anhalt. Alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
11: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
12: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
11: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliança Zagabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
0: Els altres ultres europeus han felicitat Alternativa per Alemanya per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola de Vox han celebrat el resultat que, en canvi, genera preocupació en governs pro-europeus. És el cas de Polònia o França, on expressava el seu malestar amb l'auge dels extremistes el ministre d'Economia, Roland Lescure, del partit del president Emmanuel Macron. Són declaracions a l'emissora RTL.
13: On a un défi majeur face
14: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
0: La victòria històrica de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya es produeix a les portes de 12 mesos claus electoralment a la Unió Europea, amb comicis previstos a França, Itàlia o Polònia.
10: 3Cat Info.
0: El preu dels pisos continua pujant, especialment els de segona mà. Aquest segon trimestre ha escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. El preu dels pisos d'obra nova, en canvi, sembla que es modera una mica, tot i que han pujat un 6% també. Si comparem aquest escenari amb el del trimestre anterior, el primer del 2026, el preu ha augmentat un 2,4%, mentre que l'acumulat aquest any ja s'enfila al 7%. Això en un context marcat per la manca d'habitatge disponible per respondre a la demanda que hi ha. Almenys 10 morts en atacs israelians al sud del Líban dins de la zona ocupada parcialment per l'exèrcit d'Israel. 9 de les víctimes han perdut la vida en el bombardeig d'un edifici suposadament ocupat per Hezbollah i els altres dos eren sanitaris que viatjaven en un vehicle. Israel ha reprès aquest cap de setmana els atacs al sud del Líban malgrat la treva acordada amb el govern libanès. Ahir va matar 4 persones més. L'exèrcit assegura que és una resposta al llançament de drons per part d'Hezbollah contra les seves tropes desplegades al sud del Líban. Un atac que no va provocar víctimes. I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà a diverses zones del Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que qualsevol vaixell que entri en aquest espai serà incorporat a una llista de sancions. Paral·lelament, el govern iranià ha anunciat mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals destaca un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. Sentim el negociador en cap de l'Iran.
15: Les regles del joc han canviat. A partir d'ara, qualsevol agressió contra els interessos i la seguretat iranians rebrà una resposta molt més dura i molt més dolorosa.
0: Tot plegat passa hores després que el Pentàgon ordenés atacar 3 patrullers iranians com a represàlia pel llançament de míssils balístics iranians contra 2 vaixells nord-americans.

0: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau. Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir. Moscou, Cristina Solies.
1: L'alto el foc de 3 dies a les capitals ha permès a Steve Witkoff i Jared Kushner viatjar per primer cop a Kiev per discutir amb Zelensky propostes per revifar les converses a 3 bandes. Ara bé, segons fonts ucraïneses, no han aportat idees noves i això complica que es puguin desenrocar les posicions. El president ucraïnès ha admès que el principal escull continua sent el Donbass perquè no el pensen regalar.
2: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
1: Putin dissabte va transmetre als enviats de Trump que confia en la victòria del seu exèrcit i que qualsevol acord de pau haurà de ser sota els seus termes.
0: I precisament Donald Trump obre una nova polèmica suggerint el canvi de nom de l'estat de Nou Mèxic pel de Nova Amèrica. El president dels Estats Units ha compartit un mapa en les xarxes socials on apareix el nom canviat de l'estat i posteriorment la Casa Blanca ho ha republicat. Això ho ha fet dies després de signar un decret en què canviava el nom del llac Ontario per el del llac d'Amèrica. Trump ha intentat des de l'inici del seu mandat modificar el nom dels accidents geogràfics que tenen com a referència Mèxic o el Canadà. Una de les seves primeres decisions va ser modificar el Golf de Mèxic per Golf d'Amèrica. No obstant això, el president no té competència per canviar el nom dels estats nord-americans, que és dels legisladors locals. La governadora de Nou Mèxic, del Partit Demòcrata, ha dit que el nom del seu estat no és objecte de debat i ha acusat Trump d'intentar desviar l'atenció pels resultats desastrosos de la guerra a l'Iran.
3: 3Cat Info.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents catalanes de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpellier i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar el 1942, quan ella tenia 15 anys.
4: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes. També a la memòria dels refugiats republicans, el 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit en una piulada que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva. Amb aquesta informació hem superat el punt de 3:15. Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Anna. Doncs la circulació continua una mica complicada a la C-58, a Montcada i Reixac, al nus de la Trinitat, per un accident de fa una estona en sentit Barcelona. I recordem que per evitar la cua que hi ha, s'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions, que pesen més de 7,5 tones. A banda d'aquest punt, encara hi ha també densitat amb algun tram de retenció a la ronda del litoral, entre Santa Coloma de Gramenet i Ciutat Vella en sentit Llobregat, i a la ronda a dalt de Vallcarca a Pedralbes, també en direcció al nus del Llobregat. El Pla d'Urgell, a causa d'unes obres a la 2, hi ha un tram de retencions a Castellnou de Seana en direcció a Lleida, i també per obres a la 2 hi ha lentitud a Sant Antolí en els dos sentits de la marxa. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Aquest matí la crònica és de l'Enric Agut.
6: Després d'uns dies d'una calor excepcional, fora de lloc, fora de temps, avui baixa una mica la temperatura, però igualment farà calor. Calor forta, però ja lluny dels 40 o dels 41 graus. Les xifres més altes estaran situades al voltant dels 37-38. Per exemple, a Lleida pot arribar als 38, 36 a Cervera, 37 també a Manresa, encara forta calor, 36 a Vic, però no 40 o 41 a la costa, valors ja més cap als 30, 31, 32 i no tan propers als 34 o 35, com ha passat en alguns indrets, per exemple, a Barcelona. Al cap de setmana, amb rècords, hem tingut 3 dies de rècords continuats i 9 de cada 10 estacions aproximadament del Servei Meteorològic de Catalunya, que disposen de més de 20 anys de dades, han assolit rècord. Insòlit, aquesta calorada molt forta, excepcional. Un dia de temps tranquil, també demà dimarts, encara amb una temperatura similar, i dimecres canvi de panorama, arriben aires més frescos, la calor es desinfla, farà menys calor, les màximes més altes dimecres estaran al voltant dels 30-31 i aquest canvi de temps també vindrà acompanyat de ruixats i de tempestes, localment poden ser fortes.
3: 3Cat Info.
7: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
12: 3CAT Info.
0: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. La petició de les futbolistes de la selecció espanyola a la federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral. Ens ho explica la Núria Har.
13: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
14: Sí, jo crec que sí, en la medida en què los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
13: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
15: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
13: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals.
0: Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i també a la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí, alertat pels crits, s'hi va acostar i també va quedar ferit lleu. Després, l'agressor es va autolesionar i es va llançar pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. I després d'un cap de setmana marcat per una calorada intensa, s'ha acabat l'alerta per temperatures extremes, però es manté l'alerta per risc d'incendi. Protecció Civil manté avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, en 79 municipis de 14 comarques, concentrats sobretot a la Conca de Barberà, les Garrigues i la Noguera. A més, els agents rurals mantenen la vigilància reforçada i continua restringint l'accés a la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig. Des de la Baronia de Rialb ens ho explica en Roger Saura.
16: A la Baronia, els agents rurals controlen els accessos a peu i també des de l'aire, amb helicòpter. Han reforçat la senyalització i vigilen especialment zones de bany com el forat del Bulli, molt concorregut. Els veïns hi poden entrar, però els visitants han de fer mitja volta, com apunta la cap de guàrdia del cos, Alicia Ballant.
17: Però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
16: En aquesta zona, la calor, la baixa humitat, la vegetació molt seca i el vent mantenen el risc d'incendi en nivells extrems.
0: El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà. L'Ajuntament de Calafell se sent traït pel Ministeri a la Transició Ecològica i alerta que perilla el passeig marítim quan arribin els temporals de l'hivern. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
18: Aquell trasllat va quedar frenat en sec perquè hi havia un niu d'un petit ocell al Corriol Camanegre, a la platja, al costat d'on passaven els camions amb sorra. La Generalitat va posar condicions per continuar i davant la dificultat el Ministeri ho va aturar. L'Ajuntament, que esperava la sorra al setembre, s'ha reunit ara amb la cap del Servei de Costes de Tarragona. Ramon Ferrén és l'alcalde.
19: El que deien que ara passat l'estiu, al setembre, reprendrien els moviments que ja estaven fent abans de l'estiu, doncs ens va dir que no ho farien. I clar, això ens va indignar moltíssim, no? Perquè era una promesa que ens havien fet i nosaltres doncs ens vam sentir traïts.
18: Ramon Ferrer expressa el temor que té ara el govern municipal.
19: L'hivern i el passeig segurament no el salvarem.
18: El que pot passar aquest hivern dependrà molt dels temporals i dels corrents, ho diu Xisco Roig, que és geògraf i geòleg, expert en gestió del litoral.
20: Parlant d'un sistema tan dinàmic com un sistema platja-duna, és gairebé impossible saber quines conseqüències tindrà. Sí que, si aportassin arena, hi hauria més volum per dissipar els temporals.
18: Costes diu que amb la suspensió

0: L'atenció de l'actuació d'emergència va decaure l'assignació de diners. Ara diuen que analitzaran qualsevol necessitat de sorra en els pròxims mesos i actuaran si cal.
1: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Estela Bosons.
2: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
3: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
2: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits.
1: Els Minyons de Terrassa han descarregat la torre de nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Josep Almirall.
4: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la torre de nou del 3 i el 4 de nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
5: La torre de nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
4: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'Embarra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
1: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, de tiets, els Catarres i Búhos.
6: Donaria amor si poguessis tornar-me.
1: Són quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt i final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any.
7: Esport.
1: Fins al punt de les 10 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
8: Hola, bon dia. El Barça lidera en solitari la Lliga de Futbol a primera divisió després de l'exhibició d'ahir al Camp de València amb un 0-5. Els blaugranes van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit, i van passar per sobre del València. Dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situen el Barça al capdavant de la Lliga. Sentim el migcampista canari.
9: En un campo complicado, un resultado muy bueno que nos vamos muy contentos. Antes del partido, si te dicen que vas a quedar 0-5, pues es complicado de creer, pero bueno, sobre todo contento por la manera en que lo hemos hecho.
8: Gabriel Jesús va debutar amb l'equip blaugrana quan faltaven 10 minuts per a final. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, destaca la capacitat golejadora de l'equip, tot i no tenir un nou pur.
10: No canvia que necessitem un davanter centre, està clar, però tenim tanta qualitat al davant, també a la defensa i al mig, que només puc parlar de coses bones, del resultat d'avui, de com hem jugat, de com hem aprofitat els espais. Hem esperat la millor opció i crec que tenim la qualitat per acabar les bones ocasions. I això és bo.
11: This is good.
8: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, empata 1 amb el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, però ja al descompte va arribar el gol que va donar un punt als blanc-i-blaus. Sentim un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito.
12: El gol aquest anul·lat a nosaltres ens ha fet molt de mal. I no m'ha estat còmodes després. Ells, amb una línia molt ben plantada darrere, han estat molt bé, han jugat el seu partit. A sobre, amb un error nostre, s'han trobat el gol. ells han fet el partit que els tocava.
8: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. També a primera i a la vez 5, Osasuna 2 i Màlaga 0, Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elx Reial Societat. Ara mateix el Barça és el líder de primera amb 12 punts. L'Alavés ocupa la segona posició a només 2 punts i tercer és a Madrid amb 9 punts, els mateixos que té el Betis, quart. L'Espanyol és 11è amb 4 punts a la cua.

0: El València amb només un punt de 12 possible. I a segona, el Sabadell rep avui el Còrdoba a 8:45 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, parla de l'equip andalús.
1: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, a l'equip del seu segell.
0: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre el Corcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: I entre l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i li han dit esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
3: 3CAT Info.
0: Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos un nou Mundial a l'aire lliure i ja n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té indoor. 40è Mundial, just a punt de fer 40 anys per a Bou, que en parlava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: No ho sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades i evidentment que 20 anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, pues és part del joc.
0: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo Múrcia per 5-4. El Mundial de Bàsquet Femení d'Alemanya, l'equip espanyol juga avui contra el Japó quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. En amistós disputat ahir victòria de l'Ilerna Lleida contra el Manresa per 99-103. El Barça va superar l'Andorra per 96-101 i la Penya va superar l'Ulm alemany 72-66.
3: 3CAT Info.

0: En punt les 10 del matí. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canciller Merz, desplomat a les urnes. Enfrontaments al sud del Regne Unit entre la policia i centenars de manifestants que intentaven bloquejar el trasllat de migrants rescatats al canal de la Mànega des de la ciutat de Portsmouth. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també van fer una marxa anti-immigració al port de Dover. El cost per alumne i curs s'enfila als 3.000 euros, segons les organitzacions de consumidors. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que el servei de menjador no estigui subvencionat. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Es tracta del primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim. Gràcies, equipo, a Netflix i la sèrie La Mujer Miniatura a Movistar són les novetats més destacades de les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp de València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine Yamal donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. A segona, avui Sabadell-Córdoba.

0: Després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus. De tota manera, la calor serà igualment molt intensa. Cel serè en general i bona mar.
1: Trescat Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs venim en directe al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa demani als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, també ha promès climatitzar les aules. Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema educatiu.
3: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
2: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències, no ha concretat de quina manera, i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
3: Una advertència. No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
2: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
2: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
0: Albert Prat, gràcies. Bon dia.
2: Que vagi bé, bon dia.
0: I Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols justament sobre l'amnistia de Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals. Jordi Corbalán.
4: No sé quan ens...
0: Doncs bé, intentem recuperar aquesta crònica del nostre company, de Jordi Corbalán.
4: No sé... Quan ens tornarem a veure, amics i amigues?
5: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris. El més esperat, que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
5: Amb tot el focus polític posat a Madrid...
7: Senyor Sánchez... Apartis.
5: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
8: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa 2 anys.
5: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Notícia molt destacada d'aquest dilluns 7 de setembre, i és que l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar les eleccions a Saxònia. En alta alternativa per Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern, amb la incògnita de si hi haurà o no un cordó sanitari als ultres, enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
9: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
10: El 45% dels vots és un senyal fantàstic.

0: polític, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances a Gabangnecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
2: Els ultres europeus han felicitat Alternativa per Alemanya per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola de Vox han celebrat el resultat, igual com ho ha fet el propietari de Tesla i exmembre de l'administració de Trump, Elon Musk. En canvi, l'UG ultra genera preocupació en governs proeuropeus. És el cas de Polònia o França, on expressava el seu malestar al ministre d'Economia, Roland Lescure, del partit del president Emmanuel Macron. Són declaracions a l'emissora RTL.
3: Ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
2: La victòria històrica de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya es produeix a les portes de 12 mesos clau electoralment a la Unió Europea amb comicis previstos a França, Itàlia o Polònia. Hi ha hagut tensió a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra, on centenars de manifestants protesten contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. En les últimes hores hi ha hagut enfrontaments entre la policia i manifestants que intentaven bloquejar les sortides des del port de Portsmouth, on havia arribat un vaixell amb 140 rescatats. Gran part dels manifestants anaven encaputxats i vestits totalment de negre, com els participants en la gran marxa antiimmigració del dia anterior que va bloquejar el port de Dover. El partit d'extrema dreta Reform UK ha donat suport a les protestes i ha denunciat la política migratòria del govern laborista d'Andy Barnum. Seguim en crònica internacional. Almenys 11 morts en atacs israelians al sud del Líban dins de la zona ocupada parcialment per l'exèrcit d'Israel. 9 de les víctimes han perdut la vida en el bombardeig d'un edifici suposadament ocupat per Hezbollah i els altres 2 eren sanitaris que viatjaven en un vehicle. Israel ha reprès aquest cap de setmana els atacs al sud del Líban malgrat la treva acordada amb el govern libanès. Ahir va matar 4 persones. L'exèrcit assegura que és una resposta al llançament de drons per part de Hezbollah contra les seves tropes desplegades al sud del Líban, un atac que no va provocar víctimes.
4: Resca Info.
5: Doncs ja s'acaba l'estiu.
6: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
5: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
6: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Resca Info.
2: El preu dels pisos continua pujant, sobretot els de segona mà. Aquest quadrimestre ha escalat fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. El preu dels pisos d'obra nova, en canvi, sembla que es modera una mica, tot i que ha pujat un 6% també. Si comparem aquest escenari amb el del trimestre anterior, el primer del 2026, el preu ha augmentat un 2,4%, mentre que l'acumulat aquest any ja s'enfila al 7. Això en un context marcat per la manca d'habitatge disponible per respondre a la demanda que hi ha. L'índex de preu de l'habitatge de l'INE porta pujant de manera interanual des del segon trimestre del 2014.

0: I ara hem de marxar cap a Tarragona. Tenim una última hora. Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què ens expliques?
1: Sí, mira, hi ha hagut una explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona fa uns minuts que ha provocat que sapiguem nosaltres tres ferits, sembla que lleus. L'explosió s'ha produït a quarts de deu, com dèiem, al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcel·lí Domingo del campus de Salada. Segons expliquen els bombers, l'accident hauria passat mentre s'estava manipulant àcid nítric. Hi ha, com dèiem, aquestes tres persones ferides que, segons ens expliquen les mateixes fonts, serien ferits lleus. S'ha desallotjat de manera preventiva a totes les instal·lacions pròximes, segons ens explicava un dels investigadors.

0: dos que hi havia al complex i que ha viscut de prop els fets. Aitor Balmaseda.
1: No, res, doncs ens han fet fora del despatx, jo estava al despatx i l'única cosa que hem vist és que va sortir al carrer, hem vist el desplegament de bombers, ambulàncies i policia i això, hem vist sortir dos ferits que han entrat a les ambulàncies i això, no sabem res més de moment.
0: A la zona hi ha ara mateix 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i 7 unitats dels bombers analitzant la situació.
2: Estarem pendents. Manel, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
2: I encara afegirem abans de l'àrea de servei que en la vigília de l'arrencada del curs, amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, com us dèiem, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs costa uns 3.000 euros a cada alumne. És per això que el president de FACUA a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a aquesta emissora, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal obligar les famílies a comprar els llibres a les mateixes escoles.
3: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
2: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. Des de l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya, retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt. 3CAT Info. Hem arribat a un quart d'11 del matí i obrim àrea de servei. Comencem per la previsió meteorològica.
4: El temps.
2: Enric Agut.
5: La setmana comença amb molta calma, molta tranquil·litat. Avui és un dia de temps molt estable, pocs núvols, a la tarda alguns en zones del Pirineu, però sense més conseqüències, i una jornada de molta calor, però baixa la temperatura. Avui les màximes més altes haurien de situar al voltant dels 37-38, ja lluny dels 40 o dels 41. Igualment és molta calor. Lleida pot arribar als 38, Tarragona 32, Barcelona 31-32, o també Girona 34-35. Al Pirineu també calor, però fluixa una mica. Sort, màxima de 35, Viella 32. El cap de setmana, també el divendres, ha estat excepcional. S'han trencat rècords a molts indrets. En 3 dies, 111 estacions de les 128 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades han assolit un nou rècord de temperatura màxima pel mes de setembre. Ha estat molt excepcional, una calorada molt insòlita. Bé, aquest dimarts el panorama serà similar, a tarda més nuvolades cap al Pirineu i dimecres canvi radical de temps, entre vent del nord, vent de mestral, baixarà la temperatura de forma dràstica a l'interior i a muntanya, també baixarà la costa i s'espera un temps insegur, inestable, amb ruixats i tempestes i algunes podrien ser fortes.
2: Connexionarem amb l'equip viari per fer un cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Mireia Sala, bon dia.
6: Hola, bon dia, Carme. Doncs ara mateix hi ha retenció a la P7 entre Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès en direcció a Tarragona per un accident. Els vehicles estan apartats al voral, però el trànsit s'alenteix per l'efecte Fania en aquest punt i està provocant uns 3 quilòmetres de cua. A la Segarra també hi ha circulació lenta amb aturades a causa d'unes obres a la 2 a l'altura de Sant Antolí i Vilanova en els dos sentits de la marxa. Pel que fa als accessos a Barcelona, encara hi ha lentitud a la ronda de dalt de la Vall d'Hebron al Pedralbes en sentit Llobregat i a la ronda del litoral del Fòrum a la Barcelona Neta, bé, en direcció al nord del Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui s'ha restablert el servei a les línies de metro L9 Nord i L10 Nord entre Sagrera i Bonpastor, que recordem-ho estaven tallades per unes obres de millora. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
4: Tresca Info.
7: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
8: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tresca Info.
2: Un quart d'onze i tres minuts, els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i evitar d'aquesta manera la competència. També pretén crear una borsa per cobrir

0: les places vacants Girona, Laia Claret.
1: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya, concreta què els passa.
2: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a d'altres municipis més grans.
1: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
3: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries. Una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
1: Limones concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
2: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
1: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
3: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
1: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
0: De la cultura, Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Tenim un enviat especial a Venècia, l'Òscar Callau.
5: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció també entrecreu alguns dels trets dels dos gèneres, ja que recrea molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
6: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
5: Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson, que també produeix la pel·lícula, com del director Lance Oppenheim.
7: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
5: Chris Hansen té actualment 66 anys i encara es dedica al periodisme d'investigació digital i crònica negra en la seva plataforma True Blue.
6: Òbviament espero que li agradi la pel·lícula. Penso que com més mires els programes, més veus que té una presència magnètica. Quan els repasses obsessivament, t'adones que hi ha una alquímia estranya entre el que passa als episodis, l'estètica del programa, com el dirigeix. Va ser un espai revolucionari.
5: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
0: La pel·lícula de Netflix, Gracias Equipo, encapçala la llista d'estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana pel que fa a les sèries, destacada La Mujer Miniatura a Movistar. Repassem les principals novetats dels propers 7 dies amb el Marc Garriga.
8: ¿Hola?
9: ¿Qué haces aquí?
8: ¿Vuelvo hoy?
9: No, pero ya mañana.
10: Amb el segell dels guionistes de sèries reconegudes com Fariña, La vida breve o Días mejores, Netflix presenta Gracias Equipo, una pel·lícula que ridiculitza el team building i altres estratègies modernes per fer pinya a la feina. El film narra com la direcció d'una empresa de formatges converteix un retir rural per fomentar l'esperit d'equip en una lluita per la supervivència quan els treballadors s'adonen que hi ha una llista prevista d'acomiadaments. En el repartiment d'aquesta comèdia destaquen Maribel Verdú, Alejandra Jiménez i Pedro Casablanc, disponible a partir del dia 11.
11: Is Neville working tonight? He a friend of yours?
8: No.
10: Una altra pel·lícula destacada és...

0: És Redux Redux, que s'estrena a Movistar Plus dijous. És un film sobre una dona que crea una màquina per viatjar a altres universos paral·lels amb l'objectiu de recuperar la seva filla assassinada i, sobretot, revenjar-se del seu assassí mil i un cops. És un film dels germans McManus que compensa el seu baix pressupost amb una gran imaginació i que ja va causar furor a l'últim festival de cinema fantàstic de Sitges. També arriben el desastrós thriller d'acció i drama romàntic Enfrentados Marfil, protagonitzat per Esther Expósito, que aterra Prime Video dimecres, el mateix dia que Por qué me casé otra vez, de Netflix, una comèdia romàntica al servei del còmic Tyler Perry.
1: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
2: My turn is...
0: Pel que fa a les sèries, destaca La Mujer Miniatura, Movistar Plus, a partir de demà. Una història de fantasia sobre una dona que es fa molt petita a causa d'un accident amb un invent de la seva parella. Parcialment divertida, compta amb Elizabeth Banks, coneguda per la saga dels Jocs de la Fam, i Matthew McFadden, de la sèrie Succession. També s'estrena la britànica Babies, demà a Filmin, una sèrie sobre el dolor que comporta una parella no aconseguir quedar-se embarassats. La mexicana El Juicio, un thriller sobre un cas d'abusos sexuals que compta amb Pedro Alonso, famós per La Casa de Papel, i la sèrie d'animació per adults Dang, que arriba demà a Netflix.
3: Esports. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Maneta del Barça al camp del València, 0-5, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control del partit davant l'equip Che. Un triomf que situa Barça al capdavant de la Lliga. El nou fitxatge Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts per al final. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
5: They have the hunger to get more.
6: Els jugadors tenen gana per guanyar més, però això també vol dir que hem de treballar cada dia més fort, perquè hem de saber que és un camí molt dur per mirar d'assolir els objectius que tenim. Tenim uns grans seguidors que sempre estan amb nosaltres i juguem per ells, per aquest fantàstic club. Per mi és increïble la nostra situació, perquè tenim un equip molt jove. Hem encertat amb els canvis, però no estem a final de temporada. Encara ens queda molt camí.
5: We have to go a long, long way.
4: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. També va jugar ahir l'Espanyol, que va sumar un punt amb el Sevilla, empat a un. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, però ja al descompte va arribar el gol de Marcos Fernández. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, es mostrava crític pel gol anul·lat al seu equip.
7: Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc o el que no és fora joc, o situacions d'abans o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i així xiulen de manera diferent. Per això et dic, a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
4: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc-i-blau. També a primera, jugats ahir, a la vez 5, Osasuna 2, un triomf que situa l'Alavés com a segon a la Lliga de Primera Divisió, a dos punts de Barça, el líder. I també va jugar ahir Màlaga 0, Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Eix en Reial Societat. Com us dèiem, el Barça és líder amb 12 punts, l'Alavés segon a dos punts, tercer el Madrid amb 9 punts, els mateixos que té el Betis quart. Sentim Quique Sánchez Flores, l'entrenador de l'Alavés.
8: Quan hi ha felicitat, hay que desbordarla. O sea, cuando hay felicidad, hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Entonces, estamos en un momento buenísimo, estamos en la dinámica que merece este equipo, que merece esta afición y de la que queremos es quedarnos.
4: L'Espanyol és 11 amb 4 punts, a la cua al València amb només un punt de 12 possibles.
3: 3CAT Info.
4: A segona divisió, el Sabadell rep avui el Còrdoba a quarts de nou en transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
9: Ho viscut, ja està viscut. I ja ho tenim. Van ser, em sembla que 5 eliminatòries per arribar a la final, més l'exigència de la final, de jugar contra el filial d'un equip que juga a competició europea i que és reconegut arreu del món. Llavors l'esforç va ser important.
4: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Héctor Ibar, president de l'Europa.
2: L'agent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, pues, bueno, que és lamentable.
4: Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos un nou Mundial a l'aire lliure, ja n'acumula 20, a més dels 20 que té indoor. En declaracions al Tot Gira, Catalunya Ràdio, Bou admet que competeix amb dolor.
10: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que em anava a parar, però al final, l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
4: A Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo Murcia 5-4. Javier Rodríguez, entrenador blaugrana, analitza el fet d'haver jugat la competició al Palau.
11: Que ahora he hablado con los chicos en el vestuario y les he dicho que, bueno, que el hecho de que la federación haya organizado aquí la Supercopa era como una obligación extrema de que no podíamos fallar ante nuestra afición.
4: I a la Vuelta, avui jornada de descans, amb el balear Enric Mas, que es manté com a líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Ahir, victòria a l'esprint del belga Van Aert en una etapa retallada a 80 quilòmetres per l'excessiva calor.
3: Dos quarts d'11 del matí, repassa les informacions més destacades a aquesta hora. El president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. Mentrestant, l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia, Anhalt, tot i que ha arribat a la majoria absoluta. Tot i que no ha arribat, volíem dir, a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. I tota atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap als municipis més grans i amb més recursos. De tot plegat us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que cap empresa catalana pague la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Com a mínim, no en tenen constància ni la patronal ni els sindicats. El mercat laboral viu alia el debat que s'ha obert per la petició de les futbolistes de la selecció espanyola a la federació. El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell no continuarà, va quedar interromput abans de l'estiu i ara no es reprendrà. L'Ajuntament de Calafell es considera traït pel Ministeri de Transició Ecològica i alerta dels riscos pel passeig marítim quan arribin els propers temporals. I a l'espai insostenible ens traslladarem a Groenlàndia per abordar el canvi climàtic. En esports, Montse, un Barça que va guanyar molt còmode ahir.
4: Sí, i que se situa líder en solitari a la Lliga de Futbol després de superar el València 0-5, gols de Pedri, Fermín, Rafinha i dos de Lamine Yamal. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra Sevilla i a segona avui Sabadell-Còrdoba, quarts de 9 del vespre, i amb transmissió del Tot Gira l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: Després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus. De tota manera, la calor serà molt intensa. Cel serè en general i bona mar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, també ha promès climatitzar les aules Palau de la Generalitat, Albert Prat.
12: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema educatiu.
13: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que anem a començar el curs

0: Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències. No ha concretat de quina manera, i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
0: Una advertència: no es posi en Catalunya i no es posi els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi, que va per feina.
1: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
0: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
1: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
2: Això serà divendres. La causa contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per les ajudes públiques a l'aerolínia Plus Ultra, suposadament a canvi de comissions, es reprèn a l'Audiència Nacional Espanyola. Està citat a declarar com a investigat l'expresident de l'aerolínia, Julio Martínez Sola. Aquest exdirectiu va detallar en un escrit que va enviar al jutge que van abonar un 1% de l'import del préstec, 530.000 euros, a una empresa del testaferro de Zapatero, d'acord amb un contracte per feines d'acompanyament per aconseguir les ajudes públiques. El jutge José Luis Calama investiga si Zapatero liderava una xarxa d'influències en favor de diverses companyies a canvi de comissions. També manté oberta una peça separada per les joies que es van trobar al despatx de l'expresident, valorades en 1,3 milions d'euros.
3: 3CAT Info.
2: L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar les eleccions a Saxònia. Anhalt, Alternativa per Alemanya, ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern, amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
4: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
5: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
4: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliança Zagabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
2: Una cosa més de la crònica internacional. Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia. Mort la setmana passada a la presó on complia condemna perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat. Les autoritats de Sèrbia han organitzat un funeral amb honors després de diversos actes d'homenatge civils i militars durant el cap de setmana. 36.000 aficionats van corejar el nom de Mladic durant el derbi de futbol entre el Partizan i l'Estrella Roja de Belgrad, en què es va desplegar un gran tifó amb la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació del responsable de la matança de Srebrenica, on es va acabar amb la vida de 8.000 homes. La comissària de la Unió Europea per a l'ampliació ha suspès la visita que tenia prevista aquests dies a Belgrad i ha assegurat que els homenatges van en contra dels valors dels 27.
3: Tresca Info. Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. 3CAT Info.
2: I com us avançàvem fa uns minuts, una explosió en un laboratori de la Universitat

0: Rubí de Virgili de Tarragona ha provocat 3 ferits. Anem cap allà, Manel Sastre.
1: Hi ha hagut una explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona fa uns minuts que ha provocat que sabiguem nosaltres 3 ferits. Sembla que lleus. L'explosió s'ha produït a 9:15, com dèiem, al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo del campus de Salada. Segons expliquen els bombers, l'accident hauria passat mentre s'estava manipulant àcid nítric. Hi ha, com dèiem, aquestes 3 persones ferides que, segons ens expliquen les mateixes fonts, serien ferits lleus. S'ha desallotjat de manera preventiva a totes les instal·lacions pròximes, segons ens explicava un dels investigadors que hi havia al complex i que ha viscut de prop els fets, Aitor Balmaceda.
2: No, res, doncs ens han fet fora del despatx, jo estava al despatx i l'única cosa que hem vist és que va sortir al carrer, hem vist el desplegament de bombers, ambulàncies i policia i això, hem vist sortir 2 ferits que han entrat a les ambulàncies i això, no sabem res més de moment.
1: A la zona hi ha ara mateix 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i 7 unitats dels bombers analitzant la situació.
0: Tant bon punt tinguem novetats, us les oferirem aquí a l'antena de 3Cat Info. Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i evitar així la competència. Girona, Lea Claret.
3: Daniel Limón és director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya. Concreta què els passa?
4: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a d'altres municipis més grans.
3: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
5: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries. Una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
3: Limón és concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
4: La primera línia que estem treballant des de la Conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
3: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
5: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
3: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
0: Desmantellat a Badalona un pis on es preparava i es guardava cocaïna per vendre-la directament als clients. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys i una dona de 33 durant l'escorcoll. Els agents han trobat 78 grams de cocaïna, més de 2.000 euros en metàl·lic, 6 telèfons mòbils i material per preparar els embolcalls. Els Mossos han detingut la parella durant l'escorcoll de l'habitatge i els 2 detinguts han passat a disposició judicial.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. La petició de les futbolistes de la selecció espanyola a la federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral. Núria Jarr.
7: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
8: Sí, jo crec que sí, en la medida en que els treballadors lo valoren, la empresa lo ofrecerà.
7: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
9: La Federació de Futbol precisament té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
7: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals.
0: Després d'un cap de setmana marcat per una calor intensa, s'ha acabat l'alerta per temperatures extremes, però es manté l'alerta per risc d'incendi. Protecció Civil manté avui el nivell 4 del Pla Alt de perill extrem d'incendi forestal en 71 municipis de 14 comarques, concentrats sobretot a la Conca de Barberà, les Garrigues i la Noguera. A més, els agents rurals mantenen la vigilància reforçada i contínua, restringint l'accés a la baronia de Rialb i a la serra de Montroig. El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà. L'Ajuntament de Calafell se sent traït pel Ministeri per la Transició Ecològica i alerta que perilla el passeig marítim quan arribin els temporals de l'hivern. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
10: Aquell trasllat va quedar frenat

0: tan sec perquè hi havia un niu d'un petit ocell al corriol Camanegre a la platja, al costat d'on passaven els camions amb sorra. La Generalitat va posar condicions per continuar i davant la dificultat el Ministeri ho va aturar. L'Ajuntament, que esperava la sorra al setembre, s'ha reunit ara amb la cap del Servei de Costes de Tarragona. Ramon Ferrer és l'alcalde.
1: El que deien que ara passat l'estiu, al setembre, reprendrien els moviments que ja estaven fent abans de l'estiu, doncs ens va dir que no ho farien. I clar, això ens va indignar moltíssim, no? Perquè era una promesa que ens havien fet i nosaltres doncs ens vam sentir traïts.
0: Ramon Ferrer expressa el temor que té ara el govern municipal.
1: L'hivern i el passeig segurament no el salvarem.
0: El que pot passar aquest hivern dependrà molt dels temporals i dels corrents, ho diu Xisco Roig, que és geògraf i geòleg, expert en gestió del litoral.
2: Parlant d'un sistema tan dinàmic com un sistema platja d'una, és gairebé impossible saber quines conseqüències tindrà. Sí que, si aportassen arena, hi hauria més volum per dissipar el temporal.
0: Costes diu que amb la suspensió de l'actuació d'emergència va decaure l'assignació de diners. Ara diuen que analitzaran qualsevol necessitat de sorra en els pròxims mesos i actuaran si cal.
3: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre a l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, de tallets, els catarres i búhos.

0: Són quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públics de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, més, l'últim concert de l'any en el cas de The Tyets, i els Catarres també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, que és promotor d'aquest esdeveniment. I el seu record s'estima en ciutats adormides, somia fins l'alba... Doncs així hem arribat a 3:15 del matí, obrim àrea de servei, trànsit i temps. Situació carreteres i autopistes del país i el transport públic. Maria Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs la P7 continua sent la via més conflictiva a aquesta hora. Encara hi ha lentitud amb aturades de Sant Jaume dels Domenys a Banyeres del Penedès a causa d'un accident que hi ha hagut fa una estona en direcció a Tarragona. Els vehicles accidentats ara estan apartats al voral, però el trànsit encara se lateja en aquest punt. Al Pla d'Urgell, i a causa de les obres a A2, també hi ha un tram de lentitud a l'altura de Vilassana en direcció a Lleida, i pel que fa als accessos a Barcelona ha millorat molt la circulació, però a la ronda del litoral encara hi ha densitat del Fòrum a Barcelona en sentit Llobregat i retencions entre la zona franca i Cantunis en direcció al Nus de la Trinitat. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Enric Agut.
2: Després d'un divendres un cap de setmana amb rècords de calor que s'anaven succeint, avui la temperatura baixa, però igualment farà molta calor. No s'assoliran les xifres de 39, 40, 41 d'alguns indrets o 42 de cap de setmana, però igualment s'arribarà a valors de 36, 37, 38 a poblacions d'interior. El cap de setmana, divendres, el cap de setmana, 111 de les 128 estacions, és a dir, 9 de 10 estacions del servei meteorològic amb sèries de més de 20 anys van assolir rècord de temperatura màxima pel setembre. Un fet insòlid, extraordinari, amb una calor molt i molt marcada. Avui baixar 1, 2 o 3 graus, però encara es pot arribar als 38 a Lleida, com comentava, també als 34 o 35 a Sort. Un dia de sol, de calma, bona mar, també demà dimarts seguirem amb un panorama similar a la tarda amb més intervals de núvols, i dimecres sí que apuntem un canvi radical del temps. Per una banda, baixar la temperatura molt a comarques interiors i al Pirineu. Dimecres les temperatures més altes estaran al voltant dels 30-31, on pugin més. I aquest temps també, aquest canvi de temperatura, n'hi ha acompanyat un canvi pel que fa a l'estat del cel, perquè hi haurà condicions perquè es desenvolupin nuvolades i s'escapin ruixats i tempestes, i nombroses comarques aquest dimecres estaran amb avís d'intensitat de precipitació.
3: Resca Info. Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
4: La història més insòlita de l'11S.
3: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
5: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
6: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa.

0: Horrible, va fer mal a molta gent.
1: És impostora i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
2: Per què ho ha fet, no?
3: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
5: En aquest Insostenible ens traslladem a Groenlàndia. Acompanyarem una de les moltes expedicions científiques que es fan al món per estudiar el canvi climàtic. Marxem a l'Àrtic amb Santiago Giral, Sergi Plarrabés, Jordi Báñez i Dermot Antoniades, l'equip liderat pel CSIC, que va extreure sediments dels llacs amb els quals podran reconstruir la història climàtica de la regió i entendre com influeix en la nostra.
6: Milers de científics de tot el món treballen per entendre el canvi climàtic, les seves causes, repercussions i possibles respostes. Bona part d'aquest coneixement s'integra en els treballs de l'IPCC, el grup intergovernamental d'experts que proporciona avaluacions periòdiques als que han de decidir com frenar l'escalfament global i què cal fer per adaptar-nos al nou context climàtic.
7: Aquí està tot el material.
8: Les botes.
7: Botes.
8: El sistema de sondatge.
7: Els tratges de supervivència estan allà amagats.
5: Santiago Giral, el cap de l'expedició, i Jordi Ibáñez estan fent un últim repàs del material que s'han d'endur a Groenlàndia. 160 quilos que ja tenen a punt per pujar a l'avió. El trajecte en diferents avions fins a la costa del nord-oest de Groenlàndia, on s'han de fer les extraccions de sediments, dura 5 dies. El poble de Kanak és el punt de partida cap als llacs que prèviament s'han seleccionat amb mapes i amb GPS des de Barcelona i que ara cal posar en comú amb els inuits que guiaran l'expedició per valorar si és viable arribar-hi.
9: We don't know the area, you know the area. And maybe there is a lake we have not seen that could be really interesting for us.
5: El primer grup de llacs a sondejar és a uns 80 quilòmetres de Kanak i hi arribarem amb trineus guiats per inuits per sobre dels fiords gelats, evitant, això sí, les zones que poden ser perilloses.
10: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
5: Cada dues hores l'expedició para perquè els gossos es refacin i perquè nosaltres puguem entrar en calor movent el cos o menjant el que ens ha preparat la Jute Christiansen, responsable de la intendència.
11: Si tienes hambre en el camino, la gente aquí suelen llevar, por ejemplo, pescado seco con grasa. Es fácil. Tienes en el bolsillo, sacas y ya tienes una comida ahí.
5: El recorregut amb els trineus s'acaba al final de tot d'un fiord a tocar d'una glacera que baixa directament del casquet àrtic. Nit de descans en les tendes muntades sobre els trineus i l'endemà, últim tram del recorregut. Són 3 hores de caminada per la neu per arribar al primer llac on s'han de fer els sondejos.
12: No sé si yendo hacia atrás, si hay un camino más...
13: No.
12: No, ahí.
13: No habrá manera de franquear esas curvas.
12: No, esto es más gradual, subiendo de ahí.
5: Dermot, per què si és tan difícil arribar-hi trieu precisament aquests llacs i no uns altres?
12: Elegimos este lago porque tenemos que estar un mínimo de metros sobre el nivel del mar para que no quedaba el fondo por debajo del nivel del mar en el pasado. Y después es una mezcla de distancia del glaciar, distancia del océano y el tamaño y entonces la profundidad del lago.
5: La barrina que esteu sentint està foradant la capa de gel que cobreix el llac, un gruix d'entre 2 i 3 metres. Ja tenen el forat fet. Ara toca introduir dins del llac, del que ja han mesurat la profunditat, en aquest cas uns 22 metres, el tub on han d'entrar els sediments.
14: Ole.
5: Els tenen.
14: Chulo, eh?
15: Paco.
14: Kanaku.
15: Kanaku.
14: Kanaku.
16: Kanaku. Kanaku.
5: Sergi, t'atreveixes a dir el que heu aconseguit?
17: Veiem el que hi ha aquí ara mateix. No, però altres registres que amb 70 centímetres van arribar a 7.800 anys. Jo crec que podríem anar al voltant d'aquest.
5: El tub que acaben d'extreure és transparent, si veuen els diferents tipus de materials que s'han anat dipositant en el llac. A baix de tot, un gruix important, potser d'uns 20 centímetres de color gris. Són les farines glacials, el primer que s'hi va dipositar fa milers d'anys. A sobre, franges més o menys gruixudes amb diferents tons, els que es corresponen a períodes més càlids, quan el llac està menys temps tapat pel gel, hi ha restes orgàniques i el color dels sediments tira marró o fins i tot és verdós. L'expedició acaba aquí, després de dues setmanes de sondejos. Els sediments recollits a Groenlàndia acabaran en aquesta nevera de l'Institut Geociències Barcelona, on ja n'hi ha d'expedicions anteriors. En ells podem veure els secrets climàtics que hi ha amagats.
7: I aquí és molt xulo, perquè de cop i volta, si t'hi fixes, en l'últim centímetre, més o menys, hi ha un canvi espectacular. Això és, aproximadament són 8.000 anys, i aquí han passat canvis climàtics. Però són canvis climàtics més o menys abruptes. Però de cop i volta, en l'últim centímetre, aproximadament, hi ha un canvi radical. I si tu mires l'edat, en això, aproximadament, són els últims 100 anys.
4: Insostenibles.
2: Els Minyons de Terrassa han descarregat la torre de nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat el cap de setmana, Josep Almirall.
14: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons, amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la torre de nou del 3 i el 4 de nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
15: La torre de nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
14: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torredembarra i el 4 de 8 que han estrenat els nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
4: Esports.
2: Fins a les 11 amb la Montserrat. Montse, bon dia.
18: Hola, bon dia. Maneta del Barça al camp del València, 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic, de joc i de control del partit davant l'equip txè. Un triomf que situa Barça al capdavant de la Lliga. Amb tot, el migcampista canari Pedri es mostra prudent.
19: Que hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha Liga. Creo que bueno, vamos primeros y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
18: El nou fitxatge, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per al final. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
20: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
18: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. També va jugar ahir l'Espanyol, que va sumar un punt contra el Sevilla. Empat a 1. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, i al descompte va arribar el gol de Marcos Fernández. Un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, es mostrava crític pel gol anul·lat al seu equip.
21: Bueno, el criterio, ¿no?, de siempre. Ya son bastantes. Yo, sinceramente, me siento muy perjudicado hoy, pero bueno, al final es lo que hablamos. Si hemos hecho una nueva norma para las pérdidas de tiempo y demás, yo creo que hoy el Sevilla ha hecho el partido que tocaba después de la pulsión, han hecho un partidazo en ese sentido, pero yo aquí el día del Madrid íbamos empate en el 80 y teníamos que ir a sprint a sacar rápido de banda. Bueno, yo sinceramente hoy me siento algo perjudicado en ese sentido.
18: Brian Zaragoza va debutar ahir amb l'equip blanc i blau. Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe-Celta i el Reial Societat, jugats ahir Màlaga 0, Llevant 0, i a la vegada 5, Osasuna 2. Un triomf que situa l'equip de Quique Sánchez Flores com a segon a la classificació.
22: Cuando hay felicidad hay que desbordarla. O sea, cuando hay felicidad hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida és un baile, i el baile hay que hacerlo.
18: L'Alavés suma 10 punts i és a 2 del Barça, que és líder en solitari. El Madrid és tercer amb 9 punts, els mateixos que té el Betis, que és quart. L'Espanyol és 11 amb 4 punts i a la cua i el València amb només un punt de 12 possibles. A segona divisió, el Sabadell rep avui el Còrdoba a quarts de nou amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
0: Ho important és el Còrdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hi hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
18: I nou incident.

0: Per portar una estelada en un camp de futbol, l'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió. Declaracions al Tot Gira, Catalunya Ràdio.
1: I entre l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal.
0: És el segon incident d'aquestes característiques després del que es va viure amb el menor aficionat del Barça quan l'equip va jugar al camp de l'Elx.
2: 3CAT Info.
0: Triomf històric de Toni Bou, que guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos el 20è Mundial a l'aire lliure, que s'afegeixen als 20 que té indoor. Sentim Bou en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sempre passar-m'ho bé. El dia a dia meu doncs no necessito córrer i és algo que em fa molt feliç fer el que més m'agrada i és el que m'ha portat aquí i és per el que continuo.
0: I Albert Arenas manté el liderat del Mundial de Superesport 600 després de les curses d'aquest cap de setmana al circuit de Magny-Cours. El de Girona va caure dissabte a la primera cursa en pes per un altre pilot i es va lesionar la mà dreta. I diumenge va córrer i va pujar al podi com a segon. Arenas té 70 punts més que el francès Valentin Devis al capdavant del campionat quan encara queden 3 caps de setmana de competició. El pròxim, al circuit de Cremona, Itàlia, el darrer cap de setmana de setembre.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'Alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. Una incidència tècnica ha deixat sense servei la banca digital de CaixaBank. Afecta l'aplicació i la pàgina web del banc. L'entitat està treballant per restablir-los el més aviat possible. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell no continuarà. Va quedar interromput abans de l'estiu i ara ja no es reprendrà. L'Ajuntament de Calafell es considera traït pel Ministeri per a la Transició Ecològica i alerta dels riscos per al passeig marítim quan arribin els pròxims temporals. El Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà sopa de cabra de tiets, els catarres i buhos el 23 de desembre. Un concert que, sota el nom L'última gran festa de l'any, posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades sortiran a la venda dijous.
1: Esports. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir, València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és 11è, classificat de primera amb 4 punts després de l'empat a 1 i contra el Sevilla. A segon, el Sabadell rep avui el Córdoba, quart de 9, amb transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional,

0: avui la temperatura baixa 1 o 3 graus, igual, però igualment la calor serà molt intensa. Cel serè en general i bona mar.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen poc més.

0: A l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, el matí de Catalunya Ràdio també ha promès climatitzar les aules. Des del Palau de la Generalitat ens amplia aquesta informació l'Albert Prat.
1: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema educatiu.
2: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
1: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències no ha concretat de quina manera i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
2: Una advertència. No es posi en Catalunya i no es posi els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
1: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
2: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
1: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà amb una reunió de dos dies dels seus diputats. Un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals. Jordi Corbalán.
3: Sí. Quan ens tornarem a veure, amics i amigues?
4: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
5: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
4: Amb tot el focus polític posat a Madrid...
6: Senyor Sánchez... Apartis.
4: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
7: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
4: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament.
0: L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després de resar en les eleccions de Saxònia-Anhalt. L'alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
8: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
9: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
8: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliança Zaga-Wagenknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
0: Els ultres europeus han felicitat Alternativa per Alemanya per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola de Vox han celebrat el resultat, igual com ha fet el propietari de Tesla i exmembre de l'administració de Trump, Elon Musk. En canvi, l'auge ultra genera preocupació en governs preeuropeus. És el cas de Polònia o França.

0: on expressava el seu malestar al ministre d'Economia, Roland Lescure, del partit president Emmanuel Macron. Són declaracions a l'emissora RTL.
1: On a un défi majeur face
2: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
0: La victòria històrica de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya es produeix a les portes de 12 mesos clau electoralment a la Unió Europea, amb comicis previstos a França, Itàlia o Polònia.
3: 3Cat Info.
0: La plana major del PP tanca files a Madrid amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en ple xoc del govern de la ciutat amb la Moncloa, que ha pres el control del port per acollir migrants. El líder del partit, Alberto Núñez Feijó, afirma que Ceuta ha frustrat un pla del Marroc que havia d'acabar amb sessions per al govern de Rabat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Sí, 7 presidents autonòmics i els principals càrrecs del Partit Popular han acompanyat Vives en un esmorzar informatiu a la capital espanyola, on Feijó ha atacat la Moncloa per irresponsable, diu, pel pla per acollir temporalment centenars de migrants al port a tocar dels vaixells que porten passatgers, ha denunciat. I ha dit que Ceuta, i no pas Pedro Sánchez, ha frenat els peus al Marroc.
5: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
4: Feijó, també el president saudí, han insistit que no tenen cap dubte que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva. El president de Ceuta, també la resta de presidents autonòmics aquí presents, diuen que la solució passa per retornar tots els migrants al Marroc i no per repartir-los per la península, perquè això seria, asseguren, un efecte crida. Vives ha demanat a la Moncloa que posi data ja a la tornada a la normalitat, que per ell passa per això.
6: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. No tiene margen temporal para seguir aguantando.
4: I en ple xoc amb la Moncloa pel control del port, un tema que Vives ha obviat, ha dit que l'executiu està deslegitimat per seguir governant perquè, segons interpreta, no defensa la integritat ni la seguretat d'Espanya. El president de Ceuta també ha explicat que en la conversa que va mantenir amb el rei el passat 2 de setembre, dia de Ceuta, Felip VI li va dir que aniria aviat a la ciutat, però que no ha concretat encara la data.
0: Gràcies, Tania, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: I des del govern espanyol, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha lamentat que el discurs del PP no aporti res per millorar la situació a Ceuta, sinó al contrari.
7: Ese mensaje simple, ese mensaje populista, que tiene dos vertientes y las dos son falsas. Una es, esto puede solucionarse ya, y la otra es, como puede solucionarse ya y no lo están haciendo, es porque no quieren. La primera es falsa y, por lo tanto, la segunda también. Y que lo único que alimentan en este caso es ese sentimiento de incertidumbre o incluso de abandono.
0: En una entrevista de Televisió Espanyola i l'agència EFE, Cuerpo també ha defensat que abans de fer acusacions contra el Marroc cal tancar les investigacions sobre qui i com es va orquestrar l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. I arrenca una altra setmana costeruda per a Pedro Sánchez. Enmig de la tempesta política de Ceuta s'afegeix la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Dani Sainz de Aja.
8: Entre avui i demà declaren com a investigats els dos exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díaz. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol se l'acumulen els problemes en l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna.
0: Una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona provoca 3 ferits. No hi ha danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
9: L'explosió s'ha produït a 9:15 del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Bioquímica del campus de Salada. Segons els bombers, l'accident ha passat mentre s'estava manipulant àcid nítric, que és un producte corrosiu i irritant. Hi ha hagut 3 persones ferides i s'ha desallotjat de manera preventiva les instal·lacions, segons explicava un dels investigadors, Aitor Balmaseda.
10: Se'ns han fet fora del despatx, jo estava al despatx, i l'única cosa que hem vist és que va sortir al carrer, hem vist el desplegament de bombers, ambulàncies i policia, i això, hem vist a sortir 2 ferits que han entrat a les ambulàncies i això no sabem res més de moment.
9: L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori de bioquímica mentre es feia un trasbassament entre recipients. Els danys, però, han quedat restringits a aquesta zona sense provocar afectacions estructurals a l'edifici.
0: Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i així evitar la competència. També pretén crear una borsa per cobrir les places vacants. Des de Girona ens ho amplia la Laia Claret.
3: Daniel Limón és director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya. Concreta què els passa.
11: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a d'altres municipis més grans.
3: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
12: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
3: Limón és concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
11: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots d'escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
3: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
12: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
3: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
0: Superat el punt d'un quart de 12, obrim l'àrea de servei. Primer, com sempre, la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
13: Bon dia, Anna. Doncs a l'AP7 encara hi ha intensitat per un accident de fa una estona a l'altura de Banyeres del Penedès en direcció a Tarragona. També hi ha lentitud per obres a l'A2, a Vilassana, en direcció a Lleida. I a la Ronda del Litoral, lentitud amb aturades a la Barceloneta en direcció al Nus de Llobregat i a Cantunis per anar cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, no ens consten incidències a aquesta hora. Recordem només que ja s'han acabat les obres a la L9 i la 10 Nord i, per tant, s'ha recuperat el servei entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
14: El temps.
0: Una crònica de l'Enric Agut.
15: Després d'un inici de setembre, divendres aquesta setmana, amb rècords de calor i amb una calor extrema, avui baixa una mica la temperatura. Igualment farà molta calor, però ja no s'assoliran les xifres tan disparades del cap de setmana. Vam arribar a trencar rècords en moltes estacions. Gairebé 9 de 10 estacions amb dades de més de 20 anys del Servei Meteorològic de Catalunya van assolir rècord pel mes de setembre. Rècords de temperatura màxima, 111 de les 128 estacions. Es diu ràpid. Bé, avui la temperatura baixa una mica, 1, 2, 3 graus. A Lleida encara poden tocar els 38. Barcelona 31, 32, també el Pirineu destaca sort que pot arribar als 35, també 35 a Olot, i cap a les Terres de l'Ebre, Tortosa, podria arribar als 35, és a dir, que encara molta calor. Un dia de sol, bona mar, demà dimarts un panorama similar, la tarda alguna nublada al Pirineu, encara farà calor, demà encara algunes màximes poden arribar als 37, 38 graus, i dimecres canvi de temps, canvi total de temps, baixa la temperatura, 10 graus o més al Pirineu, també 8-9 graus a comarques d'interior, també baixarà la costa i aquest canvi de temperatura vindrà acompanyat també d'un canvi d'estat del cel, hi haurà ruixats i tempestes i algunes poden ser ben fortes. De fet, ja tenim una vista d'intensitat de precipitació que afecta sobretot comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu.
16: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
17: T'ha anat bé de gust la rutina?
16: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
17: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Un estiu que els canviarà la vida.
21: Catalina!
22: Se tropezó con un escalón.
20: El retorn al cinema de Lluís Omar.
23: És una provocació darrere un altre.
20: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
24: Abuelo!
25: No deixaràs de sentir-me prou.
20: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
14: 3CAT Info.
0: Ja s'ha restablert el servei de la banca digital de CaixaBank, que aquest matí ha deixat de funcionar durant unes hores. Una incidència tècnica ha afectat l'aplicació i la pàgina web del banc, que no permetien entrar als usuaris que ho intentaven. La companyia ja ha resolt l'avaria i el servei ja funciona correctament. I sentíem ara la crònica de l'Enric Agut. Després d'un cap de setmana marcat per una calorada intensa, s'ha acabat l'alerta per temperatures extremes, però es manté l'alerta per risc d'incendi. Protecció Civil manté avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, en 79 municipis de 14 comarques, concentrats sobretot a la Conca de Barberà, les Garrigues i la Noguera. A més, els agents rurals mantenen la vigilància reforçada i continua restringint l'accés a la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig. Des de la Baronia de Rialb, Roger Segura.
1: A la Baronia, els agents rurals controlen els accessos a peu i també des de l'aire, amb helicòpter. Han reforçat la senyalització i vigilen especialment zones de bany com el Forat del Bulli, molt concorregut. Els veïns hi poden entrar, però els visitants han de fer mitja volta, com apunta la cap de guàrdia del cos, Alicia Ballan.
2: Però als turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
1: En aquesta zona, la calor, la baixa humitat, la vegetació molt seca i el vent mantenen el risc d'incendi en nivells extrems.
0: El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà. L'Ajuntament de Calafell se sent traït pel Ministeri per a la Transició Ecològica i alerta que perilla el passeig marítim quan arribin els temporals de l'hivern. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Janer Riba.
5: Aquell trasllat va quedar frenat en sec perquè hi havia un niu d'un petit ocell al corriol Camanegre, a la platja, al costat d'on passaven els camions amb sorra. La Generalitat va posar condicions per continuar i davant la dificultat el Ministeri ho va aturar. L'Ajuntament, que esperava la sorra al setembre, s'ha reunit ara amb la cap del Servei de Costes de Tarragona. Ramon Ferrer és l'alcalde.
6: El que deien que ara passat l'estiu, al setembre, reprendrien els moviments que ja estaven fent abans de l'estiu, doncs ens va dir que no ho farien. I clar, això ens va indignar moltíssim, no? Perquè era una promesa que ens havien fet i nosaltres doncs ens vam sentir traïts.
5: Ramon Ferrer expressa el temor que té ara el govern municipal.
6: L'hivern i el passeig segurament no el salvarem.
5: El que pot passar aquest hivern dependrà molt dels temporals i dels corrents, ho diu Xisco Roig, que és geògraf i geòleg, expert en gestió del litoral.
21: Parlant d'un sistema tan dinàmic com un sistema platja-duna, és gairebé impossible saber quines conseqüències tindrà. Sí que, si aportassin arena, hi hauria més volum per dissipar els temporals.
5: Costes diu que amb la suspensió de l'actuació d'emergència va decaure l'assignació de diners. Ara diuen que analitzaran qualsevol necessitat de sorra en els pròxims mesos i actuaran si cal.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En la vigília de l'arrencada del curs, amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs costa uns 3.000 euros a cada alumne. És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a aquesta emissora, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal obligar les famílies a comprar els llibres a les mateixes escoles.
24: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també hi ha molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid on el cost de començar el curs és més alt. I avui el Departament d'Educació publica el mapa de centres de formació professional que encara tenen places vacants per aquest curs 2026-2027. És un dia clau perquè aquells alumnes que van participar en el procés d'inscripció per a un grau mitjà i superior d'FP i no han obtingut plaça puguin apuntar-se a les vacants de tots els centres que vulguin. La sol·licitud de places es pot fer només avui i en els propers 3 dies els centres els donaran resposta. Es tracta d'una cua virtual per cada centre que tingui places lliures i que les assignarà més endavant en funció dels criteris d'inscripció habituals. Al juliol, més de 86.500 alumnes van aconseguir plaça per a un grau de formació professional, que són 5.000 més que l'any passat.
14: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb Sopa de Cabra, The Tietz, Els Catarres i Buhos.

Són quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tietz i els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous 10 de setembre a partir de les 12 del migdia a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.

0: Esports.
1: Fins a 11:45 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga de Futbol en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir van superar València 0-5 amb 2 gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control del partit davant l'equip Che. I així ho veu el migcampista canari, Pedri.
3: En un campo complicado, un resultado muy bueno que nos vamos muy contentos. Antes del partido, si te dicen que vas a quedar 0-5, pues es complicado de creer, pero bueno, sobre todo contento por la manera en que lo hemos hecho.
2: El nou fitxatge blaugrana, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per a final.
4: Gracias, enhorabuena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. També va jugar ahir l'Espanyol, que va sumar un punt contra el Sevilla, empat a 1. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, i al descompte va arribar el gol de Marcos Fernández. Manolo González, tècnic blanc i blau.
5: Bueno, és el segon partit complicat. Primer, això no són partits fàcils. A partir d'aquí, penso que el primer tram de partit hem estat bé en pilota, hem trobat les avantatges. Ells han canviat, han igualat la situació tot el camp, situació de mà a mà. Allà sí que ens ha costat més i és una cosa que hem de treballar de cara a altres partits, perquè sí que quan ens ha passat això sí que ens ha costat avui. També és veritat perquè el tipus de rival és un rival bastant físic.
2: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe-Celta i el Real Societat, jugats ahir, Màlaga 0, Llevant 0, i a la vegada 5, Osasuna 2. Un triomf que situa l'equip de Quique Sánchez Flores com a segon a la classificació. L'Alavés té 10 punts, és a 2 del Barça. En Madrid és tercer amb 9 punts, els mateixos que té el Betis quart. L'Espanyol és 11 amb 4 punts i a la cua el València amb només un punt. A segona divisió, el Sabadell rep avui el Còrdoba a 9:15 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, parla de l'equip andalús.
6: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja porten molt temps treballant i que ha impregnat doncs, a l'equip del seu segell personal. Per mi, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
2: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref al camp de l'Alcorcón. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que va veure aquesta agressió. És el segon incident d'aquestes característiques després del que es va viure amb el menor aficionat del Barça quan l'equip va jugar al camp de l'Elx. Triomf històric de Toni Bou, que guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos el 20è Mundial a l'aire lliure, que s'afegeix als 20 que té indoor. En declaracions al

0: Tot gira. Catalunya Ràdio, Bou explica que ha competit amb dolor.
1: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que hem anat a parar, però al final, a l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
0: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo Múrcia 5-4. Sentim el jugador blaugrana Pitu.
2: No, la verdad que no. Nosotros teníamos ilusiones de ganar aquí, pero de presión yo creo que igual todos los otros torneos. Pero bueno, no puede ser. Y ahora, como ha dicho, a seguir, perquè hi ha un munt de coses bonites durant la temporada.
0: A l'Open de tenis dels Estats Units avui es completen els vuitens de final amb el duel destacat entre el primer cap de sèrie, l'alemany Alexander Zverev, i l'italià Darderi. L'argentí Cerúndolo s'enfrontarà al belga Blocks. El torneig femení Rybakina, segona favorita, s'enfrontarà a la japonesa Osaka. Carlos Alcaraz ja és a quarts de final després de superar el nord-americà Pol en 3 sets i Sabalenka.

0: Són 11:45. Fins ara us hem explicat que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa ha demanat als sindicats de mestres respecte pel dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Illa, que ha deixat clar el seu respecte al dret a vaga, ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. I a partir d'ara us explicarem els enfrontaments al sud del Regne Unit entre la policia i centenars de manifestants que intentaven bloquejar el trasllat de migrants rescatats al canal de la Mànega des de la ciutat de Portsmouth. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també van fer una marxa anti-immigració al port de Dover. L'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. I els Estats Units han portat aquí a Kiev i Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau. Però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a les dues capitals aquest cap de setmana. I pel que fa als esports, Montse?
1: El Barça lidera en solitari a la Lliga de Futbol després de guanyar València 0-5. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla i a segon avui Sabadell-Còrdoba a quarts de 9 i amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus. Igualment, la calor serà intensa, el cel serè en general i bona mar. Passen pràcticament 3 minuts de 11:45. El president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, també ha promès climatitzar les aules. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema educatiu.
3: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
2: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències no ha concretat de quina manera i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
3: Una advertència. No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
2: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
2: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al Matí de Catalunya Ràdio, Illa ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
0: L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar en les eleccions a Saxònia-Anhalt. Alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
4: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
5: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
4: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances Agabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
0: Tensió a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra, on centenars de manifestants protesten contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. En les últimes hores hi ha hagut enfrontaments entre la policia i manifestants que intentaven bloquejar les sortides des del port de Portsmouth, on havia arribat un vaixell amb 140 rescatats. Gran part dels manifestants anaven encaputxats i vestits totalment de negre, com els participants en la gran marxa anti-immigració del dia anterior que va bloquejar el port de Dover. El partit d'extrema dreta, Reform UK, ha donat suport a les protestes i ha denunciat la política migratòria del govern laborista d'Andy Burnham.
6: 3CAT Info.
0: Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i així evitar la competència. També pretén crear una borsa per cobrir les places vacants. Girona, Laia Claret.
7: Daniel Limón és director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya. Concreta, què els passa?
8: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a d'altres municipis més grans.
7: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
9: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
7: Limón és concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
8: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
7: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
9: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
7: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
0: Els jutjats de Barcelona redueixen de més de 8 mesos a 10 dies el temps.

0: per jutjar els delictes lleus. Ara els jutjats celebren aquests judicis aproximadament 10 dies després que es cometin els fets. Són casos com furts, lesions lleus, amenaces o coaccions. Segons el Departament de Justícia, aquesta reducció dels terminis és fruit de les mesures de reforç i del treball coordinat entre els jutjats, la policia i les administracions, a més de la incorporació d'un tercer jutjat de guàrdia a Barcelona. Aquesta incorporació ha permès augmentar la capacitat de celebrar de 48 a 72 judicis al dia. Ara que els casos estan al dia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit deixar de reforçar el servei amb un tercer jutjat de guàrdia. Els dos jutjats, que continuen tenint capacitat per assumir els casos previstos durant els pròxims mesos, la mesura es podrà revisar segons com evolucionin les dates. La causa contra l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per les ajudes públiques a l'aerolínia Plus Ultra, suposadament a canvi de comissions, es reprèn a l'Audiència Nacional. Està citat a declarar com a investigat l'expresident de l'aerolínia, Julio Martínez Sola. Aquest exdirectiu va detallar en un escrit que va enviar al jutge que van abonar un 1% de l'import del préstec, 530.000 euros, a una empresa del testaferro de Zapatero, d'acord amb un contracte per feines d'acompanyament per aconseguir les ajudes públiques. El jutge José Luis Calama investiga si Zapatero liderava una xarxa d'influències en favor de diverses companyies a canvi de comissions. També manté oberta una peça separada per les joies que es van trobar al despatx de l'expresident, valorades en 1,3 milions d'euros.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Almenys 11 morts en atacs israelians al sud del Líban dins de la zona ocupada parcialment per l'exèrcit d'Israel. 9 de les víctimes han perdut la vida en el bombardeig d'un edifici suposadament ocupat per Hezbollah i els altres dos eren sanitaris que viatjaven en un vehicle. Israel ha reprès aquest cap de setmana els atacs al sud del Líban, malgrat la treva acordada amb el govern libanès. Ahir va matar 4 persones més. L'exèrcit assegura que és una resposta al llançament de drons per part d'Hezbollah contra les seves tropes de desplegades al sud del Líban, un atac que no va provocar víctimes. L'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà a diverses zones del Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que qualsevol vaixell que entri en aquest espai serà incorporat a una llista de sancions. Paral·lelament, el govern iranià ha anunciat mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals destaca un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. Sentim el negociador en cap de l'Iran.
2: Les regles del joc han canviat. A partir d'ara, qualsevol agressió contra els interessos i la seguretat iranians rebrà una resposta molt més dura i molt més dolorosa.
0: Tot plegat passa hores després que el Pentàgon ordenés atacar 3 patrullers iranians com a represàlia pel llançament de míssils balístics iranians contra 2 vaixells nord-americans. Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau. Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir. Moscou, Cristina Solies.
3: L'alto el foc de 3 dies a les capitals ha permès a Steve Witkoff i Jared Kushner viatjar per primer cop a Kiev per discutir amb Zelensky propostes per revifar les converses a 3 bandes. Ara bé, segons fonts ucraïneses, no han aportat idees noves i això complica que es puguin desenrocar les posicions. El president ucraïnès ha admès que el principal escull continua sent el Donbass perquè no el pensen regalar.
4: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
3: Putin dissabte va transmetre als enviats de Trump que confien en la victòria del seu exèrcit i que qualsevol acord de pau haurà de ser sota els seus termes.
0: Donald Trump ha obert una nova polèmica suggerint el canvi de nom de l'estat de Nou Mèxic pel de Nova Amèrica. El president dels Estats Units ha compartit un mapa en les xarxes socials on apareix el nom canviat de l'estat i, posteriorment, la Casa Blanca ho ha republicat. Ho fa dies després de signar un decret en què canviava el nom del llac Ontario pel llac d'Amèrica. Trump ha intentat des de l'inici del seu mandat modificar el nom dels accidents geogràfics que tenen com a referència Mèxic o el Canadà. Una de les seves primeres decisions va ser modificar el Golf de Mèxic Pacífic per Golf d'Amèrica. No obstant això, el president no té competència per canviar el nom dels estats nord-americans, que és dels legisladors locals. La governadora de Nou Mèxic, del Partit Demòcrata, ha dit que el nom del seu estat no és objecte de debat i ha acusat Trump d'intentar desviar l'atenció pels resultats desastrosos de la guerra a l'Iran. I encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En l'accident també han resultat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat al final de la pista, s'ha incendiat després de xocar i ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Ray Jadalà, destacava la complexitat de l'operatiu.
5: L'avió ha destrossat diversos vehicles i les víctimes han quedat atrapades a l'interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complicat d'abordar i hem hagut de rescatar el pilot i també el copilot de l'avió, que havien quedat atrapats.
0: L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula mig miler de vots de vols amb retard i més d'un centenar de cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. I amb aquesta informació hem arribat al punt de 3:15. Obrim àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
6: Hola, bon dia, Anna. Doncs ara mateix a la C32 hi ha cua a Sitges en direcció a Barcelona a causa d'unes obres. També per unes obres a la C15 hi ha un quilòmetre de retenció a Capellades en direcció a Vilanova i la Geltrú. A la C33 un vehicle avariat està tallant un carril al trànsit a Montcada i Reixac i això també provoca un petit tram de lentitud en sentit Barcelona. A la C58 lentitud amb aturades de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. I a la ronda del litoral retencions a l'altura del Morrot per als vehicles que van en sentit Llobregat. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Una crònica de l'Enric Agut.
7: Després d'un divendres i un cap de setmana amb rècords de calor que s'anaven succeint, avui la temperatura baixa, però igualment farà molta calor. No s'assoliran les xifres de 39, 40, 41 d'alguns indrets o 42 de cap de setmana, però igualment s'arribarà a valors de 36, 37, 38 a poblacions d'interior. El cap de setmana, divendres, el cap de setmana, 111 de les 128 estacions, és a dir, 9 de 10 estacions del servei meteorològic amb sèries de més de 20 anys van assolir rècord de temperatura màxima pel setembre. Un fet insòlid, extraordinari, amb una calor molt i molt marcada. Avui baixar 1, 2 o 3 graus, però encara es pot arribar als 38 a Lleida, com comentava, també als 34 o 35 a Sort. Un dia de sol, de calma, bona mar, també demà dimarts seguirem amb un panorama similar a la tarda amb més intervals de núvols i dimecres sí que apuntem un canvi radical del temps. Per una banda, baixar la temperatura molt a comarques interiors i al Pirineu. Dimecres les temperatures més altes estaran al voltant dels 30-31, on pugin més. I aquest temps també, aquest canvi de temperatura, n'hi ha acompanyat un canvi pel que fa a l'estat del cel, perquè hi haurà condicions perquè es desenvolupin nuvolades i s'escapin ruixats i tempestes, i nombroses comarques aquest dimecres estaran amb avís d'intensitat de precipitació.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: 3CAT Info.
1: La pel·lícula de Netflix Gràcies Equipo encapçala la llista d'estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Pel que fa a les sèries, destacada La Mujer Miniatura a Movistar. Repassem les principals novetats dels pròxims 7 dies amb en Marc Garriga.
2: Hola.
3: Què haces aquí?
2: Vuelvo hoy.
3: No, pero ya mañana.
4: Amb el segell dels guionistes de sèries reconegudes com Fariña, La vida breve o Días mejores, Netflix presenta Gracias Equipo, una pel·lícula que ridiculitza el team building i altres estratègies modernes per fer pinya a la feina. El film narra com la direcció d'una empresa de formatges converteix un retir rural per fomentar l'esperit d'equip en una lluita per la supervivència quan els treballadors s'adonen que hi ha una llista prevista d'acomiadaments. En el repartiment d'aquesta comèdia destaquen Maribel Verdú, Alejandra Jiménez i Pedro Casablanc, disponible a partir del dia 11. It's never working tonight.

0: You a friend of yours?
1: No.
2: Una altra pel·lícula destacada és Redux Redux, que s'estrena a Movistar Plus dijous. És un film sobre una dona que crea una màquina per viatjar a altres universos paral·lels amb l'objectiu de recuperar la seva filla assassinada i, sobretot, revenjar-se del seu assassí mil i un cops. És un film dels germans McManus que compensa el seu baix pressupost amb una gran imaginació i que ja va causar furor a l'últim festival de cinema fantàstic de Sitges. També arriben el desastrós thriller d'acció i drama romàntic Enfrentados Marfil, protagonitzat per Esther Expósito, que aterra a Prime Video dimecres, el mateix dia que Por qué me casé otra vez, de Netflix, una comèdia romàntica al servei del còmic Tyler Perry.
3: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
4: My turn is...
2: Pel que fa a les sèries, destaca La Mujer Miniatura, Movistar Plus, a partir de demà. Una història de fantasia sobre una dona que es fa molt petita a causa d'un accident amb un invent de la seva parella. Parcialment divertida, compta amb Elizabeth Banks, coneguda per la saga dels Jocs de la Fam, i Matthew McFadden, de la sèrie Succession. També s'estrena la britànica Babies, demà a Filmin, una sèrie sobre el dolor que comporta una parella no aconseguir quedar-se embarassats. La mexicana El Juicio, un thriller sobre un cas d'abusos sexuals que compta amb Pedro Alonso, famós per La Casa de Papel, i la sèrie d'animació per adults Dang, que arriba demà a Netflix.
5: Trescat Info. Un país per voltar. El turisme a Trescat Info. Amb Fèlix Martín.
6: Avui fem turisme per Banyoles, però amb una proposta una mica diferent. Banyoles té una xarxa de recs petits canals artificials que condueixen l'aigua de l'estany fins a desembocar el riu Terri. Els seus orígens es remunten a la fundació del monestir de Sant Esteve l'any 812. Amb el temps, el traçat original dels recs ha anat canviant. S'han anat desviant, tapant o descobrint. Us proposem conèixer la ciutat a través d'aquests recs d'una manera enigmàtica, amb un joc pels carrers. Laia Claret, com anem?
7: Molt bé, i tu?
6: Podríem dir que és un escape street com un escape room, però pel centre de Banyoles.
7: Sí, així, exacte. Hem quedat amb Isabel Ruiz i Lídia Anglada, tècniques de turisme de Banyoles, que ens expliquen el misteri que envolta aquest joc.
8: S'ha descobert un mapa antic, s'intueix el perfil de l'estany i seria Banyoles. I dintre aquest mapa hi ha com uns símbols molt enigmàtics, molt estranys, que si anem seguint els símbols que ens va marcant en el mapa, doncs anem descobrint una miqueta la història de la ciutat basada en els recs de Banyoles.
9: Necessiten adolescents que tinguin ganes de descobrir i conèixer què ha passat en aquesta ciutat i com desxifrar aquest mapa. I aquí comença una miqueta el joc.
5: A l'arxiu comarcal del Pla de l'Estany, ubicat a la primera planta del claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles, s'ha descobert un mapa antic sense data. El que se sap del cert és que es tracta de Banyoles, pel perfil inconfusible de l'estany i les línies dels recs.
6: Molt bé, doncs ja sabem l'objectiu. Com s'hi juga?
7: Doncs es pot fer amb el mapa de paper o de manera digital.
8: Tens dues versions per fer-ho. Pots fer a través d'una web app, vas recorrent tot el recorregut, vas geolocalitzat i a cada punt doncs, se t'obre com un joc, un repte, un enigma, alguna coseta que has de resoldre. Es pot complementar amb la versió analògica, que des de l'Oficina de Turisme hi ha uns mapes que ja et van també descrivint una miqueta tot el que és l'enigma que has de descobrir i a cada punt vas trobant una placa amb un codi morse i aquest codi morse et servirà per desxifrar al final una paraula amagada.
6: Perfecte. Al joc analògic has de buscar un codi i a la part digital fer proves. Com ara quines?
7: Mira, són força variades, escolta.
8: Hi ha des d'un trencaclosques, per exemple, el mapa et surt tot desordenat. Aquest ja és el primer repte una mica difícil si no ets de Banyoles, perquè la gent de Banyoles tenim molt clar la forma de l'estany, però la gent que és de fora no ho té tan clar. I després vas trobant preguntes així més per observar l'entorn i dir una miqueta de descripció del que tens a l'entorn, descobrir equipaments municipals, que també passes per allà i tens el rec al costat, o una font, que l'aigua arriba a través d'un rec.
7: I tot passa en un recorregut senzill.
9: És pel barri vell de la ciutat, és superamès, superfàcil, i la idea és que ho facin en grup, i a més, si es fa la versió digital, doncs hi ha un rànquing, que això ho fa encara més emocionant, perquè pots veure a quina posició estàs en tot moment. Són més o menys uns 2 quilòmetres, més o menys és tot planer, tot accessible, és molt fàcil de fer. La major part del joc és peatonal, per tant no hi ha problema.

0: pots fer-ho amb molta tranquil·litat i seguretat.
1: Si quan acabeu el joc voleu veure més recs, doncs no veniu. Heu sentit que el joc té uns 2 quilòmetres de recorregut, però de recs no us en faltaran.
0: Tenim una xarxa de 33 quilòmetres de recs, uns coberts i d'altres descoberts. Llavors, a mesura que vagis caminant, te'n trobaràs d'uns o dels altres. I si t'hi fixes bé, inclús pots veure algun animaló en aquests recs.
1: Un joc dirigit a la gent jove per fer amb amics, amb l'escola, amb el cau. Evidentment, també per fer en família. Si voleu resoldre el misteri, només heu d'anar a l'oficina de turisme i allà us explicaran les dues versions d'aquest joc, que es diu Serrex. És a dir, barrejant la paraula secrets i rex.
2: Gràcies, Laia. Anirem a Banyoles. De fet, tornarem a Banyoles perquè sempre val la pena anar-hi. Ara, per conèixer la ciutat a través dels rex.
1: Doncs vinga, fet!
2: Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada a la web de 3Cat Info. El muntatge musical és de Josep Lluís Santissa.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info. Esport.
4: Fins a les 12 en punt amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga de Futbol en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir, València 0, Barça 5, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control del partit davant l'equip Che. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, destaca la capacitat golejadora de l'equip, tot i no tenir un nou pur.
6: No canvia que necessitem un davanter centre, està clar, però tenim tanta qualitat al davant, també a la defensa i al mig, que només puc parlar de coses bones, del resultat d'avui, de com hem jugat, de com hem aprofitat els espais. Hem esperat la millor opció i crec que tenim la qualitat per acabar les bones ocasions. I això és bo. This is good.
5: El nou fitxatge Gabriel Jesús va debutar amb el Barça quan faltaven 10 minuts per al final. Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company en Rodri. Encara del Barça direm que des d'avui els socis poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que se celebrarà pròxim dia 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada del Barça s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros i un resultat net després d'impostos de menys 18 milions. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions. El pressupost del Barça per a la nova temporada és de 1.195 milions d'euros d'ingressos i 1.133 de despeses.
3: 3Cat Info.
5: L'Espanyol suma un punt contra el Sevilla, empat a 1. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, i ja al descompte va arribar el gol de Marcos Fernández. Edu Expósito és un dels capitans blanc-i-blaus.
7: El gol aquest anul·lat a nosaltres ens ha fet molt de mal. I no m'ha estat còmode després. Ells, amb una línia molt ben plantada darrere, han estat molt bé, han jugat el seu partit. A sobre, amb un error nostre, s'han trobat el gol. Ells han fet el partit que els tocava. Després, bueno, sumar sempre és important. Hem arribat al final sumant un punt i a continuar.
5: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc-i-blau. Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat, jugats ahir Màlaga 0, Llevant 0 i a la vez 5 o Osasuna 2. Un triomf que situa l'equip de Quique Sánchez Flores com a segon a la classificació.
8: Cuando hay felicidad hay que desbordarla. O sea, cuando hay felicidad hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida es un baile y el baile hay que hacerlo.
5: L'Alavés suma 10 punts i és a 2 del Barça, que és líder en solitari. El Madrid és tercer amb 9 punts, els mateixos que té el Betis, que és quart. L'Espanyol és 11 amb 4 punts i a la cua i el València amb només un punt de 12 possibles. A segona divisió, el Sabadell rep avui el Córdoba a 8:45 amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
9: Ho important és el Córdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hi hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
5: Triomf històric de Toni Bou, que guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos el 20è Mundial a l'aire lliure, que s'afegeixen als 20 que té indoor. Sentim Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sempre passar-m'ho bé. El dia a dia meu doncs no necessito córrer i és algo que em fa molt feliç fer el que més m'agrada i és el que m'ha portat aquí i és per lo que continuo.
5: Albert Arenas manté el liderat del Mundial de Superesport 600 després de les curses d'aquest cap de setmana al circuit de Magny-Cours. El de Girona va caure dissabte a la primera cursa en pes per un altre pilot i es va lesionar la mà dreta. I va córrer i va pujar al podi com a segon.
11: Marxem de França amb una segona posició molt, molt, molt positiva després d'un difícil inici del cap de setmana, amb un primer dia complicat, amb banderes vermelles, amb problemes tècnics, amb un circuit completament nou per mi.
5: I el Mundial de Fórmula 1, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia. Triomf destacat perquè el pilot de Mercedes sortia des de la 19a posició. A més, és la primera victòria d'un italià al circuit de Monza des del 1966. George Russell i Max Verstappen van completar el podi.
3: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. El PP fa costat al president de Ceuta, Jesús Vives, en ple enfrontament amb el govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria. Alberto Núñez Feijóo ha situat Vives com l'artífex d'haver evitat fer concessions al Marroc davant l'entrada massiva de migrants. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any s'han encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Fruit Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. La previsió és ampliar la plantilla de manera progressiva en 500 persones i arribar als 2.000 treballadors en total. Les obres començaran l'any que ve i les faran en una parcel·la al costat de la ubicació actual. El parc de Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari en què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats de cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. I Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. La Quatre Contes agafarà el relleu el mes que ve de l'emblemàtica El Genet Blau. Roser Guasc la integra al seu projecte editorial del mateix nom.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir, València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és 11è, classificat de primera amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. Segon, el Sabadell rep avui el Córdoba, quart de 9, amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu de trial en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure.
0: Ens espera una tarda de calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Comencem. El president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar.

0: Moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències, no ha concretat de quina manera i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
0: Una advertència. No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
1: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
0: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
1: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
2: Notícia també molt destacada del dia és que l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després d'arrasar les eleccions de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà o no un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
3: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances AGA-Wagenknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
2: Doncs bé, els ultres europeus han felicitat Alemanya, Alternativa per Alemanya, per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola de Vox han celebrat el resultat, igual com ho ha fet el propietari de Tesla i exmembre de l'administració de Donald Trump, Elon Musk. En canvi, l'auge ultra genera preocupació en governs proeuropeus. És el cas de Polònia o França, on expressava el seu malestar el ministre d'Economia, Roland Lescure, del partit del president Emmanuel Macron. Són declaracions a l'emissora RTL.
5: Ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
2: La victòria històrica de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya es produeix a les portes de 12 mesos clau electoralment a la Unió Europea, amb comicis previstos a França, a Itàlia o a Polònia. Tensió a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra, on centenars de manifestants protesten contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. En les últimes hores hi ha hagut enfrontaments entre la policia i manifestants que intentaven bloquejar les sortides des del port de Portsmouth, on havia arribat un vaixell amb 140 rescatats. Gran part dels manifestants anaven encaputxats i vestits totalment de negre, com els participants en la gran marxa d'immigració del dia anterior que va bloquejar el port de Dover. El partit d'extrema dreta Reform UK ha donat suport a les protestes i ha denunciat la política migratòria del govern laborista d'Andy Burnham.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: Doncs parlant de migració, la plana major del PP tanque files a Madrid amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives, ample xoc del govern de la ciutat amb la Moncloa, que ha pres

0: al control del port per a acollir migrants. El líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, afirma que Ceuta ha frustrat un pla del Marroc que havia d'acabar amb sessions per al govern de Rabat, Madrid, Tania Tàpia.
1: Set presidents autonòmics i els principals càrrecs del Partit Popular han acompanyat a Juan Jesús Vives en un esmorzar informatiu a la capital espanyola. Feijóo ha atacat la Moncloa per irresponsable, diu, pel pla per acollir temporalment centenars de migrants al port de Ceuta. Tocar denuncia dels vaixells que porten passatgers i ha dit que Ceuta, i no pas Pedro Sánchez, ha frenat els peus al Marroc.
2: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Tant el president de Ceuta com també Feijóo han insistit que no tenen dubtes que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva. Vives, com la resta de presidents autonòmics, diuen que la solució passa per retornar tots els migrants i no repartir-los per la península, perquè, diuen, això generaria un efecte crida. El president de Ceuta ha demanat a la Moncloa que posi data ja a la tornada a la normalitat i avisa.
3: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. No tiene margen temporal para seguir aguantando.
1: I en ple això com la Moncloa pel control del port, un tema que Vives avui ha obviat, ha dit que l'executiu ha estat deslegitimat per seguir governant perquè, segons entén, defensa que no han estat prou contundents per garantir la integritat i la seguretat d'Espanya. El president de Ceuta també ha explicat que la conversa que va mantenir amb el rei el passat dia 2 de setembre, on, segons diu, Felip VI li va dir que aniria aviat a Ceuta, però encara sense concretar el dia.
0: Des del govern espanyol, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha lamentat que el discurs del PP no aporti res per millorar la situació a Ceuta, sinó ben bé al contrari.
4: Ese mensaje simple, ese mensaje populista que tiene dos vertientes y las dos son falsas. Una es, esto puede solucionarse ya, y la otra es, como puede solucionarse ya y no lo están haciendo, es porque no quieren. La primera es falsa y por lo tanto la segunda también. Y que lo único que alimentan en este caso es ese sentimiento de incertidumbre o incluso de abandono.
0: En una entrevista a Televisió Espanyola i l'agència EFE, Cuerpo també ha defensat que abans de fer acusacions contra el Marroc cal tancar les investigacions sobre qui i com es va orquestrar l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. I encara parlant de Cuerpo, avui s'ha pronunciat sobre SEAT. Després de la Generalitat, el govern espanyol també s'ha compromès a treballar per evitar que desaparegui aquesta marca d'aquí a 3 anys com a conseqüència de la reestructuració del grup Volkswagen. Cuerpo ha assenyalat que, en tot cas, estan tranquils amb la viabilitat del sector de l'automoció a Espanya. En aquesta mateixa entrevista a Televisió Espanyola ha comentat que les ajudes que han donat al vehicle elèctric han ajudat a la rendibilitat de la indústria espanyola i prova d'això, diu, són les declaracions del grup Volkswagen que les fàbriques d'Espanya són les més eficients que tenen a Europa.
4: La importància de mantenir el sello SEAT i per això, per supost, nosaltres pondremos sobre la mesa tot l'esforç necessari per ser capaces de mantenir esta marca i este sello, perquè és un sello genuïnament espanyol.
0: Encara en l'àmbit econòmic, el preu dels pisos no dona treva. Porta 12 anys pujant sense parar i ara per ara la perspectiva és que això continuarà així. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. Les dades indiquen que els pisos d'obra nova no s'haurien encarit tant com els de segona mà aquest segon trimestre, però si ens fixem en l'acumulat, l'habitatge d'obra nova, atenció, s'ha encarit un 112% en l'última dècada. Les de segona mà, un 90%. Tenim preus altíssims, del doble pràcticament que fa 10 anys, que ara mateix és difícil que baixin a curt termini perquè no hi ha oferta. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha explicat a 3Cat Info que l'escenari econòmic actual, amb la inflació i els tipus d'interès pujant, encara exclourà més gent del mercat de l'habitatge.
5: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, especialment, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, que això ja s'està veient i són dades que han donat els notaris, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: Si obrim el focus i ens mirem l'estadística des d'una perspectiva estatal que declara que l'encariment de l'habitatge ja no entén de zones costaneres o no i s'ha estès de manera generalitzada per tot arreu. L'empresa familiar Fried Rabic invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. L'objectiu és arribar als 600 milions de facturació l'any 2030. Anem cap a Girona, Núria Peraire.
6: L'empresa especialitzada en patates fregides i fruits secs començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la al costat de la seva ubicació actual, amb una superfície de 33 milions.

0: 1.000 metres quadrats i s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. Preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys i arribar als 2.000 treballadors totals. A més, l'empresa planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística i mantenir el compromís de lliurament en 24 hores al sector de l'alimentació i l'hostaleria. Tot plegat suposa una inversió de 115 milions d'euros.
1: Un quart d'una del migdia. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Doncs ara mateix a la C15 unes obres provoquen un quilòmetre de cua a Vallbona d'Anoia en direcció Igualada i a Capellades en sentit Vilanova i la Geltrú. També unes obres a la C32 estan provocant retencions a Sitges en sentit Barcelona. A la C33 un vehicle avariat causa lentitud a l'altura de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. També hi ha lentitud d'entrada a Barcelona per la C58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. I pel que fa al transport públic, el tren que havia de sortir de Barcelona Sants en direcció Portbou a les 11:24 ha sortit finalment amb 50 minuts de retard a causa d'una incidència operativa, segons informa Renfe. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Amb el Francesc Mauri.
3: La tarda ens porta calor intensa, molt intensa, altre cop a tot el país, però amb valors que probablement avui seran un parell de graus inferiors als d'ahir. Tot i això, la calor, com dèiem, es deixarà sentir molt. Tarda de sol, algun núvol prim i algunes nuvolades al Pirineu. Demà continuarem igual, però amb més nuvolades a la tarda, sobretot a l'oest i al Pirineu, i pendent d'un fort descens de la temperatura dimecres. El termòmetre baixarà entre 7 i 13 graus, notant una gran sensació de benestar. No vol dir que deixi de fer calor a partir de llavors, però sí que seria una calor molt més suau, amb nits bastant més fredes a molts indrets o fresques a la costa. Atenció a les fortes tempestes que podrien caure en alguns indrets del centre del país. Tresca Info.
4: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. Més coses, el Consorci del Parc dona per fet que Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per la peste porcina africana i per això ja programa les activitats educatives en llocs alternatius. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
5: En declaracions a aquesta emissora, Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, ha assenyalat que treballen amb aquest escenari.
6: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que vagi a les escoles.
5: Mentrestant, els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura a persones afectades de Covid persistent o d'altres amb depressió que ja tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola, que ja ha recollit més de 8.000 signatures.
7: Jo segueixo recollint signatures a través de Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
5: Després de dues setmanes, sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nou casos positius de pesta porcina africana.
1: Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i evitar d'aquesta manera la competència. També pretén crear una borsa per cobrir les places vacants. Tornem a Girona ara amb la Laia Claret.
8: Daniel Limón és director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya. Concreta, què els passa?
9: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a d'altres municipis més grans.
8: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
10: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries. Una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
8: Limones concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
9: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
8: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
10: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
8: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
1: Les imatges d'escombraries al voltant de contenidors aquest estiu al Vendrell han portat l'Ajuntament a decidir que els contenidors de rebuig intel·ligents estaran oberts sempre i no només dos dies la setmana com fins ara. Es vol aconseguir que d'aquesta manera les bosses no acabin escampades pel carrer. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
11: A les zones turístiques com Sant Salvador, Coma-ruga o el Francàs, les queixes per la brutícia han estat constants en aquest primer estiu del nou model. El sistema de contenidors de rebuig i d'orgànic que s'obren amb una targeta els dies fixats donarà pas a una nova mesura que explica l'alcalde Kenneth Martínez.
12: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i, evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura. Per tant, és aquest objectiu molt clar, no tenir brossa al terra, tenir els carrers nets i incentivar el reciclatge.
11: I diu que qui llenci escombraries fora dels contenidors tindrà una multa forta.
12: I si es deixa a terra, directament en incivisme, sense cap excusa i, per tant, multes fins a de 3.000 euros.
11: Això vol dir que els que ho llencin tot el rebuig pagaran més taxa municipal de residus que qui ho faci bé, que serà fortament bonificat. També es posaran 30 illes més de contenidors que conviuran amb el porta a porta en alguns barris per donar més opcions als que venen només uns dies de vacances o al cap de setmana. També pagarà més d'impost al 20% de la població que no ha anat a recollir la targeta intel·ligent per obrir els contenidors. Tot i els problemes que hi ha hagut, l'alcalde diu que s'ha passat de reciclar només un 30%, la cua de Catalunya, a reciclar ara un 60%. L'Ajuntament no vol fer marxa enrere en la voluntat d'anar a un sistema de reciclatge, però sí que s'obre a més opcions per reconduir la situació que tantes queixes ha generat.
1: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica al Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, està a la Bosoms.
13: Relleu entre dues dones, Merche París, el passa Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
14: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb el juvenil i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
13: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
14: Hi haurà clubs de lectura, hi haurà algun taller, hi haurà contacontes, jo soc contacontes, per tant la feina és fàcil, tinc contactes, presentacions de llibre, ja tinc alguna data tancada, vull dir, hi haurà activitat, hi haurà moviment, també ens agradaria que que també ho feia la Merche, una petita exposició, no? Ja que l'espai és gran, ja baix, que pugui haver exposició també. Sí, un espai cultural.
13: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda de Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar, després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència.
1: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb sopa de cabra, de tallets, els catarres i búhos.
15: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
1: Són quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la

música catalana i cançons més actuals. Pels quatre grups serà més l'últim concert de l'any. En el cas de The Tyets i els Catarres també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia a través del canal oficial del grup Clippers, que és el promotor de l'esdeveniment.

0: i fins a 1:15.
1: Esports.
0: Amb la Montse Reia. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comencem amb una informació d'última hora. La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha anunciat la seva marxa del Sabadell un cop que el passat dia 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. En un comunicat a les seves xarxes socials, Maika García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara el futur de la es pot avançar Catinfo, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. Parlem de futbol. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir València 0, Barça 5, amb 2 gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic, de joc i de control de partit davant l'equip txè. Sentim la valoració del migcampista canari, Pedri.
3: En un campo complicado, un resultado muy bueno que nos vamos muy contentos. Antes del partido, si te dicen que vas a quedar 0-5, pues es complicado de creer, pero bueno, sobre todo contento por la manera en que lo hemos hecho.
2: El nou fitxatge blaugrana, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per al final. Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb Rodri. Encara del Barça direm que des d'avui els socis del club poden consultar els números i documentació de l'assemblea que se celebrarà el pròxim dia 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada es tanca amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros i un resultat net després d'impostos de menys 18 milions. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions. El pressupost del Barça per a la nova temporada és de 1.195 milions d'euros d'ingressos i 1.133 de despeses.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Espanyol és 11è a la classificació de la Lliga de Futbol amb 4 punts. Després d'empatar ahir a 1 contra el Sevilla, els andalusos es van avançar a la segona part, tot i jugar amb 10, i ja el descompte va arribar al gol de Marcos Fernández. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, parla de les qüestions a millorar.
4: I allà sí que és una cosa que jo l'he vist clara i ja la començaré a tocar aquesta setmana, perquè és una cosa que és urgent arreglar-la. Perquè penso que una cosa és intentar jugar i voler jugar, és ser un equip que proposi tenir la pilota, i una altra cosa és equivocar-nos com hem fet avui després del minut 30 de la primera part fins al minut 45. Amb aquest aspecte sí que ho hem de millorar urgent.
2: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe, Celta i el Real Societat. Ahir Màlaga 0, Llevant 0 i a la vez 5, Osasuna 2, un triomf que situa l'equip de Quique Sánchez Flores com a segona a la classificació. L'Alavés suma 10 punts, és a 2 del Barça, líder en solitari. A Madrid és tercer amb 9 punts i a la cua hi ha el València.
1: 3CAT Info.
2: I a segona divisió, el Sabadell rep avui el Còrdoba, 8:45, amb transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
5: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, l'equip del seu segell.
2: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref al camp de l'Alcorcón. I amb motor, triomf històric de Toni Bou, que guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El pilot de Piera aconsegueix amb la seva victòria als Països Baixos el 20è Mundial a l'aire lliure, que s'afegeixen als 20 que té indoor. Sentim Bou al Tot Gira de Catalunya.
6: No sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades i evidentment que 20 anys

0: anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, pues és part del joc.
1: A l'Open de tennis dels Estats Units avui es completen els vuitens de final amb el duel destacat entre el primer cap de sèrie, l'alemany Zverev, amb l'italià Darderi. El torneig femení Rybakina, segona favorita, s'enfrontarà a la japonesa Osaka. Ja han passat a quarts de final Carlos Alcaraz en superar el nord-americà Paul i Sabalenka, que va batre la nord-americana Towson.
2: Dos quarts d'una del migdia fem un repàs a les informacions destacades a aquesta hora. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Ho ha dit en la primera entrevista institucional del curs al matí de Catalunya Ràdio. De seguida en parlem amb la portaveu de l'USTE, Yolanda Segura. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Alternativa per Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia, Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions. I el PP fa costat al president de Ceuta, Jesús Vives, en ple enfrontament amb el govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria. Núñez Feijóo ha situat Vives com l'artífex d'haver evitat fer concessions al Marroc davant l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara també us explicarem novetats sobre l'explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Dos dels tres ferits estan greus. Ens ampliaran els detalls des de Tarragona. I també us parlarem dels rescats de muntanya. Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 11% més que el 2025 per aquestes dates. En Esports Montse, què destaquem?
1: El Barça lidera en solitari a la Lliga de Futbol després de guanyar València 0-5. L'Espanyol és 11, amb 4 punts, després de l'empat a 1 al temps afegit contra el Sevilla. I avui a segona, Sabadell-Còrdoba, quarts de 9, i en transmissió del Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio.
2: Ens espera una tarda de calor molt intensa pel mes de setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Dos quarts d'una i dos minuts, el president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema.
3: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
2: Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Acaba de sentir el president Illa?
4: Sí, sí.
2: Què en pensa vostè?
4: Sí, sí. A veure, justament pel dret a l'educació és perquè estem en aquesta situació i és l'objectiu que ens mou, no? Vull dir, que fa que estiguem doncs, en un conflicte obert. No s'ha respectat el dret a l'educació, no s'està respectant el dret a l'educació de tots els infants del nostre país, i justament el que estem lluitant és perquè tots i cadascun dels nostres infants i adolescents i els adults que tenim a les nostres aules tinguin garantit aquest dret. Per tant, justament, si és cert que hi ha aquesta voluntat de, no, de pues posar tots els recursos necessaris per garantir aquest dret, doncs nosaltres emplacem aquest govern a que reobri aquesta negociació i que posem tots els punts sobre la taula i puguem fer avenços estructurals que blindin l'escola pública, assegurin la inversió, aquesta inversió del 6%, que sembla que no pugui arribar mai, però que hauria de ser una realitat, i que realment doncs, puguem assolir aquests objectius tan necessaris.
2: Això permetria obrir un parèntesi?
4: Doncs això, segurament, si realment situem aquest calendari de negociació, posem els punts i veiem doncs, la possibilitat de fer avenços, doncs això segurament, doncs, evidentment, reconduirà la situació.
2: Per tant, vostès s'avindrien a aturar les protestes si això fos així? Si els proposa negociar un calendari, vaja.
4: De moment, l'única protesta que tenim convocada és la vaga de demà i ja no estem a temps de desconvocar-la perquè no hi ha cap proposta per part del govern a hores d'ara i malgrat que hi ha hagut temps per haver-la tingut, no? Però bé, la resta de protestes encara no les tenim convocades. Per tant, doncs bé, aquí haurem de fer una feina important. Aquest govern doncs haurà de prendre, no, diguéssim, les regnes de la situació i fer una aposta gran perquè no haguem de tornar a calendaritzar mobilitzacions.
2: El president també ha dit que en unes setmanes presentarà un pla per climatitzar centres educatius i residències. En el tema dels centres educatius, aquesta és una de les principals reivindicacions que vostès mantenen, oi?
4: Evidentment, perquè el que no és acceptable ni no és que haguem de patir temperatures de 30, 35 i 40 graus en moltes aules de Catalunya, que és horrible, irrespirable, bueno, és infernal. A més, en espais en què convivim un gran nombre de persones que encara pues, fa inviable, encara més inviable, doncs, el poder, no? El poder estar en una confortabilitat, sinó que fins i tot és un greu perill per la nostra salut. Però aquí no només es tracta de fer aquesta climatització, que evidentment esperem que vagi en la línia de que siguin mesures que no siguin ventiladors, que no fan res, sinó que siguin climatitzacions en sistemes, no, que realment doncs, rebaixin, no, bueno, donguin la confortabilitat tèrmica necessària en les aules, sinó que també cal un pla d'actuació en cas de que se superi el llindar tèrmic regulat, no, i permès i saludable, perquè el que no és acceptable és que malgrat estar a 40 graus haguem de tenir les aules obertes i fent classe com si fos això una normalitat. Aquí hi ha d'haver també doncs això, les direccions han de saber de quina manera poden actuar quan passa això i si s'ha de tancar aquell dia el centre fins que no es doni solució, es tanca. Per tant, doncs és important també aquesta qüestió perquè no tornar a viure aquesta, diguéssim, aquesta situació infernal que vivim en els centres.
2: Senyora Segura, els claustres d'alguns centres han decidit no secundar la vaga de demà i així ho han dit a les famílies, que comparteixen les reivindicacions, però que fer vaga el primer dia de curs no els semblava encertat. Vostè com ho veu?
4: Bé, nosaltres vam convocar vaga perquè així se'ns va demanar des de les assemblees. La vaga del primer dia és una data important, no? Perquè és pues això, és la incorporació de l'alumnat a les aules, té una significativitat i per això doncs es va triar aquesta data per fer aquest avís i aquesta pressió, no, a veure si aquest govern doncs movia fitxa, no ha mogut fitxa, la vaga tira endavant, a partir d'aquí tothom decideix què fer i què no fer. És cert que és una data delicada, per dir-ho d'una manera, o significativa, no? Però el que està molt clar és que si hi ha centres que decideixen no fer-la no és perquè no creguin en les reivindicacions o perquè abandonin la lluita, sinó perquè és la data que és, això ja ho han dit molt clarament. Així que bé, ja veurem quin serà el seguiment de demà. El que sí que està molt clar és que té un, no, aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
2: Si la vaga de demà no anés bé, pot desmobilitzar mestres i professors?
4: No, perquè primer no creiem que vagi malament, no tindrà potser el seguiment de les vagues que hem tingut aquest curs passat, és obvi, però malament no anirà. Ara, això tampoc no... A nosaltres ens preocupa que pugui desmobilitzar, al contrari, si el seguiment que hi hagi sigui més o menys és perquè és en aquesta data, és la data d'iniciar curs i, per tant, doncs pot fer que tingui una participació X, que ja veurem demà quina serà. Però el que sí que està molt clar és que aquesta vaga se n'està parlant molt, i això és un fet, i preocupa molt al govern, si no ens hagués demanat que la desconvoquéssim, això està clar.
2: Mm-hmm. Li anava a preguntar si, superat el dia 8, quins són els propers passos que faran com a sindicat. Pel que vostè m'ha explicat abans,

0: diu que esperaran algun gest del govern abans de calendaritzar o faran alguna cosa més entre una cosa i una altra?
1: Bé, nosaltres tenim el nostre full de ruta, que primer és, bueno, nosaltres convocarem a la nostra afiliació i mentrestant també volem doncs, fer nova consulta als centres, anirem centre a centre i establirem doncs, conjuntament amb el col·lectiu quines han de ser les prioritats a marcar per aquest curs que ve no? I per, bueno, doncs, per diguéssim, per fer aquestes passes, no? Per exigir aquestes passes endavant que requereix la nostra educació pública en la línia de blindar l'educació pública i calendaritzar aquest 6%, que és el desllorigador que, no, de tot plegat, perquè és el que pot fer realitat doncs, tirar endavant totes les mesures necessàries. Per tant, consensuar amb el col·lectiu quin ha de ser el calendari de ruta, el full de ruta, el calendari mobilitzador, si és que l'hem de tirar endavant, i evidentment, mentrestant, nosaltres esperarem que hi hagi aquest gest de l'administració, no? d'aquest govern, però bueno, nosaltres hem d'anar continuant treballant per tenir doncs, per anar fent també feina, perquè és important també posar sobre la taula els objectius i també que estem disposats doncs, a negociar i acceptar amb el govern si és que es dona finalment aquesta negociació.
0: Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, gràcies per haver-nos atès. Que tingui un bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adeu.
1: I molt bon dia.
0: Adéu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Han estat greu dos dels tres ferits en l'explosió de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. S'investiguen les causes de l'accident que no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula Tarragona. Manel Sastre.
3: L'explosió ha estat a primera hora del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Bioquímica del campus a Salades. Segons explica la vicerrectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre tres treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
4: Estàvem preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i tres treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
3: Dos dels tres afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altra dona, amb ferides més lleus, l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori de bioquímica i els danys han quedat restringits a aquesta zona sense provocar afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i han netejat les zones afectades on no hi havia cap alumne perquè el curs encara no ha començat.
0: Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 11% més que el 2025 per aquestes mateixes dates. Al gruix, més de 900 són per activitats de muntanya, sobretot senderisme, tot i que aquest any també han tingut molta feina durant la temporada d'hivern, perquè com que va nevar tant, va pujar el nombre de gent que aprofitava per fer esquí de muntanya, raquetes o altres tipus de sortides a la neu. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitats, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
5: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mes de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia que la gent també ho ha aprofitat.
0: Tot això els caps de setmana i sobretot els dissabtes de bon temps són els que concentren bona part dels rescats. Al 112, per on es canalitzen, les demandes d'ajuda aquest estiu han tingut un lleuger augment de trucades relacionades amb incidents al medi natural. En total n'han atès més de 1.500, una vuitantena més que entre el juny i l'agost del 2025. L'increment més important de trucades té a veure amb gent que s'ha perdut a la muntanya. David Ruiz és tècnic del 112.
6: És molt important que el 112 no ens doni por i en aquest sentit és molt important que la gent no dubti o no pensi aquesta situació que estic patint no és una emergència i no sé si molesta, no. Davant del qualsevol mínim dubte de si un està desorientat, no sap per on tirar, poder realitzar aquesta trucada d'emergència és important i vital.
0: Aquest estiu el 112 ha rebut 389 trucades de persones perdudes o desorientades al medi natural i que necessitaven ajuda. La xifra representa un 25% més que les que hi va haver per aquest motiu l'estiu de l'any passat.
2: Info. 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. 3:15 del migdia, ens aturem un moment per fer atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, Carme. Doncs ara mateix a la P7 hi ha 2 quilòmetres de cua a Barberà del Vallès en sentit sud, cap a Tarragona i Barcelona. A la mateixa P7, però en sentit Girona, hi ha un vehicle avariat que talla un carril a l'altura de Martorell i també provoca un tram de circulació lenta. A la C33, un altre vehicle avariat també causa lentitud a Montcada i Reixac en sentit Barcelona. I a la comarca de l'Alt Urgell, a la carretera nacional 260, hi ha hagut un accident i, a conseqüència, se circula en pas alternatiu a l'altura de Montferrer i Castellbò. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Francesc Mauri.
8: Pendents d'un canvi de temps dimecres, de moment tarda tranquil·la, sol, alguns núvols prims i nuvolades al Pirineu. Calor molt intensa, però amb valors un parell de graus inferiors als d'ahir. De cara a demà encara temps tranquil, alguns núvols més a la tarda i dimecres arribada d'una línia de tempestes, bruscament, amb ruixats i tempestes a molts indrets de Catalunya, potser els menys importants o inexistents al Pla de Lleida, Ebre, Pirineu, de Lleida i Costa Brava. La resta serien més freqüents i especialment intensos a la Catalunya central. El descens de temperatures serà important a tot el país.
0: Doncs bé, després d'un cap de setmana marcat per una calorada intensa, s'ha acabat l'alerta per temperatures extremes, però es manté l'alerta per risc d'incendi. Protecció Civil manté avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, en 79 municipis de 14 comarques, concentrats principalment a la Conca de Barberà, les Garrigues i la Noguera. A més, els agents rurals mantenen la vigilància reforçada i continua restringint l'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. La petició de les futbolistes de la selecció espanyola a la federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral, Núria Ajar.
9: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
10: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
9: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
11: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
9: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals.
0: Desmantellat a Badalona un pis on es preparava i es guardava cocaïna per vendre-la directament als clients. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys i una dona de 33. Durant l'escorcoll, els agents han trobat 78 grams de cocaïna, més de 2.000 euros en metàl·lic, 6 telèfons mòbils i material per preparar els embolcalls. La policia va començar a sospitar que aquest pis del carrer Sec i el barri de Llefià era un punt de venda de droga al detall. La investigació va confirmar que la parella rebia de forma sistemàtica trucades de persones que volien comprar cocaïna i que poc després els dos detinguts es trobaven amb aquestes persones al carrer per vendre'ls directament la droga. Els Mossos han detingut aquesta parella durant l'escorcoll a l'habitatge i els dos detinguts ja han passat a disposició del jutge. El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà. L'Ajuntament de Calafell se sent traït pel Ministeri per la Transició Ecològica i alerta que perilla el passeig marítim quan arribin els temporals de l'hivern. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
12: Aquell trasllat va quedar frenat en sec perquè hi havia un niu d'un petit ocell al Corriol Camanegre, a la platja, al costat d'on passaven els camions amb sorra. La Generalitat va posar condicions per continuar i davant la dificultat el Ministeri ho va aturar. L'Ajuntament, que esperava la sorra al setembre, s'ha reunit ara amb la cap del Servei de Costes de Tarragona. Ramon Ferrer és l'alcalde.
13: El que deien que ara passat l'estiu, al setembre, reprendrien els moviments que ja estaven fent abans de l'estiu, doncs ens va dir que no ho farien. I clar, això ens va indignar moltíssim, no? Perquè era una promesa que ens havien fet i nosaltres doncs ens vam sentir traïts.
12: Ramon Ferrer expressa el temor que té ara el govern municipal.
13: L'hivern i el passeig segurament no el salvarem.
12: El que pot passar aquest hivern dependrà molt dels temporals i dels corrents, ho diu Xisco Roig, que és geògraf i geòleg, expert en gestió del litoral.
14: Parlant d'un sistema tan dinàmic com un sistema platja-duna, és gairebé impossible saber quines conseqüències tindrà. Sí que, si aportassen arena, hi hauria més volum per dissipar els temporals.
12: Costes diu que amb la suspensió de l'actuació d'emergència va decaure l'assignació de diners. Ara diuen que analitzaran qualsevol necessitat de sorra en els pròxims mesos i actuaran si cal.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
15: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callao.
16: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció també entrecreu alguns dels trets dels dos gèneres, ja que recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
17: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
16: Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson, que també produeix la pel·lícula, com del director Lance Oppenheim.
18: Quan vaig començar a veure Caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
16: Chris Hansen té actualment 66 anys i encara es dedica al periodisme d'investigació digital i crònica negra en la seva plataforma True Blue.
17: Òbviament espero que li agradi la pel·lícula. Penso que com més mires els programes, més veus que té una presència magnètica. Quan els repasses obsessivament, t'adones que hi ha una alquímia estranya entre el que passa als episodis, l'estètica del programa, com el dirigeix. Va ser un espai revolucionari.
16: Prime Time mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
0: La pel·lícula de Netflix, Gracias Equipo, encapçala la llista d'estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Pel que fa a les sèries, destaca La Mujer Miniatura a Movistar. Ho repassem amb el Marc Garriga.
19: Hola.
20: ¿Qué haces aquí?
19: ¿Vuelvo hoy?
20: No, pero ya mañana.
21: Amb el segell dels guionistes de sèries reconegudes com Fariña, La vida breve o Días mejores, Netflix presenta Gracias Equipo, una pel·lícula que ridiculitza el team building i altres estratègies modernes per fer pinya a la feina. El film narra com la direcció d'una empresa de formatges converteix un retir rural per fomentar l'esperit d'equip en una lluita per la supervivència quan els treballadors s'adonen que hi ha una llista prevista d'acomiadaments. En el repartiment d'aquesta comèdia destaquen Maribel Verdú, Alejandra Jiménez i Pedro Casablanc, disponible a partir del dia 11.
22: Is Neville working tonight?
1: Hey, friend ears? No.
21: Una altra pel·lícula destacada és Redux Redux, que s'estrena a Movistar Plus dijous. És un film sobre una dona que crea una màquina per viatjar a altres universos paral·lels amb l'objectiu de recuperar la seva filla assassinada i, sobretot, revenjar-se del seu assassí mil i un cops. És un film dels germans McManus que compensa el seu baix pressupost amb una gran imaginació i que ja va causar furor a l'últim Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. També arriben el desastrós thriller d'acció i drama romàntic Enfrentados Marfil, protagonitzat per Esther Expósito, que aterra a Prime Video dimecres, el mateix dia que Por qué me casé otra vez, de Netflix, una comèdia romàntica al servei del còmic Tyler Perry.
19: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book. Now it's my turn.
22: My turn is...
21: Pel que fa a les sèries, destaca La mujer miniatura, Movistar Plus, a partir de demà. Una història de fantasia sobre una dona que es fa molt petita a causa d'un accident amb un invent de la seva parella. Parcialment divertida, compta amb Elizabeth Banks, coneguda per la saga dels Jocs de la Fam, i Matthew McFadden, de la sèrie Succession. També s'estrena la britànica Babies, demà a Filmin, una sèrie sobre el dolor que comporta una parella no aconseguir quedar-se embarassats, la mexicana El Juicio, un thriller sobre un cas d'abusos sexuals que compta amb Pedro Alonso, famós per La Casa de Papel, i la sèrie d'animació per adults Dang, que arriba demà a Netflix.
0: Esport. Montse Raya, bon dia.
23: Hola, bon dia. Comencem amb waterpolo. La jugadora internacional Maika García ha anunciat la seva marxa del Sabadell un cop que el passat dia 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. En un comunicat a les seves xarxes socials, Maika García, 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3CatInfo, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. El Barça lidera la Lliga de Futbol en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir València 0, Barça 5, amb 2 gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control del partit davant l'equip che Hansi Flick, tècnic de Barça.
24: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
23: El nou fitxatge blaugrana, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per al final.
25: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos, de hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
23: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. Encara del Barça direm que des d'avui els socis del club poden consultar els números i la documentació a l'assemblea que se celebrarà el pròxim 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada es va tancar amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros i un resultat net després d'impostos de menys 18 milions. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions. L'Espanyol és 11è a la classificació de la Lliga de Futbol amb 4 punts després d'empatar ahir a 1 contra el Sevilla. Els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, i ja el descompte va arribar al gol de Marcos Fernández. Edu Expósito, un dels capitans blanc i blau, es mostra crític amb les decisions arbitrals, com el gol anul·lat ahir per un fora de joc posicional.
26: Necesitamos que nos lo expliquen realmente cuándo es y cuándo no, porque no puede ser que cada árbitro tome la decisión que crea, depende del partido, depende del ambiente y depende en qué estadio estés jugando.
23: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. Avui es completa la jornada a primera amb els partits Getafe-Celta i el Gerard Reial Societat. Ahir Màlaga 0, Llevant 0 i Alavés 5, Osasuna 2. L'Alavés se situa a segon a la classificació de primera, a només 2 punts del Barça, que és líder en solitari. Madrid és tercer amb 9 punts i a la cua el València amb només 1 punt.
2: 3CatInfo.
23: A segona divisió, el Sabadell rep avui el Còrdoba a 8:45 amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar fa uns dies contra el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
3: Ho important és el Còrdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hi hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
23: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser golpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref al camp de l'Alcorcón. I triomf històric de Toni Bou, que guanya per 40a vegada el Mundial de Trial. El de Piera es va imposar als Països Baixos i va aconseguir el 20è Mundial a l'aire lliure, que s'afegeixen als 20 que té Indoor. Bou va guanyar tots els Mundials Indoor i a l'aire lliure des del 2007, una fita inèdita en la història d'aquest esport.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, és la una. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. Dos ferits greus per l'explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Una tercera persona s'ha vist implicada en un sinistre que no ha fet danys estructurals. Puja el nombre de rescats al medi natural. Des de principi d'any els bombers ja n'han fet més de 1.400. És un 11% més que el 2025 per aquestes dates. La majoria són per a activitats relacionades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats en el medi natural. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any s'han encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Amb l'augment acumulat, el preu s'ha doblat respecte a fa 10 anys. El parc de Collserola continuarà tancat fins a l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari amb què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. El teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 25-26, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 7 milions d'euros, tal com ha explicat la patronal del sector, Adetka.
1: Esports. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts a 3 del Madrid, que és tercer. Els blaugranes van golejar ahir el València 0-5. L'Espanyol és 11è classificat a primera amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. A segona avui, Sabadell-Còrdoba, 8:45 amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, de 35 anys, anuncia que marxa del Sabadell després de gairebé 2 anys sense jugar per la seva maternitat i que el 31 d'agost s'acabés el seu contracte amb el Club Vallèsà. García confiava en una renovació amb el Sabadell.
0: I pel que fa al temps, tindrem una tarda de calor molt intensa per ser el mes de setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia. Passen poc més de 3 minuts de la 1 del migdia. És dilluns, és 7 de setembre del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president Salvador Illa ha demanat als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, també ha promès climatitzar les aules. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema educatiu.
4: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure

0: Quina educació necessita Catalunya els propers anys? I el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures.

0: que aixecava persiana, que no es queixi que va per feina.
1: I arran de l'agressió mortal a Manresa, la setmana passada el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
0: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
1: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, ell ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
2: I els sindicats que convoquen la vaga de demà, que és el primer dia de curs escolar, insisteixen a reclamar un acord de país i més concreció en els pactes acordats fa uns mesos. Per demà al matí han convocat una manifestació que esperen que apleguin mestres i professors de tota la demarcació a Girona. Fèlix Martín.
3: Deixen clar que el curs no comença amb normalitat perquè hi ha moltes mancances i les han estat recollint durant l'estiu. Es continua lluny de la inversió prevista del 6% del PIB en educació. No es poden eliminar línies als centres públics. Calen més recursos per a l'escola inclusiva, per blindar el català. I també cal concretar com s'aplicaran les millores salarials que es van acordar. Però a més, és complicat afrontar aquest inici escolar amb aules que semblen forns. Diu el portaveu de l'USTEC a Girona, Robert Pastor.
4: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogó que no pots viure. I això s'anirà allargant. Abans, com el setembre, ja començaven les frescades i ja començava la tardor. Això s'allargarà fins a l'octubre. Ja seran mig any de calors molt intenses a tots els centres. Volem un pla, si no es pot fer immediatament, però atacar allà els llocs on aquesta emergència és més urgent.
3: I Jorge Morales, de l'USTEC, afegeix.
5: La paciència ja s'ha acabat. El servei educatiu que estem oferint no és el que hauria de ser. Catalunya sempre havia estat puntera en resultats acadèmics a l'estat espanyol i dins del model europeu. Però avui estem a la cua. I això és per la desídia del govern que no estan invertint, que no estan escoltant.
3: Coincidint amb la vaga, per demà dimarts han convocat un esmorzar reivindicatiu a Girona, seguit d'una manifestació, i una assemblea oberta que es farà al migdia a la plaça de la Independència.
6: 3Cat Info.
2: El president espanyol, Pedro Sánchez, intenta injectar optimisme al PSOE en l'últim any de legislatura. Davant de tots els diputats i senadors socialistes, demana esgotar el que queda de mandat i preparar el terreny per mantenir el govern 4 anys més. Sánchez també ha carregat contra l'ascens de l'extrema dreta després de la victòria d'ahir a Saxònia-Anhalt.
7: No olvidemos que cada dia d'avance, cada política aprovada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene, pues otros 4 años más.
2: I és que l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després de resar ahir en les eleccions a Saxònia-Anhalt. Alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
8: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
9: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
8: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances Agabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
2: I els ultres europeus han felicitat Alternativa per Alemanya per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola de Vox han celebrat el resultat, igual com ha fet el propietari de Tesla i exmembre de l'administració de Trump, Elon Musk. En canvi, l'auge ultra genera preocupació en governs proeuropeus. És el cas de Polònia o França, on expressava el seu malestar el ministre d'Economia, Roland Lescure, del partit del president Emmanuel Macron. Són declaracions a l'emissora

0: RTL.
1: Un defi major face
2: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
0: La victòria històrica de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya es produeix a les portes de 12 mesos clau electoralment a la Unió Europea, amb comicis previstos a França, Itàlia o Polònia. Tensió a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra, on centenars de manifestants protesten contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. En les últimes hores hi ha hagut enfrontaments entre la policia i manifestants que intentaven bloquejar les sortides des del port de Portsmouth, on havia arribat un vaixell amb 140 rescatats. Gran part dels manifestants anaven encaputxats i vestits totalment de negre, com anaven els participants en la gran marxa anti-immigració del dia anterior que va bloquejar el port de Dover. El partit d'extrema dreta, Reform UK, ha donat suport a les protestes i ha denunciat la política migratòria del govern laborista d'Andy Burnham.
3: 3Cat Info.
0: Han estat greu dos dels tres ferits en l'explosió de la Facultat Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. S'investiguen les causes de l'accident, que no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
4: L'explosió ha estat a primera hora del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Bioquímica del campus a Salades. Segons explica la vicerrectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre tres treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
5: Estàvem preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i tres treballadors estaven doncs preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
4: Dos dels tres afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altra dona, amb ferides més lleus, l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori de bioquímica i els danys han quedat restringits a aquesta zona sense provocar afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i han netejat les zones afectades on no hi havia cap alumne perquè el curs encara no ha començat.
0: Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 11% més que el 2025 per aquestes dates. El gruix, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot senderisme, tot i que aquest any també han tingut molta feina durant la temporada d'hivern, perquè com que va nevar tant, va pujar el nombre de gent que aprofitava per fer esquí de muntanya, raquetes o altres tipus de sortides a la neu. Oriol Vilalta és responsable del grup d'actuacions especials dels bombers i ens explica que, tot i que tenen pic d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
6: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia que la gent també ho ha aprofitat.
0: Tot i això, els caps de setmana i sobretot els dissabtes de bon temps són els que concentren bona part dels rescats. Al 112, per on es canalitzen les demandes d'ajut, aquest estiu han tingut un lleuger augment de trucades relacionades amb incidents al medi natural. En total n'han atès més de 1.500, una vuitantena entre el juny i l'agost del 2025. L'increment més important de trucades té a veure amb gent que s'ha perdut a la muntanya. David Ruiz és tècnic del 112.
7: És molt important que el 112 no ens doni por. I en aquest sentit és molt important que la gent no dubti o no pensi que aquesta situació que estic patint no és una emergència i no sé si molesta, no. Davant del qualsevol mínim dubte de si un estat d'accidentat no sap per on tirar, poder realitzar aquesta trucada d'emergència és important i vital.
0: Aquest estiu el 112 ha rebut 389 trucades de persones que, perdudes o desorientades al medi natural i que necessitaven ajuda. La xifra representa un 25% més que les que hi va haver per aquest motiu l'estiu de l'any passat. I el preu dels pisos no dona treva, porta 12 anys pujant sense parar, i ara per ara la perspectiva és que això continuarà així. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. Les dades indiquen que els pisos d'obra nova no s'haurien encarit tant com els de segona mà aquest segon trimestre, però si ens fixem en l'acumulat de l'habitatge d'obra nova, atenció, s'ha encarit un 112% en l'última dècada. La segona mà, un 90. Tenim preus altíssims, del doble pràcticament que fa 10 anys, que ara mateix és difícil que baixin a curt termini perquè no hi ha oferta. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha explicat a 3Cat Info que l'escenari econòmic actual, amb la inflació i els tipus d'interès pujant, encara exclourà més gent del mercat de l'habitatge.
8: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: Si obrim el focus i ens mirem l'estadística des d'una perspectiva estatal, queda clar que l'encariment de l'habitatge ja no entén de zones, costaneres o no, i s'ha estès de manera generalitzada per tot arreu. Obrim àrea de servei, ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
9: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix a la P7 un vehicle avariat talla un carril a l'altura de Martorell i això provoca un petit tram de cua en sentit Girona. A la mateixa P7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès, en aquest cas en direcció a Barcelona i Tarragona. A la ronda del litoral, lentitud amb aturades de Sant Adrià del Besòs a la Barceloneta en sentit Llobregat, i a la comarca de l'Alt Urgell, a la carretera nacional 260, hi ha hagut un accident fa una estona i obliga a circular en pas alternatiu a l'altura de Montferrer i Castellbò. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: A aquesta hora, la crònica és d'en Francesc Mauri.
10: La tarda ens porta calor intensa, molt intensa, altre cop a tot el país, però amb valors que probablement avui seran un parell de graus inferiors als d'ahir. Tot i això, la calor, com dèiem, es deixarà sentir molt. Tarda de sol, algun núvol prim i algunes nuvolades al Pirineu. Demà continuarem igual, però amb més nuvolades a la tarda, sobretot a l'oest i al Pirineu, i pendents d'un fort descens de la temperatura dimecres. El termòmetre baixarà entre 7 i 13 graus, notant una gran sensació de benestar. No vol dir que deixi de fer calor a partir de llavors, però sí que seria una calor molt més suau, amb nits bastant més fredes a molts indrets o fresques a la costa. Atenció a les fortes tempestes que podrien caure en alguns indrets del centre del país.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. 3Cat Info.
0: El servei de bus del barri a Barcelona ja té el primer vehicle 100% elèctric. És un minibús de fabricació xinesa que fa gairebé 7 metres, té capacitat per a 26 persones i s'ha posat a la línia 185 que connecta el metro de Canyelles amb la Vall d'Hebron. La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat les característiques que compleix el servei i com es renovarà aquest mes de setembre.
11: Aquests busos, que són busos petits, són busos que garanteixen aquesta mobilitat de proximitat en els barris i que des d'avui incorporem amb 5-9 busos més durant aquest mes de setembre, que seran 100% elèctrics.
0: El nou minibús elèctric disposa d'una autonomia de 14 hores. Es carregarà de nit a la cotxera d'Horta. El bus del barri es va començar a implantar a Barcelona fa 28 anys per fer arribar el servei a zones amb una orografia complicada. I el Consorci del Parc dona per fet que Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per la PPA i per això ja programa les activitats educatives en llocs alternatius. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
12: En declaracions a aquesta emissora, Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, ha assenyalat que treballen en aquest escenari.
13: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
12: Mentrestant, els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura a persones afectades de Covid persistent o d'altres amb depressió que ja tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola, que ja ha recollit més de 8.000 signatures.

0: signatures?
1: Jo segueixo recollint signatures a través de Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
0: Després de dues setmanes sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous casos positius de pesta porcina africana.
2: L'empresa familiar Fried Rabi, que invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. L'objectiu és arribar als 600 milions de facturació l'any 2030. Girona, Núria Peraire.
3: L'empresa especialitzada en patates fregides i fruits secs començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la al costat de la seva ubicació actual, amb una superfície de 33.000 metres quadrats. I s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. Preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys i arribar als 2.000 treballadors totals. A més, l'empresa planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística i mantenir el compromís de lliurament en 24 hores al sector de l'alimentació i l'hostaleria. Tot plegat suposa una inversió de 115 milions d'euros.
2: La temporada teatral a Catalunya bat rècord d'assistència i aplega 4 milions d'espectadors a tot el país. Barcelona, on es concentren la majoria de sales, aconsegueix 3.176.000 espectadors i una recaptació de 103 milions d'euros. Barcelona, Marta Vives.
4: Ja fa 3 temporades que el públic teatral a Barcelona no para de créixer. Aquest últim curs ho ha fet amb prop de 40.000 espectadors més respecte a l'anterior i per sobre els 3 milions, amb un nou màxim de públic. La temporada ha comptat amb 1.289 espectacles que han aconseguit una ocupació mitjana del 67%. Per la presidenta de DETCA, Isabel Vidal, les bones xifres avalen una temporada consolidada.
5: El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
4: El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que estarà retransmesa per TV3 i la plataforma 3Cat.
2: I encara en clau cultural, Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
6: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
2: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció també entrecreu alguns dels trets dels dos gèneres, ja que recrea molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
8: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
7: Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson, que també produeix la pel·lícula, com del director Lance Oppenheim.
9: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
7: Chris Hansen té actualment 66 anys i encara es dedica al periodisme d'investigació digital i crònica negra en la seva plataforma True Blue.
8: Òbviament espero que li agradi la pel·lícula. Penso que com més mires els programes, més veus que té una presència magnètica. Quan els repasses obsessivament, t'adones que hi ha una alquímia estranya entre el que passa als episodis, l'estètica del programa, com el dirigeix. Va ser un espai revolucionari.
7: Prime Time mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.

0: Esports.
1: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga de Futbol en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir van golejar el València 0-5 amb 2 gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control del partit davant l'equip Che. Hansi Flick, tècnic del Barça.
3: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat el coll.
4: They have the hunger to get more.
5: Els jugadors tenen gana per guanyar més, però això també vol dir que hem de treballar cada dia més fort, perquè hem de saber que és un camí molt dur per mirar d'assolir els objectius que tenim. Tenim uns grans seguidors que sempre estan amb nosaltres i juguem per ells, per aquest fantàstic club. Per mi és increïble la nostra situació, perquè tenim un equip molt jove. Hem encertat amb els canvis, però no estem a final de temporada. Encara ens queda molt camí.
4: We have to go a long, long way.
2: El nou fitxatge blaugrana, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per al final. Pel que fa a Eric García, que es va fracturar el nas ahir en una topada accidental amb el seu company Rodri, ha participat de l'entrenament ja avui amb una màscara protectora i en principi estarà a punt pel partit del cap de setmana. El dimecres el Barça juga a la Champions contra Feyenoord, però Eric no estaria a punt per aquest partit, sinó que podria jugar en principi el cap de setmana a la Lliga. Encara del Barça direm que des d'avui els socis del club poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que se celebrarà el pròxim dia 19 i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada del Barça s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros i un resultat net després d'impostos de menys 18 milions. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions.
0: 3Cat Info.
2: I l'Espanyol és 11è a la classificació de la Lliga amb 4 punts després d'empatar ahir a 1 contra el Sevilla. Els andalusos van avançar-se a la segona part, tot i jugar amb 10, i ja el descompte va arribar el gol de Marcos Fernández. Manuel González, entrenador blanc i blau.
6: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que allà avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
2: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe-Celta i el Real Societat, jugats ahir Màlaga 0, Llevant 0, Alavés 5, Osasuna 2, un triomf que situa l'equip de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores, com a segona a la classificació a 2 punts del Barça. El Madrid és tercer amb 9 punts, els mateixos que del Betis, que és quart. A la cua i al València amb només un punt de 12 possibles. Un Madrid que just demà debutarà a la Champions League de futbol contra l'Inter de Milà. Josep Mourinho ha parlat fa uns minuts a la prèvia i encara parlava de la derrota contra el Betis a la Lliga i d'un penal anul·lat a l'equip blanc als instants final del partit.
7: Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
2: A segona divisió, el Sabadell rep avui el Córdoba 8:45 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Parlem també de la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, que ha anunciat la seva marxa al Sabadell un cop que el passat 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. En un comunicat a les seves xarxes socials, García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3Cat Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. I direm també que avui a la Vuelta jornada descans amb el balear Enric Mas, que es manté com a líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall.

0: Són 2:15. Fins ara us hem destacat que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa demana als sindicats de mestres respecte pel dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Illa, que ha deixat clar el seu respecte al dret de vaga, ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema. I a aquesta hora estem pendents de la compareixença del canceller alemany i líder del CDU, Friedrich Merz, després que l'extrema dreta hagi optat per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb, com dèiem, el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. Enfrontaments al sud del Regne Unit entre la policia i centenars de manifestants que intentaven bloquejar el trasllat de migrants rescatats al Canal de la Mànega des de la ciutat de Portsmouth. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també van fer una marxa anti-immigració al port de Dover. I també us destacarem el toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort la setmana passada a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims de la humanitat. Les autoritats de Sèrbia han organitzat un funeral amb honors després de diversos actes d'homenatges civils i militars durant el cap de setmana. I l'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. I pel que fa als esports, Montse?
1: Doncs el Barça lidera en solitari a la Lliga de Futbol després de guanyar València 0-5, l'Espanyol 11 amb 4 punts després de l'empat a 1 al temps afegit contra el Sevilla, i a segona avui Sabadell-Còrdoba a 9:15 i en transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, ens espera una tarda de calor molt intensa per ser el mes de setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Passen 3 minuts de 2:15. El president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, també ha promès climatitzar les aules. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema educatiu.
3: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano que, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
2: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències, no ha concretat de quina manera, i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
3: Una advertència. No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
2: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial

0: tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
1: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, ell ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
2: Des d'USTEC, el sindicat majoritari respon al govern que aturar les mobilitzacions aquest curs està a les seves mans i que si realment té voluntat reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen les protestes per donar resposta a les seves reivindicacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació perquè si no hi haurà més protestes. Són declaracions a aquesta emissora.
3: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
2: I tal com dèiem, després de la desfeta del CDU a les eleccions a l'Estat Federat d'Alemanya de l'Alta Saxònia-Anhalt, ens connectem ara tot seguit amb la compareixença del canceller alemany Friedrich Merz, acompanyat de Sven Schulz, que és el president del CDU a la regional.
4: I quasi el 60% dels electorat en un land participa i amb una alta participació voten partits polítics que qüestionen les normes de la participació democràtica del nostre país, és un resultat amb el que no podem passar l'ordre del dia, no ho fem, ho hem parlat a fons, això també ens mou, també a mi personalment, i he d'acceptar que és la derrota electoral que la CDU ha patit en les darreres dècades. Tot plegat, és clar que haurà de tenir conseqüències. En 15 dies tindrem dues eleccions regionals més, a Mecklenburg-Alta-Pomerània i aquí a Berlín. I en 15 dies, de nou, haurem d'analitzar resultats electorals que possiblement tindran més importància. Però d'entrada vull dir que forma part de la democràcia que les majories canvin, els governs i la seva política sempre estan a votació. Això és l'essència de la democràcia. Però hi ha una cosa que no es pot negociar, que són les normes de la nostra convivència i els valors de la nostra Constitució. Aquests valors no estan en venda, no es negocien. Nosaltres donem el poder, no l'agafem, no el prenem, i la minoria no és l'enemic de la majoria. Tots vivim en una mateixa comunitat. Aquesta idea és la base del nostre país i del nostre partit, i al capdavall és l'herència de Konrad Adenauer i de Helmut Kohl. I aquesta herència la defensarem i aquest llegat el defensaré jo. Per tant, vull assegurar a tothom al nostre país que les nostres institucions són fermes i estables, la nostra Constitució protegeix i garanteix aquest ordre i el govern que jo lidero assegurarà que s'imposi la Constitució. Aquest missatge també és pels nostres amics d'Europa i tot el món. Sabem que Alemanya, per la seva història, té una responsabilitat especial. El nostre ordre polític i el nostre ancorament a Europa sempre els mantindrem dempeus. Vull afegir per a la CDU, vull agrair al senyor Schulz per la campanya electoral que ha dut a terme. Ha sigut una campanya dura, amb molts atacs personals. Aquesta campanya l'ha dut a terme amb el nostre ple suport. Sven Schulz, fins a l'últim moment, ha lluitat també per evitar aquest resultat electoral que es va produir. Per comentaris semblants als que ha fet un gran aplaudiment, i també ningú de nosaltres entén que pocs dies abans de les eleccions un vicepresident del grup parlamentari del Bundestag li ataqui tant el líder tres dies abans de les eleccions, com va passar. Per això no hi ha cap mena d'explicació i el meu comentari, doncs, hi ha hagut un llarg aplaudiment. Sé que la meva funció ha sigut un tema continu de la campanya. Sabem que les formes han sigut un tema continu de la campanya, i se la sento, però quan a mi vull dir que el nostre país necessita reformes profundes, i amb aquesta frase estic totalment d'acord amb la frase pronunciada pel vicecanciller i un dels dos vicepresidents davant de l'SPD, davant de la Fundació Bertelsmann, fa unes setmanes. Necessitem unes reformes profundes a Alemanya. I això no només es pot justificar racionalment, sinó que s'ha de transmetre emocionalment. És una tasca que jo assumiré. No es tracta res més ni res menys que del futur del nostre país i les oportunitats dels nostres fills i nets. I això no ho podem dilapidar. Per tant, estic decidit a seguir les reformes, però sé que hem de fer més que tan sols fer càlculs matemàtics, econòmics, que justifiquin aquestes reformes. Hem d'explicar-les millor. Sí, això és una frase habitual que solem dir, però amb aquesta frase no n'hi ha prou, i repeteixo, hem d'intentar d'arribar a les persones amb tota la seva emocionalitat. La situació vital de moltes persones a Alemanya és difícil. Sabem que molta gent té por pel seu propi futur, per la base econòmica, per la seguretat social. Des d'ahir s'hi ha afegit molta por de la gent que el nostre país canvia pitjor precisament pel que fa a la consolidació dels nostres valors a la nostra societat. Per tant, vull centrar tots els esforços perquè dins la coalició amb l'SPD creem un millor relat, una millor estructura, una millor superestructura de per què necessitem aquestes reformes i ens sembla adequades. Aquest debat el durem a terme intensament els propers dies i dins la CDU, amb la presidència, després de les eleccions que hi haurà d'aquí 15 dies, discutirem sobre aquesta orientació. Vull dir, per acabar, que ha sigut un debat molt seriós dins la reunió de la presidència, l'òrgan directiu, amb molta responsabilitat, un debat molt responsable. Sabem quina és la nostra responsabilitat comuna pel nostre país. Jo conec també la meva pròpia responsabilitat personal pel nostre país. Estic decidit a assumir aquesta responsabilitat i vull agrair explícitament als companys i companyes de la presidència federal de la CDU per aquesta apreciació comuna de la situació portada per una profunda preocupació i que també ens obliga a que allò que fem en el futur no només ho continuem, sinó que també ho justifiquem de manera que una majoria de la població ens torni a seguir properament. Una vegada més, els resultats d'aquestes eleccions causen una gran commoció, no sols al nostre país, sinó també al meu partit. M'ho prenc molt seriosament. Intentaré en els propers dies i properes setmanes de fer justícia a aquesta situació. Gràcies, senyor Schulze. Senyors i senyors, entre altres, m'agradaria...
2: Doncs fins aquí les paraules del canceller alemany i líder del CDU, Friedrich Merz, que ha reconegut aquesta gran derrota del seu partit, ha dit que forma part de la democràcia, però ha volgut recordar a tots els ciutadans que no es negocien les normes de la convivència ni els valors de la Constitució. I ha assegurat que les institucions del país són fermes i estables i també ha assumit, diu, la responsabilitat especial que té Alemanya a causa de la seva història. Tot plegat ha arribat després que l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després que ahir arrasés en les eleccions a Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del

0: canceller més desplomat a les urnes, que era el que estàvem, la roda de premsa que estàvem escoltant ara, el resultat sacseja el panorama polític del país i ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Amb aquesta informació hem superat el punt de 1:45 del migdia. Obrim l'àrea de servei, ho fem sempre, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix hi ha pocs problemes. Destaquem només la ronda del litoral amb lentitud i alguna aturada de Sant Adrià del Besòs a la zona franca en sentit Llobregat i de Sant Adrià del Besòs al nus de la Trinitat en sentit Besòs. A la ronda a dalt hi ha uns 2 quilòmetres de trànsit lent també a la Vall d'Hebron en direcció al nus del Llobregat. I finalment a la P7 el trànsit és intens a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. Fins aquí la informació viària.
0: El temps. Una crònica d'en Francesc Mauri.
2: Pendents d'un canvi de temps dimecres, de moment tarda, tranquil·la, sol, alguns núvols prims i nuvolades al Pirineu. Calor molt intensa, però amb valors un parell de graus inferiors als d'ahir. De cara demà encara temps tranquil, alguns núvols més a la tarda i dimecres arribada d'una línia de tempestes, bruscament, amb ruixats i tempestes a molts indrets de Catalunya. Potser els menys importants o inexistents al Pla de Lleida, Ebre, Pirineu, de Lleida i Costa Brava. La resta serien més freqüents i especialment intensos a la Catalunya central. El descens de temperatures serà important a tot el país.
3: 3CAT Info.
0: Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort la setmana passada a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Les autoritats de Sèrbia han organitzat un funeral amb honors després de diversos actes d'homenatge civils i militars durant el cap de setmana. 36.000 aficionats van corejar el nom de Mladic durant el derbi de futbol entre el Partizan i l'Estrella Roja de Belgrad, en què es va desplegar un gran tifó amb la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació del responsable de la matança de Srebrenica, on es va acabar amb la vida de 8.000 homes. La comissària de la Unió Europea per a l'ampliació ha suspès la visita que tenia prevista aquests dies a Belgrad i ha assegurat que els homenatges van en contra dels valors dels 27. I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà a diverses zones del Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que qualsevol vaixell que entri en aquest espai serà incorporat a una llista de sancions. Paral·lelament, el govern iranià ha anunciat mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals destaca un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. Sentim el negociador en cap de l'Iran.
4: Les regles del joc han canviat. A partir d'ara, qualsevol agressió contra els interessos i la seguretat iranians rebrà una resposta molt més dura i molt més dolorosa.
0: Tot plegat passa hores després que el Pentàgon ordenés atacar 3 patrullers iranians com a represàlia pel llançament de míssils balístics iranians contra 2 vaixells nord-americans.
3: 3CAT Info.
0: Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i així evitar la competència. També pretén crear una borsa per cobrir les places vacants. Des de Girona, Laia Claret.
5: Daniel Limón és director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya. Concreta què els passa.
6: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a d'altres municipis més grans.
5: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
7: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries. Una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
5: Limones concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
6: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
5: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
7: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
5: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
0: L'expresident de l'aerolínia Plus Ultra, l'empresari Julio Martínez Solà, ha ratificat davant del jutge que haurien pagat més de 500.000 euros, un 1% del rescat de la companyia aèria, per la suposada mediació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. En la seva declaració com a imputat davant del jutge, l'expresident de Plus Ultra, però, no ha concretat quines gestions hauria fet Zapatero.

0: 3CAT Info.
1: 79 municipis de 14 comarques es mantenen avui en nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil. Tot i que ha acabat l'episodi de calor, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen alt el risc d'incendi. La previsió meteorològica apunta ara a un canvi de temps, amb pluges intenses a partir de dimarts a la tarda i sobretot dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3 sobre 6, i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i al prelitoral. Xavier Marramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
2: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les imatges d'escombraries al voltant de contenidors aquest estiu al Vendrell han portat l'Ajuntament a decidir que els contenidors de rebuig intel·ligents estaran oberts sempre i no només dos dies a la setmana com fins ara. Es vol aconseguir que d'aquesta manera les bosses no acabin escampades pel carrer. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
3: A les zones turístiques com Sant Salvador, Coma-ruga o el Francàs, les queixes per la brutícia han estat constants en aquest primer estiu del nou model. El sistema de contenidors de rebuig i d'orgànic que s'obren amb una targeta els dies fixats donarà pas a una nova mesura que explica l'alcalde Kenneth Martínez.
4: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i, evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura. Per tant, és aquest objectiu molt clar, No tenir brossa al terra, tenir els carrers nets i incentivar el reciclatge.
3: I diu que qui llenci escombraries fora dels contenidors tindrà una multa forta.
4: I si es deixa a terra, directament en incivisme, sense cap excusa i, per tant, multes fins a de 3.000 euros.
3: Això vol dir que els que ho llencin tot el rebuig pagaran més taxa municipal de residus que qui ho faci bé, que serà fortament bonificat. També es posaran 30 illes més de contenidors que conviuran amb el porta a porta en alguns barris per donar més opcions als que venen només uns dies de vacances o al cap de setmana. També pagarà més d'impost al 20% de la població que no ha anat a recollir la targeta intel·ligent per obrir els contenidors. Tot i els problemes que hi ha hagut, l'alcalde diu que s'ha passat de reciclar només un 30%, la cua de Catalunya, a reciclar ara un 60%. L'Ajuntament no vol fer marxa enrere en la voluntat d'anar a un sistema de reciclatge, però sí que s'obre a més opcions per reconduir la situació que tantes queixes ha generat.
1: I el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà en l'escenari d'una gran festa musical en català amb Sopa de Cabra, The Tietz, Els Catarres i Buhos. Són quatre grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any.
0: Esports.
1: Fins a les dues en punt amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades després de la golejada ahir a València 0-5. Va marcar dos gols Lamine Yamal, un Rafinha, un Fermín i un Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control del partit davant l'equip txè. El migcampista canari Pedri es vol mostrar, però, prudent.
6: Hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha liga. Creo que vamos primeros y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
5: El nou fitxatge blaugrana, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per a final. Pel que fa a Eric García, s'ha entrenat avui amb l'equip amb una màscara protectora després que ell es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. Tot apunta que Eric estarà a punt per a partit de Lliga del cap de setmana, però no podrà jugar a dimecres a la Champions contra el Feyenoord. Encara del Barça, direm que des d'avui els socis del club poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que se celebra el pròxim dia 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada del Barça s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros i un resultat net després d'impostos de menys 18 milions. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions.
0: 3CAT Info.
5: L'Espanyol és l'11è a la classificació de la Lliga de Futbol, amb 4 punts. Després d'empatar ja un contra el Sevilla, els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, i ja el descompte va arribar al gol de Marcos Fernández. L'àrbitre va anul·lar un gol dels blanc-i-blaus per un fora de joc posicional. Un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, es mostra crític amb el criteri arbitral.
7: Necesitamos que nos lo expliquen realmente cuándo es y cuándo no, porque no puede ser que cada árbitro tome la decisión que crea, depende del partido, depende del ambiente y depende en qué estadio esté jugando.
5: Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat, jugats ahir Màlaga 0, Llevant 0 i Alavés 5, Osasuna 2, l'Alavés, que se situa segon a la classificació, només 2 punts del Barça. A Madrid és tercer amb 9 punts, els mateixos que té el Betis, quart. A la cua i al València amb només un punt. Un Madrid que just demà debutarà ja la Champions de futbol contra l'Inter de Milà. Josep Mourinho avui a la prèvia encara parlava de la derrota dissabte contra el Betis i d'un penal anul·lat a l'equip blanc als instants finals del partit. I Mbappé, Kylian Mbappé, creu que és un bon any perquè li puguin donar la pilota d'or.
8: Yo siempre, pero es algo que es muy personal, cada uno tiene su opinión, posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo, otra gente que piensa que no, yo no pienso que es un debate que tú tienes que tener como de todo el mundo tiene que pensar la misma cosa que yo.
5: A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba a quarts de nou amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
9: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja porten molt temps treballant.
5: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref al camp de l'Alcorcón. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'està parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: 3CAT Info.
5: La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha anunciat la seva marxa al Sabadell un cop que el passat dia 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. En un comunicat a les seves xarxes socials, García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3CAT Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. I en ciclisme, 3 catalans seran al Mundial en ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi, Mireia Benito, que formen part de les llistes que han fet públiques el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual.
11: El president Salvador Illa demana als mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans de començar el curs escolar amb una vaga convocada. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol un parèntesi a les vagues educatives, una pausa en les mobilitzacions per poder enraonar i veure quin és l'horitzó educatiu que necessita Catalunya, Natàlia Ramon.
13: Ho ha demanat en una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio des del Palau de la Generalitat, des d'on també s'ha compromès a resoldre el gran problema de climatització a les aules.
14: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
11: Però mentrestant, els sindicats dels mestres denuncien que demà comença un curs que, segons diuen, té moltes mancances. Cal més inversió en educació, diuen, més recursos per l'escola inclusiva, cal blindar el català i cal concretar com s'aplicaran les millores salarials que es van acordar a finals del curs passat.
13: I a més denuncien que demà les aules seran un forn per a la canalla i reclamen una solució immediata, ja que ara la calor a les aules s'ha d'aguantar gairebé la meitat del curs. Robert Pastor és el portaveu de la Intersindical a Girona.
15: Ens estem fregint a les escoles. Si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogor que no pots viure.
11: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa a Saxònia-Anhalt. Frega la majoria absoluta, només li falten 3 escons, i opten a governar un estat federat a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El partit conservador del canceller Merz s'ha desplomat a les urnes, ha perdut la meitat dels seus vots.
13: Ara tot depèn del que faci el partit de l'esquerra populista i prorrus, BSB, que no descarta abstenir-se per facilitar l'elecció del líder ultra Ulrich Siegmund. Una autèntica sacsejada a tota la política alemanya.
11: Magdeburg, Jordi Regàs.
16: Clar missatge de la ciutadania després de les eleccions de Saxònia-Anhalt. Si el govern actual, sobretot la CDU i el seu canceller, no poden resoldre els problemes diaris de la gent, els votants els donaran l'esquena. El propi Metz comença a estar en entredit, pendent de 2 eleccions regionals més a finals de setembre.
11: I atenció a aquesta notícia que ens afecta tots plegats. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. Ja fa 9 mesos del primer cas de pesta porcina i el brot que afecta els porcs senglars encara no està resolt.
13: Els veïns i els passejants del parc de Collserola fa mesos que es queixen, però de moment encara hauran d'esperar per tornar a aquest pulmó verd entre Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat.
11: Collserola, David Àngela.
17: Bon dia. Doncs sí, com a mínim fins a finals d'aquest any. De fet, des del Consorci ja es treballa per poder fer les activitats educatives en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença. Mentrestant, els veïns reiteren que aquesta situació els passa factura tant físicament com psicològicament i continuen la campanya de recollides de signatures per demanar que reobri Collserola.
11: I a la cultura, avui Catalunya aixeca el taló amb un nou rècord d'assistència als teatres.
13: Més de 4 milions d'espectadors han passat per les sales de teatre la temporada 25-26 i per això la recaptació supera els 100 milions d'euros.
11: Barcelona, Marta Vives.
18: Barcelona, que és on es concentren la majoria de sales, aconsegueix 3.176.000 espectadors, assolint un nou màxim històric. Isabel Vidal, presidenta de DETCA, parla de consolidació.
19: Bona salut pel teatre català, moment, millor moment de la història del teatre català.
18: El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre de Liceu.
11: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
11: Inici de Lliga sorprenent i golejador del Barça. Després de 4 jornades, els de Hansi Flick són líders i en solitari.
13: El Barça ja ha marcat 17 gols en aquests 4 partits. És l'únic equip de la Lliga que ha sumat tots els punts possibles. El Madrid, a la prèvia del debut a la Champions, el missatge s'ha centrat en Mourinho queixant-se de l'àrbitre al camp del Betis i Mbappé dient que és un bon any perquè ell guanyi la pilota d'or. Per cert, com per esta Itàlia, li ha regalat un esparçó a Mourinho al final de la roda de premsa. I Maika García, jugadora de waterpolo, ha anunciat que marxa del Sabadell i amb 35 anys començarà una nova aventura al Sant Andreu.
11: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mònica Mas, bon dia.
20: Bon dia. Destaquem un accident a la 2 a l'alçada d'Abrera, en sentit Lleida, que provoca un quilòmetre de retenció en vehicles al voral. A la P7, circulació intensa entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, i lentitud a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, a l'altura de Vall d'Hebron i a la ronda de litoral de Sant Adrià del Besòs, a la zona franca.
11: Gràcies, Montse, i no pas Mònica. Gràcies, Montse.
20: Gràcies.
11: Ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
11: Continuem amb aquesta calorada. Avui i demà?
22: Avui i demà, sí. Una mica més fluixa que el cap de setmana, que ha estat extrema, rècords, etc. Avui un parell de graus

0: dimecres i en algunes comarques potser aiguats importants.
1: Vaja, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, fins ara, bon dia.
0: Fins ara.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de mestres el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
3: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: En la primera entrevista institucional del curs polític, al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules, Albert Prat.
4: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
4: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
3: Segur que podíem fer les coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
4: I s'ha obert a revisar el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. El compromís més concret, però, climatitzar totes les escoles i residències del país sense acabar d'aclarir quan.
1: De seguida repassem què més ha donat de si aquesta entrevista institucional al president, però sobre aquest fet, sobre la situació al sector educatiu, el sindicat USTEC, el majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i que pacti un calendari amb els sindicats que mantenen, recordeu, les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions, Sara Ganyeté.
5: Sí, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
5: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants de les protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius, una qüestió sobre la que, com dèieu, el president Illa avui ha anunciat que hi haurà novetats d'aquí uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
7: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb una xafogor que no pots viure, i això s'anirà allargant.
5: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
1: Per cert, ja que parlem d'educació, avui el departament publica el mapa dels centres de formació professional que encara tenen places vacants per aquest curs 26-27, Mònica Mas.
8: Sí, és un dia clau perquè aquells alumnes que van participar en el procés d'inscripció per un grau mitjà i superior d'FP i no han obtingut plaça puguin apuntar-se a les vacants de tots els centres que vulguin. Les sol·licituds de places es pot fer només avui i en els pròxims 3 dies els centres els donaran resposta. Es tracta d'una cua virtual per cada centre que tingui places lliures i que les assignarà més endavant en funció dels criteris d'inscripció habituals. Al juliol, més de 86.500 alumnes van aconseguir plaça per un grau de formació professional, 5.000 més que l'any passat.
1: Però si reprenem el fil del que ha dit el president de la Generalitat en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junts per Catalunya troba sorprenent i irresponsable que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat, diuen, de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Guardiola Berguedà, Jordi Corbalan.
9: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
10: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Que ara el president els demane aquesta treva als docents, per a nosaltres és una irresponsabilitat.
9: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup. grup per raons d'agenda. La direcció del grup parlamentari desitja que Puigdemont torni a aquest curs polític, però respectaran el que decideixi sobre si s'asseu a l'escó o no com a cap de l'oposició.
1: Qui també s'ha apuntat a les crítiques al govern sobre l'educació són els seus socis parlamentaris, Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.

0: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
1: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
2: Però, com dèiem, al marge de la carpeta d'educació, Albert, durant l'entrevista, el president de la Generalitat avui al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, també ha contestat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha obert també la porta a revisar les polítiques de seguretat a Catalunya.
3: Sí, després de l'apunyalament mortal a Manresa, Salvador Illa s'ha compromès a replantejar algunes mesures.
4: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
3: Ara bé, ha descartat fer-ho en calent i no ha explicat quines. Sobre el nou finançament autonòmic, Illa s'ha enganxat en el cos a cos amb Ayuso després que la presidenta madrilenya tirés més llenya al foc aquest cap de setmana.
5: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I el president li ha respost amb aquest avís.
4: No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que no es queixi, que va per feina.
3: D'altra banda, el president confia que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i que pugui tornar abans de Nadal.
2: Passant 12 minuts de les dues del migdia. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del seu país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
6: Zutiefst schockiert. Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
2: Ara han de començar les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà o no un cordó sanitari als ultres, que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
7: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament prosper d'Alemanya.
2: Tot plegat després que 6 de cada 10 votants hagin donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem cap ara a la capital d'aquest land, d'aquest estat, Magdeburg. Enviat especial Jordi Regàs, bon dia.
8: Bon dia. Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
9: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
7: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
10: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
8: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
11: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
8: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
2: Però avui també hi ha preocupació dels governs pro-europeus a França i Polònia per aquesta victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. Brussel·les, en canvi, no ha fet cap comentari sobre uns comicis que es produeixen enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a tota Europa i a les portes d'un any 2027 electoralment clau. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
12: Hola, bon dia. Silenci absolut de la Comissió Europea, tant en públic com en privat. La portaveu del govern comunitari, Paula Pinho, ha evitat mullar-se sobre la aclaparadora victòria d'Alternativa per Alemanya, una formació que és partidària d'abandonar l'euro com a moneda comuna i de deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna.
13: Mai fem comentaris

0: sobre eleccions nacionals o regionals i avui no en serà l'excepció. No oferirem cap comentari des d'aquest faristol.
1: Però el cert és que en els últims comicis que hi ha hagut en un país de la Unió Europea, aquesta primavera a Hongria, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sí que va comentar els resultats per celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara mateix, von der Leyen, que per cert és d'Alemanya, compareix davant la premsa durant un viatge oficial i veurem, doncs, si a títol personal parla d'aquesta victòria de l'extrema dreta. Qui sí que ho ha valorat és el ministre d'Economia francès, Romain Lescure, per mostrar la seva inquietud.
2: On a un défi majeur face à une vague.
3: Ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
1: Satisfacció, en canvi, de l'extrema dreta europea pels bons resultats que les enquestes els auguren a les eleccions estatals que l'any que ve hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
4: Però els problemes amb la gestió de la immigració no només són a Alemanya o a Espanya, com hem vist durant aquest estiu. Tensió també a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra per les protestes contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. L'intent de centenars de manifestants de bloquejar els accessos del port de Portsmouth ha derivat aquesta matinada en enfrontaments amb la policia. A Londres, Quim Olivares, bon dia.
5: Bon dia. El govern britànic condemna l'intent d'evitar aquesta matinada el trasllat de 140 migrants que havien arribat en una petita embarcació a Portsmouth, al sud d'Anglaterra. Sentim la secretària d'Estat Emma Reynolds en declaracions a Sky News.
6: Com a polític dono suport al dret a la protesta pacífica, però això ha traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu i intimidatori.
5: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores en una altra protesta antiimmigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el Canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
7: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
5: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
4: Doncs enmig d'aquesta pujada de l'extrema dreta a tota Europa, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se situa com l'únic, diu, que pot aturar la victòria del PP i de Vox a Espanya. Avui ha reunit els diputats i els senadors socialistes i Sánchez ha intentat apujar la moral dins del partit en hores baixes. I a part d'esgotar la legislatura, ha apostat per governar 4 anys més. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia. Amb totes les enquestes en contra i amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre, Pedro Sánchez entra en precampanya i es ven com l'única alternativa per parar els peus a la dreta i l'extrema dreta, ha avisat que no es pensa rendir i que el seu final no són les properes eleccions generals.
9: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
8: Sánchez ha tirat del manual de resistència per afrontar aquest últim curs convuls. Es marca com a prioritat aprovar pressupostos, cosa que té pràcticament impossible. També resoldre la crisi de preus de l'habitatge i aprovar el nou model de finançament autonòmic. Per tot això, ha demanat als seus que afrontin els propers mesos així.
9: Saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley. Os pido, en definitiva, que echemos el resto en todas las iniciativas que ahora mismo están en tramitación. Por desgracia, una vez más, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
8: Però avui ha obviat el setge judicial, ni una paraula de les investigacions a Zapatero o al cas Leire, tampoc el judici a la seva dona, que per cert acabem de saber que el jutge Peinado ha citat per demà Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia definitivament a judici davant de jurat popular per malversació i tràfic d'influències pels seus negocis privats.
4: I és que justament avui els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat a la feina. En el cas Zapatero, l'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% 1% del preu del rescat. Més de 500.000 d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident espanyol. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
10: Bon dia. L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calamón reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
4: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el tancament del parc de Collserola. No són bones pels que vulguin anar a passejar, a fer esport o fins i tot a dinar.
11: Catalunya migdia.
12: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
13: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25ena gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Bé, ja som a casa.
16: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
15: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
16: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
15: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
17: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El parc de Collserola continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana, segons el consorci que gestiona el parc, que ja programa les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ve. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
18: Davant d'aquest escenari, Raimon Roda, gerent del consorci del parc de Collserola, treballa amb aquest escenari.
19: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, amb recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
18: Els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura de persones afectades de Covid persistent o amb depressió que tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
20: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
18: Després de 15 dies sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
4: Mentrestant, tenim 79 municipis de 14 comarques diferents que mantenen avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil, Toni Fortesa.
21: Tot i que ha acabat l'episodi de calor d'aquest cap de setmana, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen aquest alt risc d'incendi que comentaves. Això sí, la previsió meteorològica apunta a un canvi de temps amb pluges intenses a partir de demà dimarts a la tarda i sobretot de dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3/6 i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i prelitoral. Xavier Marramon és cap de guàrdia de Protecció Civil.
22: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs, pluges torrencials
0: importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
21: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recorda que recomana sempre evitar travessar rius i rieres i zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles.
4: I ja que parlem de la muntanya, ha pujat el nombre de rescats al medi natural. Des de principis d'any, els bombers ja n'han fet més de 1.400. És un 11% més dels que van fer l'any 2025 per aquestes mateixes dates. La majoria són per activitats relacionades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats, Montse Poblet.
2: De fet, a diferència del que passava fa uns anys, ara de rescats al medi natural, n'hi ha de gener i desembre. Els bombers, la neu d'aquest hivern ja els va donar molta feina, a l'abril i al maig van tenir un altre pic d'activitat i a l'estiu un de tercer, bàsicament amb rescats relacionats amb l'excursionisme de muntanya. De gener fins ara n'han fet 935 i això s'hi han de sumar els més de 260 serveis per acompanyar o buscar persones perdudes al medi natural. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, explica que tot i els pics d'activitats tenen feina pràcticament tot l'any i demana prudència de cara a les pròximes setmanes.
22: Fem un crit d'alerta que quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
2: A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
4: Més coses, quan queden un parell de minuts per arribar a 2:45 de la tarda, el debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral. Per ara, cap empresa catalana paga aquest tractament a les seves treballadores, però hi ha expertes que alerten que és un fenomen que pot acabar arribant també aquí, Núria Har.
7: Als Estats Units hi ha grans multinacionals, sobretot del sector tecnològic i financer, com Google, Meta, Microsoft o Spotify, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. De moment, com deies, aquí ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
23: Sí, jo crec que sí, en la medida en que els treballadors lo valoren, les empreses lo ofreceran.
7: Les feministes deixen clar que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres, denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
24: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
7: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig.
4: Segur que no us sorprèn si us dic que el preu dels pisos no dona treva i que ja fa 12 anys seguits que no para de pujar. La perspectiva més és que això continuarà sent així. Aquest segon trimestre de l'any, els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte ara fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència, que cada cop més gent queda exclosa del mercat immobiliari sarrià.
25: L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, atenció, el preu de l'obra nova s'ha més que doblat i la segona mà va pel camí. Tot apunta més, com deies, que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
26: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
25: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
4: I mentrestant, els municipis petits alerten que tenen dificultats per cobrir la plantilla de policials locals perquè marxen a ajuntaments on hi ha millors condicions. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés a agents i el règim laboral entre municipis per evitar competències. I també té la voluntat de crear una borsa per cobrir places vacants. Girona, Laia Claret.
1: David Bote, president de la Federació de Municipis de Catalunya, especifica amb què es troben.
3: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliure.
1: Daniel Limones, director general

0: El de coordinació de policies locals concreta en què se centren.
1: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots d'escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
0: I és que Bote remarca que pels pobles petits és complicada la gestió.
2: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
0: Des de Coordinació de Policies també reclamen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit de places d'agents a cada municipi.
3: Una explosió en un laboratori a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha ferit 3 persones de diversa gravetat. L'accident no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
4: Bon dia. L'explosió ha estat a 9:45 del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química del campus de Salades. Segons la vicerectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
5: Estàvem preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes. Una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
4: 2 dels 3 afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altre, amb ferides lleus, l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori i els danys han quedat restringits a aquesta zona, sense afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i netejat les zones afectades.
3: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions de Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
10: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
9: Catalunya migdia.
3: Passant 4 minuts a 2:15, comencem parlant de teatre. Un teatre que torna a batre rècord d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes de teatre van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. La patronal del sector, Adetka, ho ha revelat hores abans de la gala Catalunya aixeca el taló, on aquest vespre presentarà la temporada 2026-2027. Barcelona, Marta Vives.
11: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta d'Adetka, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
12: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant, crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
11: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'Amor Venia amb Taxi, de La Cubana, i Hamlet, d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà, Corta el cable rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas, per Magel, Ovelles i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
3: I de seguida, ara anava a dir cinema, però més aviat hem de dir audiovisual.

0: I és que el president francès Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb l'anunci de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. A la cimera, que es considera el Davos de la imatge en comparació amb el Fòrum Econòmic que se celebra en aquesta població suïssa, Davos, hi assisteixen les màximes personalitats del sector, però també productors, distribuïdors i creadors dels 5 continents. París, Isabel Galí.
1: França i Corea del Sud, dos països que han fet de la creació audiovisual política nacional, presideixen aquesta cimera Lumière. Davant seu hi tenen dos monstres en xifres de producció, els Estats Units i la Xina, els dos principals mercats mundials del cinema. Així que invertiran conjuntament 1.000 milions d'euros en les respectives indústries audiovisuals, amb un objectiu, ha dit el president francès Emmanuel Macron, sobreviure.
2: Des d'Europa i Àsia, el que ens importa és que les nostres obres mostrin que una cultura pot esdevenir mundial, restant fidel a ella mateixa. Cosa que no vol dir dominar o uniformitzar, sinó participar a una expansió, creixement, desenvolupament creatiu internacional, a un impuls on cada país i actor pugui prendre-hi part.
1: I com que no es pot parlar de cinema sense estrelles, no han faltat noms com els de Pedro Almodóvar, Martin Scorsese o Josh Clooney, veí de Sant Pau de Bensa, aquest poblet de la Provença francesa que acull la cimera a la Fundació Maecht, obra de l'arquitecte català Josep Lluís Sert.
0: I ara, sí, cinema. El rus Viktor Kosakovsky enlluerna Venècia amb el seu documental Hollywood Dust, que s'ha presentat a la mostra. Presenta imatges d'impacte que expliquen la desconeguda intel·ligència del món vegetal i la seva enorme capacitat de supervivència. A més, és una cinta participada per 3CAT. Enviat especial a la mostra de Venècia, Òscar Callau.
3: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu o com són mutilats per les fires de Nadal. Alba Sotorra i Maika Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament.
4: Kosakovsky ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no? I apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són. Sí, crec que d'una manera en Víctor explica com la pressió dels arbres al nostre planeta ve tant d'elements externs i naturals com de la intervenció humana.
5: Tenim l'estrena prevista per el 2027 al Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març.
3: Lluny de ser un documental de to científic, Hollywood Dust explica amb senzillesa que les plantes tenen intel·ligència, resiliència i una magnífica capacitat de regeneració.
0: I una cosa més abans d'arribar als esports. Bones notícies a Lleida, perquè ja hi ha relleu per tal que la ciutat torni a tenir una llibreria especialitzada en la literatura infantil i juvenil. I és que el mes d'octubre abrirà 4 contes, el local que va quedar buit el mes de juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau. Lleida, Estela Bussoms.
6: Al capdavant hi ha la lleidatana Roser Guasch. Agafa el testimoni de Merche París, última propietària del Genet Blau, que va tancar portes fa 3 mesos després de 25 anys de trajectòria. Guasch suma la llibreria al seu projecte cultural com a conte de contes i propietària d'una editorial petita.
7: Agafo aquest repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè crec que hi ha una feina prèvia que ha fet la Merche, el Genet Blau, que han fet molt potent i que la ciutat no es podia quedar sense aquest espai.
6: Mantindrà l'essència de l'antiga llibreria, però tindrà una empremta pròpia, per exemple, reforçant l'atractiu per al públic juvenil.
7: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
6: Un espai que estarà ple de vida i amb clubs de lectura per a lectors a partir de 7 anys.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Amb un Barça golejador i un José Mourinho que ha tornat als seus... Por qué?
8: Molt bé aquesta imitació, sí, Òscar Fernández, molt bé. El tècnic del Madrid, sí, que la prèvia de la Champions ha estat massa pendent del que va passar al camp del Betis.

0: La jornada de Lliga d'aquest cap de setmana deixa la primera derrota del Madrid de Mourinho al camp del Betis i un Barça líder en solitari i amb un registre golejador altíssim.
1: Pedri, Pedri a l'interior de l'àrea, el quart! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gairebé els fan a ple. Arriba.

0: fins a la cuina, trenquen els ous, els baten, fan la truiteta...
1: Aquest era el quart, però és que el Barça va guanyar 5-0 al camp del València i els blaugranes, que ja han marcat 17 gols en només 4 partits de Lliga, Ramon Salmorri.
2: Victòria del Barça Mestalla, 0-5 i una nova exhibició, fins al punt que el Barça comença a espantar. És molt d'hora, molt. Només 4 partits, però, com diu, són 17 gols a favor i 2 en contra en 4 partits. A més, per exemple, en el cas d'ahir, sotmetre el València Mestalla durant gairebé tot el partit, amb 2 gols de Lamine, un de Fermín, un de Rafinha i un de Pedri. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el millor Barça. Doncs 4 partits després d'aquestes declaracions, diu que el seu equip està jugant pràcticament a la perfecció.
3: It's about the quality in the training and when I see this I
4: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
3: If it's possible to score, we try to do it and it was a fantastic game for us.
2: 4 partits, 12 punts, 3 més que el Madrid de Mou, que va punxar, 5 més que l'Atlètic de Madrid del Xolo. Alguns noms propis de la victòria mestallà. El primer, el de Rodri, va ser titular i va ser un dels millors jugadors del Barça. Encara lluny, evidentment, de la seva millor forma, però va fer evident que un jugador com ell millora el col·lectiu. També, per exemple, millora Pedri, que va voler esvair els dubtes sobre aquesta societat Rodri-Pedri, sobre si poden o no jugar junts.
5: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
2: I encara un altre nom, el de Fermín, que va fer una molt bona societat amb Lamine Yamal. Compte perquè són 4 gols de Fermín ja en Lliga, 6, per exemple, en total, la temporada passada, i el seu millor registre. A primera divisió són 8 gols en una temporada. De moment, en 4 partits, ja en porta 4.
1: Doncs registres molt bons, tant col·lectius com ara també individuals, com en repassava el Salmurri. Al partit va haver-hi una trompada forta de Rodri, el nas d'Eric García, que no va poder acabar el partit. Com està el jugador?
2: Doncs mira, molt millor. De fet, avui ja ha entrenat amb la resta dels seus companys. Això sí, ho ha fet amb una màscara protectora, com ja va haver d'usar la temporada passada. No jugarà dimecres contra el Feyenoord perquè arrossega la sanció de l'expulsió de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, però de cara al diumenge a Camp del Llevant estarà disponible.
1: Doncs ara que feies números, però de gols, fem també més números, però en aquest cas econòmics, perquè el Barça ha publicat l'exercici econòmic que presentarà a l'Assemblea de Compromissaris. Què destaca?
2: Doncs mira, del tancament de l'exercici econòmic de la temporada 25-26, el resultat ordinari, és a dir, el del dia a dia del Barça, deixa uns ingressos de 200.000 euros. En canvi, el resultat net, després d'impostos, deixa unes pèrdues de 18 milions d'euros. La massa salarial del conjunt blaugrana se situa en 571 milions d'euros i pel que fa al pressupost de la temporada vinent, uns ingressos de 1.195 milions d'euros, 1.195 milions d'euros d'ingressos i despeses de 1.133. I a banda de tot això, de l'acord amb Ohana Development, aquesta societat de creació de residències de luxe a Dubai, el primer equip masculí i també el primer equip femení, fruit d'aquest acord, lluiran durant 3 temporades al patrocini d'Ohana Development al dors de la samarreta. Seran les competicions estatals oficials, no, per exemple, a les Champions.
1: Ara sí, sentim Mourinho. Perquè demà comença la Champions i el Madrid debutarà a casa contra l'Inter. Mourinho i Mbappé han fet avui roda de premsa i no han parlat gaire realment de l'equip italià, perquè avui a Valdebebas, Marcos García, ha tornat aquell Mourinho que pensàvem que havia desaparegut, doncs no, el Mourinho dels perquès.
6: Sí, és el de sempre, només han passat 10 anys. El tècnic encara està empipat amb l'arbitratge de dissabte al camp del Betis. Mourinho es pregunta per què no es va fer repetir el penal que va fallar Mbappé.
7: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: Fins a 8 vegades ha fet servir aquest por què en 2 minuts a la resposta a lamentar l'entrada de Marc Bartra a l'àrea i que aquesta entrada no fos un motiu com per fer repetir el penal, no fos sancionada. A la roda de premsa també ha sortit Mbappé. 2 temes, com tu pots imaginar.

0: Primer, sobre la pilota d'or. Aquí la novetat és que diu que se sent el millor del món i que considera que aquest pot ser el seu any per guanyar la pilota d'or. I aquesta és la perla de la roda de premsa de Mbappé. Li han preguntat si ell hauria de defensar més, com per exemple fan Rafinha o Dembélé.
1: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
0: Demà ja farem la prèvia de la Champions, però ja t'avanço, Mourinho té les baixes per demà, de Camavinga, Güler i Bernardo Silva per sanció.
2: Doncs Mourinho, que parlava de l'àrbitre del partit al camp del Betis, també va haver-hi polèmica arbitral amb un gol anul·lat per un fora de joc posicional al partit de l'Espanyol, que finalment va salvar un punt in extremis davant el Sevilla amb un gol al temps afegit, Eudald Serra.
3: El gol d'Omar, concedit inicialment per l'àrbitre i que hauria suposat l'1-0 al marcador, finalment va ser invalidat per un orsai posicional. Una jugada molt discutida pels jugadors de l'Espanyol i també pel tècnic Manolo González, el qual demana que el col·lectiu arbitral unifiqui criteris en aquest tipus d'accions.
4: Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i altra, i així xiulen de manera diferent. Per això et dic, a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
3: Tot i això, el tècnic de l'Espanyol reconeixia que ahir el seu equip no va estar del tot bé i els va faltar ser més competitius.
4: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que ja avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
3: Després de l'empat a un d'ahir, l'Espanyol sumara 4 punts en 4 jornades. És 11è a la classificació i dissabte visita el camp de l'Osasuna.
2: I som a l'inici de la Lliga, només s'han jugat 4 partits, però ja tenim un equip revelació, que veurem si es manté durant tota la temporada. Es tracta de l'Alavés, que ha firmat el millor inici de temporada de la seva història, Carles Vila.
5: L'equip basc ha sumat 10 punts en 4 jornades, superant el començament de la mítica temporada del 2000, quan l'Alavés va acabar 6è a la Lliga i va jugar l'any següent la final de la Copa de la UEFA. El seu millor resultat d'augment va arribar aquesta passada jornada amb el 5-2 contra l'Osasuna. Diu Quique Sánchez Flores, el tècnic de l'equip basc, que cal gaudir del moment.
6: Cuando hay felicidad hay que desbordarla, o sea, cuando hay felicidad hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Entonces estamos en un momento buenísimo, estamos en la dinámica que merece este equipo, que merece esta afición y a la que queremos es quedarnos.
5: L'Alavés és segon a la Lliga amb un punt més que el Madrid. Avui es tanca la quarta jornada amb els partits Getafe-Celta a les 7 de la tarda i el que enfrontarà l'Elx i la Reial Societat a 9:45 del vespre.
2: I a la segona divisió, avui juga el Sabadell, rep el Còrdoba en plena festa major i amb la intenció de mantenir-se invicte, Francesc Ripoll.
7: I és que els arlequiners encara no han perdut aquesta temporada. 2 empats i 1 victòria. De fet, són l'únic equip que encara no han encaixat cap gol i volen allargar aquesta ratxa per tancar com cal la festa major de la ciutat. Serà el tercer partit en 10 dies del Sabadell a la nova Creu Alta, després de guanyar l'Almeria i d'aixecar dimecres passat la Copa Catalunya. Al davant, un Còrdoba que ha sumat 3 dels 9 primers punts de la temporada i que vol guanyar per allunyar-se de la zona baixa. Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parla sobre el rival.
8: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu. Un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
7: El Sabadell podrà comptar de nou amb Edgar González, absent davant l'Almeria per la clàusula de la por. Perd, això sí, a Bonaldo. Gerard Fornés també és baixa i Javi López Pinto i Alain Ribeiro ja podrien entrar a la convocatòria.
2: Doncs aquest partit es juga a 9:15, transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans. Pel que fa al Girona, la victòria de dissabte a Gijón l'ha situat en zona de promoció d'ascens, provisionalment en quart lloc. I hem de seguir explicant problemes i

0: polèmiques amb aficionats que volen dur l'estelada en diferents camps de futbol. Fa 15 dies va passar amb un aficionat del Barça a Elx i ahir es va repetir la mateixa història amb un seguidor de l'Europa al Corcón. El club graciant que ha denunciat en un comunicat el tracte desproporcionat per part de la Policia Nacional cap a un dels seus aficionats per portar el que explicàvem, una estelada.
1: Els fets van passar ahir a l'inici del partit entre l'Alcorcón i l'Europa de la Primera Federació, quan van obligar un seguidor europeista a retirar l'estelada que duia. Ho explica el president del club graciant, Héctor Ibar.
2: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
1: A més, aficionats que van presenciar els fets denuncien que els policies nacionals que van detenir el seguidor que duia l'estelada el van retenir agafant-lo pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar i el van obligar a dir que era espanyol. Davant d'aquests fets, els aficionats de l'Europa, desplaçats al Corcón, van decidir abandonar l'estadi i no veure el partit. Des del Club Esportiu Europa condemnen fermament l'actuació de la Policia Nacional i consideren inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat d'expressió i les llibertats polítiques i socials.
0: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després hem de parlar de bàsquet, de Toni Bou i també...
3: Maica García, que vibra amb les jugadores i l'aixeca!
0: Maica García, una referent de l'aigua com a waterpolista, però que ja no aixecarà més trofeus amb el Sabadell.

0: L'estiu s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre. Si vols

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: El que dèiem abans de la pausa. En waterpolo acabem de saber l'adeu de la legendària jugadora Maica García del Sabadell, la boia internacional i el club de la seva vida parteixen pedres després de 32 anys plegats, i la separació de camins arriba amb mar de fons, David Ubach.
3: L'anunci l'ha fet al seu compte d'Instagram la mateixa Maica García, on ha publicat un text mostrant el seu desacord amb la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació. La waterpolista també ha assegurat que no parla des de la rancúnia, si bé manté que esperava tancar la seva carrera esportiva al Club Vallèsà, on va arribar amb 4 anys i en marxarà amb gairebé 36. Maica García va esgotar el seu contracte amb el Sabadell dilluns passat, dia 31 d'agost. La jugadora va ser mare fa prop d'un any i du gairebé 2 anys sense jugar arran del seu procés de maternitat. Ara el seu futur passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar a Catalunya Ràdio. A les files del club andreuenc i del nou projecte mirarà de complir el seu objectiu d'arribar als Jocs de Los Angeles 2028 i d'eixamplar més el seu extens palmarès. Maica García, entre els 56 títols assolits amb el seu club, ha guanyat les 7 Copes d'Europa del Sabadell i amb la selecció espanyola acumula un or i 2 plates olímpiques i un or mundial.
2: I comencem i obrim, deia, la carpeta de bàsquet amb l'Ernest Macià. La selecció espanyola femenina juga aquesta tarda el seu futur al Mundial d'Alemanya quan faltin 10 minuts per les 6. Espanya-Japó, amb totes les opcions obertes per al combinat espanyol, des de l'accés directe als quarts de final fins a l'eliminació, Ernest.
4: Exacte, passaria directament als quarts si guanya. En cas de perdre podria ser segona o tercera. És que en aquest grup està absolutament tot empatat a una victòria i una derrota. I en cas de perdre podria fins i tot quedar fora. I tot plegat perquè, bé, aquest cap de setmana hi ha hagut un resultat bastant inesperat. Després d'arrasar contra Alemanya, Espanya va i perd contra Mali. Això li ha complicat molt la vida, com deia l'equip de Mariona Ortiz. Però el cap de setmana, al marge d'aquest partit d'Espanya, recordem que a les 6 juga la classificació pels quarts o passar per la repesca de vuitens, el cap de setmana ens deixa a punt dels equips catalans per la Lliga Catalana. El resum, Lai, és que tots estan molt bé i dels que estan més bé et destacaria la victòria del Barça ahir sense haver jugat cap partit abans contra l'Andorra, el partidàs entre Lleida i Manresa que va guanyar Lleida i el debut de Nicolà Provítola amb el Joventut.
5: Que Ricky esté tan implicado, que, bueno, Dani Mirés se sienta apoyado por todos también y que el equipo transmita un buen juego, ¿no? Para los que lo vemos de afuera, bueno, eso creo que me hizo decidir, ¿no? De poder estar acá de vuelta.
2: I un dels noms del cap de setmana ha estat el de Toni Bou, que ha tornat a fer història, torna a ser campió del món, això pràcticament de trial, ja no seria notícia, però és que aquest títol del món, Marcos, és el títol número 40 de Toni Bou.
6: Tots els mundials des de l'any 2007. 20 a l'aire lliure, 20 indoor. Ahir, amb 39 anys, va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio dient que vol competir més endavant.
7: No ho sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades i, evidentment, que 20 anys consecutius guanyant aquests 2 títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, doncs és part del joc.
6: Competeix amb una lesió a l'espatlla esquerra i admet que ara sí que és el moment de parlar amb els metges.
2: En ciclisme, avui la Vuelta viu la segona i última jornada de descans i justament aprofitant que no hi ha etapa, els seleccionadors espanyols han fet oficial la llista de corredors que disputaran el Mundial. I Isaac Vilalta, hi ha presència catalana.
8: Doncs sí, ja sabíem que Paula Blasi i Mireia Benito serien dues de les integrants de l'equip espanyol femení, però és que a més hi hem de sumar la novetat en el conjunt masculí de Marcel Camproví. El de Barcelona, recent campió d'Espanya en ruta, està completant una molt bona temporada amb el Pinarello Q36.5 i ara, amb 24 anys, s'estrenarà en un Mundial absolut. A l'equip femení, la líder per la prova en ruta serà Paula Blasi, mentre que el masculí ho serà Juan Ayuso. A més, Blasi i Mireia Benito disputaran la prova contrarrellotge. El Mundial de Montreal al Canadà es disputarà del 20 al 27 de setembre. Tot això, com deies, en un dia de descans a la Vuelta. Demà arrenca l'última setmana amb Enric Mas com a líder. Les etapes de dijous, amb la crono, i divendres i dissabte, amb 2 jornades d'alta muntanya, decidiran la Vuelta.
2: I s'ha presentat la Golden Cup, la competició internacional d'hoquei patins que disputen les seleccions catalanes masculina i femenina, David Gallofré.
9: Serà la 5a edició d'una competició que permet veure Catalunya contra algunes de les millors seleccions del món. En categoria masculina, Catalunya s'enfrontarà a Portugal, França i Angola. En femenina, les catalanes jugaran contra Portugal, França i Alemanya. Els seleccionadors catalans Jordi Camps i Josep Maria Barberà defensen que sempre és un orgull competir amb Catalunya i en un torneig tan important.
0: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cup, sigui un torneig amistós, el més important de tots és poder competir, i una Golden Cup doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
10: És un dels tornejos importants de l'hoquei patins a nivell mundial i que tothom està doncs, pendent de que d'alguna forma, en principi, jugui a Catalunya i jugui a Catalunya contra les millors seleccions, no?
9: La Golden Cup començarà el proper dijous 17 amb la fase de grups i la gran final el dia 20 al pavelló municipal de Cerdanyola del Vallès i en Portugal defensant títol en les dues categories.
2: I el US Open, Carlos Alcaraz jugarà els quarts de final contra Ben Shelton. Deixem aquí el repàs esportiu a les 7 més esports al Tot Costa i ara seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
11: Fa una hora us hem explicat al Catalunya migdia que el president Salvador Illa ha demanat un parèntesi als sindicats dels mestres i professors el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Ha estat a la primera entrevista institucional del curs polític, avui al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Allà el president Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema d'educació i ha promès, per exemple, un pla per combatre la calor a les aules. També hem anat fins a Alemanya. Allà el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta. I és que Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Només li falten 3 escons per la majoria absoluta i ara tot depèn del partit d'extrema esquerra popular.

0: populista i prorrus que diu estar disposat a abstenir-se per facilitar un govern de l'extrema dreta. I també ens hem fixat en el parc de Collserola, que continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. El brot de pesta porcina encara no està controlat i, segons el consorci que gestiona el parc, ja estan programant les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ara comença. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
1: Doncs que l'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si tot plegat ha compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada Maria Tardón manté que ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. I la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant de Donald Trump, el president dels Estats Units. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-los. I tornant cap aquí, dimecres comença també el curs escolar al País Valencià. Ho fa amb una vaga suspesa que no desconvocada i amb una primera gran manifestació unitària aquest dissabte. I amb tot això, avui la consellera d'Educació ha valorat aquest inici de curs. Anem cap a València, Marta García.
2: Maria del Carmen Ortí ha fet bandera d'algunes de les mesures per a aquest imminent nou curs, com l'augment dels docents en 385 places més, un descens de la burocràcia i un augment progressiu del sou amb 200 euros mensuals més, que això sí, no culminarà fins al gener del 2028. Però eixe últim punt, per exemple, només està aprovat per dos dels sindicats amb menys representació dels docents valencians. La consellera Ortí assegura que la intersindical no vol negociar i aleshores diu tirarà pel dret.
3: Després de ver la hoja de ruta que a lo largo de todo el verano los sindicatos han estado lanzando, pues nosotros no pensamos que tengan intención de negociar con nosotros. Si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar i se van a llevar adelante.
2: De moment, els sindicats majoritaris no han valorat esta compareixença, però dissabte hi ha la manifestació unitària. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
0: Passant 4 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4, amb l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
6: Bona tarda, com estem?
0: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Com esteu?
6: Bé.
5: Molt bé.
6: Sí, sí. Això baixa, ja.
0: Vol dir baixa?
5: Baixa o puja, Jordi?
6: La temperatura.
0: Ah, bueno, sí, a partir de... Demà encara fa calor. Avui fa calor, demà
6: aquest matí
0: fa calor.
6: He pensat, ai, que bé.
0: Ah,
6: primera hora, per això.
0: Jo t'explico el que m'ha explicat el Mauri a les dues. Avui una mica menys que ahir, demà encara aguanta com avui, però dimecres compta que pot ploure fort, però llavors baixada fins a 10 graus.
5: Està bé, està bé.
6: Sí,
5: la tornada.
0: Mira,
5: no?
0: Bé, hi ha la Rebequeta, segons com. No, ja ha dit que no farà fresca, que serà la temperatura que toca per l'època i no la que tenim tingut aquest cap de setmana, que ha estat especialment alta. Hi ha algú que està desitjant que et doni pas, perquè a més ja només d'entrar trencant uns auriculars. Anem-hi, saludem. Ja sabeu que aquesta temporada, els dilluns, ho vam anunciar la setmana passada, qui ens portarà el primer tema de la tertúlia, qui ens portarà la dèria, és l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
8: Bona tarda, Òscar.
0: Estic escolta. Enfeinat arreglant aquests auriculars que has espatllat en aquest estudi nou.
8: No, o sigui, m'oposo obertament a que hi hagi una acusació directa cap a la meva persona que se'n digui que estic trencant material públic.
6: Tres testimonis.
8: No,
0: jo
8: no t'agafo els auriculars.
0: Et dic una cosa, sort que jo hi era en aquest estudi i els he arreglat.
8: Sort d'ell, clar.
0: A partir d'aquí ja els podeu tornar a utilitzar.
8: Hi ha un joc que se li ha de un joc, a veure, perquè la gent ho entengui, ha sortit una espumeta de l'orellera.
0: Sí.
8: I llavors, que és aquesta que ens manté al marge d'agafar qualsevol malaltia crònica, d'algú que s'hi hagi assegut abans. Aleshores, res, estava treta aquesta espumeta i ja està. I jo intentava posar-la...
0: Estava treta, eh? S'ha tret sola, eh?
8: Exacte. Però no, completament sola, vull dir, ha decidit que avui havia acabat de treballar aquesta espumeta.
7: El joc de

0: parlem-ne.
1: Jo m'he trobat a la Pineda a l'entrada dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona i m'ha dit, avui vinc amb la intenció de trencar l'espometa. Sí. Dic, home, però vols dir...
2: Fica't 5 segons a t'espatllar-ho tot ja.
0: Primer dia i ja m'està...

0: xel, que en diríem.
1: Sí. Jo crec que ens donarà perquè comenceu a mullar-vos ja, eh? La tertúlia. Crec... Parlo seriosament, no, no faig broma, Sí. Vinga, a veure. Sí.
0: Doncs mira, aquesta setmana s'ha fet viral la Macarena Gómez. Sabreu, sobretot vosaltres, que sou uns ínclits consumidors de televisió, que és una coneguda actriu que es va fer famosa, sobretot, per sèries com Aquí no hay quien viva o La que se avecina. És una noia que li falta menjar proteïna, una mica fa mala cara, saps? Doncs aquesta noia, que no és gens sospitosa de cantar a la Internacional cada matí quan es dutxa, ha protagonitzat un vídeo on la veiem a la manifestació per Ceuta de la setmana passada a Figueres, passejant una pancarta on hi llegim España no se vende. La seva consigna és clara i diàfana. Escoltem-la. Clar, respon als crits de viva, viva, a un viva Espanya, eh? No era gaire difícil. Viva Espanya, llavors, no, de cop i volta no surts la Macarena, no? Dius viva. Bé, ja ho sabem tots que ella i el seu marit, Aldo Comas, no sé si el coneixeu, no el coneixeu? Us recomano, però insistentment, que feu un Google i que veieu algun altre reportatge que s'ha fet sobre Aldo Comas i la seva capacitat artística i el seu grup d'amics, perquè són uns... Bueno, jo diria que és un senyor que és d'una família benestant, aburgesada, de l'Empordà, i més de dretes que un tricorni, bàsicament. No és la primera vegada que es manifesten a favor de la unitat d'Espanya i amb uns premis a Goya, havia dit uns premis ioga, saps? Havia anat a fer pilates. En uns premis Goya ja s'havien manifestat així Aldo Comas i Macarena Gómez. Missatge clar, unànime, visca Espanya i qui vulgui entendre que entengui, no és només una exaltació de patriotisme, tots sabem el que hi ha al darrere d'aquesta consigna. Per descomptat, Macarena Gómez ha estat aplaudida per la dreta més rància, cap crítica per part dels de la seva corda. També l'han aplaudit els de la dreta no tan rància i sobretot els de la dreta perillosa, eh? I inclús hi ha hagut comptes de Twitter amb perfils nazis que la consideren una dinoi. Fins aquí tot clar, eh? Doncs ara esborro la pissarra.
1: Tot això és la prèvia.
0: Ara me'n vaig, el dissabte al matí, un tuit que vaig llegir de la grandiosa Blanca Llum Vidal, poeta, escriptora, traductora, Premi Carles Riba de poesia l'any 24, per tant, bonica i tan tirana. Na Blanca Llum escrivia aquest dissabte a un quart d'11 del matí, o sigui, na Blanca Llum es va llevar. Dissabte, que era un dia que sonaven els ocellets, cantaven els ocellets, i ella estava prenent el seu cafè, el seu te, marxa, la seva cosa, i va dir, calla, faré aquesta piulada, atenció. Seria divertit veure la vida laboral dels artistes intel·lectuals que van pel món volent donar veu a la classe obrera o fent-la servir per promocionar-se. Bé, només una persona que hagi estat amagada dins una cova els últims 4 anys no sabrà per qui o a qui va dirigit aquesta piulada. Sospitem que pot ser a la Juana Dolores, no? Per exemple. Repeteixo el tuit, eh? Diu, seria divertit veure la vida laboral dels artistes intel·lectuals que van pel món volent donar veu a la classe obrera o fent-la servir per promocionar-se. Bé, som al cap del carrer, el dilema etern. Mentre les dretes aplaudeixen aquests comportaments meravellosos, que jo crec que s'havia fotut un sol i sombra a la Macarena a cop de coll, mentre cridava Viva Espanya, tot això s'aplaudeix, i en canvi, des de l'esquerra, tothom es busca la volta, eh? Dit això, vosaltres creieu que per poder defensar posicions d'esquerra s'ha de predicar amb l'exemple?
1: Tens moltes més preguntes, eh?
0: Sí. Però jo crec que aquesta és
1: ja contundent.
0: És a dir, és possible avui en dia ser d'esquerres i viure al marge del capitalisme? És a dir, jo si sóc d'esquerres i estic a casa un dissabte a la nit i em ve molt de gust una pizza, però em fa molta mandra baixar a comprar-la i truco a un servei d'una empresa que em portarà un senyor en bicicleta aquesta pizza i després canto proclames en contra d'aquestes empreses, estic fent mal fet? Si jo sóc d'esquerres i tot el dia m'estic queixant que ens estem carregant el planeta, que si els gasos... Però després arriba l'estiu i em compro un viatge a Islàndia perquè vull anar a fer el turista i contamino igual pujant en un avió. Si jo sóc d'esquerres, posem per cas, i tinc una bona ratxa laboral i em puc comprar una casa i la puc comprar a Tocateja... impedint que una persona que té família treballadora i que hagin de demanar una hipoteca s'hagi de comprar o no es pugui comprar una casa igual que la meva? És a dir, ser d'esquerres al segle XXI és viable? o hauríem de començar a pensar una altra manera de ser d'esquerres?
1: Ai.
0: Perquè els de dretes ho tenen molt clar, eh?
2: Els que no som la Pineda podem fer preguntes?
1: No, home, sí, sí. Ah.
2: Què és ser
0: si no és 7 per 8? Ui,
2: mare. Què és ser d'esquerres? O sigui, no sé què és ser d'esquerres.
0: Ah, bueno, clar, si comencem així, Iu.
2: No, jo dic seriosament, no sé què és ser d'esquerres.
0: Ah, bueno, jo crec que bàsicament el que és ser d'esquerres és abogar pels drets humans i per buscar una igualtat econòmica.

0: una mica social, bueno, de gènere, amb els nostres conciutadans, no? A nivell global. Això és ser d'esquerres, clar. Si un és d'esquerres, recordem la polèmica aquella del Pablo Iglesias amb la Irene Montero, que de cop i volta es compren una mansió a Madrid, i ah, de cop i volta tothom se'ls va tirar al damunt. Com pot ser, estos comunistes? Saps? Es poden gastar els diners amb aquestes cases tan grans. Fan mal fet aquesta gent per fer això? És a dir, va en contra del seu ideari? Què estem fent al segle XXI amb les esquerres? Les dretes ja les tenim molt clares, que tothom ho té molt clar.
1: Puc fer una altra pregunta?
0: Però aquesta contradicció...
1: Hi ha coses pitjors que comprar-se una casa a algú que tingui molts diners. És a dir,
0: sí,
1: per algú d'esquerres no és pitjor trair els seus principis sent un immobilista perquè en defensa d'unes certes idees no permets que la societat avanci.
0: Mm-hmm.
1: O que és pitjor això o comprar-se una casa? Una pregunta...
0: Sortirem de les preguntes?
1: No.
0: I t'ho dic preguntant-ho, Iu, eh? Vull...
2: No. Està tota la tarda fent preguntes.
1: Exacte. Sort que aquí hi ha gent com Déu mana que té respostes.
0: El que diuen Pablo Iglesias i Irene Montero en el seu dia és que ells el que volen és que tothom tingui una casa tan gran com la seva.
3: Sí.
0: Aleshores, clar, però per què ens l'agafem tant en paper de fumar només amb l'esquerra?
3: Home, jo crec que històricament les esquerres sempre, a part de que el que crec que defineix el pensament d'esquerres, que també, una mica el que diu Liu, no?, que al final també esquerra, extrema esquerra, socialisme, comunisme, o sigui que hi ha moltes derivades, però sí que és cert que té molt a veure amb el que tu deies, no?, amb una visió de la vida, amb uns valors que tu intentes d'alguna manera ser conseqüent, però ara no recordo l'autor, perquè jo és una frase que, i no sé si era Foix, però que deia, no?, que les meves contradiccions són les meves esperances.
0: Sí, senyora.
3: I jo és algo que constantment ho tinc d'alguna forma, no?, aquelles frases de capçalera, perquè realment jo me n'adono, jo que treballo, per exemple, molt en temes de feminisme, me n'adono que tinc en molts moments moltes contradiccions. Però crec que la gran pregunta no és, que està molt bé la que sé, però la que jo em faig a vegades, no és únicament si el meu comportament és 100% feminista o d'esquerres, perquè la resposta és no, però si intento i estic constantment també revisant allò que faig per intentar millorar.
0: I això no és un esgotament?
3: I això és un esgotament bestial.
0: Clar,
3: que jo crec
0: però
3: que
0: no creus que aquí també es basa un fet ètic i moral? Si barregen
3: clar,
0: altres coses.
3: Clar, és que aquí hi ha tot el tema, clar, èticament, però és cert que la... que és molt difícil viure d'una forma absolutament, no?, allò encardinada amb aquests valors que són tan essencials i que van, sobretot, en contra del que la societat capitalista, masclista, racista, homòfoba, ens impulsen. Llavors és molt difícil. Però jo tinc moltes més esperances amb l'esquerra, perquè com a mínim crec que a vegades ens fem molt de mal innecessari, eh? Però com a mínim sí que ens anem d'alguna forma retroalimentant per intentar construir un món una miqueta millor del que ens proposa la dreta.
0: Mm-hmm.
3: No? Llavors jo crec, com a mínim jo aquesta frase és un suport que tinc a la vida per no estar-me constantment flagel·lant de dir, doncs segurament tenir tantes contradiccions és el que em pot ajudar a anar una miqueta millor.
4: Però és que en aquesta època en què el debat social o el debat públic s'ha empobrit i que a la mínima de seguida ja hi ha el crit, diguem-ne, que supera el debat, això passa molt a les xarxes socials, és a dir, a la que enxampen algú amb una... incoherència, tant si és de dretes com d'esquerres, perquè algú que defensi molt idees de dretes i de sobte fa alguna cosa d'esquerres, sembla que ja el desautoritza. No, és que un dia va fer... No, és que un dia va votar juntament amb...
0: Clar.
4: I dius, oh, escolti'm, però una vegada... No, és que ha votat amb aquests. Per tant, si ha votat amb aquests vol dir que és com aquests. No, escolti'm, en aquesta circumstància específica han votat junts, però el 99% de les altres votacions han votat separats. No, però un dia van votar junts. I això acaba sent com una mena de rèmora que has de suportar, diguem-ne, i per tant anar vigilant com et comportes, què dius, què fas, perquè a la mínima que t'enxampin en una incoherència... Ja te l'arrossegaran per sempre.
2: Tot això depèn del grau de coherència i de blanc i negre que hagis proclamat fins aleshores. En primer lloc, un tema que sí que hauria de dir a l'Alba, en nom de les esquerres també s'ha vulnerat drets humans. Això també ha passat, eh? És a dir, això dels drets humans és una cosa que no és patrimoni d'esquerres ni de drets, que és un tema de la democràcia i de les revolucions del segle passat i de fa dos segles, i em sembla que no es poden apropiar d'aquesta manera. Una altra cosa és el progressisme, que sí que estic d'acord, que hi ha valors que alguns considerem intocables i que molts partits conservadors volen tocar. Però fins i tot aquests partits conservadors, molt sovint, hi ha gent molt conservadora que, per exemple, de seguida, no de seguida, però en el moment en què es va poder aprovar el matrimoni homosexual s'hi va apuntar de seguida. I que això s'ha consolidat i no anirà enrere, eh?
3: Sí, però,
2: i
3: això, però en moltes ocasions no contra... s'hi apunten, però formen part de partits que estan
2: sí, sí,
3: en
2: sí.
3: contra.
2: Sí, sí,
3: llavors,
2: sí.
3: Llavors, hola?
2: Tot això depèn

0: Amb quina beligerància ho has combatut abans? Per exemple, el cas dels pisos de la gent de Podemos i els grans apartaments de la gent de, diguéssim, d'alguna manera, de l'extrema esquerra. Curiosament, que Zapatero, que Sánchez o que altres socialistes tinguin un gran apartament, això no es discuteix. Deu ser que no són d'esquerres, suposo. Perquè
1: clar,
0: això no, ningú
1: discuteix. Aquesta és la pregunta. Jo clar. Crec que sí que ho són i tenen el mateix dret que un altre, tenir un gran apartament.
0: Segurament no ho són tant. Segurament sí, no ho són tant, perquè no se'ls discuteix. I jo suposo que depèn de la contundència amb què hagis afirmat jo sóc d'aquests i punt, i a més sóc el més radical de tots. I aleshores sí que és quan la gent s'hi fixa, perquè aleshores és quan les contradiccions ja no són tan ideològiques, de pensament, que tu tens tot el dret a tenir contradiccions, és a dir, jo penso això, però de vegades penso això altre, només faltaria, i el matís i el però, però d'altres vegades és dir, noi, quina barra, això també pot passar, evidentment que sí, el que passa que passa especialment davant d'algun postureig que es desmunta massa ràpidament, que després a l'hora de justificar-ho et diuen això, no, escolta, és que jo porto els nens a aquesta escola perquè així hi haurà més places a la pública. És que han arribat a dir això. I diuen, moltes gràcies, senyors. No? I la gent ja no és incoherència, això és barra.
2: Però una altra pregunta.
1: Endavant.
2: Tinc el dia preguntador.
3: Seria que respondessis alguna, també.
2: No, és que jo...
4: T'has de mullar, eh?
2: És que jo no tinc cap resposta, no, ni tinc conversa, ni tinc opinió, no tinc... No, fa poc va ser debat una diputada de la CUP que tota la seva família resulta que té molts pisos i té una immobiliària, no sé què. I aquest debat ja va sortir. O sigui, un diputat de la CUP té dret a tota la seva... i gestionar el patrimoni de la seva família. Jo és que no... A veure, per què no? És a dir, però aquest debat va existir.
1: Bueno, suposo que perquè
2: què fem,
1: també...
2: Li prohibim o què fem? Li expropiem? És a dir, la mateixa persona que està... No,
1: s'autoexpropia.
2: Clar, s'autoexpropia. És a dir...
3: Trobaràs un diputat de dretes demanant que s'expropiï a un tenidor, però, en aquest cas.
2: El que deia el Jordi, és a dir, quan per exemple, la llei de matrimonis homosexuals, o va començar gent... primer van ser bastants els homes que van sortir primer de l'armari, que se'n diu, i sortia segons qui, i deia, és que sóc homosexual. Però és de dretes. Estava prohibit. O sigui, si tu eres de dretes, no podies ser homosexual. Bueno, doncs... Si sabéssim, no. Si després va sortir... Home, hi havia un líder religiós molt important, es va saber que era un pederasta reconegut i continua la seva mena de secta sent important des de l'Església Catòlica. Vull dir, escolti, per tant...
0: I anem més enllà, aquest lema que portava aquesta senyora, que diu Espanya no se vende, no està en venta...
1: Sí.
0: Clar... Això va en contra de... Vull dir, és a dir, si tu vols vendre una cosa, vol dir que és teva. És a dir, si no està en venda, de qui és?
1: De qui és, clar.
0: De qui és propietat? És propietat d'algú? O és propietat només d'ella? O si en nom de l'esquerra representa que no hi ha propietats? I quan no hi ha d'haver propietats...
1: Era la de dretes, aquesta?
0: Ja ho sé, però si Espanya és de tothom, per exemple, des del punt de vista de l'esquerra, aleshores això no es pot vendre. Si des del punt de vista de la dreta, és propietat, però llavors d'aquí. Perquè llavors de la gent d'esquerres també és propietat.
1: Clar.
0: I aleshores, vaja, és una mena d'embolic. Si tu vols comprar i vendre un país, aleshores has acceptat les regles del capitalisme, que és el que està intentant fer Donald Trump en Groenlàndia.
2: Però que anem més enllà. Si Espanya no se vende, i això és la reflexió que feies, el problema a partir d'aquí és que tu només pots ser espanyol com aquesta persona ha decidit que es pot ser. I aquí rau algun dels problemes que hi ha, per exemple, a Espanya. Clar. Això que se'n diu el encaje. Saps?
0: Ve la conllevància.
2: Sí, la conllevància. És a dir, a partir del moment en què tu has de ser com algú et digui que has de ser, és a dir, que et ve algú i et diu... Tu ets d'esquerres? I dius, doncs així. O sigui, has d'estar a favor de Palestina. Has de ser del Barça, perquè, clar, del Madrid, no, perquè...
1: Tal. Es pot ser l'espanyol, i ser d'esquerres,
2: sí,
1: també.
2: Sí, però...
1: Però no, està mal vist, tampoc.
2: No, clar.
1: No casa.
2: Llavors, a partir d'aquí, et passen un full i dius, vostè diu que és d'esquerres, doncs vostè ha de pensar tot això. Diu, bueno, escolti, potser no, eh?
3: Uniformitat, eh?
2: Sí.
3: Si ets d'esquerres, has de ser així. Si ets de dretes, has de ser així. Si incompleixes algun d'aquests elements,
2: ja
3: no estàs ben situat en l'eix dret-esquerra.
4: Però l'escrutini que el que sotmet a les persones que tillem com persones d'esquerra és ferotge en comparació a l'escrutini de les persones que creiem que són de dretes.
1: Clar,
4: perquè tu vas
1: dir,
4: home, clar, és com dir, bueno, és que clar, potser no estan d'esquerres, però jo mai sento que dir, pues potser no estan de dret, vull dir, perquè és com, bueno, és com, no cal ni la crítica, no? És la dreta, bueno, en canvi els altres que s'intenta construir una cosa, un món millor, però que és dificilíssim, perquè vivim en un món que constantment, no?, estàs lluitant contra intentar, pues això que dèiem, no?, aquesta, jo apunto pues el tema de l'homofòbia, del racisme, ara, perquè és un dels grans temes que tenim sobre la taula, intentes construir una alternativa a una cosa que existeix, perquè avui en dia és molt fàcil ser masclista, ser racista i ser homòfob, per exemple. Lo difícil és dir, no, tio, lluitem contra això. Quan tu et poses a la bandera, hi ha molta gent que li interessa anar segant aquesta gent que vol. Per això la crítica es construeix cap allà, perquè realment, tal com ens eduquen, el que ens sortiria de natural seria marcar totes les limitacions, allò de dir, no, això amb el diferent, no? Per exemple, el tema del racisme, o sigui, realment has de fer un esforç intel·lectual, emocional, a molts nivells, per ser diferent al que t'empeny, no?, les grans corrents aquestes que intenten d'alguna forma, que tu deies, homogenitzar aquest pensament.
3: Perquè, a més, això és fruit d'una època en la que tot estava molt escrutat. És a dir, ara tot es mira, bueno, i tot s'analitza. Perquè ara em deia, diu, als anys 70 o 60 o 80, l'agost divin no hagués passat aquest escrutini. Perquè, clar, eren d'esquerres, ara tenien molts diners, i simpatitzaven amb el suc, però després anaven a fer festes a Cadaqués, i pensa, clar, i això ara seria, no, aquest va d'esquerres i en canvi va a Cadaqués a fer una festa, bueno, com si no es pogués fer, eh?
1: Potser
3: no?
1: Sí que rebien una certa crítica per part d'una, bueno,
3: un sector
1: cultural,
3: perquè tot era molt més reduït, no? És a dir, la caixa de ressonància era molt més petita.
1: No hi havia Twitter, tampoc. I llavors, ara, clar, els pals van i venen, clar. Jo no sé si és possible que Juana Dolores faci servir la defensa, tornant al tuit aquest original, faci servir la defensa de la classe treballadora per promocionar-se. No sé si és que, si és així, que fa servir la classe treballadora per promocionar-se. Jo crec que Juana Dolores ha entès molt bé de què va el joc. S'ha passat la partida completament. Vull dir, és com està provocant que tot el sector cultural de Catalunya i el que no és cultural salti a Twitter, enfadats, criticant, buscant-li les tres potes del gat, i de cop i volta ella, pop, pop, pop, li donen 10 minuts de ràdio i pam, i és cridat a l'ample. I jo crec que en el fons això també li deu agradar moltíssim, perquè s'ha passat, ella sap de què va aquell llenguatge i també fa servir el capitalisme per emetre aquell llenguatge. Llavors, clar, la meva pregunta era aquesta, no? Podem fugir d'aquest escrutini de la gent d'esquerres que tot el dia està construint i debatent i buscant i tal, i veient com podem ser millors en un marc capitalista? Vull dir, és com, no?
4: A veure, i si, no sé si per la causa de, no, que defensa Juana Dolores o altres causes, si t'utilitzes els mitjans que hi han, si t'utilitzes del capitalisme per, d'alguna forma, posar sobre la taula, no?, la lluita de classes, tal, escolta, tu, benvingut sigui. Vull dir, al final, a veure, hi ha gent que decideix sortir del sistema, també està bé, però jo, per exemple, crec que en moltes ocasions hi ha la necessitat de transformar des del sistema. Llavors, al final, si el sistema funciona de determinada manera i tu tens altaveu per explicar determinades coses i posar al centre el debat sobre, doncs, la lluita de classes, doncs, escolta, si ho aprofites...
1: Encara que sigui contradictòria, després.
0: Però és que, a més, el que parlava, bàsicament, la Juana Dolores, era d'aquesta mena de crítica al catalanisme en general. Jo, francament, és que no li vull donar més minuts a aquesta senyora, però una persona que parla de la cultura catalana o el nacionalisme català com un nacionalisme, una cultura opressora, quan, en veritat, és la cultura oprimida tota la vida, és que, i en nom del comunisme i no sé què, francament, és que em sembla que és com... No mereix més minuts, de veritat, ni a la ràdio.
1: Sí,
0: no.
1: Però a mi em sembla que la gent que s'hi ha enfadat és caure a la trampa, completament.
4: Però el tema en si és que, bé, és una altra cosa, però una mica el que plantejaves és si podem utilitzar el sistema per... No? I llavors, una altra cosa és entrar en el contingut de Jordi.
2: Però quan tu vas a provocar, tens dues opcions. Provocar com a professional de la provocació o provocar sabent que hi ha una sèrie de temes, que hi ha una sèrie de gent que saltarà. I més en un món com les xarxes, que està polaritzat, perquè l'algoritme el que vol és que hi hagi rock and roll i que la gent s'emprenyi i s'emprenyin els uns i els altres, els que la defensen i els que l'atacaran. Per tant, això genera trànsit i això genera diners, és un negoci. Si tu vas de provocació de xarxes, doncs escolta, si jo puc, mira, ara si ens posem d'acord, jo ara puc fer una piulada que, bueno, és que saltaran espurnes. Hi han dos o tres temps, clar, però això és, vull dir, no, és que no
0: fa mandra. Hi ha moment que això s'esgota, eh?
2: Fa mandra.
0: Ja no dona més de sí.
2: Perquè dius, escolti, vostè vol provocar? Provoqui tant com per després acabar, per exemple, davant d'un jutjat.
4: El tema aquest de la provocació, no sé si és el cas o no, perquè jo no la conec personalment, llavors no puc opinar per ella. Hi han coses que va dir que jo no hi estic gens d'acord, però també crec que avui en dia és molt important poder escoltar determinades idees que no sé si són provocació o realment ella ho ha viscut i ho ha sentit d'aquesta manera, i poder d'alguna manera, o sigui, tinc la sensació que estem en un moment

0: que és dificilíssim que hi hagi punts de
1: molt,
0: diàleg.
1: Hem escoltat molt.
2: És que és monotema.
1: Hem escoltat que,
0: no sé què, general,
1: que caigués un meteorit sobre la de Llibreria Ona. Hem escoltat molt, he escoltat massa.
0: Bueno, però no parlo de la Juana Dolores, però parlo de vegades de gent que té unes... O sigui, dic perquè estem en un moment en el que tot és blanc o negre, que no hi ha grisos, que
3: no, és difícil... No, i les bombolles informatives, la gent només escolta allò que vol escoltar. I si no dius el que la gent vol escoltar, llavors dius, no, vaig a una altra banda perquè no estàs informant bé. Clar. No estic dient el que a vostè li agradaria sentir, però...
0: No, i a vegades escoltar també gent que té una opinió superdiferent a la teva t'ajuda a tenir més arguments per justificar més la... Vull dir que no ho sé, i no dic ja el cas de la Juana Dolores, però dic a vegades en aquesta possibilitat d'escoltar, no?, diferents opinions i utilitzar també determinats instruments com els mitjans, a vegades per posar, no?, aquestes diferències entre esquerres, dretes, catalanisme, no sé, ho dic en aquest sentit.
4: I vosaltres alguna contradicció en teniu?
2: Jo cada dia 3.200, sí. O sigui, no m'he llevat i...
4: Tu compres tot a Amazon.
2: No.
3: Aquesta no.
2: No m'agrada comprar, no tinc compte de res d'Amazon, no compro, vaig a comprar.
4: Tu t'agrada avui... tocar el gènere, nen.
2: Mira, ara explica... Venint cap aquí, ara sembla un monologuista, he anat a comprar una cosa que havia vist que estava a una botiga, he anat i no la tenen. I, esclar, i ara què foto? Si aquesta botiga resulta que ho té en el seu catàleg. No, és que s'ha exhaurit, però ho has de comprar digitalment. Dius...
4: T'obliguen, veus el capitalisme,
2: no.
4: Això que et deia.
2: Doncs no ho compraré, perquè no tinc compte.
3: Acabarà caient en la contradicció.
4: I tant que sí, i tant.
0: Home, i tant. Bé, i qui no hi caigui, desconfien.
3: Ai. Jo us he dit que venia amb un tema profund, eh? Ens hem plantat a gairebé 2:15. Pineda, gràcies, fins dilluns.
4: A vosaltres, dios.
3: Dos minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida anem amb l'entrevista del president Salvador Illa aquest matí, amb el matí de Catalunya Ràdio, i també amb la victòria de l'extrema dreta a Alemanya.
5: Catalunya migdia. La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: 205 cavalls i només 4,3 litres?
8: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
10: Garriga, què fots?
11: Estic esperant els primers visitants del tour.
10: Quin tour? Què dius?
11: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
10: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Where can I find it?
11: Participen del nostre programa Svetlana. Amb Antoni Bassas.
12: Antoni Bassas.
10: Veus que m'ho sap?
11: En Lídia Heredia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia. On la magia. La millor hora del dia.
15: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
16: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
15: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Hem sentit els senyals horaris a 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Alba Alfagem, el Jordi Cabré i Liu Forn. El dia en què el president Salvador Illa ha demanat una treva a les protestes d'educació, el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga, el govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta i per això reclama que es respecti, a banda del dret de vaga, també el dret a l'educació.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
1: La d'avui ha estat la primera entrevista institucional del curs polític al matí de Catalunya Ràdio, i el president ha estès la mà a tota la comunitat educativa per trobar una solució als problemes de fons del sistema educatiu català. Ha posat sobre la taula l'escola inclusiva, l'autonomia dels centres, i ha insistit que mai abans s'havien millorat tant les

0: condicions dels professors.
1: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
0: L'anunci més concret que ha fet durant l'entrevista al president té a veure amb la calor a les aules. Ha promès climatitzar-les totes, tant escoles com residències d'avis, sense concretar quan, però ha dit que ben aviat. Socis i oposició han carregat contra l'actitud del govern en aquest conflicte. Junts, Esquerra i els Comuns han coincidit que si es manté la vaga de demà és perquè el govern no ha mogut fitxa durant l'estiu. Sentim Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
2: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació.
3: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
4: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern.
0: Doncs segur que demà tindrem vaga a l'educació, primer dia del curs escolar. No sabem què passarà a partir d'aquí.
5: A veure, esperem, no sé, a veure què passa. El que passa que començar el curs amb una vaga, jo crec que pensant, fins i tot com a usuari, però també com a ciutadana, per les criatures que inicien, o els joves, o que estan alguns en canvi d'etapa, canvi de referents, ostres, jo crec que l'impacte que pot tenir, no sé quin seguiment tindrà, tinc la sensació que potser no hi haurà massa seguiment, demà es veurà, però sí que és cert que, bueno, que evidencia un problema que jo crec que és com l'evidència de que el model que teníem, no?, d'escola, i sobretot el tema de l'escola inclusiva, està absolutament desfasat. I ja comencen, no? Avui crec que el president també comentava que volien analitzar en profunditat el model i veure realment què estava passant, perquè segurament no va únicament de dotar de més, no?, de més recursos, sinó realment de replantejar-nos com està canviant la nostra societat, quines necessitats hi ha i com ho hem d'afrontar, perquè al final sí que és un tema de jo crec que és l'herència al final d'un sistema que ha anat canviant molt, que al final segurament les receptes d'abans avui en dia ja no funcionen i que al final és un tema de país i que tenim una necessitat ingent de fer algun acord d'alguna manera que passi per sobre el canvi de legislatura i el canvi de consells i conselleres i que puguem fer un pacte com a país decidint què necessitem i què no, perquè l'escola inclusiva avui en dia, abans hi ha molta gent que diu és que abans no es detectava, ens ho mirem tot molt més, però també és cert que hi ha molta més diversitat, ens mirem més coses, hi ha més diagnòstics i al final l'escola inclusiva segurament no està pensada perquè hi capiga tothom amb les necessitats que hi ha. Llavors, bueno, jo per mi crec que ara tenen el gran repte, perquè al final el tema econòmic, doncs, bueno, sembla que ja s'ha aconseguit, però estem parlant ara del model que tenim a Catalunya, el model d'ensenyament. I això o ens hi posem o acabarà, jo quan tinc amigues que prefereixen dir que porten els seus fills o filles a la concertada o a la privada, a mi se'm trenca el cor, perquè l'escola pública sempre havia sigut una de les banderes d'aquest país, no? Llavors, bueno, veurem.
6: Totalment d'acord, i és, no conec ningú, o des dels últims anys, amb els últims pocs anys, no conec ningú que estigui content amb el sistema educatiu català, i té a veure amb la legislació a la qual està sotmès, que és la general espanyola, que també es va canviar en el seu moment, té a veure amb l'escassedat de finançament, i també té a veure amb una crisi de model, que té a veure també amb una crisi de societat, a la qual no s'està responent adequadament ni a temps. Som al setembre, el senyor president Illa doncs, ha anat a setembre, no se n'ha sortit i sembla que tampoc aprovarà durant aquest mes. Però el cas, això pel que fa a la negociació, la negociació estricta, però deixant de banda tant si s'entenen els sindicats com si no s'entenen govern i sindicats, estem parlant de, a nivell d'usuaris, de la insatisfacció molt profunda, molt completa, d'alta preocupació per part dels pares. Quan hi ha una proposta tan clara per l'escola inclusiva que s'assembla que costa tants diners però també costa tants esforços i tantes contradiccions i tants conflictes pel fet de ser, no? Pel fet d'haver-hi tant risc d'exclusió. Si estem parlant d'escola inclusiva vol dir també hi ha un alt risc d'exclusió escolar. I aquesta percepció clara que deia l'Alba de no, escolta, siguem honestos, una gran majoria de pares diuen si puc escollir aniré a la concertada. I això és un fracàs. És un fracàs, és a dir, aleshores no pots escollir. És a dir, si realment has de poder escollir, i no només per raons econòmiques, sinó per dir, escolta, no, és que jo vull una percepció del meu fill de poder estar en una escola pública de qualitat i de, per tant, ser uns reclutadors de persones educades amb solidesa i amb ambició. Si no podem fer això com a país, aleshores

0: hem fracassat i podem adjudicar-ho a la legislació, al finançament, etc. Però segur, segur, segur que de totes les revisions que hem fet del sistema i de totes les anàlisis i contraanàlisis i digitar-ho amunt i avall, ens sembla que el que ens ha sortit al final és un model ineficaç, és un model del qual ningú està content, però no només les persones que porten els seus fills a la pública, sinó també fins i tot des de la concertada, diuen, escolta, hi ha alguna peça del trencaclosques massa grossa que no encaixa i que no funciona, i el resultat sigui de l'escola mateixa, de la culpa de l'escola mateixa, o sigui, per culpa del model social, del model de societat que estem construint, el resultat és molt decebedor i molt preocupant.
1: Jo crec que portem mesos parlant de... Bueno, no ho crec, no. Portem mesos parlant d'aquesta qüestió i ara se'n parla molt aquests dies del concepte aquest d'escola inclusiva, que a vegades el nom diu moltes coses. Què vol dir escola inclusiva? Que no ho és? És a dir, si hem de repetir molt que l'escola ha de ser inclusiva, vol dir que estem reconeguent que no ho és. Per tant, aquí hi ha un problema. I no és un problema d'ara, vull dir, què ha passat aquí? Per què no és inclusiva l'escola? Perquè era una de les...
0: Hauria d'estar dintre del concepte.
1: Clar, no? És que el concepte d'una escola, si no és inclusiva... escolti...
2: Passa que abans, per exemple, les persones que tenien, jo què sé, algun tipus de discapacitat, o no sé si jo almenys a la meva època... hi havia escoles com a part, no? Que no estaven incorporats en l'escola més... Saps?
1: Però jo crec que no va per aquí quan es parla d'escola inclusiva.
2: Inclusiva implica que tu incorpores tota la diversitat. Clar. Però hi ha algunes diversitats que són assumibles, adaptables i que es poden incorporar, i al final és el que dèiem, avui en dia hi ha moltes persones que tenen algun nivell de TEA, de TDAH, vull dir, però que són funcionals i es poden adaptar bé al ritme de la classe. Hi ha altres que necessiten un suport puntual, però n'hi ha d'altres que necessiten un suport continuat. Abans, aquestes persones que potser ara estan a l'escola inclusiva, abans potser estaven en altres escoles que eren escoles especials. I ara no, ara està tot allà.
1: Sí, sí.
2: Tu, està molt bé que el posis aquesta criatura aquí, però si no pot tenir aquest suport necessari... L'altre dia entrevistaven una mare que ho explicava, vull dir, si no posen el meu fill amb un suport, és que totes les hores és que és impossible, perquè ell mateix també...
0: Sí, però tens raó, que abans aquest concepte ho veia més a problemes intel·lectuals,
2: sí,
0: diguéssim,
2: sí.
0: I ara ho veig més a problemes econòmics i a problemes culturals.
1: La cosa deriva, però per tant, diguéssim que hauria d'anar inclòs, és a dir, hauria de...
2: Sí.
1: O sigui, això
2: problema,
1: ja va...
2: Els recursos necessaris.
1: Aquí està. Clar. Això hauria d'anar de sèrie, és a dir, que ara estem parlant de l'escola inclusiva com si fos un concepte que ha arribat nou. No, escolti, això va inclòs i aquí hem anat més o menys tothom, en la conselleria d'ensenyament, que després han anat canviant de noms. Tothom més o menys ja ha passat, per tant, és un problema de país. D'altra banda, creieu, tornem a les preguntes, que en aquest moment és possible un pacte? Va haver un primer pacte del govern amb dos sindicats. Els altres sindicats...
0: Minoritaris,
1: però va haver un pacte. Llavors, el sindicat majoritari, que és majoritari, però que no agrupa la majoria, perquè són dos conceptes diferents, la majoria de mestres, professors, o ara que se'n diu docents, que hem canviat el nom, sí, hem canviat els noms, doncs va pactar amb el govern i va anar a les seves bases i els va dir, escolteu, què? I les bases van dir, no. Per tant, és possible un pacte, sí, o sigui, és possible un pacte de sindicats, però el gruix del cos de professors, mestres, o com se'ls docents, o com s'hagi de dir, estaran d'acord amb aquest pacte? S'ha escalfat massa, perquè hi ha les eleccions sindicals pròximes, s'ha escalfat massa o s'ha permès que la situació s'anés degradant fins al moment en què la gent diu, doncs jo no acceptaré qualsevol cosa?
2: El que passa és que jo crec que el professorat està, almenys pel que també cansats i cansades d'aquesta situació, igual que les famílies, perquè desgasta molt a totes les parts, jo crec, i perquè al final jo crec que en el meu cas, ja parlo ja com a família implicada també, jo estic totalment d'acord en que es millori, perquè al final la millora de les condicions... Ara ells han aconseguit les millores econòmiques, més a nivell individual, tal, però ara estan lluitant i estan en peu de guerra per aconseguir realment que l'escola inclusiva es desplegui com a tal amb els recursos que necessiten. Per tant, ja no és una reivindicació pels seus, però pel seu propi benefici, sinó per construir un sistema molt millor. Llavors, jo crec que s'ha de poder arribar, i crec que sí que han de poder arribar, i crec que al final el professorat té ganes també, però entenc que entenc que la conselleria i el govern també, perquè és que al final, l'altre dia ho deien, crec que l'any passat es van perdre, que van ser 20 dies de...
3: 27, potser.
2: O 20, no sé quan, sí. O un mes, quasi
3: perdó
2: un
3: de memòria,
2: mes.
3: Sí.
2: Sí, llavors...

0: Ostres, al final acaba afectant a tothom. Jo crec que la voluntat hi ha de ser, perquè el col·lectiu del professorat, jo crec que ja t'ho dic, estan en peu de guerra bàsicament per aconseguir realment el desplegament de l'escola inclusiva. El que no tinc tan clar, que és el que us intentava, no, posar sobre la taula, dir, ostres, fer una estratègia de país. I aquí ja implicaria fins i tot el consens més a nivell polític, aquí és on dic, hòstia, aquí ja no lo tengo claro si realment es podria aconseguir una cosa així.
1: És molt llaminer.
2: No, sí, sí.
1: És que és un tema molt llaminer.
0: Sí, sí, sí.
2: I que, fa molts anys que arrosseguem, i que pràcticament cada govern que arriba, tant a Catalunya com a Espanya, intenta fer la seva llei educativa,
0: sempre,
2: el seu sistema,
0: no,
2: etcètera, i va canviant, i d'aquesta manera és impossible tenir una continuïtat.
1: Però si no queden sigles. Jo quan vaig començar en aquesta professió era la LOE, que eren LOE, o sigui...
2: La orgànica de l'educació, era fàcil això, sí.
1: I a partir d'aquí, jo crec que ja no queden ni vocals ni consonants, no queda res.
2: L'OEC, l'OREC, i tot, sí, sí.
1: Hem de començar a posar lletres amb dièresi, perquè és que ja no hi caben.
3: I la UERT, amb B doble.
2: Bé, tot cas, insisteixo, demà comença el curs, amb aquesta jornada de vaga convocada, després veurem com evoluciona el curs. Per cert, sobre l'entrevista d'avui, només un parell de coses més. Una, sobre finançament, el president Illa ha contestat a la líder de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana et deia això sobre el nou finançament autonòmic.
4: Las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagarle la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
5: No es posim Catalunya i no es posim els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que no es queixi que va per feina.
2: I a més, el president Illa també s'ha obert a revisar algunes mesures arran de l'agressió mortal de Manresa la setmana passada, tot i que no ha apuntat ni quines depenen de la Generalitat.
5: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
2: No sé si voleu dir alguna cosa tant sobre la resposta a Díaz Ayuso,
1: no,
2: com el tema de...
1: Díaz Ayuso és la Juana Dolores de la política, és a dir, té uns clàssics i... Saps com quan vas a un concert d'un grup que fa 50 anys que va dir que es va retirar i ha tornat i dius, jo toqui'm aquelles, vull dir, l'últim disc no li interessa a ningú, doncs Ayuso és això, té uns clàssics, surt, els interpreta, els seus, sí, pa'lante, i ja està. Vull dir... I per la resta, doncs, tot bé.
3: La de los catalanes. Toca la de los catalanes, no?
1: Està.
3: Aquesta sempre funciona.
0: Bueno, veig que parlau de provocació, no? El que dius que realment és el gran exemple. El que és preocupant és com, al final, és un discurs d'odi. Està alimentant l'odi per aconseguir vots contra tot allò que té a veure amb Catalunya, no? I, bueno, jo crec que ara ja aquesta senyora ja és com el reflex del que és el feixisme ja a casa nostra.
3: Mm-hmm. Com a mínim del populisme. Com a mínim d'una... Ella dirà que és que parla de manera molt propera a la gent i que parla com si fos de la veïna de l'escala, però al final és veritat que és molt identificable i em sembla que no li sap cap greu a ella que se li vegi aquest odi, aquesta mena de palanca que fa servir sempre, de dir, escolta, aquests són els dolents, aquests són ells o nosaltres, ells o nosaltres. També podrà dir que nosaltres fem el mateix, eh? Ella sempre podrà dir que no, els catalans sempre es queixen, els catalans sempre estan amb un discurs de desconfiança cap a Espanya, etc. Però, francament, tu repasses de tots els líders polítics a Catalunya i del cos catalanista que hi ha hagut fins ara polític a Catalunya, i em sembla que aquest nivell d'apuntar a un col·lectiu sense dades, sense fonament, sense pel broc gros, amb una comparativa que no s'aguanta per enlloc, amb un llenguatge de menyspreu profund, em sembla que això no és igualable. I jo no sé si és denunciable des del punt de vista judicial, no crec que sigui denunciable des del punt de vista judicial, però sí que em temo que això és el que funciona a Espanya i, per tant, els discursos polítics d'aquest estil em sembla que aniran a més, perquè funcionen, perquè no estem parlant de només d'una estructura administrativa o institucional que tingui aquest tipus de... No estem parlant només d'un deep state, estem parlant d'una sensibilitat cultural que em sembla que és molt general a Espanya i que francament lamentablement funciona i em sembla que en aquest sentit és una mestra.
0: Sí, i que crec que ha fet aquest salt de discursos ja que venien de la catalanofòbia, però ja això que deies, no? El discurs de l'odi contra Catalunya. I això és molt perillós. És molt perillós perquè al final és el que dèiem. Si que tu consideres que és la teva lideresa política ja és capaç de dir aquestes barbaritats, què tu no seràs capaç de fer en el teu dia a dia, no? Llavors, bueno, és perillós i preocupant.
1: Sí, sento la pilota perquè crec que el tema següent és Alemanya, no? Per la cara que feia l'Òscar.
2: Publicitat per entremig, però sí, sí.
1: és que en un món polaritzat passen aquestes coses. Es va cap a un món polaritzat perquè això és el que és, i lligo amb el
3: sí,
1: que deia abans.
3: Cas, en aquest cas és que no venia res.
1: No, clar,
3: és a dir, no ha passat res de nou a Catalunya com perquè aquesta senyora es fotia amb nosaltres.
2: El, el model de finançament de la setmana passada, la reunió del Consell de Política Fiscal
1: igual,
2: i Financera.
1: És igual que no passi res. És a dir, tu tens un discurs de polarització. Tu has de... el teu enemic, o sigui, ja no és el rival, és el teu enemic. El teu enemic té el més dolent del món i cada dia has de criminalitzar-lo perquè llavors se suposa que els teus s'acosten més a tu i aconsegueixes reforçar la teva base, perquè, clar, tens un enemic, jo us salvaré d'aquest enemic, que és allò del feixista i l'antifeixista.
3: Per tant, el votant del
1: PP... és un senyor que em salva a mi del feixista.
3: El votant del PP que viu a Catalunya no té dret a tenir més bon finançament.
1: No, clar.
3: Ah, perquè és català.
0: No, és català.
3: Va, fora.
2: 13 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida parlem de Alemanya, com deia Liu.
6: Catalunya migdia.
7: Únic? S'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
11: La història més insòlita de l'11S.
10: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
12: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
13: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
14: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
15: Per què ho ha fet, no?
11: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Aquí el tens.
16: Ja?
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Catalunya migdia.
19: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
20: Esto promete, Manu.
19: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
20: Huele a compra, Manu.
19: Huele. Va. ¡24 horas!
20: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
19: Venga. Ocasión, Plus.
21: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
22: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
23: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
24: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
21: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
25: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
6: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
21: Som 3Cat.
2: 10 minuts i seran les 4 de la tarda. L'extrema dreta ha obtingut una victòria regional inèdita a Alemanya que sacseja el panorama polític de tot el país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. La formació ultra, però, s'ha quedat sense la majoria absoluta i ara s'obren unes negociacions incertes amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari de la resta de partits. La formació del canceller Merz s'ha enfonsat. Les eleccions a Alemanya tenen també una lectura europea. Arriben enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta i a les portes d'un any 2027 electoralment clau, perquè hi ha eleccions previstes a França, a Itàlia, a Espanya i a Polònia. Saludem Héctor Sánchez Margalef, és investigador principal del CIDOB i expert en Europa. Héctor, bona tarda.
26: Bona tarda.
2: No hi ha hagut sorpresa, tal com preveien les enquestes, l'extrema dreta s'imposa a l'est d'Alemanya. Quin missatge envien els votants d'Alternativa per Alemanya? És un càstig als partits tradicionals? És que són votants que enyoren l'extrema dreta? No la coneixen? Com ho hem d'interpretar?
26: A veure, jo crec que el missatge que s'envia és una bona patada al sistema i als partits tradicionals del sistema per la seva incapacitat de bueno, de gestionar el país o de respondre a les expectatives que pugui tenir qualsevol ciutadà que viu a Alemanya sobre com ha de ser el seu present i el seu futur, tant a nivell material com a nivells no materials.

0: diguéssim. I aquesta puntada de peu a Alemanya es diu alternativa per Alemanya, però altres llocs del món es diu d'una altra manera, i són aquest vot protesta, diguéssim, que els partits d'extrema dreta estan cavalcant i estan vehiculant en forma de representació electoral. Perdona, em preguntaves pels votants. Alternativa per Alemanya ha tingut la capacitat de treure de l'abstenció una bona part dels seus nous votants, és a dir, ha doblat el resultat respecte a les seves anteriors eleccions a Saxònia-Anhalt, i aquests votants de més, una gran part ve de l'abstenció, és a dir, de gent que prèviament no estava mobilitzada, que ha sentit la necessitat de voler-li donar una puntada de peu al sistema i ha sortit de l'abstenció per votar en contra d'aquest sistema que creu que no el representa o que creu que no li dona les eines necessàries per tenir una vida plena.
1: Ara el dubte és saber si hi haurà o no cordó sanitari. Li han faltat 3 escons per aconseguir la majoria absoluta. La clau la tindrà un partit d'esquerres populista i prorrus, el BSB. Podrà governar l'extrema dreta?
0: Jo no et sé dir ara mateix si podrà governar o no, però el que crec que és bastant evident és que si no governa aquest cop i a Saxònia-Anhalt, ho farà en un altre land, en unes eleccions posteriors, perquè el cordó sanitari té límits, no? I encara que hagi servit per impedir que Alternativa per Alemanya aconseguís representació governamental, no ha impedit en cap cas, no?, que el seu suport social i polític hagi augmentat des de que es va fundar el partit. Per tant, veurem com van aquestes negociacions. Jo crec que, per les declaracions que han sortit després de resultats d'ahir, l'aliança serà Wagner, que és aquest partit que d'esquerres que tu menciones, ha dit que està disposada a facilitar la investidura d'Alternativa per Alemanya. El que no està clar és que el BSW, que són les inicials d'aquest partit d'esquerra, entri en un govern, perquè al final ni els votants d'Alternativa per Alemanya ni els votants de BSW, alguns estan del tot d'acord amb aquesta col·laboració, perquè al final és extrema dreta i esquerra, si vols, i per tant no acaben d'encaixar en alguns temes. Llavors, els alemanys o Alemanya no hi ha tradició d'un govern sense un suport majoritari al Parlament. Mm-hmm. No és habitual, no? I per tant, hem de veure com s'articula, com van les negociacions, i si Alternativa per Alemanya està disposada a acceptar aquest suport parlamentari puntual de BSW per ser investit, i després veuríem com governar, perquè la CDU diu per activa i per passiva que no vol tenir res a veure amb Alternativa per Alemanya, i per tant ho tindrà difícil AFD per governar i per tirar endavant les mesures que porten al programa electoral.
1: Parlaves de la CDU, que és el partit de dreta, diguem-ne, i que és del canceller Merz, que s'ha endut la patacada de la jornada electoral. Clar, això com deixa el futur de Merz i com deixa el futur polític de tota Alemanya, tenint en compte aquests resultats, en què, clar, l'Alternativa per Alemanya s'ha endut el 40 i escaig llarg dels vots.
0: Sí. A veure, el futur de Merz ja era complicat abans de les eleccions, d'aquestes eleccions de Saxònia-Anhalt. Ara n'hi ha dues més previstes a diferents Länder, on la CDU no ho té del tot malament per millorar els resultats. Per tant, jo crec que Merz intel·ligentment esperarà a les altres eleccions per fer una lectura política del seu futur i del futur del partit. Ara mateix, de totes maneres, no hi ha ningú a la CDU i tampoc hi ha tradició especial de moure-li la cadira a Merz. Vull dir, al final el govern que formen està teòricament centrat en reformes i en inversions que no s'havien fet a Alemanya en molts anys, i ells confien, i això és molt confiar, ells confien en que el ciutadà i el votant alemany al final d'aquests 4 anys, perquè al final Merz va ser escollit ara farà un any, si no recordo malament, no? Pues es vegin els resultats i llavors els votants el castiguin menys en unes potencials eleccions. La veritat és que ara mateix Alternativa per Alemanya lidera els sondejos a nivell federal, i que la coalició surt mal parada. És a dir, ell personalment doncs, no necessàriament no s'ha implicat en la campanya, però sí que és veritat que és el polític pitjor valorat d'Alemanya ara mateix, i el futur polític de la coalició és incert, i no només d'aquesta coalició, sinó que la manera de gestionar els resultats i la manera d'aplicar sistemàticament, és a dir, el cordó sanitari s'ha transformat en un substitutiu de polítiques públiques moltes vegades, no? I quan l'únic objectiu és evitar que l'alternativa o que l'extrema dreta no arribi al poder, però no hi ha res més, això facilita la campanya de l'extrema dreta i d'Alternativa per Alemanya en aquest cas concret. Per tant, hauran de fer-se preguntes a vegades incòmodes, no? I el que està clar és que hi ha una desconnexió entre el votant i els partits que han sigut els que han governat Alemanya des de la reunificació, i són ells qui han de gestionar aquests resultats de la manera de la millor manera possible, sabent que totes les decisions tenen riscos i tenen els costos polítics, que veurem si estan disposats a assumir.
1: Doncs veurem què és el que passa en els pròxims dies en aquest land on ahir va haver eleccions, a tota Alemanya en els pròxims mesos, i de fet a tota Europa, que ja sabem que unes eleccions en un estat tan important com el d'Alemanya, doncs sempre tenen repercussió a tota Europa. Héctor Sánchez Margalef, investigador principal del CIDOB i expert en Europa, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Veurem com evoluciona tot plegat, i nosaltres hem arribat a falta de 2 minuts per arribar a les 4, per tant, a punt de donar el relleu al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot a punt?
2: Tot a punt.
1: Molt bé. I de què parlaràs?
2: Avui tinc molta diversitat, eh?
1: A veure...
2: D'entrada, tornen els porquers.
1: Home, sí, això ja ho he pensat, eh?
2: Estem encisats.
1: Una setmana sencera, les tertúlies. No, Mourinho ha vingut més tranquil, Mourinho ha madurat, no, Mourinho està, escolta, més un altre Mourinho. No,
2: és que estaves
1: seguint... Una derrota.
2: Estava seguint allò, i quan he sentit aquell porqui...
1: Ja està.
2: Hem fotut un crit a la redacció de dir, ja està, el tenim aquí!
1: Amb una derrota n'hi ha hagut prou, eh? Amb una derrota n'hi ha hagut prou perquè reaparegui el Mourinho de la primera etapa.
2: Doncs tindrem un ull posat a Mourinho, un altre al primer dia de curs de la princesa Leonor. A veure com és això d'anar a classe amb una princesa. Anirem cap a la Universitat Carlos III de Madrid, que ens ho expliquin.
1: Diu que amb normalitat, diu, eh? Ara segur. He vist un sèquit i allà i fotografies que tu i jo, quan vam anar a la universitat, no teníem d'allò. Vull dir que normal, no sé si ho era.
2: Posarem el termòmetre de la normalitat aquest primer dia de curs. I et deixo un últim titular que també abordarem. Mor un influencer després d'operar-se per augmentar la mida del seu penis a Tailàndia. Això, que d'entrada pot fer certa gràcia, resulta que a casa nostra... també podria passar perquè hi ha moltes operacions clandestines d'aquest tema. Abordarem la qüestió.
1: Clandestines, eh?
2: Sí.
1: És que també la gent...
2: Deixar-se remenar clandestinament, segons quins llocs.
3: Sí, això normalment és clandestí.
1: Això sí? Això no es fa en públic?
3: Això no es diu.
1: Molt bé, doncs mira, el Jordi Cabré, si necessites testimonis...
2: Ja tenim un micròfon lliure.
1: Molt bé, doncs ara li passo. De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem a partir de demà a les 2. Gràcies a Alba Alfagema, Jordi Cabré i Ufort. Fins la pròxima, a tots tres.
4: A vosaltres.
3: Bona tarda.
1: I com dèiem, fins demà a les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4.

0: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que serà inèdita en un estat federal des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. Salvador Illa demana una treva a les forces sindicals del sector educatiu de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, el president ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació, els ha allargat la mà per solucionar la crisi i s'ha compromès a engegar una estratègia davant de les altes temperatures a les aules. L'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari que doni resposta a les reivindicacions del sector educatiu. Entre les prioritats, un pla de xoc per climatitzar les aules i invertir el 6% del PIB en educació. El govern britànic condemna els intents de bloquejar els ports del sud d'Anglaterra per grups anti-immigració. L'intent d'impedir el trasllat de 140 persones rescatades al Canal de la Mànega va desembocar en enfrontaments amb la policia al port de Portsmouth. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'any, segons preveu el consorci que el gestiona. Ara es començaran a programar en altres llocs les activitats educatives que s'hi fan. Mentrestant, els veïns ens reiteren que el tancament del parc des de fa gairebé mig any els està passant factura. Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 11% més que el 2025. I el gruix d'aquestes actuacions són per accidents vinculats amb l'excursionisme de muntanya.
1: Esports.
2: El Barça de futbol fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. Un partit que es perdrà Eric García per una fractura nasal. Podria tornar diumenge al Camp del Llevant. També en futbol, però la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Club Natació Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
0: Tarda assolellada i una altra cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb un parell de graus menys deixarem de tocar ja els 40 graus. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Dimarts, últim dia amb calor intensa i algun ruixat de tarda.
1: 3CAT Info.
0: Són les 4 i gairebé 4 minuts. Salutacions de qui us parla des d'ara fins al punt de les 5. Nàtia Dell, ens hi posem.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional ha obert una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si tot plegat ha compromès la pau o la independència de l'Estat. En un escrit, la magistrada Maria Tardón manté que hi hagi pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en aquesta arribada massiva de migrants.
3: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
0: Anem a altres coses.
1: 3CAT Info.
0: El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
4: Zutiefst schockiert.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. i aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres que avui carregaven contra el canceller Alice Weidel, que és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
4: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
0: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem ara a la capital, que és Magdeburg. Tenim un enviat especial, és el Jordi Regàs. Endavant.
6: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
7: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest...

0: resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
1: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
2: Aquest resultat penso que no atorga un

0: meitat de Halle.
1: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
2: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, rebutja pronunciar-se sobre la victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. El resultat es produeix enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a Europa i a les portes d'un any, 2027, electoralment clau. Els governs proeuropeus de França i Polònia han mostrat preocupació a Brussel·les. Bruno Fortea.
4: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya vol abandonar l'euro com a moneda comuna i deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. Però tot i això, la presidenta de la Comissió Europea ha optat pel silenci. Ursula von der Leyen és de nacionalitat alemanya i milita a la CDU, el partit democristià que ha sucumbit en aquestes eleccions regionals de Saxònia-Anhalt.
5: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
4: Però el cert és que en els últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Aquesta vegada, el triomf regional de l'extrema dreta alemanya ha deixat inquiet el ministre d'Economia francès, Roland Lescure.
6: On a un défi majeur face
7: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
4: Més contundent ha estat el primer ministre polonès, Donald Tusk. A les xarxes socials ha dit que només els idiotes o els traïdors celebren un triomf de l'extrema dreta a Alemanya. I això és el que han fet la majoria dels partits ultres europeus. Ho han rebut com una dosi de confiança abans d'afrontar l'any que ve eleccions estatals a França, Itàlia, Espanya i també Alemanya.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Continuem 4 i 10 minuts. El president Salvador Illa ha demanat un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
9: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: En la primera entrevista institucional del curs polític al matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Pret.
10: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
9: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, anem a reunir i a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys. El govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
10: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
9: Segur que podíem fer les coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern.
10: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
3: Des de l'USTEC, el sindicat majoritari, condicionen una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions. La portaveu, Iolanda Segura, diu que, independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avanços si vol reconduir la situació. Són declaracions de 3CAT Info.
11: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
3: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius. Una qüestió sobre la qual el president Illa ha anunciat novetats d'aquí a uns dies. Sant Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
12: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb una xafogor que no pots viure. I això s'anirà allargant.
3: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre les quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Junts per Catalunya troba sorprenent i

0: responsable diu que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà, amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Guardiola de Berguedà, Jordi Corbalan.
1: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
2: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Per a nosaltres és una irresponsabilitat.
1: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup, per raons d'agenda.
2: Òbviament, ens encantaria que el president fos aquí. El que ens hem de preguntar és com pot ser que amb una llei d'amnistia, amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats, no tinguem aquí les tres persones que queden a l'exili.
1: I un cop torni, diuen que respectaran la decisió del seu líder sobre si s'asseu o no a l'escó del Parlament com a cap de l'oposició.
0: També els socis parlamentaris critiquen que Illa hagi demanat una pausa als docents quan les últimes setmanes, com dèiem, no ha fet res per evitar la vaga. Sentim l'Hisenda Alemany d'Esquerra Republicana i Gerardo Pisarello dels Comuns.
3: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
4: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: Des del Partit Popular, Juan Fernández sosté que cal un canvi de rumb al departament perquè els problemes s'han enquistat.
5: Porta encadenant escàndols i mala gestió durant massa temps. Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar el front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació amb el personal docent.
0: I al marge de la carpeta d'educació, durant l'entrevista, el president de la Generalitat també ha obert la porta a estudiar canvis en seguretat després de l'apunyalament mortal de Manresa, però ha descartat fer-ho en calent i no ha concretat quines reformes està disposat a fer.
6: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
0: També ha obert la porta a denunciar la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, davant la Fiscalia pel seu discurs sobre aquest crim a les xarxes socials. El president s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar abans de finals d'any i ha dit que no tindrà cap problema per rebre'l al Palau.
6: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient, al contrari, en donar-li el tracte que mereix.
0: Ella tampoc ha tancat la porta a la possibilitat que Sílvia Paneque surti del govern per presentar-se de candidata del PSC, però ha deixat clar que no pensa en grans remodelacions. I amb aquesta informació ens situem ja a un quart de 5 de la tarda. Àrea de servei. Saludem a aquesta hora l'equip viari, Montse Mas. Bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs a aquesta hora destaquem algunes incidències a les rondes de Barcelona, la ronda litoral a l'altura de Montjuïc i la zona franca. Hi ha trams de congestió en sentit nord i es manté un carril tallat a causa d'un accident. A la mateixa via també hi ha cua entre Santa Coloma i Sant Adrià en sentit sud. Mentrestant, a la ronda de dalt es manté un carril tallat per una avaria i continuen les retencions d'uns 8 km i mig cap al Nus de la Trinitat, amb més d'un quilòmetre i mig de congestió a Santa Coloma. Fora de les rondes, la situació es complica a la P7 en sentit Girona, on un accident causa uns 2 km i mig de retenció entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès i una avaria provoca circulació intensa a Martorell. Els accessos a Barcelona, hi ha circulació intensa a la C58 a Montcada i a la 2, el seu pas per Abrera, se circula amb lentitud en direcció cap a Lleida per un accident.
8: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
9: Avui mantenim aquesta tarda d'estabilitat, de calor molt intensa altre cop, tot i que han baixat ni que sigui un parell de graus les temperatures, i avui ara mateix els valors més alts doncs, es situen cap a aquests 38 graus. Per tant, deixarem enrere aquests dies que hem tocat els 40 graus. 38 a Solsona, Sant Romà d'Abella, Alcarràs, a Vinebre, 38 també a Tàrrega, 38 a Organyà o a Baldomar, per tant, temperatures que s'han tornat a enfilar, la xafogó torna a ser marcada tota la façana litoral, i van creixent algunes nuvolades que no portaran més conseqüència cap al Pirineu Prepirineu. Pirineu, així és com mantindrem aquesta tarda. De cara a aquest dimarts, mantenim una mica la mateixa situació. Al matí, amb algun núvol baix, resseguint la costa, molt poqueta cosa en conjunt, unes temperatures que poden quedar un pèl més baixes, però igualment repetirem valors de mínimes tropicals a la costa, algun valor de nit tòrrida, també cap a comarques interiors, cap a Ponent, aquests valors que quedaran prop dels 18 o 20 graus a primera hora del matí, i a la tarda aniran creixent nuvolades. Encara dimarts tindrem un temps força estable. Serà el vespre quan començarà a arribar algun ruixat, alguna tempesta, cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, localment poden descarregar amb una mica més d'intensitat, però serà el canvi de temps més contundent. Arribarà de cara a dimecres, amb pluges intenses, amb ruixats i tempestes fortes, i a més, acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Doncs vinculat amb això, 79 municipis de 14 comarques es mantenen avui en el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons Protecció Civil, tot i que ha acabat l'episodi de calor, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen aquest alt risc d'incendis ara mateix. Una previsió meteorològica, com sentíem de la Gemma, que apunta ara un canvi de temps amb pluges intenses a partir de dimarts a la tarda i sobretot de dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic són de nivell 3 sobre 6 i afecten sobretot la part central del país i també el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i al prelitoral. Escoltem Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
8: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, ens recomanen evitar travessar rius, rieres i zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. Per cert, que ha pujat el nombre de rescats al medi natural. Des de principis d'any, els bombers ja n'han fet més de 1.400, un 11% més que el 2025. La majoria són per activitats vinculades amb l'excursionisme a muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres tipus d'activitats. Ens ho explica la Montse Poblet.
10: A diferència del que passava fa uns anys, ara de rescats al medi natural n'hi ha de gener a desembre. Els bombers, la neu d'aquest hivern ja els va donar molta feina, a l'abril i al maig van tenir un altre pic d'activitat i a l'estiu un tercer, bàsicament amb rescats relacionats amb l'excursionisme de muntanya. De gener fins ara n'han fet 935 i això s'hi han de sumar els més de 260 serveis per acompanyar o per buscar persones perdudes al medi natural. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, explica que tot i els pics d'activitat tenen feina pràcticament tot l'any i demana prudència de cara a les pròximes setmanes.
11: Fem un crit d'alerta que quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
10: El 112, per on es canalitzen les demandes d'aquest tipus d'ajut, aquest estiu han notat la pujada de trucades, sobretot de gent que demana ajuda perquè s'ha perdut a la muntanya o perquè està desorientada. David Ruiz és tècnic del 112.
12: És molt important que el 112 no ens doni por, i en aquest sentit és molt important que la gent no dubti o no pensi aquesta situació que estic patint no és una emergència i no sé si molesta, no. Davant del qualsevol mínim dubte de si un està desorientat, no sap per on tirar, poder realitzar aquesta trucada d'emergència és important i vital.
10: Entre juny i agost han rebut 389 trucades de persones que estaven perdudes al medi natural, un 25% més que les que hi va haver per aquest motiu l'estiu de l'any passat.
13: Un estiu que els canviarà la vida.
14: Catalina!
15: Se tropezó con un escaló.
13: El retorn al cinema de Lluís Omar.
16: És una provocació darrere l'altre.
13: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
17: Abuelo!
18: No deixaràs de sentir-la prou.
13: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
19: 3CAT Info.
0: Anem a altres qüestions. Tensió creixent a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra per les protestes contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. A la ciutat de Portsmouth, l'intent de bloquejar els accessos al port ha acabat amb enfrontaments greus amb la policia. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també han bloquejat durant hores el port de Dover. Londres, Quim Olivares.
20: El govern britànic condemna l'intent d'evitar aquesta matinada el trasllat de 140 migrants que havien arribat en una petita embarcació
14: a Portsmouth, al sud d'Anglaterra. Sentim la secretària d'Estat Emma Reynolds en declaracions a Sky News.
17: Com a polític dono suport al dret a la protesta pacífica, però això ha traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu

0: intimidatori.
1: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores en una altra protesta antiimmigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
2: This is really
3: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
1: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
4: Els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat avui a la feina. En el cas Zapatero, l'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat. Més de 500.000 d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa, però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident. Madrid, Tania Tàpia.
5: L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calama on reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
4: I aquí a Catalunya, el parc de Collserola, que continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana, segons el consorci que el gestiona, que ja programa activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ve. Mentrestant, els veïns que reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
6: Davant d'aquest escenari, Raimon Roda, gerent del consorci del parc de Collserola, treballa amb aquest escenari.
7: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer en les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi a les escoles.
6: Els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura a persones afectades de Covid persistent o amb depressió que tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
8: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
6: Després de 15 dies sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
4: Esports. Enric Argidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Nati. El Barça ha tornat a entrenar-se aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat en solitari per les blaugranes a la Lliga, l'equip entrenat per Hansi Flick ha aparcat temporalment la Lliga per centrar-se en el debut a la Champions aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà el partit no per la fractura nasal que es va fer ahir en un xoc involuntari amb Rodri, sinó per sanció. El de Martorell podria tornar diumenge al camp del Llevant, això sí, portant una mascareta protectora. Encara al Barça, els socis blaugrana poden consultar ja els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada del Barça s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net, després d'impostos, de 18 milions negatius. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions.
10: 3CAT Info.
9: Més futbol, avui es completa la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits, el Getafe-Celta a partir de les 7 i l'Elx-Reial Societat a 9:15. A la segona divisió, el Sabadell en rep avui el Còrdoba a 9:15 en l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador del Club Vallèsà.
11: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, a l'equip del seu segell personal. Per mi, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
9: Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya.

0: Catalunya que van guanyar la setmana passada el Barça Atlètic. Un duel, aquest a Sabadell-Còrdoba, que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis i guanyar un dels seus exequips.
1: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
0: Per la seva banda, el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, no vol entrar en comparacions amb els seus rivals per guanyar la pilota d'or.
2: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema, es un debate sin fin.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell un cop que el 31 d'agost es va acabar el seu contracte. En un comunicat a les seves xarxes socials, Maika García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3CAT Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. Pel que fa al ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camporbí, Paula Blas i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública fa uns minuts el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament, Enric Mas es manté com a líder de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. A la Vuelta, avui hi ha la segona jornada de descans. Ahir, victòria a l'esprint per al belga Wout van Aert en una etapa retallada de 80 km per l'excessiva calor. I a l'Open dels Estats Units de tennis, avui es completen els vuitens de final els quadres individuals. El masculí, amb les eliminatòries Cerúndolo Block, Khachanov Tien, Gea Van de Zandschulp i Zverev Darderi. El quadre femení, Andreeva Potapova, Swiatek Zheng, Osaka Rybakina i Jovic Kokogov. Demà, el murcià Carlos Alcaraz jugarà el seu pas a les semifinals contra l'estatunidenc Ben Shelton.

Són ara mateix 4:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de setembre. Recapitulem, repassem les informacions més importants que us estem explicant. Hem passat per l'Audiència Nacional perquè ha obert una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si tot plegat ha compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva. També passarem per Alemanya perquè el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Salvador Illa, que demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat després del crim de Manresa. A banda d'ampliar aquestes informacions, que són les més destacades a aquesta hora, també us parlarem, fins al punt de les 5, de la congelació d'òvuls. Ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap empresa catalana pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això després de la petició de les jugadores de la Federació Espanyola de Futbol, que ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral. També parlarem d'habitatge perquè el preu dels pisos encadena 12 anys seguits pujant i cada cop deixa més gent exclosa del mercat.

0: Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Què és el més destacat a la pàgina esportiva, Rigar?
1: Doncs que el Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. Però avui, a la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, tarda assolellada i un altre cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb un parell de graus menys deixarem, per tant, de tocar els 40. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Demà, dimarts, últim dia amb calor intensa i també hi haurà algun ruixat de tarda. L'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta al juliol. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva, comesa suposadament des de l'estranger, i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc a l'arribada massiva de migrants.
2: Al dia d'avui no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta, i no el govern espanyol, ha parat els peus al Marroc.
3: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. I a la pàgina internacional el focus el posem a Alemanya. El canceller Friedrich Merz s'ha declarat en estat de xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per a Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
4: Zutiefst schockiert.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari pels ultres que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
6: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
0: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem ara a la capital. Enviat especial Jordi Regàs.
7: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
8: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
9: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
10: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
7: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
11: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
7: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden

0: acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
1: I en ple auge de l'extrema dreta a Europa, el president espanyol Pedro Sánchez es reivindica com l'únic que pot aturar un govern del PP i Vox a Espanya. Avui, davant de tots els diputats i senadors socialistes, Sánchez ha intentat apujar la moral dins del partit i els demana preparar el terreny per governar 4 anys més. Madrid, Paula Brugets.
2: Amb totes les enquestes en contra i amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre, Pedro Sánchez entra en precampanya i es ven com l'única alternativa per parar els peus a la dreta i l'extrema dreta, ha avisat avui que no es pensa rendir i que el seu final no són les properes eleccions generals.
3: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
2: Sánchez tira del manual de resistència per afrontar aquest últim curs convuls. Es marca com a prioritat aprovar els primers pressupostos del seu mandat, cosa que té pràcticament impossible. També resoldre la crisi de preus de l'habitatge i aprovar el nou model de finançament autonòmic. Per tot això, ha demanat als seus que afrontin els propers mesos així.
3: Saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley. Os pido en definitiva que echemos el resto en todas las iniciativas que ahora mismo están en tramitación. Por desgracia, una vez más, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
2: Però avui, davant dels diputats i senadors socialistes, Sánchez ha obviat el setge judicial, ni una paraula de les investigacions contra Zapatero o pel cas Leire, tampoc el judici de la seva dona, que demà haurà d'anar davant del jutge Peinado, que li comunicarà que l'envia a judici davant de jurat popular pels seus negocis privats, per malversació i per tràfic d'influències.
4: 3CAT Info.
1: Anem a altres temes. El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga. Escoltem-lo.
5: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: A la primera entrevista institucional del curs polític al matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
6: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
5: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
6: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
5: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern.
6: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
1: I avui el Departament d'Educació precisament ha publicat el mapa de centres de formació professional que encara tenen places vacants per aquest curs 2026-27. És un dia clau perquè aquells alumnes que van participar en el procés d'inscripció per a un grau mitjà i superior d'FP i no han obtingut plaça puguin apuntar-se a les vacants de tots els centres que vulguin. La sol·licitud de places es pot fer només avui i en els pròxims 3 dies els centres els donaran resposta. Es tracta d'una cua virtual per cada centre que tingui places lliures i que les assignarà més endavant en funció dels criteris d'inscripció habituals. Al juliol, més de 86.500 alumnes van aconseguir plaça per a un grau de formació professional, 5.000 més que l'any passat. Fem una pausa i anem a altres temes.
7: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
8: La història més insòlita de l'11S.
7: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
9: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
10: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
11: És impostora i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
12: Per què ho ha fet, no?
8: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: El El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral. Per ara, cap empresa catalana paga aquest tractament

0: a les seves treballadores, però hi ha expertes que alerten que és un fenomen que pot acabar arribant aquí, Núria Hart.
1: Als Estats Units hi ha grans multinacionals, sobretot del sector tecnològic i financer, com Google, Meta, Microsoft o Spotify, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. De moment aquí, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
2: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
1: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
3: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
1: Una de les veus més crítiques contra la mesura de la selecció espanyola de futbol ha sigut la medallista olímpica Ana Peleteiro, que ha compartit una sèrie de reflexions a Instagram.
4: ¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando?
1: Peleteiro, per cert, va ser mare de dues criatures durant la seva carrera esportiva. Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
0: Parlem ara de notícies de la pàgina econòmica d'habitatge en concret, perquè el preu dels pisos no dona treva i ja porta 12 anys seguits pujant. La perspectiva, a més, és que això continuï així. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència, cada cop més gent queda exclosa del mercat. L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, el preu de l'obra nova, atenció, s'ha més que doblat. I la segona mà va pel camí. Tot apunta, a més, que a curt termini això es continuarà inflant, perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorges, ha explicat aquesta mesura que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
5: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. Són 4:45 de la tarda. Obrim àrea de servei. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària i com està el transport públic. Montse Mas, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs a aquesta hora ja s'han reobert tots els carrils que estaven tallats per accidents i avaries a les rondes de Barcelona. A la ronda de dalt, però, es mantenen trams de retenció en sentit nus de la Trinitat, des de Pedralbes a la Vall d'Hebron i més endavant entre Horta i Canyelles. I a la ronda litoral encara se circula amb lentitud en direcció cap al nus de Llobregat, entre la zona franca i Montjuïc. A la P7, en sentit Girona, la circulació és intensa i amb aturades puntuals per diversos vehicles retirats al voral a l'alçada de Parets del Vallès, a Cerdanyola i a Martorell. I els accessos a Barcelona es mantenen als 3 quilòmetres de retenció a la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, a la xarxa de Rodalies tenim incidències a la línia R2 Nord, on els trens poden quedar-se aturats per un problema a la infraestructura a la Llagosta, i a l'R2 Sud, on només circulen dos trens per hora i sentit per una avaria a l'estació de França.
0: Gràcies, fins ara.
6: Fins Montse. Ara.
7: El temps.
0: Crònica meteorològica amb la Gemma Puig.
8: Hem encetat setmana i de moment aquest dilluns mantenim una mica la mateixa dinàmica de temps. Sí que ha afluixat una miqueta la calor, costa de notar, perquè estem parlant que com a molt han baixat 1 o 2 graus. Encara ara mateix els valors més alts doncs, se situen als 38 graus a Solsona, Sant Romà d'Abella, Alcarràs, Vinebre, Tàrrega, també 38 al Canós. Per tant, sí que hem deixat enrere doncs, la xifra dels 40, però igualment fa calor intensa cap a comarques interiors, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, aixafogó marcada a tota la façana litoral i un temps estable. Avui, altre cop, el alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però sense més conseqüència. Aquesta propera nit i matinada pot baixar una miqueta la temperatura, tindrem una nit força serena, amb algun núvol baix aquest dimarts al matí cap a punts de la façana litoral, alguna boirina matinal, moltes estones de sol, i a la tarda sí que augmentarà una mica més la nuvolositat. Serà el vespre.

0: quan podran tenir ja algun primer ruixat, alguna tronada en aquest sector del Pirineu, Prepirineu, i sobretot doncs, la inestabilitat i aquest canvi de temps doncs, arriba dimecres, amb ruixats, amb tempestes localment intenses, que podran descarregar amb força, amb vent, amb mala mar i amb un descens marcat de la temperatura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona fereix 3 persones de diversa gravetat. L'accident no ha provocat, però, danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
3: L'explosió ha estat a primera hora del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Bioquímica del campus de Salades. Segons explica la vicerrectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
4: Estàvem preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
3: 2 dels 3 afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altra dona, amb ferides més lleus, l'ha atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori de bioquímica i els danys han quedat restringits a aquesta zona sense provocar afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i han netejat les zones afectades on no hi havia cap alumne perquè el curs encara no ha començat.
2: I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que els representa, Carmen Pérez Pozo, en declaracions a 3CAT Info, coincidint amb el dia que fa 2 mesos de l'esfondrament arran de les obres de la línia 9 del metro.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
2: Encara hi ha ara mateix 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. Els veïns de 15 d'aquests pisos podran tornar a casa d'aquí a unes 5 setmanes. Però els dels altres 18 immobles no ho podran fer fins a principis de l'any que ve en funció de la consolidació del terreny. Aquest allargament dels terminis els genera una incertesa que viuen amb resignació, tal com ha explicat aquesta emissora en Domingo, que és l'administrador de la pizzeria Verona.
6: Intentando estar tranquilo, porque como veo que esto va para largo y moviéndome un poco con el ICF para que vayan pagando todo. Y el seguro todavía llevamos 2 meses y el perito ni ha llegado.
2: I l'Alba, responsable de la clínica dental, explica que busquen recol·locar-se per poder atendre els pacients.
7: Estem buscant altres alternatives per poder obrir un altre lloc on poder treballar de manera més o menys normal i poder atendre els pacients perquè, si no, fins l'any vinent no se sap quan, que això se'ns allargarà, doncs no sé.
2: El 60% dels veïns afectats van poder tornar a casa seva fa més d'un mes. Fem una pausa i anem a la cultura.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Moment de parlar de cinema perquè el rus Víctor Kosokovsky enlluerna Venècia amb el seu documental Hollywood Dusk, que s'ha presentat a la mostra. Presenta imatges d'impacte que expliquen la desconeguda intel·ligència del món vegetal i també la seva enorme capacitat de supervivència. A més, és una cinta participada per 3CAT. Ha enviat especial a Venècia Òscar Callau.
8: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres, que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu o com són mutilats per les fires de Nadal. És una obra del director rus de documentals Víctor Kosakovsky. Alba Sotorra i Maika Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament. Bona tarda.
9: Bona tarda. Hola, bona tarda.
8: Crec que els espectadors de Hollywood Dust aixecarem la nostra mirada a partir d'ara cada cop que ens trobem o bé un arbre monumental a la ciutat o bé un bosc de coníferes a la muntanya, eh? Perquè és impactant la cinta.
9: I tant. Crec que Kosakovsky ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no? I apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són.
10: Stefano Mancuso, que és la persona que inspira aquesta pel·lícula, ens explica
9: que els humans som un 0,01% de la massa viva del planeta i, en canvi, les plantes són un 87% de la massa viva del planeta.

0: Això és molt impressionant i es veu en el documental.
1: I sobretot perquè diu que si els humans desapareixem, el planeta serà com uf, però en canvi si desapareixen les plantes, els humans durarien menys d'una setmana.
2: Quan vaig llegir la sinopsi abans de veure el documental, pensava que tindria un to més científic, però en canvi el professor parla molt poquet i amb un grup de nens, d'una forma molt entenedora, de manera que el pes recau en les imatges i la música, no? Per què s'ha triat aquest format o aquest estil?
0: Jo crec que en Víctor vol arribar a la sensibilitat de totes les persones, no només racionalment, sinó, diguéssim que emocionalment, directament amb el que t'entra pels ulls, i és molt difícil apreciar la bellesa dels boscos que ens mostra, no tenir més interès per entendre com podem preservar-los.
1: Jo també crec que en general en Víctor no posa cap paraula en un documental i que n'hagi posat unes quantes i que siguin dirigides a nens ja és tot un regal, no?, que ens hagi donat alguna paraula, perquè normalment són només imatges, poden ser només imatges i música.
2: Tècnicament, com descriuríeu aquestes imatges? Quines tècniques s'han fet servir?
0: Sí, s'ha rodat amb quatre càmeres diferents, també hi ha imatges de drons, imatges d'helicòpter, s'ha rodat a 48 fotogrames, que és bastant especial, perquè normalment no és com es treballa, per poder, diguéssim, donar més atenció al ritme, i sí, hi ha imatges molt impactants en la pel·lícula.
1: I a més s'han fet timelapse per seguir el creixement d'una llavor durant setmanes, on els nostres el director de foto ha estat sense dormir com més de 24 hores per poder captar alguns moments amb això, amb llavors, amb insectes, amb els arbres.
2: Quina ha estat la vostra participació en la pel·lícula?
1: Nosaltres som les coproductores catalanes dins d'una coproducció internacional en la que participen Itàlia com a país principal, Catalunya com a segon país i Alemanya, que ha entrat després. Nosaltres hem treballat molt la part de la postproducció i també s'ha fet un rodatge en un laboratori, en un microscopi molt potent que hi ha a Barcelona.
0: A Castelldefels hi ha el Centre de Ciències Fotòniques, on hi ha un dels microscopis més potents que tenim a Europa, que fa fotografia fixa a uns nivells que hem pogut fotografiar una llavor i aquest creixement de la llavor ha estat dintre de la pel·lícula.
2: Quan s'estrena i després quan es passarà a Trescant?
0: Doncs tenim l'estrena prevista per el 2027, el Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març, que és el dia que esclata la primavera, i és una estrena que vindrà acompanyada d'una acció que tindrà com a conseqüència precisament replantar arbres en un lloc que hem d'acabar de definir, però a Catalunya.
2: Alba, Maica, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el projecte quan puguem començar-lo a veure l'any que ve.
0: Vale, gràcies a vosaltres.
1: I gràcies a TV3 que ens ha recolzat en aquest projecte.
3: Esports. Fins al punt de les 5 amb el Ricard Isidro. Bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda, Nati. El Barça ha tornat a entrenar-se aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat a la Lliga en solitari per als Blaugrana, l'equip va entrenar per Hansi Flick, aparca temporalment la competició per centrar-se en el debut a la Champions aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perd el partit per sanció, per una sanció que arrossega de la temporada passada, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una mascareta protectora. Encara al Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net, després d'impostos, de 18 milions negatius. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions.
3: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, avui es completa la quarta jornada de la primera divisió, amb dos partits, el Getafe-Celta a partir de les 7 i l'Elx-Reial Societat a 9:15. A la segona divisió, un partit amb presència catalana, la del Sabadell, que rep avui el Còrdoba a 9:15 en l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
5: Ho important és el Córdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
4: Els arlequinats oferiran, per cert, a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar la setmana passada al Barça Atlètic. Un duel, aquest Sabadell-Còrdoba, que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis i guanyar un dels seus ex-equips.
6: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
4: Per la seva banda, el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, no vol entrar en comparacions amb els seus rivals per guanyar la pilota d'or.
7: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema, es un debate sin fin.
8: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, un cop que el 31 d'agost es va acabar el seu contracte. En un comunicat a les seves xarxes socials, Maika García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3CAT Info, després de gairebé dos anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
8: 3CAT Info.
4: Tres catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camprubí, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament, el mallorquí segueix com a líder en general, de la general de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Ahir, victòria sprint del belga Wout van Aert en una etapa retallada de 80 km per l'excessiva calor. Avui, jornada de descans a la ronda espanyola. Més coses. Aquest migdia s'ha presentat la Golden Cat, la competició internacional d'hoquei patins que disputaran les seleccions catalana, masculina i femenina. Benjamí Pons és el president de la Federació Catalana de Patinatge.
9: Sí, per nosaltres és el torneig més important que fem cada any. Representa la significació de la representació de les seleccions catalanes, en aquest cas la Selecció Catalana d'Hoquei Patins a nivell mundial. Juguem amb les potències més fortes del món, Portugal, moltíssimes vegades campiones del món, França, Angola, Itàlia en altres edicions, i per tant per nosaltres és un motiu més durant l'any de treballar, de trobar l'excel·lència.
4: I al Mundial de Bàsquet Femení d'Alemanya, l'equip espanyol jugarà avui contra el Japó quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda. Bona tarda, són les 5. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, equip viari.
10: Bona tarda. Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona en direcció cap al Nus de la Trinitat, a la ronda de dalt entre Pedralbes i la Vall d'Hebron i a la litoral a l'altura de la Zona Franca i la Barceloneta. A la C58 d'entrada a Barcelona es manté la retenció des de Montcada. A la P7, circulació intensa a Parets, Cerdanyola i Martorell cap a Girona. I a Rodalies, afectacions a l'R2 Nord per un problema a la Llagosta i a l'R2 Sud per una avaria a l'estació de França.
4: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa a càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. Salvador Illa demana una treva a les forces sindicals del sector educatiu de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, el president ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació, els ha allargat la mà per solucionar la crisi i s'ha compromès a engegar una estratègia davant de les altes temperatures a les aules.
11: La Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia

0: 200 milions d'euros extres per a l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. Els afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran una demanda conjunta contra el govern. Avui fa 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro i encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. I el teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros, com ha explicat la patronal del sector, Adepca.
1: Esports.
2: El Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. A la segona divisió, el Sabadell rep el Córdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i un altre cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb un parell de graus menys deixarem de tocar, per tant, els 40. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Dimarts, últim dia amb calor intensa i algun ruixat de tarda.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
1: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat i investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument, diu, la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en l'arribada massiva dels migrants.
3: Al dia d'avui no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta i no el govern espanyol han parat els peus al Marroc.
4: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. I l'altre tema destacat de la tarda és que el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà un impacte més enllà d'Alemanya.
5: Zutiefst schockiert.
6: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultras que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder de l'Alternativa per Alemanya.
7: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
0: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultras a Saxònia-Anhalt. Anem ara a la capital, Magdeburg. Enviat especial, Jordi Regàs.
8: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
9: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
10: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
5: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar

0: gaires coses.
1: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski.

0: La participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
1: Doncs bé, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, rebutja pronunciar-se sobre la victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. El resultat es produeix enmig d'una tendència de creixement de la ultradreta a Europa i a les portes d'un any 2027 electoralment clau. Els governs proeuropeus de França i Polònia han mostrat preocupació. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya vol abandonar l'euro com a moneda comuna i deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. Però tot i això, la presidenta de la Comissió Europea ha optat pel silenci. Ursula von der Leyen és de nacionalitat alemanya i milita a la CDU, el partit democristià que ha sucumbit en aquestes eleccions regionals de Saxònia-Anhalt.
3: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
2: Però el cert és que en els últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Aquesta vegada, el triomf regional de l'extrema dreta alemanya ha deixat inquiet el ministre d'Economia francès, Roland Lescure.
4: On a un défi majeur face
5: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir. Però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
4: Très preocupant.
2: Més contundent ha estat el primer ministre polonès, Donald Tusk. A les xarxes socials ha dit que només els idiotes o els traïdors celebren un triomf de l'extrema dreta a Alemanya. I això és el que han fet la majoria dels partits ultres europeus. Ho han rebut com una dosi de confiança abans d'afrontar l'any que ve eleccions estatals a França, Itàlia, Espanya i també Alemanya.
6: 3CAT Info.
1: El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova vaga, una nova jornada de vaga convocada.
7: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: En la primera entrevista institucional del curs polític, al matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
8: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
7: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, i anem enraonant i a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
8: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
7: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
8: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país sense acabar d'aclarir quan.
1: Des d'Usteca, el sindicat majoritari condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions. La portaveu d'Usteca, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
1: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius. Una qüestió sobre la qual el president Illa ha anunciat novetats d'aquí a uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'Ustec a Girona.
10: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogor que no pots viure, i això s'anirà allargant.
1: Recordem que per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació. Doncs bé, Junts per Catalunya troba sorprenent i irresponsable que el president Illa hagi demanat una treva als docents després d'haver marxat de vacances, diuen, sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Anem cap a Guardiola de Berguedà, Jordi Corbalan.
11: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
12: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi.

0: i d'educació. Per a nosaltres és una irresponsabilitat.
1: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup, per raons d'agenda.
0: Òbviament, ens encantaria que el president fos aquí. El que ens hem de preguntar és com pot ser que amb una llei d'amnistia, amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats, no tinguem aquí les tres persones que queden a l'exili.
1: I un cop torni, diuen que respectaran la decisió del seu líder sobre si s'asseu o no a l'escó del Parlament com a cap de l'oposició.
2: També els socis parlamentaris critiquen que Salvador Illa hagi demanat una pausa als docents quan les últimes setmanes no ha fet res per evitar la vaga. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
3: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
4: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
2: I des del PP català, Juan Fernández sosté que cal un canvi de rumb al departament perquè els problemes s'han enquistat.
5: Porta encadenant escàndols i mala gestió durant massa temps. Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació amb el personal docent.
2: Al marge, però, de la carpeta d'educació, durant l'entrevista, el president de la Generalitat també ha obert la porta a estudiar canvis en seguretat després de l'apunyalament mortal a Manresa, però ha descartat fer-ho en calent i no ha concretat quines reformes està disposat a fer.
6: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
2: També ha obert la porta a denunciar la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, davant la Fiscalia pel seu discurs sobre aquest crim a les xarxes socials. El president s'ha mostrat confiat, també, que Carles Puigdemont pugui tornar abans de finals d'any i ha dit que no tindrà cap problema per rebre'l al Palau. Ella tampoc ha tancat la porta a la possibilitat que Sílvia Paneque surti del govern per presentar-se de candidata del PSC, però ha deixat clar que no pensa en grans remodelacions. Seria això a l'Ajuntament de Girona. Ara és un quart de sis. A aquesta hora obrim l'àrea de servei i comencem repassant quin és l'estat del trànsit a aquesta hora. Montse Mas, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs a aquesta hora la complicació principal la trobem a la C32, a l'alçada de Sitges, on un accident fa pocs minuts manté un carril tallat i provoca retencions en sentit nord cap a Barcelona. Pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt es mantenen encara uns 7,5 km de lentitud al seu pas en sentit Nus de la Trinitat. A la ronda litoral la circulació és lenta en sentit Nus Llobregat entre la Mar Vella i la Barceloneta i entre Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa als accessos a Barcelona, continuen els 3 quilòmetres de retenció a la C58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Mentrestant, a la P7 en sentit Girona, la circulació es manté intensa a l'alçada de Parets del Vallès i Martorell per diversos vehicles que s'han aturat al voral, i el transport públic a la xarxa de Rodalies continuen les incidències a la línia R2 Nord amb possibles aturades dels trens per una avaria a la Llagosta, i a la R2 Sud amb dos trens per hora i sentit per problemes a l'estació de França.
2: Gràcies, fins ara.
7: Fins ara.
8: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
9: Avui mantenim aquesta tarda d'estabilitat, de calor molt intensa altre cop, tot i que han baixat ni que sigui un parell de graus les temperatures, i avui ara mateix els valors més alts doncs es situen cap a aquests 38 graus. Per tant, deixarem enrere aquests dies que hem tocat els 40 graus. 38 a Solsona, Sant Romà d'Abella, Alcarràs, a Vinebre, 38 també a Tàrrega, 38 a Organyà o a Baldomar, per tant, temperatures que s'han tornat a enfilar, la xafogó torna a ser marcada tota la façana litoral, i van creixent algunes nuvolades que no portaran més conseqüència cap al Pirineu Pirineu, així és com mantindrem aquesta tarda. De cara a aquest dimarts, mantenim una mica la mateixa situació. Al matí, amb algun núvol baix, resseguint la costa, molt poqueta cosa en conjunt, unes temperatures que poden quedar un pèl més baixes, però igualment repetirem valors de mínimes tropicals a la costa, algun valor de nit tòrrida, també cap a comarques interiors, cap a Ponent, aquests valors que quedaran prop dels 18 o 20 graus a primera hora del matí, i a la tarda aniran creixent nuvolades. Encara dimarts tindrem un temps força estable. Serà el vespre quan començarà a arribar algun ruixat, alguna tempesta cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, localment poden descarregar amb una mica més d'intensitat, però serà el canvi de temps més contundent. Arribarà de cara a dimecres, amb pluges intenses, amb ruixats i tempestes fortes, i a més,

0: acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: Passen 3 minuts d'un quart de 6, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president dels Estats Units. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per a aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-ho. Trump considera que Groenlàndia hauria d'estar sota control de Washington per garantir la seguretat no només d'aquest territori ric en recursos naturals, sinó de tota la regió de l'Àrtic, on cada vegada hi ha més interès i presència de potències com Rússia o la Xina. I encara en plan internacional, milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort a finals d'agost a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat. Des de primera hora del matí han desfilat davant del fèretre a l'església de Belgrad, on s'han celebrat els funerals.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
4: El comiat d'avui ha estat precedit d'actes d'homenatge civil i militar durant tot el cap de setmana, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrad durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar un gran tifó amb la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació del responsable de la matança de Srebrenica, on es va acabar amb la vida de 8.000 homes. La cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: 79 municipis de 14 comarques es mantenen avui en nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil. Tot i que ha acabat l'episodi de calor, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada, que mantenen molt alt el risc d'incendi. La previsió meteorològica, com sentíem ara de boca del Gim, apunta a un canvi de temps amb pluges intenses a partir de dimarts a la tarda i sobretot dimecres. I els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3 sobre 6. Afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i al prelitoral. Sentim ara Xavier Mas Ramon, que és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
6: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
4: En cas de precipitacions torrencials, recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. I el parc de Collserola continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana, segons el consorci que el gestiona, que ja programa les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ve. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Anem al parc de Collserola, on hi ha David Àngela.
7: Davant d'aquest escenari, Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest escenari.
8: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
7: Els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura de persones afectades de Covid persistent o amb depressió que tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
9: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.

0: Després de 15 dies sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
1: I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que els representa, Carmen Pérez Pozo, en declaracions a 3cat.info, coincidint amb el dia que fa 2 mesos de l'esfondrament arran de les obres de la línia 9 del metro.
2: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és... Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
1: Encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. Els veïns de 15 d'aquests pisos podran tornar a casa d'aquí a unes 5 setmanes, però els altres 18 immobles no ho podran fer fins a principis de l'any que ve. I encara tenim una altra qüestió, perquè... El teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. La patronal del sector, Adetca, ho ha revelat hores abans de la gala Catalunya aixeca el taló, on aquest vespre presentaran la temporada 26-27. Barcelona, Marta Vives.
3: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte a la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
4: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
3: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectadors en castellà, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show. Seguits dels catalans, L'amor venia amb taxi de La Cubana i Hamlet d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà, Corta el cable rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas, Permagel, Ovelles i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT, justament després del Telenotícies Vespre.
1: Esports. Falten 5 minuts per 5:45. Repassem ara l'actualitat esportiva amb Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Agustí. El Barça ha tornat a entrenar-se aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat en solitari per als blaugranes a la Lliga, l'equip va entrenar per Hansi Flick, aparca temporalment la competició per centrar-se en el debut a la Champions aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà aquest partit, aquest debut, per sanció. Una sanció que arrossega de la temporada passada, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una mascareta protectora. Encara al Barça, els socis blaugranes ja poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions d'euros. Per al pressupost per la present temporada es preveuen uns ingressos de 1.195 milions d'euros i una despesa de 1.133, és a dir, 62 milions d'euros de diferència positiva.
6: 3CAT Info.
5: Avui es completa la quarta jornada de la primera divisió amb 2 partits. El Getafe-Celta a partir de les 7 i l'Elx Reial Societat a 10:15. Però també es juga un partit de la segona divisió de la quarta jornada en presència catalana. És el del Sabadell, que rep el Còrdoba a 9:15 en l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador del club ballesà.
7: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, a l'equip del seu segell personal. Per mi, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
5: Els arrequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar la setmana passada al Barça Atlètic. Un duel, aquest Sabadell-Còrdoba, que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis

0: que sobretot vol deixar clar que vol guanyar un dels seus exequips.
1: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell un cop que el 31 d'agost es va acabar el seu contracte. En un comunicat a les seves xarxes socials, Maika García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3CAT Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. Més coses, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camporbí, Paula Blas i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol, Alejandro Valverde, i la seleccionadora espanyola femenina, Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Un Enric Mas que segueix encapçalant la classificació general de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Avui hi ha la segona jornada de descans. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, avui es disputen els vuitens de final els quadres individuals. El masculí, Cerúndolo Blocks, Khachanov Tien, Gea Van de Zandschulp i Zverev Darderi. El femení, Andreeva Potapova, Sviantek Zeng, Osaka Rybakina i Jovic Coco Gauff. Demà el murcià Carlos Alcaraz jugarà el pas a les semifinals contra l'estatunidenc Ben Shelton. I al Mundial de Bàsquet Femení d'Alemanya, l'equip espanyol jugarà avui contra el Japó, quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda.

0: Són 6:15 de la tarda. Aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara i comencem amb l'estat del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Complicacions a la C32 a Sitges, on una avaria ha obligat a tancar un túnel cap a Tarragona i un accident provoca retencions en sentit a Barcelona. També hi ha retencions a la C31 a Vilanova i la Geltrú per un incendi de vegetació. I a les rondes de Barcelona es mantenen uns 7,5 km de lentitud a la ronda de dalt, sentit Nus de la Trinitat.
0: També us hem explicat que l'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta a finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat, des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeix que la desfeta del seu partit no té precedents. I Salvador Illa demana una treva de les forces sindicals del sector educatiu de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, el president ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació, els ha allargat la mà per solucionar la crisi i s'ha compromès a engegar una estratègia davant les altes temperatures a les aules. De seguida us explicarem que el govern britànic ha condemnat els intents de bloquejar els ports del sud d'Anglaterra per grups anti-immigració. L'intent d'impedir el trasllat de 140 persones rescatades al canal de la Mànega va desembocar en enfrontaments amb la policia al port de Portsmouth. I el preu dels pisos ha encadenat 12 anys seguits pujant i cada cop deixa més gent exclosa del mercat. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard Isidro?
2: Mira que el Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, però avui, a la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i un altre cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot

0: estic amb un parell de graus menys. Deixarem, per tant, de tocar els 40. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. I dimarts, últim dia, amb calor intensa i algun ruixat de tarda. Passen pràcticament 3 minuts de 6:15. L'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat, diu, greument la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en l'arribada massiva de migrants.
1: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta com a autor intel·lectual.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta, i no el govern espanyol, han parat els peus al Marroc.
2: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera.
3: 3CAT Info.
0: I el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
4: Zutiefst schockiert.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
6: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
0: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Tenim a la capital, a Magdeburg, on hi ha l'enviat especial Jordi Regàs.
7: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
8: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
9: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
10: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
7: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
11: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
7: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
0: Sobre aquesta victòria de l'ultradreta a l'est d'Alemanya, n'ha parlat a Catalunya Ràdio l'investigador del SIDOP, Héctor Sánchez Margalef. Segons aquest expert, els resultats electorals d'aquest diumenge són fruit d'un vot en forma de protesta contra els partits tradicionals alemanys que no estan donant resposta a les inquietuds de part de la ciutadania, un fenomen que es repeteix, diu, a altres països.
12: Aquesta puntada de peu a Alemanya es diu Alternativa per Alemanya, però a altres llocs del món es diu d'una altra manera i són aquest vot protesta, diguéssim, que els partits d'extrema dreta estan cavalcant i estan vehiculant en forma de representació electoral.
0: La participació a les eleccions regionals d'aquest diumenge ha estat de gairebé el 78%, la més alta des del 1998, una prova

0: segons Sánchez Margalef, de com les opcions polítiques d'extrema dreta estan aconseguint mobilitzar votants que habitualment optaven per l'abstenció. I el Regne Unit, tensió creixent a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra per les protestes contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. A la ciutat de Portsmouth, l'intent de bloquejar els accessos al port ha acabat amb enfrontaments greus amb la policia. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també han bloquejat durant hores el port de Dover, Londres. Quim Olivares.
1: El govern britànic condemna l'intent d'evitar aquesta matinada el trasllat de 140 migrants que havien arribat en una petita embarcació a Portsmouth, al sud d'Anglaterra. Sentim la secretària d'Estat Emma Reynolds en declaracions Sky News.
2: Com a polític, dono suport al dret a la protesta pacífica, però això ha traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu i intimidatori.
1: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores en una altra protesta antiimmigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el Canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
3: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
1: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 5 i 39 minuts, el president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
5: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
0: En la primera entrevista institucional del curs polític, al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà a mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
6: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
5: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys. El govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
6: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
5: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
6: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
0: I els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat avui a la feina. En el cas Zapatero, l'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat, més de mig milió d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident. Madrid, Tania Tàpia.
7: L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calama on reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisi Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
4: 3Cat Info.
0: Més qüestions. El preu dels pisos no dona treva i ja porta 12 anys seguits pujant. La perspectiva més és que això continuarà així. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència és que cada cop més gent queda exclosa del mercat. L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, el preu de l'obra nova, atenció, s'ha més que doblat i la segona mà va pel camí. Tot apunta a més que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
8: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus, a més, ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I pel que fa a successos, desarticulen una organització criminal que captava persones a Colòmbia per explotar-les laboralment en establiments de restauració de Tarragona i Madrid. Hi ha 3 detinguts a Tarragona. Anem allà, Ricard Buigas.
9: Els detinguts són membres de la mateixa organització que l'any 2023 van enxampar per explotar treballadors del sector de la restauració Torredembarra, al Tarragonès. El grup criminal captava persones econòmicament i socialment vulnerables a través de la falsa promesa d'oferir-los formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya, eren traslladades a establiments de restauració on eren explotades laboralment sota el pretext d'aixugar el deute que tenien vinculat a les despeses del viatge. En aquesta última fase de l'operació policial han detingut 2 dones i un home a Tarragona. Tenien un ordre de detenció internacional emesa per les autoritats colombianes. Han estat posats a disposició de l'Audiència Nacional. Des del 2023, la policia ha detingut una 30 de persones vinculades amb la xarxa de tràfic d'éssers humans. Els investigadors han aconseguit identificar prop de 60 víctimes explotades per l'organització criminal.
0: I canvis en el nou sistema de reciclatge del Vendrell després de les imatges de contenidors desbordats i bosses d'escombraries per terra d'aquest estiu. L'Ajuntament flexibilitzarà l'ús dels contenidors de rebuig intel·ligents perquè es puguin obrir sempre i bonificarà qui recicli bé. Corresponsal del Baix Penedès, Montse Gené Riba.
10: Les queixes s'han succeït perquè la població a l'estiu augmenta molt i aquest any els visitants s'han trobat que havien de tenir la targeta intel·ligent per obrir el contenidor de rebuig, que només es pot obrir 2 dies a la setmana, i també el d'orgànic. I a més, en alguns barris hi ha sistema porta a porta i no cada dia es pot llançar qualsevol fracció. L'Ajuntament ha introduït canvis, com explica l'alcalde Kenneth Martínez.
11: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i, evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura. Per tant, és aquest objectiu molt clar, No tenir brossa al terra, tenir els carrers nets i incentivar el reciclatge.
10: Qui recicli bé pagarà menys de taxa de residus, qui només utilitza el rebuig però no l'orgànic pagarà més perquè no recicla bé i qui directament llenci les escombraries a terra tindrà una multa de 3.000 euros. A més, es posaran 30 illes més de contenidors a tota la ciutat.
0: Tres quarts de 6 de la tarda. Repassem aquesta hora quin és ara mateix l'estat del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs reobert el túnel de la C32 a Sitges en sentit sud cap a Tarragona, una via que s'ha hagut de tallar completament durant uns minuts per una avaria. La circulació, però, es manté amb un carril tallat i congestió en el mateix punt de la C32, però en sentit nord cap a Barcelona, un accident manté un altre carril afectat i provoca retencions. No gaire lluny, a la C31 a Vilanova i la Geltrú, un incendi de vegetació manté 2 quilòmetres de cua en sentit nord. També us hem de parlar de l'AP7, on un vehicle avariat manté un carril tallat al seu pas per Gelida en sentit sud cap a Tarragona. Pel que fa a les rondes de Barcelona i els seus accessos, la C32 presenta retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits, la C33 manté lentitud d'entrada a la capital a Montcada i Reixac i a la C60 hi ha retencions a Argentona cap a Mataró. I a la xarxa de Rodalies, el robatori de cable a l'estació de França de Barcelona provoca retards als trens de la línia R2 Sud.
0: Gràcies, fins ara.
12: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i de moment aquest dilluns mantenim una mica la mateixa dinàmica de temps. Sí que ha afluixat una miqueta la calor, costa de notar, perquè estem parlant que com a molt han baixat 1 o 2 graus. Encara ara mateix els valors més alts doncs, se situen als 38 graus a Solsona, Sant Romà d'Abella, Alcarràs, Vinebre, Tàrrega, també 38 al Canós. Per tant, sí que hem deixat enrere doncs, la xifra dels 40, però igualment fa calor intensa cap a comarques interiors, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, xafogó marcada a tota la façana litoral i un temps estable. Avui, altre cop, el alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però sense més conseqüència. Aquesta propera nit i matinada pot baixar una miqueta la temperatura, tindrem una nit força serena, amb algun núvol baix aquest dimarts al matí cap a punts de la façana litoral, alguna boirina matinal, moltes estones de sol, i a la tarda sí que augmentarà una mica més la nuvolositat. Serà el vespre quan podran tenir ja algun primer ruixat, alguna tronada en aquest sector del Pirineu, Prepirineu, i sobretot doncs, la inestabilitat i aquest canvi de temps doncs, arriba dimecres, amb ruixats, amb tempestes localment intenses, que podran descarregar amb força, amb vent,

0: amb mala mar i amb un descens marcat de la temperatura.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: A Lleida i ja hi ha relleu perquè la ciutat torni a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. A l'octubre obrirà 4 contes al local que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau. Anem a Lleida. Estela Bosoms.
3: Al capdavant hi ha la lleidatana Roser Guasch. Agafa el testimoni de Merche París, última propietària del Genet Blau que va tancar portes fa 3 mesos després de 25 anys de trajectòria. Guasch suma la llibreria al seu projecte cultural com a contacontes i propietària d'una editorial petita.
4: Agafo aquest repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè crec que hi ha una feina prèvia que ha fet la Merche, El Genet Blau, que han fet molt potent i que la ciutat no es podia quedar sense aquest espai.
3: Mantindrà l'essència de l'antiga llibreria, però tindrà una empremta pròpia, per exemple, reforçant l'atractiu per al públic juvenil.
4: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
3: I una altra aposta, els títols menys comercials.
4: Pensa també en editorials, també alguna independent, no? Que hi hagi algun llibre que el puguis potser trobar aquí a 4 contes i potser no el trobes a cap altre lloc o sigui més difícil, no?
3: Es recupera, per tant, un espai que era referència per a infants i famílies i que tornarà a estar ple de vida. Obrirà portes l'1 d'octubre a l'Avinguda de Blondel amb una agenda que inclou presentacions de llibres, sessions de contacontes i amb clubs de lectura per a lectors a partir de 7 anys.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
5: Bali, l'altra cara del paradís.
6: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
7: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
6: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
7: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
6: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
8: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
6: La gestió i l'exterior

0: L'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
1: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gent, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
0: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
1: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
0: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
2: Que a Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
0: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
3: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
4: Esports.
5: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Agustí. El Barça ha tornat a entrenar-se aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat en solitari per als blaugranes de la Lliga, l'equip entrenat per Hansi Flick aparca totalment o temporalment la competició per centrar-se en el debut a la Champions aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà el partit de per sanció, una sanció que arrossega de la temporada passada, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una mascareta protectora. Encara al Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net, després d'impostos, de 18 milions negatius. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions. Pel que fa al pressupost per la temporada actual, es preveuen uns ingressos de 1.195 milions d'euros i unes despeses de 1.133 milions, és a dir, 62 milions de benefici.
4: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, avui es completa la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits, el Getafe-Celta a partir de les 7 i l'Elx Reial Societat a 2:15. A la segona divisió, el Sabadell rep avui el Còrdoba a 8:45 en l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador del Club Vallesà i valora el fet d'haver guanyat la Copa Catalunya la setmana passada al Barça Atlètic.
7: Ho important és el Córdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
5: Un duel que podreu seguir en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho, el tècnic blanc, diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis.
8: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
5: Per la seva banda, el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, no vol entrar en comparacions

0: amb els seus rivals per guanyar la pilota d'or.
1: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
0: Mbappé feia referència a jugadors com Rafinha i Dembélé.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell un cop que el 31 d'agost es va acabar el seu contracte. En un comunicat a les seves xarxes socials, García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3Cat Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
2: 3Cat Info.
0: 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camprubí, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina espanyola Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament el ciclista mallorquí segueix manant a la classificació general de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'estrella Félix Gall. Avui hi ha jornada de descans a la ronda espanyola. Demà es reprendrà la cursa amb la 16a etapa, 181 quilòmetres entre Cortegana i el monestir de la Ràbida. I a afegir que aquest migdia s'ha presentat la Golden Cup, la competició internacional d'hoquei patins que disputaran les seleccions catalanes masculina i femenina. Benjamí Pons és el president de la Federació Catalana de Patinatge.
3: Sí, per nosaltres és el torneig més important que fem cada any. Representa la significació de la representació de les seleccions catalanes, en aquest cas la Selecció Catalana d'Hoquei Patins a nivell mundial. Juguem amb les potències més fortes del món, Portugal, moltíssimes vegades campiones del món, França, Angola, Itàlia en altres edicions.
0: La Golden Cup es jugarà la setmana vinent a Cerdanyola del Vallès.
2: 3Cat Info.
4: Bona tarda, són les 6. Primer titular per l'estat del trànsit. Montse, vas endavant.
5: A la C32 a Sitges, una avaria manté un carril tallat i congestió cap a Tarragona i un accident provoca cues i deixa un altre carril afectat cap a Barcelona. A la C31 a Vilanova i la Geltrú mantenen les retencions per un incendi de vegetació. Els accessos a Barcelona destaquen les cues a la C58 cap a Sabadell, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i a la C60 a Argentona. I a Rodalies, un robatori de cable a l'estació de França provoca retards als trens de l'R2 Sud.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana una treva als sindicats de l'educació de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. La USTEC, que és el sindicat majoritari, condiciona una aturada de protestes al fet que el govern reobri la negociació. I Junts, que qualifica d'irresponsable la petició del president als docents després que el govern no hi hagi reprès el contacte fins al setembre. Els aliats d'Illa al Parlament també carreguen contra les seves paraules i li reclamen mesures concretes per resoldre la crisi al departament. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i d'organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. La Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia 200 milions d'euros extres per a l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. I l'emblemàtica llibreria infantil El Genet Blau de Lleida ja té relleu, va tancar

0: Abans de l'estiu i a l'octubre el local reobrirà com a llibreria Quatre Contes. D'aquesta manera la ciutat tornarà a tenir un espai especialitzat en literatura per a infants i per a joves.
1: Esports.
2: El Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. El conjunt blaugrana s'ha entrenat aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0 gols a 5. A la segona divisió, el Sabadell rep avui el Córdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà, segons ella, no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
0: Un altre dia amb calor molt intensa, les màximes més altes han arribat als 38 o 39 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Conca de Tremp. Alguna nuvolada inofensiva al Pirineu. Dimarts, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i vent de sud-oest a les comarques gironines. Nuvolades de tarda i ruixats a darrera hora.
1: 3CAT Info.
0: Comencem 6 de la tarda i 4 minuts. Salutacions de qui us parla, la Nàtia Dell.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comencem parlant d'educació, perquè el president Salvador Illa ha demanat un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
3: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
0: En la primera entrevista institucional del curs polític al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
4: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
4: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
3: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern.
4: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
0: Des de l'USTEC, el sindicat majoritari condicionen una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen la mobilització per donar resposta a les seves reivindicacions. La seva portaveu, Yolanda Segura, diu que, independentment del seguiment de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions al 3CAT Info.
5: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
0: Una de les reivindicacions principals és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius, una qüestió sobre la qual el president Illa, ja ho sentíeu, ha anunciat novetats d'aquí a uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
6: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogor que no pots viure. I això s'anirà allargant.
0: Per demà hi ha convocades mobilitzacions a 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i també Barcelona. Més reaccions sobre el tema educatiu. Junts per Catalunya troba sorprenent, diu, i irresponsable que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs amb una reunió de treball al Berguedà, amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, que és Carles Puigdemont. Guardiola de Berguedà, Jordi Corbalan.
7: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
8: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Per a nosaltres és una irresponsabilitat.
7: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup, per raons d'agenda.
8: Òbviament, ens encantaria que el president fos aquí,

0: El que ens hem de preguntar és com pot ser que amb una llei d'amnistia, amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats, no tinguem aquí les tres persones que queden a l'exili.
1: I un cop torni, diuen que respectaran la decisió del seu líder sobre...

0: una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
1: Des del Partit Popular Català, Juan Fernández sosté que cal un canvi de rumb al departament perquè els problemes s'han enquistat.
2: Porta encadenant escàndols i mala gestió durant massa temps. Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació amb el personal docent.
1: I al marge de la carpeta d'educació que hem repassat durant l'entrevista, el president de la Generalitat també ha obert la porta a estudiar canvis en seguretat després de l'apunyalament mortal a Manresa, però ha descartat fer un calent i no ha concretat quines reformes està disposat a fer.
3: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
1: També ha obert la porta a denunciar la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, davant la Fiscalia pel seu discurs sobre aquest crim a les xarxes socials. El president s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar abans de finals d'any i ha dit que no tindrà cap problema per rebre'l al Palau.
3: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix.
1: I ja tampoc ha tancat la porta a la possibilitat que Sílvia Paneque surti del govern per presentar-se de candidata del PSC, però ha deixat clar que no pensa en grans remodelacions. Anem a altres temes.
4: 3Cat Info.
1: L'Audiència Nacional ha obert una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument, diu, la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en aquesta arribada massiva de migrants.
5: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
1: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta, i no el govern espanyol, ha parat els peus al Marroc.
6: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Pròxim focus informatiu. Alemanya. El seu canceller, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
7: Zutiefst schockiert.
8: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
1: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari dels ultres que avui carregaven contra el canceller Alice Weidel, que és el co-líder d'Alternativa per Alemanya.
9: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
1: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a la Saxònia-Anhalt. Anem ara a la capital, enviat especial Jordi Regàs.
10: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per a uns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
11: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
12: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
13: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
10: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta

0: mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
1: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
0: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, rebutja pronunciar-se sobre la victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. El resultat es produeix enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a Europa i a les portes d'un 2027 electoralment clau. Els governs proeuropeus de França i Polònia han mostrat preocupació. I encara una informació més, una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades de tancament, passarà a fabricar armament. El grup automobilístic ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück, a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant d'Israel, Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar, que està especialitzat en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia justament mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de feina dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa els pròxims 5 anys i Rafael és una de les multinacionals del sector que pretén aterrar en aquest país per guanyar quota en el mercat europeu. És un quart de 7 de la tarda. Equip Viari, Montse Mas, bona tarda.
3: Bona tarda. Continuen les complicacions al Garraf. A l'autopista C32, al seu pas per Sitges, es manté un carril tallat per una avaria i congestió en sentit sud cap a Tarragona, mentre que en sentit nord cap a Barcelona un accident manté un altre carril afectat. No gaire lluny, a la C31, a Vilanova i la Geltrú, un incendi de vegetació provoca encara uns 2 quilòmetres de retenció en sentit nord. Els accessos a Barcelona se sumen les cues d'entrada per la C33 a Montcada i Reixac i a la C58 des de Cerdanyola cap al Nus de la Trinitat. A més, a la Ronda de Dalt, es mantenen uns 6 quilòmetres i mig de lentitud cap al Nus de la Trinitat. I al transport públic, a la xarxa de Rodalies, continuen les afectacions a la línia R2 Sud per un robatori de cable a l'estació de França i a la R2 Nord per una avaria a la Llagosta.
2: Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
2: El temps. Amb Gemma Puig.
4: Hem encetat setmana i, de moment, la calor continua força intensa. Avui no hem arribat als 40, però hem quedat a les portes. 39 graus a Sant Romà d'Abella, a Lleida, d'Alcarràs, 38 a Vinebre, Cardona, Solsona, per tant, calor intensa, xafogó marcada a la façana litoral i també encara amb aquesta màxima provisional, però de 34,1 a l'Observatori Fabra. Per tant, altre cop, temperatures molt altes, disparades, cap a comarques interiors, Ponent, Interior de l'Ebre, Conca de Tremp, nuvolades que han anat creixent cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, però que són inofensives. I de cara als propers dies, demà, doncs mantindríem una mica aquesta mateixa dinàmica de temps. Pocs canvis dimarts, almenys durant el matí. Núvols baixos a la façana litoral, sol en conjunt, temperatures que altre cop repetirem aquests valors de nit tropical a la costa, puntualment cap a la costa central, nit tòrrida, i després sí que a la tarda augmentarà la nuvolositat i començarem a tenir entre la tarda vespre algun primer ruixat. Serà el preludi d'aquest canvi de temps més contundent que tindrem de cara a dimecres. Algun ruixat, alguna tronada a la tarda, Solsonès, Berguedà, Ripollès, localment intensos, tarda vespre gairebé, també algun ruixat cap als ports, i serà dimecres quan tindrem aquest canvi de temps, aquesta entrada d'aire fred, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, amb aquest mala mar també en aquest sector de l'Empordà, i ruixats i tempestes localment molt intenses, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, tot això anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
5: Un estiu que els canviarà la vida.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escaló.
5: El retorn al cinema de Lluís Omar.
8: És una provocació darrere un altre.
5: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-me prou.
5: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Un quart i 3 minuts de 7. El preu dels pisos no dona treva i ja porta 12 anys seguits.

0: pujant. La perspectiva més és que això continuarà així. Aquest segon trimestre els preus han escalfat, han escalat, volem dir, fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència, cada cop més gent queda exclosa del mercat. L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, el preu de l'obra nova, atenció, s'ha més que doblat. La segona mà va pel camí. Tot apunta més que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de Propietaris Urbans de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorges, ha explicat a aquesta emissora que en l'actual entorn financer, amb la inflació i tipus d'interès pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
1: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: En aquest context, els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment de costos de la construcció fa que les licitacions quedin desertes. Segons la Cambra de Contractistes, gairebé 200 obres públiques valorades amb més de 50 milions d'euros s'han quedat sense adjudicar el primer trimestre d'aquest any. El fenomen s'agreuja per l'encariment de l'energia i les matèries primeres arran del conflicte a l'Orient Mitjà, que obliga a revisar projectes i pressupostos, s'ha de tornar a licitar les actuacions i això en retarda l'execució. El problema se centra sobretot a l'àmbit local. Ajuntaments, diputacions i altres organismes acumulen gairebé 3/4 parts de l'import total de les obres sense adjudicar. Les contractistes reclamen modificar els sistemes de revisió de preus als contractes públics. La licitació pública a Catalunya va assolir més de 1.700 milions d'euros el primer semestre, un 2% més que el mateix període de l'any anterior. A tot això, Comissions Obreres ha defensat que l'any que ve el salari mínim interprofessional pugi més del 5%, per sobre de l'última dada d'inflació, que no para de créixer. El sindicat recorda al govern espanyol que no hi haurà acord si permeten a les empreses que incloguin en aquest increment salarial complements o altres plusos. Comissions encara no ha pactat la xifra de pujada salarial amb l'altre gran sindicat, que és la UGT, però la idea és que sigui prou gran per mantenir el salari mínim en el 60% del salari mitjà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president dels Estats Units. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per a aquest territori autònom danès destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-ho. Trump considera que Groenlàndia hauria d'estar sota control de Washington per garantir la seguretat no només d'aquest territori ric en recursos naturals, per cert, sinó de tota la regió de l'Àrtic, on cada vegada hi ha més interessos i presència de potències com Rússia o la Xina. I encara en l'àmbit internacional, dir-vos que milers de ciutadans serbis reten homenatge d'honor al Belgrat a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort a finals d'agost a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i per crims contra la humanitat. Des de primera hora del matí han desfilat davant del fèretre a l'església de Belgrat, on s'han celebrat els funerals.
3: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat ha estat precedit d'actes d'homenatge civil i militar durant tot el cap de setmana, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat, durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar un gran tifó amb la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació del responsable de la matança de Srebrenica, on es va acabar amb la vida de 8.000 homes. La cap de la diplomàcia ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia.
2: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya, l'acusat

0: De matar la seva parella embarassada de 4 mesos a Manresa l'any 2023, ha acceptat 26 anys de presó. L'home, que ja estava empresonat de manera provisional, va colpejar i escanyar la dona al pis on vivien. La fiscalia li demanava una pena de 41 anys, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han acordat la reducció de delictes. Això li ha evitat enfrontar-se al judici amb jurat popular que començava avui a l'Audiència de Barcelona. L'home té 30 anys i la víctima 31 en tenia. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació sentimental, l'home era gelós, controlador i també l'havia agredit. L'acusat també hauria de pagar 350.000 euros a la família de la víctima. I dir-vos també que han desarticulat una organització criminal que captava persones a Colòmbia per explotar-les laboralment en establiments de restauració de Tarragona i de Madrid. Hi ha ara mateix 3 detinguts a Tarragona. A Lleida ja hi ha relleu perquè la ciutat torni a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. A l'octubre obrirà 4 contes al local que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau. I amb aquesta informació ens acostem ja al temps dels esports. Esports. Saludem el Ricard Isidro, que ja el tenim a punt. Bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. El Barça ha tornat a entrenar-se aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat en solitari per als blaugranes a la Lliga, l'equip entrenat per Hansi Flick aparca temporalment la competició per centrar-se ara en el debut a la Champions, que serà aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà aquest partit, però per sanció, una sanció que arrossega de la temporada passada, però podria reaparèixer diumenge contra el Llevant, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una mascareta protectora. També al Barça, els socis blaugrana poden consultar ja els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre, i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net, després d'impostos, de 18 milions en negatiu. Pel pressupost per aquesta temporada, el club preveu uns ingressos de 1.195 milions d'euros i unes despeses de 1.133. Són 62 milions en positiu. La massa salarial de l'equip blaugrana està situada en 571 milions d'euros.
2: 3CAT Info.
1: Avui es completa la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits, el Getafe-Celta a partir de les 7 i l'Elx Reial Societat a 9:15. A la segona divisió, el Sabadell rep avui el Còrdoba a 9:15, a l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador del Club Vallèsà.
3: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, a l'equip del seu segell personal. Per mi, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
1: Els jugadors arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya, que van guanyar la setmana passada al Barça Atlètic. Un duel, el Sabadell-Còrdoba, que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho, l'actual tècnic blanc, diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis i que vol derrotar un dels seus exequips.
4: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
1: Per la seva banda, el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, no vol entrar en comparacions amb dos dels seus possibles rivals per guanyar la pilota d'or, Rafinha i Dembélé.
5: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema, es un debate sin fin.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: La jugadora

0: Internacional de Waterpolo, Maica García anuncia la seva sortida del Club Natació Sabadell, un cop que el 31 d'agost es va acabar el seu contracte. En un comunicat a les seves xarxes socials, García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3Cat Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
1: 3Cat Info.
0: Més coses. 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora espanyola femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Per cert, precisament, el mallorquí lidera amb solvència la classificació general de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Avui hi ha jornada de descans, demà es reprendrà la cursa entre amb 181 quilòmetres, amb final al monestir de la Ràbida. En tennis, a l'Open dels Estats Units avui es completen els 8ens de final als quadres individuals. El quadre masculí, partits o eliminatòries entre Serundol i el Blocs d'una banda, entre Khachanov i Tien de l'altra, més Gea, Van de Zaltxup i Zverev, Luciano Darderi. El quadre femení, Andreeva Potapova, Swiatek, Zheng, Osaka, Rybakina i Jovic, Coco Gauff. Demà, el murcià Carlos Alcaraz jugarà per arribar a les semifinals contra l'estatunidenc Ben Shelton.

0: Són 6:45 d'aquest dilluns 8 de setembre del 2026. El primer titular el dediquem al trànsit, a la mobilitat. Endavant.
1: Un accident a la C58 d'entrada a Barcelona manté un carril tallat i provoca 4 quilòmetres de congestió des de Montcada i Reixac. Als accessos hi ha 3 quilòmetres de cua a la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà cap a Lleida. A la C32 a Sitges es mantenen els carrils afectats per l'avaria cap a Tarragona i per la retirada d'un vehicle cap a Barcelona.
0: El president Salvador Illa demana una treva als sindicats de l'educació de cara a l'inici de curs de demà. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. L'USTEC, el sindicat majoritari, condiciona però l'aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació. Aquesta és la informació principal que us estem explicant aquesta hora. De seguida l'ampliarem. L'altre focus informatiu l'estem posant a Ceuta, l'Audiència Nacional, que investigarà l'arribada multitudinària de migrants de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. L'altre focus informatiu també l'estem posant a Alemanya. Els resultats electorals que hi ha hagut a l'est del país. El canceller d'Alemanya, de fet, s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta. I és que l'alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdita en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. En parlarem. A banda d'aquestes qüestions, que són les més destacades a aquesta hora, també us parlarem d'una planta de biogàs, i és que l'IRTA posa en marxa la primera planta d'aquest tipus gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir el 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Passarem per Calafell perquè el trasllat de sorra de Coma-ruga, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà. L'Ajuntament se sent traït pel Ministeri per la transició ecològica i alerta que perilla el passeig marítim quan arribin els temporals de l'hivern. De seguida en parlarem, també. I com no, parlarem i passarem per Venècia per parlar de cinema, perquè el documental Hollywood Dust, del rus Víctor Kosokovsky, i participat per 3CAT, ha estat molt ben rebut a aquesta mostra de Venècia, on s'acaba d'estrenar. Pel que fa a la competició oficial, la pel·lícula coreana Un amor possible s'ha convertit en la favorita per endur-se el Lleó d'Or. On posem el focus a la pàgina esportiva, Ricard?
2: L'endemà del 0-5 al camp del València a la Lliga, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el debut dimecres a la Lliga de

0: Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. Però avui, a la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba a 8:45 en partit de la quarta jornada de Lliga.
1: I un altre dia amb calor intensa. Les màximes més altes han arribat, atenció, als 38-39 graus, això a Ciutat de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i a la Conca de Tremp. Alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, però demà, dimarts, l'últim dia de calor intensa, perquè el sol hi haurà al matí, però hi haurà vent també de sud-oest a les comarques gironines. Esperem nuvolades a tarda i ruixats a darrera hora. Dos quarts i quatre minuts de set, el president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
2: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: A la primera entrevista institucional del curs polític al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
3: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
3: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
2: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
3: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
1: Illa ha estès la mà doncs, als mestres i professors per resoldre aquests problemes. El sistema educatiu en aquest compte enrere per l'inici del curs. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari condiciona, però, una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen aquestes mobilitzacions. Yolanda Segura n'és la portaveu.
4: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
1: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país. L'Audiència Nacional ha obert una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, al juliol. Investigarà si hi ha delicte d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta aquest cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva comesa, suposadament, des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, ha tornat a insistir, però, que no hi ha proves de cap participació del Marroc en aquesta arribada massiva de migrants. Escoltem-lo.
5: Al dia d'avui no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
1: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta, i no el govern espanyol, ha parat els peus al Marroc.
6: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. I on hi ha tensió creixent és a les ciutats també portuàries del sud d'Anglaterra per les protestes contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. A la ciutat de Portsmouth, l'intent de bloquejar els accessos al port ha acabat amb enfrontaments greus amb la policia. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també han bloquejat durant hores el port de Dover. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares.
7: El govern britànic condemna l'intent d'evitar aquesta matinada el trasllat de 140 migrants que havien arribat en una petita embarcació a Portsmouth, al sud d'Anglaterra. Sentim la secretària d'Estat Emma Reynolds en declaracions a Sky News.
8: Com a polític dono suport al dret a la protesta pacífica, però això ha traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu
9: i intimidatori.
7: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores

0: en una altra protesta anti-immigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
1: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
0: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
2: I encara en crònica internacional, passem per Alemanya perquè el canceller Friedrich Merz es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
3: Zutiefst schockiert. Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
2: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
4: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
2: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem a la capital. Enviat especial Jordi Regàs.
5: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
6: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
7: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
8: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
5: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
9: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
5: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
2: L'economia de la zona euro ha crescut, per cert, un 0,6% al segon trimestre d'aquest any, un augment dues dècimes superior al 0,4 que s'havia previst. Les causes, per damunt de les expectatives, es fonamenten en el balanç positiu de les exportacions a l'eurozona i el consum privat, que resisteix a l'encariment de preus que està provocant la inflació. Tornem a Catalunya. L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs gestionada per un institut de recerca públic de l'Estat. L'equipament a Constantí forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir el 2030 el 7% del gas que consumim a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions en ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària l'ha construït a les seves instal·lacions de Mas Bové a Constantí. El director de l'IRTA, Josep Usall, explica per què han apostat també per destinar la planta a fer recerca.
11: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
10: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, a l'Alt Empordà. Tot plegat forma part d'un projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà la transformació de 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
2: El trasllat de sorra de Coma-ruga-Calafell, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà.

0: També de Calafell se sent traït pel Ministeri per la Transició Ecològica i alerta que perilla el passeig marítim quan arribin els temporals de l'hivern. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
1: Aquell trasllat va quedar frenat en sec perquè hi havia un niu d'un petit ocell al Corriol Camanegre, a la platja, al costat d'on passaven els camions amb sorra. Calafell en aquell moment havia rebut 7.000 metres cúbics de sorra i encara n'hi faltaven 13.000, més de la meitat. Les condicions estrictes que va posar la Generalitat van fer que Costes al final decidís que no es podia seguir amb el trasllat i va quedar per després de l'estiu. L'Ajuntament ho ha rebut amb indignació. Ramon Ferrer n'és l'alcalde.
2: Doncs va dir que no, que s'havia fet una modificació del pressupost i que s'havien quedat sense diners i que no ho podien reprendre i que, bueno, doncs, en tot cas, si hi hagués algun temporal doncs, que sí que ens afectés la platja i el passeig, doncs llavors sí que farien alguna actuació, però que el que deien que ara passat l'estiu, al setembre, reprendrien els moviments que ja estaven fent abans de l'estiu, doncs ens va dir que no ho farien. I clar, això ens va indignar moltíssim, no?
1: Ferrer adverteix que amb la poca sorra que hi ha, el passeig i la mateixa platja han quedat molt vulnerables davant de futurs temporals.
2: Temem, doncs, això, que el proper temporal que tinguem ara al setembre, doncs se'ns ho emporti tot, ja. Ja hem salvat la temporada de bany, però l'hivern i el passeig segurament no el salvarem.
1: El geòleg i geògraf Xisco Roig, expert en gestió del litoral, creu que ningú sap què passarà a l'hivern, però que ara hi ha menys protecció.
3: Les conseqüències que pot tenir parlant d'un sistema tan dinàmic com un sistema platja d'una, és gairebé impossible saber quines conseqüències tindrà. Sí que si aportassin arena hi hauria més volum per dissipar els temporals.
1: I creu que el trasllat no s'hauria d'haver aturat.
3: És un error greu d'aturar Calafell. Si tu atures, has d'aturar Calafell, has d'aturar Cubelles i has d'aturar Vendrell.
1: El Servei de Costes de Tarragona el que diu és que no és cert que s'hagi gastat els diners del trasllat de sorra en altres coses, sinó que en ser una actuació d'emergència i no poder-se fer, els diners no es van poder destinar a aquest fi. També diu que en els pròxims mesos, si hi ha cap necessitat de sorra, s'avaluarà i s'actuarà per posar-ne més, si cal.
0: 7:15, àrea de servei. Començarem a fer un cop d'ull a la mobilitat. Montse Mas, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs a aquesta hora les complicacions principals es trobem als accessos de Barcelona. A la C58, un accident a Montcada i Reixac manté un carril tallat i provoca uns 4 quilòmetres de congestió d'entrada cap al nus de la Trinitat, tot i que està obert el bus VAU a tots els vehicles excepte camions. També d'entrada a Barcelona, per la C33, hi ha uns 4 quilòmetres i mig de retenció des de Montcada per un accident a l'accés a les Rondes. Al Garraf, a la C32, el seu pas per Sitges es millora la situació en sentit sud cap a Tarragona, on ja no hi ha la congestió d'abans, però en sentit nord cap a Barcelona es manté la congestió i un carril tallat per la retirada d'un vehicle avariat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha uns 6 quilòmetres i mig de cues cap al nus de la Trinitat i a la ronda litoral es registren trams de retenció en els dos sentits, sobretot a la zona franca.
0: El temps. Gemma Puig.
5: Avui hem tingut un altre dia càlid, amb aquesta calor intensa. Hem quedat a les portes dels 40, però hem arribat als 39 graus a Sant Romà d'Abella, Lleida, Alcarràs, 38 a Cardona, Solsona, Vinebre, 36 a Girona, per tant, temperatures elevades altre cop, xafogó marcada a la façana litoral, amb algunes nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, Prepirineu, però sense més conseqüència, i acabarem així aquest dilluns, amb molta estabilitat, amb un cel força serè durant la nit i matinada. Mínimes altre cop, tropicals a la costa, matí de dimarts sense canvis, algun núvol baix a primera hora, moltes estones de sol, però sí que a partir del migdia i sobretot encara en la tarda i el vespre començarem a notar aquest canvi de temps que arribarà de forma molt més contundent dimecres. Alguna nuvolada, algun ruixat a la tarda vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, sobretot aquests punts entre el Ripollès, Berguedà, Solsonès, però també algun ruixat cap a la zona dels ports, localment intens, però serà dimecres, quan tindrem tota aquesta inestabilitat, amb ruixat ja mig matí, migdia, sobretot tot al migdia i primera hora de la tarda localment més intensos, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb cops de vent, amb calamar-se, molta precaució aquest dimecres, també amb vent de nord, tramuntana cap a l'Empordà, mala mar i amb un descens marcat de la temperatura. Dimarts, encara, els valors més alts, cap a, sobretot cap a les comarques de Girona, amb aquest vent de sud-oest, poden arribar als 38 o 39 graus i dimecres els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
0: Completem aquesta informació perquè aquests avisos del Servei Meteorològic Meteorològic de Catalunya sobre pluges intenses són de nivell 3 sobre 6 i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i al prelitoral. Malgrat això, 79 municipis de 14 comarques es mantenen avui encara en nivell 4 del Pla Alfa, que és el de perill extrem d'incendis.

0: Guàrdia Forestal, segons Protecció Civil. Tot i que ha acabat l'episodi de calor, continuen les temperatures elevades, la humitat de moment avui molt baixa i la sequera acumulada, que mantenen també l'alt risc d'incendi.
1: 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3:15, ara parlem de teatre, que torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-26, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. La patronal del sector ADETCA ho ha revelat hores abans de la gala Catalunya aixeca el taló, on aquest vespre presentarà la temporada 26-27. Barcelona, Marta Vives.
2: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte a la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
3: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant, crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
2: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà: El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'Amor venia amb taxi, de La Cubana, i Hamlet, d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà: Corta el cable rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas: Per Magel, Ovella i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
0: 3CAT participa en el documental Hollywood Dust, que s'ha presentat a la Mostra de Venècia, imatges d'impacte i música amb molt poc text que expliquen la desconeguda intel·ligència del món vegetal i la seva enorme capacitat de supervivència. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres, que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu, o com són mutilats per les fires de Nadal. És una obra del director rus de documentals Víctor Kosakovsky.
5: We understand forest.
6: Entenem els boscos només en un 4%. Entenem alguns tipus de plantes només en un 10%. Així que pel cap baix, un 90% de la comunicació de les plantes ens resulta totalment desconeguda. Sabem que parlen, sabem que comuniquen, sabem que tenen una vintena de sentits, però mai hem vist com ho fan.
4: Alba Sotorra i Maika Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament.
7: Kosakovsky ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no? I apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són. Sí, crec que d'alguna manera en Víctor explica com la pressió dels arbres al nostre planeta ve tant d'elements externs i naturals com de la intervenció humana.
8: Tenim l'estrena prevista per el 2027 al Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març.
4: Lluny de ser un documental de to científic, Hollywood Dust explica amb senzillesa que les plantes tenen intel·ligència, resiliència i una magnífica capacitat de regeneració.
0: I la pel·lícula de Netflix Gràcies, Equipo encapçala la llista d'estrenes de les plataformes de streaming aquesta setmana. Pel que fa a les sèries, destaca La Mujer Miniatura a Movistar. Repassem les principals novetats els pròxims 7 dies amb Marc Garriga.
9: Hola.
10: ¿Qué haces aquí?
9: ¿Vuelvo hoy?
10: No, pero ya mañana.
11: Amb el segell dels guionistes de sèries reconegudes com Fariña, La vida breve o Días mejores, Netflix presenta Gracias, Equipo, una pel·lícula que ridiculitza el team building i altres estratègies modernes per fer pinya a la feina. El film narra com la direcció d'una empresa de formatges converteix un retir rural per fomentar l'esperit d'equip en una lluita per la supervivència quan els treballadors s'adonen que hi ha una llista prevista d'acomiadaments. En el repartiment d'aquesta comèdia destaquen Maribel Verdú, Alejandra Jiménez i Pedro Casablanc, disponible a partir del dia 11.
12: Is Neville working tonight? He a friend of yours?
9: No.
11: Una altra pel·lícula destacada és Redux.

0: Batucs, que s'estrena a Movistar Plus dijous. És un film sobre una dona que crea una màquina per viatjar a altres universos paral·lels amb l'objectiu de recuperar la seva filla assassinada i, sobretot, revenjar-se del seu assassí mil i un cops. És un film dels germans McManus que compensa el seu baix pressupost amb una gran imaginació i que ja va causar furor a l'últim festival de cinema fantàstic de Sitges. També arriben el desastrós thriller d'acció i drama romàntic Enfrentados Marfil, protagonitzat per Esther Expósito, que aterra a Prime Video dimecres, el mateix dia que Por qué me casé otra vez, de Netflix, una comèdia romàntica al servei del còmic Tyler Perry.
1: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book. Now it's my turn.
2: My turn is...
0: Pel que fa a les sèries, destaca La Mujer Miniatura, Movistar Plus, a partir de demà. Una història de fantasia sobre una dona que es fa molt petita a causa d'un accident amb un invent de la seva parella. Parcialment divertida, compta amb Elizabeth Banks, coneguda per la saga dels Jocs de la Fam, i Matthew McFadden, de la sèrie Succession. També s'estrena la britànica Babies, demà a Filmin, una sèrie sobre el dolor que comporta una parella no aconseguir quedar-se embarassats. La mexicana El Juicio, un thriller sobre un cas d'abusos sexuals que compta amb Pedro Alonso, famós per La Casa de Papel, i la sèrie d'animació per adults Dang, que arriba demà a Netflix.
3: I ara us parlem breument abans d'entrar al contingut d'esports que Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb l'anunci de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual a la cimera considerada el Davos de la imatge en comparació amb el Fòrum Econòmic que es fa en aquesta població suïssa i assisteixen les màximes personalitats del sector, productors, distribuïdors i creadors dels 5 continents.
4: Esports.
3: Ricard Gitro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. El Barça ha tornat a entrenar-se aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat en solitari per als blaugranes a la Lliga, l'equip va tornar per Hansi Flick, abarca temporalment la competició per centrar-se en el debut de la Champions dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà el partit per sanció, un càstig que arrossega de la temporada passada, tot i que la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb la mascareta protectora. El seu retorn podria ser aquest diumenge al partit contra el Llevant. També al Barça, els socis blaugrana ja poden consultar els números i la documentació de l'assemblea, que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada del Barça s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net, després d'impostos, de 18 milions negatius. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions. Per al pressupost per aquesta temporada, l'actual, es preveuen uns ingressos de 1.195 milions i unes despeses de 1.133.
4: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, avui es completa la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits. El Getafe-Celta, que començarà d'aquí a 3 minuts i mig, a les 7, i l'Elx-Reial Societat, que ho farà a 2:15 del vespre. A la segona divisió també hi ha futbol avui, un protagonitzat a més per un equip català, el Sabadell, que rep el Còrdoba a 9:15 en l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador del Club Vallèsà, que demana als seus jugadors que s'oblidin de títol aconseguit la setmana passada de la Copa Catalunya, guanyant el Barça Atlètic.
6: Ho important és el Córdoba, és el partit de dilluns, era treballar bé avui, els hem recordat ràpidament abans de començar la sessió, ens hem mirat els ulls i ja anem a pel que ve. Llavors no ens aturem i penso que arribarem en bones condicions al partit de dilluns.
5: Per cert, demà el Sabadell, els jugadors del Sabadell oferiran el títol de la Copa Catalunya aconseguit la setmana passada als seguidors i espectadors de la Nova Creu Alta. Un duel, aquest Sabadell-Còrdoba, que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho, el tècnic blanc, diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis i guanyar un dels seus ex-equips.
7: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
5: D'altra banda, la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, un cop

0: que el 31 d'agost es va acabar el seu contracte. En un comunicat a les seves xarxes socials, Maica García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3Cat Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
1: 3Cat Info.
0: Més coses. 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camprubí, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament, el ciclista mallorquí segueix manant a la classificació de la Vuelta, amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Avui hi ha jornada de descans a la ronda espanyola. Es reprendrà la competició demà amb la 16a etapa, que són 181 quilòmetres entre Cortegana i el monestir de la Ràbida. D'altra banda, en hoquei patins, aquest migdia s'ha presentat la Golden Cat, la competició internacional d'aquest esport que disputaran les seleccions catalanes masculina i femenina. Benjamí Pons és el president de la Federació Catalana de Patinatge.
2: Sí, per nosaltres és el torneig més important que fem cada any. Representa la significació de la representació de les seleccions catalanes, en aquest cas la Selecció Catalana d'Hoquei Patins, a nivell mundial. Juguem amb les potències més fortes del món, Portugal, moltíssimes vegades campiones del món, França, Angola, Itàlia en altres edicions, i per tant per nosaltres és un motiu més durant l'any de treballar, de trobar l'excel·lència.
1: 3Cat Info.
3: Bona tarda, són les 7. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, equip viari.
4: La retirada d'un vehicle manté un carril tallat a la C32 a Sitges i congestió cap a Barcelona. A la C58, un accident a Montcada i Reixac manté un carril tallat i provoca uns 4 quilòmetres de congestió d'entrada cap al nus de la Trinitat. I a la C17 hi ha un carril tallat també i retencions per una avaria a Tagamanent en sentit sud cap a Barcelona.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana una treva als sindicats de l'educació de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Illa ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. L'USTEC, el sindicat majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació. Junts qualifica d'irresponsable la petició del president als docents després que el govern no hi hagi reprès els contactes fins al setembre. Els aliats de Salvador Illa al Parlament també carreguen contra les seves paraules i li reclamen mesures concretes per resoldre la crisi al departament. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. La Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia 200 milions d'euros extres per l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. I el teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada de 2025-2026, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros, com ha explicat la patronal del sector, Adetka.
1: Esports.
0: L'endemà del 0-5 al camp del València a la Lliga, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. També en futbol, però a la segona divisió, el Sabadell rep el Córdoba 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo, Maica García, marxa del Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
3: I pel que fa al temps, un altre dia amb calor molt intensa. Les màximes més altes han arribat als 38 o 39 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Conca de Tremp. Alguna nuvolada inofensiva al Pirineu i dimarts, demà, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i vents de sud-oest a les comarques gironines. Nuvolades de tarda i ruixats a darrera hora.
1: Trescat Info.
3: Passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
1: Trescat Info.
3: El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
5: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: En la primera entrevista institucional del curs polític, al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
6: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
5: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
6: Des del Palau de la Generalitat Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
5: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
6: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
3: Des d'USTEC, el sindicat majoritari, condicionen una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
3: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants de les protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius, una qüestió sobre la qual el president Illa ha anunciat novetats d'aquí a uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
8: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb una xafogó que no pots viure, i això s'anirà allargant.
3: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Doncs bé, Junts per Catalunya troba sorprenent i irresponsable que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Des de Guardiola de Berguedà, Jordi Corbalan.
9: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
10: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Per a nosaltres és una irresponsabilitat.
9: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup, per raons d'agenda.
10: Òbviament, ens encantaria que el president fos aquí. El que ens hem de preguntar és com pot ser que amb una llei d'amnistia, amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats, no tinguem aquí les tres persones que queden a l'exili.
9: I un cop torni, diuen que respectaran la decisió del seu líder sobre si s'asseu o no a l'escó del Parlament com a cap de l'oposició.
3: Però també els socis parlamentaris critiquen que Salvador Illa hagi demanat una pausa als docents quan les últimes setmanes no ha fet res per evitar la vaga. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
11: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
12: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
3: I des del PP català, Juan Fernández sosté que cal un canvi de rumb al departament perquè els problemes s'han enquistat.
13: Porta encadenant escàndols i mala gestió durant massa temps. Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació amb el personal docent.

0: En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat, greument diu, la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en l'arribada massiva dels migrants.
1: Al dia d'avui no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
0: No ho veu igual al PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta, i no el govern espanyol, ha parat els peus al Marroc.
2: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. I l'altre tema destacat del dia, el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte, diu, més enllà d'Alemanya.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres, que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
4: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
0: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem ara cap a la seva capital, Magdeburg, on hi ha l'enviat especial Jordi Regàs.
5: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
6: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
7: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
8: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
5: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
9: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
5: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, rebutja pronunciar-se sobre la victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. El resultat es produeix enmig d'una tendència de creixement de la ultradreta a Europa i a les portes d'un any 2027 electoralment clau. Els governs proeuropeus de França i Polònia han mostrat preocupació. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya vol abandonar l'euro com a moneda comuna i deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. Però tot i això, la presidenta de la Comissió Europea ha optat pel silenci. Ursula von der Leyen és de nacionalitat alemanya i milita a la CDU, el partit democristià que ha sucumbit en aquestes eleccions regionals de Saxònia-Anhalt.
11: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
10: Però el cert és que en els últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Aquesta vegada, el triomf regional de l'extrema dreta alemanya ha deixat inquiet el ministre d'Economia francès, Roland Lescure.
12: On a un défi majeur face
13: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.

0: preocupant.
1: Un senyal très, très preocupant.
2: Més contundent ha estat el primer ministre polonès, Donald Tusk. A les xarxes socials ha dit que només els idiotes o els traïdors celebren un triomf de l'extrema dreta alemanya. I això és el que han fet la majoria dels partits ultres europeus. Ho han rebut com una dosi de confiança abans d'afrontar l'any que ve eleccions estatals a França, Itàlia, Espanya i també Alemanya.
3: 3Cat Info.
4: L'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero una comissió de l'1% del rescat, més de mig milió d'euros, per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident. Madrid, Tania Tàpia.
5: L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calamà on reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.

0: És un quart de vuit. A aquesta hora obrim l'àrea de servei. Comencem repassant quin és l'estat del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs a aquesta hora les incidències les més destacades les trobem als accessos a Barcelona. A la C58, un accident a l'alçada de Montcada i Reixac manté un carril tallat i provoca uns 4 quilòmetres de congestió d'entrada al nus de la Trinitat, tot i que s'ha obert el carril Busbau a tots els vehicles, excepte camions. També d'accés a la capital per la C33 hi ha 4 quilòmetres i mig de retenció des de Montcada per un accident a l'accés a les rondes. A la demarcació de Tarragona destaquem que des de fa uns minuts un vehicle avariat manté un carril tallat a l'autopista AP2, al seu pas per Cabra del Camp en sentit Lleida. I al Garraf, a la C32 a Sitges es manté un carril afectat per la retirada d'un vehicle avariat en sentit nord cap a Barcelona. D'altra banda, a la C17 hi ha un carril tallat per una avaria a Tagamanent cap a la capital catalana. A les rondes de Barcelona hi ha 6 quilòmetres i mig de cua a la ronda de dalt cap al nus de la Trinitat i aturades a la ronda litoral entre Santa Coloma i Sant Adrià. I pel que fa al transport públic, la línia 1 del metro no funciona entre Avinguda del Carrilet i Florida.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Hem encetat setmana i, de moment, la calor continua força intensa. Avui no hem arribat als 40, però hem quedat a les portes. 39 graus a Sant Romà d'Abella, a Lleida, al Carràs. 38 a Vinebre, Cardona, Solsona, per tant, calor intensa, xafogor marcada a la façana litoral i també encara amb aquesta màxima provisional, però de 34,1 a l'Observatori Fabra. Per tant, altre cop, temperatures molt altes, disparades, cap a comarques interiors, Ponent, Interior de l'Ebre, Conca de Tremp, nuvolades que han anat creixent cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, però que són inofensives. I de cara als propers dies, demà, doncs mantindríem una mica aquesta mateixa dinàmica de temps. Pocs canvis dimarts, almenys durant el matí. Núvols baixos a la façana litoral, sol en conjunt, temperatures que altre cop repetirem aquests valors de nit tropical a la costa, puntualment cap a la costa central, nit tòrrida, i després sí que a la tarda augmentarà la nuvolositat i començarem a tenir entre la tarda vespre algun primer ruixat. Serà el preludi d'aquest canvi de temps més contundent que tindrem de cara a dimecres. Algun ruixat, alguna tronada a la tarda, Solsonès, Berguedà, Ripollès, localment intensos, tarda vespre, gairebé, també algun ruixat cap als ports, i serà dimecres, quan tindrem aquest canvi de temps, aquesta entrada d'aire fred, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, amb aquest mala mar també en aquest sector de l'Empordà, i ruixats i tempestes localment molt intenses, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. I, a més, tot això anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Doncs bé, aquesta baixada de temperatures i les pluges que començaran a arribar a partir de demà, com comentava ara la Gemma, redueixen notablement el risc d'incendi per aquest dimarts. Si avui 79 municipis de 14 comarques estaven en el nivell màxim, de cara a demà només n'hi ha dos, a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran, això sí, en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen, com sentíem ara, precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Inuncat per unes precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. En parla Xavier Mas Ramon, que és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
3: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials

0: importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i també evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. 3CAT Info. En plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president dels Estats Units. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per a aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Jens Frederik Nielsen és el primer ministre de Groenlàndia.
2: Groenlàndia necessita la Unió Europea i la Unió Europea necessita Groenlàndia. Aquest va ser un dels principals missatges que vaig expressar al Parlament Europeu en el meu discurs a Estrasburg l'any passat. Crec fermament que això és cert. Els necessitem els uns als altres.
1: Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-ho. Donald Trump, però, considera que Groenlàndia hauria d'estar sota control de Washington per garantir la seguretat no només d'aquest territori ric en recursos naturals, sinó, diu, de tota la regió de l'Àrtic, on cada vegada hi ha més interès i també més presència de potències com Rússia o la Xina. I milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort a finals d'agost a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat. Des de primera hora del matí han desfilat davant del fèretre a l'església de Belgrad, on s'han celebrat els funerals.
3: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
1: El comiat d'avui ha estat precedit d'actes d'homenatge civil i militar durant tot el cap de setmana, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrad durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar un gran tifo amb la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació del responsable de la matança de Srebrenica, on es van acabar amb la vida de 8.000 homes. La cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països que candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia.
4: 3CAT Info.
1: A casa nostra han desarticulat una organització criminal que captava persones a Colòmbia per explotar-les laboralment en establiments de restauració de Tarragona i Madrid. Hi ha tres detinguts a Tarragona. Anem cap allà, Ricard Boigas.
5: Els detinguts són membres de la mateixa organització que l'any 2023 van enxampar per explotar treballadors del sector de la restauració Torredembarra, al Tarragonès. El grup criminal captava persones econòmicament i socialment vulnerables a través de la falsa promesa d'oferir-los formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya eren traslladades a establiments de restauració on eren explotades laboralment sota el pretext de jugar el deute que tenien vinculat a les despeses del viatge. En aquesta última fase de l'operació policial han detingut dues dones i un home a Tarragona. Tenien un ordre de detenció internacional emesa per les autoritats colombianes. Han estat posats a disposició de l'Audiència Nacional. Des del 2023, la policia ha detingut una trentena de persones vinculades amb la xarxa de tràfic d'éssers humans. Els investigadors han aconseguit identificar prop de 60 víctimes explotades per l'organització criminal.
1: I l'acusat de matar la seva parella embarassada de 4 mesos a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó. L'home, que ja estava empresonat de manera provisional, va colpejar i escanyar la dona al pis on vivien. La fiscalia li demanava una pena de 41 anys, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han acordat la reducció dels delictes. Això li ha evitat enfrontar-se al judici amb jurat popular. L'home té 30 anys i la víctima en tenia 31. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació sentimental, l'home era gelós i controlador i també l'havia agredit. L'acusat també haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima. Més qüestions. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que els representa, Carmen Pérez Pozo, en declaracions a 3CAT Info, coincidint amb el dia que fa 2 mesos de l'esfondrament arran de les obres de la línia 9 del metro.
6: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci bé. I això no ha passat.

0: Ara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. I un últim apunt abans dels esports, perquè el teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 25-26, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. Barcelona, Marta Vives.
1: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta de DET, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
2: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
1: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'amor venia amb taxi de La Cubana i Hamlet d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà, Corta el cable rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas, per Magel, Ovelles i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
0: Esports. Moment ara per repassar els esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça s'ha tornat a entrenar aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat en solitari per als blaugranes a la Lliga, l'equip entrenat per Hansi Flick aparca temporalment la competició per centrar-se en el debut a la Champions aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García ha esperat aquest partit, però per sanció, una sanció que arrossegava de la temporada passada. Podria reaparèixer diumenge contra el Llevant, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una màscara protectora. Encara al Barça, els socis blaugrana ja poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net, després d'impostos, de 18 milions negatius. Per al pressupost per aquesta temporada es preveuen uns ingressos de 1.195 milions i unes despeses de 1.133.
4: 3CAT Info.
3: Avui es completa la quarta jornada de la primera divisió de futbol amb dos partits. Un d'ells ja està en joc, és el Getafe 1 Celta de Vigo 0 al minut 25 de la primera part. A 2:15 es jugarà l'Elx Reial Societat. A la segona divisió, el protagonisme avui és per al Sabadell, que rep el Còrdoba a 9:15 en l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador del club vallesà.
5: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, a l'equip del seu segell personal. Per mi, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
3: Els jugadors arlequinats, per cert, oferiran a l'afició la Copa Catalunya que van guanyar la setmana passada al Barça Atlètic. Un duel al Sabadell-Còrdoba que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho, el tècnic del Club Blanc, diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis i sobreposar-se a les baixes.
6: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
3: Per la seva banda, el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, no vol entrar en comparacions amb els seus rivals per guanyar la pilota d'or, entre ells Rafinha i Dembélé.
7: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen, pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat hores després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club al qual va entrar fa 32 anys. García, actualment de 35 anys, lamenta la decisió del Club Vallèsà de no renovar-li el contracte, ja que tot i acabar-lo el 31 d'agost, la boia esperava seguir, ja que segons el Reial Decret 1006, pel qual després de ser mare fa justament un any, el seu contracte s'havia de renovar. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
4: 3CAT Info.
3: Tres catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina espanyola Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament, el ciclista mallorquí segueix manant a la classificació de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Avui hi ha hagut jornada de descans a la Ronda Espanyola. Es reprendrà l'activitat demà amb la 16a etapa, 181 quilòmetres, entre Cortegana i el monestir de la Ràbida.

0: Són 8:15 de la tarda. A aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat una treva als sindicats de l'educació de cara a l'inici de curs de demà. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Illa ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. L'USTEC, el sindicat majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutge s'acarrega qui veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdita en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. De seguida us explicarem que el preu dels pisos encadena 12 anys seguits pujant i cada cop deixa més gent exclosa del mercat. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. I el documental Hollywood Does, del rus Viktor Kosakovsky i participat per 3CAT, ha estat molt ben rebut en la seva estrena a la Mostra de Venècia. Pel que fa a la competició oficial, la pel·lícula coreana Un amor possible s'ha convertit en la favorita per endur-se el Lleó d'Or. Als esports, quin és el titular més destacat, Ricard?
1: Doncs que l'endemà del 0-5 al camp del València a la Lliga, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. Però avui, a la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba a 9:15 en partit de la quarta jornada de Lliga.
0: I pel que fa al temps, un altre dia amb calor molt intensa. Les màximes més altes han arribat als 38 o 39 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Conca de Tremp. Alguna nuvolada també inofensiva al Pirineu. Dimarts, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i vent de sud-oest a les comarques gironines, nuvolades de tarda i ruixats ja cap a darrera hora. Passant 2 minuts de 8:15, el president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
2: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
0: En la primera entrevista institucional del curs polític al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
3: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
3: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
2: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
3: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
0: Des d'USTEC, el sindicat majoritari condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que, independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a 3CAT Info.
4: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
0: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants de les protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius. Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I el curs escolar al País Valencià comença dimecres. Ho fa, en aquest cas, amb una vaga suspesa, que no desconvocada, i amb una primera gran manifestació unitària aquest dissabte. I amb tot això, avui la consellera d'Educació ha valorat l'inici de curs. València, Marta García.
5: Maria del Carmen Ortí ha fet bandera d'algunes de les mesures per a este imminent nou curs, com l'augment dels docents en 385 places més, un descens de la burocràcia i un augment progressiu del sou, amb 200 euros mensuals més, que això sí, no culminarà fins al gener del 2028. I aquest últim punt, per exemple, només està aprovat per dos dels sindicats amb menys representació dels docents valencians. La consellera Ortí assegura que la intersindical no vol negociar.
6: Después de ver la hoja de ruta que a lo largo de todo el verano los sindicatos han estado lanzando, pues nosotros no pensamos que tengan intención de negociar con nosotros.
5: Ortí afirma que la Conselleria d'Educació aplica els punts acordats amb els sindicats perquè diu té paraula, però en cas de no arribar a un acord també ha deixat clar què faran.
6: Aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales se van a aplicar i se van a llevar adelante.
5: De moment, els sindicats majoritaris no han valorat esta compareixença, però dissabte hi ha la manifestació unitària en Castelló, València i Alacant.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: L'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument, diu, la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en l'arribada massiva dels migrants.
8: Al dia d'avui no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta, i no el govern espanyol, ha parat els peus al Marroc.
9: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera.
7: 3Cat Info.
0: I un dels temes destacats del dia, el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte, diu, més enllà d'Alemanya.
10: Zutiefst schockiert.
11: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres, que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
12: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.

0: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem ara a la capital, a Magdeburg, on hi ha l'enviat especial Jordi Regàs.
1: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
2: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
3: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
4: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
1: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
5: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
1: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
0: Sobre aquesta victòria de l'ultradreta a l'est d'Alemanya n'ha parlat a Catalunya Ràdio l'investigador del CIDOB, Héctor Sánchez Margalef. Segons aquest expert, els resultats electorals d'aquest diumenge són fruit d'un vot en forma de protesta contra els partits tradicionals alemanys que no estan donant resposta a les inquietuds de part de la ciutadania. Un fenomen que es repeteix a altres països.
6: Aquesta puntada de peu a Alemanya es diu Alternativa per Alemanya, però a altres llocs del món es diu d'una altra manera i són aquest vot protesta, diguéssim, que els partits d'extrema dreta estan cavalcant i estan vehiculant en forma de representació electoral.
0: La participació a les eleccions regionals d'aquest diumenge ha estat de gairebé el 78%, la més alta des del 1998. Una prova, segons Sánchez Margalef, de com les opcions polítiques d'extrema dreta estan aconseguint mobilitzar votants que habitualment optaven per l'abstenció. No sortim d'Alemanya perquè una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades de tancament, passarà a fabricar armament. El grup automobilístic ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück, un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant d'Israel, Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar especialista en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de treball dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa en els pròxims 5 anys i Rafael és una de les multinacionals del sector que pretén aterrar en aquest país per guanyar quota en el mercat europeu. Més qüestions. Pirates informàtics roben 270 milions d'euros en bitcoins. Liquid Network, una de les principals infraestructures construïdes sobre bitcoin per accelerar transferències, ha denunciat l'acció d'uns hackers que actuen després de detectar debilitats en els sistemes i que sovint negocien la devolució dels fons sostrets a canvi d'una comissió. Segons algunes fonts, la companyia ja està en contacte amb els atacants. El robatori és un nou cop a la credibilitat dels inversors en la seguretat de l'ecosistema dels actius digitals. I encara en economia, el preu dels pisos no dona treva i ja porta 12 anys seguits pujant. La perspectiva més és que això continuarà així. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte a fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència és que cada cop més gent queda exclosa del mercat. L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, el preu de l'obra nova, atenció, s'ha més que doblat i la segona mà va pel camí. Tot apunta més que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
7: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya alerta que l'increment dels costos de la construcció provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà fa que moltes licitacions quedin desertes perquè l'administració no actualitza el preu d'obra. Segons la patronal, gairebé 200 obres públiques valorades en més de 50 milions d'euros s'han quedat sense adjudicar durant el primer trimestre d'aquest any. El problema se centra sobretot en l'àmbit local. Ajuntaments, diputacions i altres organismes acumulen gairebé 3/4 parts de l'import total de les obres sense adjudicar. El president de la Cambra de Contractistes és Lluís Moreno.
8: Posen a licitació una obra amb un projecte que pot ser fet fa 3 anys. Potser fa 3 anys aquells preus, que eren sobretot abans d'un esdeveniment com pot ser la guerra d'Iran, doncs no estaven contemplats en els preus unitaris d'aquell pressupost. I com que no s'actualitzen abans d'entrar a la licitació, queden amb un preu per sota del real del cost.
0: Davant d'aquesta situació, els contractistes reclamen modificar els sistemes de revisió de preus als contractes públics per evitar que les obres s'endarrereixin de mitjana 5 mesos. Ara són 3:15. A aquesta hora obrim l'àrea de servei. Comencem repassant quin és ara mateix l'estat del trànsit. Montse Mas, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs a aquesta hora les incidències més destacades les continuem trobant als accessos a Barcelona i a les rondes de la capital. A la C33 continua la circulació amb congestió des de Montcada i Reixac per un accident a l'accés a les rondes. En canvi, millora la circulació a la C58, també a Montcada i Reixac, d'entrada al Nus de la Trinitat, i segueix obert el carril Busbao a tots els vehicles excepte camions. A les rondes de Barcelona es mantenen els 6 quilòmetres de cua a la ronda de dalt cap al Nus de la Trinitat i les aturades a la ronda litoral entre Santa Coloma i Sant Adrià. A la demarcació de Tarragona, un accident obliga a tallar un carril de l'AP7 en direcció Barcelona i un vehicle avariat manté un carril tallat a l'AP2 a Cabra del Camp, en sentit Lleida. La circulació és intensa en aquests dos punts. I el transport públic a Rodalies, els trens de les línies R2 Sud i Regional Sud poden tenir retards i aturades a causa d'un robatori de cable a l'estació de França. I el metro, la L1, la línia 1, ha restablert el servei entre l'avinguda del Carrilet i Florida.
0: Gràcies, fins ara.
9: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
10: Avui hem tingut un altre dia càlid, amb aquesta calor intensa. Hem quedat a les portes dels 40, però hem arribat als 39 graus a Sant Romà d'Abella, Lleida, Alcarràs, 38 a Cardona, Solsona, Vinebre, 36 a Girona, per tant, temperatures elevades altre cop, xafogor marcada a la façana litoral, amb algunes nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, Prepirineu, però sense més conseqüència, i acabarem així aquest dilluns, amb molta estabilitat, amb un cel força serè durant la nit i matinada. Mínimes altre cop, tropicals a la costa, matí de dimarts sense canvis, algun núvol baix a primera hora, moltes estones de sol, però sí que a partir del migdia i sobretot encara en la tarda i el vespre començarem a notar aquest canvi de temps que arribarà de forma molt més contundent dimecres. Alguna nuvolada, algun ruixat a la tarda vespre, cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, sobretot aquest punt entre el Ripollès, Berguedà, Solsonès, però també algun ruixat cap a la zona dels ports, localment intens, però serà dimecres, quan tindrem tota aquesta inestabilitat, amb ruixat ja mig matí, migdia, sobretot al migdia i primera hora de la tarda localment més intensos, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb cops de vent, amb calamarsa, molta precaució aquest dimecres, també amb vent de nord, tramuntana cap a l'Empordà, mala mar i amb un descens marcat de la temperatura. Dimarts, encara, els valors més alts, cap a, sobretot cap a les comarques de Girona, amb aquest vent de sud-oest, poden arribar als 38 o 39 graus i dimecres els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
11: A 3CAT Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
11: Insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
11: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
11: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat, basat en un projecte de país que prioritzava la unitat i el màxim autogovern per a Catalunya.

0: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix saló, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia les de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: I el president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
2: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
3: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
1: Tarradellas va tornar a Catalunya l'octubre del 1977, després de la mort de Franco, i ho va fer pronunciant al conegut Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, des del balcó del Palau de la Generalitat.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs gestionada per un institut de recerca públic a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions en ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària se l'ha construït a les seves instal·lacions de Mas Bové a Constantí. El director de l'IRTA, Josep Usall, explica per què han apostat també per destinar la planta a fer recerca.
6: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
5: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, a l'Alt Empordà. Tot plegat forma part d'un projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà la transformació de 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
1: I més qüestions. El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell, que va quedar interromput abans de l'estiu, ja no es farà aquesta tardor. L'Ajuntament de Calafell se sent traït i alerta que perilla el passeig marítim quan vinguin els temporals de l'hivern. Corresponsal del Baix Penedès, Montse Gené Riba.
7: Aquell trasllat va quedar frenat en sec perquè hi havia un niu d'un petit ocell al corriol Camanegre, a la platja, al costat d'on passaven els camions amb sorra. La Generalitat va posar condicions per continuar i davant la dificultat el Ministeri ho va aturar. L'Ajuntament, que esperava la sorra al setembre, s'ha reunit ara amb la cap del Servei de Costes de Tarragona. Ramon Ferrén és l'alcalde.
8: El que deien que ara passat l'estiu, al setembre, reprendrien els moviments que ja estaven fent abans de l'estiu, doncs ens va dir que no ho farien. I clar, això ens va indignar moltíssim, no? Perquè era una promesa que ens havien fet i nosaltres doncs ens vam sentir traïts.
7: Ramon Ferrer expressa el temor que té ara el govern municipal.
8: L'hivern i el passeig segurament no el salvarem.
7: El que pot passar aquest hivern dependrà molt dels temporals i dels corrents, ho diu Xisco Roig, que és geògraf i geòleg, expert en gestió del litoral.
9: Parlant d'un sistema tan dinàmic com un sistema platja-duna, és gairebé impossible saber quines conseqüències tindrà. Sí que, si aportassen arena, hi hauria més volum per dissipar els temporals.
7: Costes diu que amb la suspensió de l'actuació d'emergència va decaure l'assignació de diners. Ara diuen que analitzaran qualsevol necessitat de sorra en els pròxims mesos i actuaran si cal.
1: Les 7:52 minuts, obrim ara Plana Cultural per explicar-vos que el documental Hollywood Dust, en què participa 3Cat, s'ha estrenat i s'ha presentat a la Mostra de Venècia amb imatges d'impacte i música i amb molt poc text. És un documental que explica la desconeguda intel·ligència del món vegetal i també la seva enorme capacitat de supervivència. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
10: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu o com són mutilats per les fires de Nadal. És una obra del director rus de documentals Víctor Kosakovsky.
11: We understand forest.
12: Entenem els boscos només en un 4%. Entenem alguns tipus de plantes només en un 10%. Així que pel cap baix, un 90% de la comunicació de les plantes ens resulta totalment desconeguda. Sabem que parlen, sabem que comuniquen, sabem que tenen una vintena de sentits, però mai hem vist com ho fan.
10: Alba Sotorra i Maika Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament.
13: Kosakovsky ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no? I apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són. Sí, crec.

0: D'una manera, en Víctor explica com la pressió dels arbres al nostre planeta ve tant d'elements externs i naturals com de la intervenció humana.
1: Tenim l'estrena prevista per el 2027, el Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març.
2: Lluny de ser un documental de to científic, Hollywood Dust explica amb senzillesa que les plantes tenen intel·ligència, resiliència i una magnífica capacitat de regeneració.
3: I un últim apunt abans dels esports, perquè Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb l'anunci de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. A la cimera, considerada el Davos de la imatge, en comparació amb el Fòrum Econòmic que se celebra en aquesta població suïssa, hi assisteixen les màximes personalitats del sector, productors, distribuïdors i també creadors dels 5 continents. Esports. I a aquesta hora fem el repàs de l'actualitat esportiva. Amb Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Agustí. El Barça s'ha entrenat aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0-5. Amb el liderat en solitari per als blaugranes a la Lliga, l'equip entrenat per Hansi Flick aparca temporalment aquesta competició per centrar-se en el debut a la Champions aquest dimecres contra el Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà aquest partit per sanció, una sanció que arrossega de la temporada passada. Podria reaparèixer diumenge contra el Llevant a la Lliga, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una màscara protectora. També al Barça, els socis blaugranes ja poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net, després d'impostos, de 18 milions negatius. Per la present temporada es preveuen uns ingressos de 1.195 milions i unes despeses de 1.133. 3CAT Info. Encara en futbol, avui es completa la quarta jornada de la primera divisió masculina de futbol. Ho faran amb dos partits, un d'ells ja està en joc. És el partit que estan jugant des de les 7 de la tarda al Getafe i al Celta. El Getafe està guanyant per 1-0 al descans. A 2:15 es jugarà l'Elx Reial Societat, mentre que a la segona divisió el Sabadell rep avui el Còrdoba a 9:15 en l'últim partit de la quarta jornada. Ferran Costa és l'entrenador del club vallesà.
5: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja ha portat molt temps treballant i que ha impregnat doncs, a l'equip del seu segell per personal. Per mi, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
4: Els arlequinats oferiran a l'afició la Copa Catalunya, aconseguida la setmana passada, derrotant a la final el Barça Atlètic. Aquest partit d'avui entre el Sabadell i el Còrdoba el podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Encara en futbol i tornant a la Lliga de Campions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis i sobreposar-se a les baixes.
6: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien. Y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
4: Per la seva banda, el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, no vol entrar en comparacions amb els seus possibles rivals per guanyar la pilota d'or, entre ells el blaugrana Rafinha i el jugador del PSG, Dembélé.
7: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
8: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat hores després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club al qual va entrar fa 32 anys. García, actualment de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa justament un any, se li havia de renovar el contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
8: 3cat Info.
4: Tres catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà

0: a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camprubí, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament, el ciclista mallorquí segueix manant a la classificació de la Volta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Avui hi ha hagut jornada de descans en la ronda espanyola. Es reprendrà la competició demà amb la 16a etapa. Seran 181 quilòmetres entre Cortegana i el monestir de la Ràbida. El Mundial de Bàsquet Femení d'Alemanya, l'equip espanyol, ha superat el Japó aquesta tarda per 59-79 a l'últim partit de la primera fase i passa a quarts de final com a primera de grup i s'estalvia així la ronda de vuitens. I aquest migdia s'ha presentat la Golden Cat, la competició internacional d'hoquei patins que disputaran les seleccions catalanes masculina i femenina. La Golden Cat jugarà la setmana vinent a Cerdanyola del Vallès.
1: Trescat Info. En punt, les 8 del vespre. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i d'organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que serà inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana una treva als sindicats d'educació de cara a l'inici de curs de demà. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. L'USTEC, el sindicat majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació. I Junts, que qualifica d'irresponsable la petició del president als docents després que el govern diuen no hi hagi reprès els contactes fins al setembre. Els aliats de Salvador Illa al Parlament també carreguen contra les seves paraules i reclamen mesures concretes per resoldre la crisi al departament. Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025. El gruix d'aquestes actuacions, més de 900, són per accidents vinculats amb l'excursionisme de muntanya. El teatre torna a batre rècord d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-26, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros, com ha explicat la patronal del sector, Adetcap.
0: Esports. L'endemà del 0-5 al camp del València a la Lliga, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció, no per la fractura nasal que l'obligarà a portar mascareta als pròxims partits. A la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba d'aquí a 28 minuts, a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació, segons ella, per haver estat mare fa un any. El Sant Andreu ja ha anunciat el seu fitxatge.
1: I el temps, cel serè amb ambient càlid i xafogós a la costa. Demà dimarts, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i algunes nuvolades a tarda. Tornarà a fer calor, pujaran més que avui al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes rondaran els 38 o 39 graus. Al vespre tindrem els primers ruixats, preludi del canvi de temps de dimecres.
2: Trescat Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 8 del vespre. Salutacions, aquí us parla Nàtia Dell.
2: Trescat Info.
1: Trescat Info. Com dèiem, l'Audiència Nacional obre una investigació penal

0: Per l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'Estat. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha pogut haver una conducta delictiva, comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en l'arribada massiva de migrants.
1: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta, i no el govern espanyol, ha apartat els peus al Marroc.
2: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per a Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions, també repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari dels ultres que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
4: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
0: 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem cap a la capital, enviat especial Jordi Regàs.
5: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
6: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
7: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
8: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
5: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
9: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
5: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, rebutja pronunciar-se sobre aquesta victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. El resultat es produeix enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a Europa i a les portes d'un 2027 electoralment clau. Els governs proeuropeus de França i Polònia han mostrat preocupació. A Brussel·les, Bruno Fortea.
10: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya vol abandonar l'euro com a moneda comuna i deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. Però tot i això, la presidenta de la Comissió Europea ha optat pel silenci. Ursula von der Leyen és de nacionalitat alemanya i milita a la CDU, el partit democristià que ha sucumbit en aquestes eleccions regionals de Saxònia-Anhalt.
11: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i
4: això també inclou les eleccions regionals.
10: Però el cert és que en els últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre Urvaszek.

0: eurosèptic Viktor Orbán. Aquesta vegada, el triomf regional de l'extrema dreta alemanya ha deixat inquiet el ministre d'Economia francès, Roland Lescure.
1: On a un défi majeur face
2: Ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista

0: Ultraseuropeus ho han rebut com una dosi de confiança abans d'afrontar l'any que ve eleccions estatals a França, Itàlia, Espanya i també Alemanya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Continuem 8 i 10 minuts. El president Salvador Illa ha demanat un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
3: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
2: A la primera entrevista institucional del curs polític al Matí de Catalunya Ràdio, Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
4: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
4: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
3: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
4: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
2: Des de l'USTEC, el sindicat majoritari condicionen una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen les mobilitzacions per donar resposta, diuen, a les seves reivindicacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avanços si vol reconduir la situació. Són declaracions al 3CAT Info.
5: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
2: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants d'aquestes protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius. Una qüestió sobre la qual, ja ho sentíem, el president Illa ha anunciat novetats d'aquí uns dies. Robert Pastor és la portaveu d'USTEC a Girona.
6: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb una xafogó que no pots viure, i això s'anirà allargant.
2: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Junts per Catalunya ha trobat sorprenent i irresponsable, ha dit, que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà, amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Guardiola de Berguedà, Jordi Corbalan.
7: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
8: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Per a nosaltres és una irresponsabilitat.
7: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup, per raons d'agenda.
8: Òbviament, ens encantaria que el president fos aquí. El que ens hem de preguntar és com pot ser que amb una llei d'amnistia, amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats, no tinguem aquí les tres persones que queden a l'exili.
7: I un cop torni, diuen que respectaran la decisió del seu líder sobre si s'asseu o no a l'escó del Parlament com a cap de l'oposició.
2: També els socis parlamentaris critiquen a Illa que hagi demanat una pausa als docents quan les últimes setmanes no ha fet res per evitar la vaga, diuen. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
2: Des del Partit Popular Català, Juan Fernández sosté que cal un canvi de rumb al departament perquè els problemes s'han enquistat.
11: porta encadenant escàndols i mala gestió durant

0: massa temps. Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació amb el personal docent.
1: Una altra qüestió abans d'obrir àrea de servei. Els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat avui a la feina. En el cas de Zapatero, l'expresident Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió del 1% del rescat. Més de 500.000 d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident. Madrid, Tània Tàpia.
2: L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge que la Mon reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
1: És un quart de 9 del vespre. Aquí Viari Montse Mas. Bona tarda.
3: Bona tarda. S'ha reobert el carril que s'havia hagut de tallar a l'autopista P7 a Roda de Barà en sentit nord cap a Barcelona a causa d'un accident que ja s'ha retirat. De fet, la situació millora de manera molt clara tota la xarxa viària catalana. Els accessos a Barcelona, el trànsit a la C58 des de Montcada i Reixac va a menys i ara només hi queden un parell de quilòmetres de lentitud en sentit sud cap al Nus de la Trinitat. També es manté un quilòmetre i mig de retenció a la C33 entre Montcada i Barcelona. Hi ha encara algunes incidències puntuals. A la C17 hi ha un carril afectat per una avaria a l'alçada de Tagamanent, en sentit sud, cap a Barcelona, i a l'autopista AP7 es manté un carril tancat per un altre vehicle avariat a Gelida, en sentit Tarragona. I a les rondes de Barcelona, el trànsit s'ha normalitzat a la ronda de dalt i només queden algunes aturades residuals a la ronda litoral, en sentit Llobregat.
1: El temps. Gemma Puig.
4: Hem encetat setmana i, de moment, la calor continua força intensa. Avui no hem arribat als 40, però hem quedat a les portes. 39 graus a Sant Romà d'Abella, a Lleida, al Carràs. 38 a Vinebre, Cardona, Solsona, per tant, calor intensa, xafogó marcada a la façana litoral i també encara amb aquesta màxima provisional, però de 34,1 a l'Observatori Fabra. Per tant, altre cop, temperatures molt altes, disparades, cap a comarques interiors, Ponent, Interior de l'Ebre, Conca de Tremp, nuvolades que han anat creixent cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, però que són inofensives. I de cara als propers dies, demà, doncs mantindríem una mica aquesta mateixa dinàmica de temps. Pocs canvis dimarts, almenys durant el matí. Núvols baixos a la façana litoral, sol en conjunt, temperatures que altre cop repetirem aquests valors de nit tropical a la costa, puntualment cap a la costa central, nit tòrrida, i després sí que a la tarda augmentarà la nuvolositat i començarem a tenir entre la tarda vespre algun primer ruixat. Serà el preludi d'aquest canvi de temps més contundent que tindrem de cara a dimecres. Algun ruixat, alguna tronada a la tarda, Solsonès, Berguedà, Ripollès, localment intensos, tarda vespre gairebé, també algun ruixat cap als ports, i serà dimecres quan tindrem aquest canvi de temps, aquesta entrada d'aire fred, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, amb aquest mala mar també en aquest sector de l'Empordà, i ruixats i tempestes localment molt intenses, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, tot això anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
5: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
6: La història més insòlita de l'11S.
5: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
7: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
8: És una farsant, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
9: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
10: Per què ho ha fet, no?
6: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Ara mateix un quart i 4 minuts de 9 del vespre. L'acusat de matar la seva parella embarassada de 4 mesos a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó. L'home, que ja estava empresonat de manera provisional, va colpejar i escanyar la dona al pis on vivien. La fiscalia li demanava una pena de 41 anys, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han acordat la reducció dels delictes. Això li ha evitat enfrontar-se al judici amb jurat popular, que començava avui. L'home té 30 anys i la víctima en tenia 30. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació sentimental, l'home era gelós i controlador i també l'havia agredida. L'acusat també haurà de pagar 300

0: 50.000 euros a la família de la víctima. I ara anem cap a Tarragona perquè han desarticulat una organització criminal que captava persones a Colòmbia per explotar-les laboralment en establiments de restauració de Tarragona mateix, però també de Madrid. Hi ha 3 detinguts. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Els detinguts són membres de la mateixa organització que l'any 2023 van enxampar per explotar treballadors del sector de la restauració Torredembarra, al tarragonès. El grup criminal captava persones econòmicament i socialment vulnerables a través de la falsa promesa d'oferir-los formació acadèmica i pràctiques professionals. Un cop a Espanya, eren traslladades a establiments de restauració on eren explotades laboralment sota el pretext de jugar el deute que tenien vinculat a les despeses del viatge. En aquesta última fase de l'operació policial han detingut 2 dones i un home a Tarragona. Tenien un ordre de detenció internacional emesa per les autoritats colombianes. Han estat posats a disposició de l'Audiència Nacional. Des del 2023, la policia ha detingut una 30 de persones vinculades amb la xarxa de tràfic d'éssers humans. Els investigadors han aconseguit identificar prop de 60 víctimes explotades per l'organització criminal.
0: I augmenta el nombre de rescats al medi natural. Des de principis d'any, els bombers ja n'han fet més de 1.400, un 13% més que el 2025, per aquestes mateixes dates. La majoria són per activitats vinculades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats. Montse Poblet.
2: A diferència del que passava fa uns anys, ara de rescats al medi natural n'hi ha de gener a desembre. Els bombers, la neu d'aquest hivern ja els va donar molta feina, a l'abril i al maig van tenir un altre pic d'activitat i a l'estiu un tercer, bàsicament amb rescats relacionats amb l'excursionisme de muntanya. De gener fins ara n'han fet 935 i això s'hi han de sumar els més de 260 serveis per acompanyar o per buscar persones perdudes al medi natural. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, explica que tot i els pics d'activitat tenen feina pràcticament tot l'any i demana prudència de cara a les pròximes setmanes.
3: Fem un crit d'alerta que quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
2: El 112, per on es canalitzen les demandes d'aquest tipus d'ajut, aquest estiu han notat la pujada de trucades, sobretot de gent que demana ajuda perquè s'ha perdut a la muntanya o perquè està desorientada. David Ruiz és tècnic del 112.
4: És molt important que el 112 no ens doni por, i en aquest sentit és molt important que la gent no dubti o no pensi aquesta situació que estic patint no és una emergència i no sé si molesta, no. Davant del qualsevol mínim dubte de si un està desorientat, no sap per on tirar, poder realitzar aquesta trucada d'emergència és important i vital.
2: Entre juny i agost han rebut 389 trucades de persones que estaven perdudes al medi natural, un 25% més que les que hi va haver per aquest motiu l'estiu de l'any passat.
0: I a Girona, els municipis més petits alerten que tenen dificultats per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments on hi ha millors condicions. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés a agent i al règim laboral entre municipis per evitar competència. I també té la voluntat de crear una borsa per cobrir places vacants. A Girona, Laia Claret.
5: David Bote, president de la Federació de Municipis de Catalunya, especifica amb què es troben.
6: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i el poc temps per mobilitat marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliure.
5: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals, concreta en què se centren.
7: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
5: I és que Bote remarca que pels pobles petits és complicada la gestió.
6: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, però és un curs acadèmic.
5: Des de Coordinació de Policies també reclamen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit de places d'agents a cada municipi.
0: Parlem de cultura.
8: 3CAT Info.
0: El teatre ha tornat a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-26, les sales catalans van rebre més de 4 milions d'espectadors. I la recaptació també va superar els 100 milions d'euros. Marta Vives.
9: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors.

0: la presidenta d'ADET, que Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
1: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
0: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà: El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'Amor Venia amb Taxi, de La Cubana, i Hamlet, d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà: Corta el Cable Rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas: Per Magel, Ovelles i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya Aixeca el Taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
2: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. El Barça ja se centra en la Lliga de Campions després de situar-se líder en solitari a la Lliga de la Primera Divisió. Avui s'ha entrenat de cara al debut a la competició europea aquest dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou a 6:45. Eric García esperarà aquest duel per sanció, una sanció que arrossega per l'expulsió en el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra l'Atlètic de Madrid de la temporada passada. Podria reaparèixer, però, diumenge davant el Llevant, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una màscara protectora. Encara al Barça, els socis blaugranes ja poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius. Per aquesta temporada es preveuen uns ingressos de 1.195 milions d'euros i unes despeses de 1.133.
2: 3CAT Info.
3: Avui es completa la quarta jornada de la Primera Divisió amb 2 partits. Un d'ells està en joc, és el Getafe 1, Celta de Vigo 1, al minut 62 de partit. A 9:15 començarà l'Elx Reial Societat. Mentre que a la segona divisió, el Sabadell és a punt de començar el seu partit a la nova Creu Alta davant el Còrdoba. Serà a partir de 9:15 en l'últim partit de la quarta jornada. Ja tenim l'11 titular arlequinat, amb Foli a la porteria, amb Òscar Sanz, Ton Ripoll, Català, Edgar i Miqui Codina en defensa, més Urri, Quadri i Pere Pons al mig de camp, Jan Joaquini i Joel Priego a la davantera. El conjunt arlequinat ha ofert a l'afició de la nova Creu Alta la Copa Catalunya, el trofeu que van guanyar la setmana passada contra el Barça Atlètic. Aquest partit entre el Sabadell i el Còrdoba el podeu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira. Tornant a la Champions, el Madrid juga demà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho, el tenis blanc, diu que cal passar pàgina de la derrota al camp del Betis i sobreposar-se a les baixes de jugadors.
4: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien. Y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
3: Per la seva banda, el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, no vol entrar en comparacions amb els seus rivals per guanyar la pilota d'or, entre ells Rafinha, jugador del Barça, i Dembélé, del PSG.
5: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat hores després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club al qual va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del Club Vallèsà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa justament un any en aquest cas, se li havia de renovar el contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
2: 3CAT Info.
3: 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camporubí, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde d'una banda i la seleccionadora femenina espanyola Gemma Pascual de l'altra.

A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas, un ciclista mallorquí que, per cert, segueix manant a la classificació de la Volta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall. Avui hi ha hagut jornada de descans en aquesta ronda espanyola, que es reprendrà demà amb la 16a etapa. Seran 181 quilòmetres entre Cortegana i el monestir de la Ràbida.

0: Són 8:45 del vespre d'aquest dilluns 8 de setembre del 2026. Hora de recapitular i de repassar les informacions més destacades que us estem explicant. Estem explicant-vos que l'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa a càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i d'organització criminal. També parlarem d'Alemanya. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc per la victòria regional que hi ha hagut de l'extrema dreta a l'est del país. Un fet inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. També hem parlat d'educació, de les declaracions del president del govern Salvador Illa demanant una treva als sindicats de l'educació de cara a demà, que és quan comença l'inici del curs. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha reclamat que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar aquesta crisi. Però l'USTEC, el sindicat majoritari, condiciona l'aturada d'aquestes protestes, ha fet que el govern reobri la negociació. Aquestes qüestions, que són les més destacades, les ampliarem de seguida, però a més també us parlarem de l'any Terradellas. S'ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Terradellas i també de la recuperació de la Generalitat i de l'autogovern català. Terradellas, recordem, ha passat 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. També parlarem de Groenlàndia, en concret que la Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i ha anunciat 200 milions d'euros extres per l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per tal de refermar la seva autonomia i aliança estratègica amb Europa. Parlarem. I a més, passarem per França, perquè Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb un anunci important, 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. Parlem d'una cimera que és equiparable, considerada com el Davos de la imatge. I què destacarem de la pàgina esportiva?
1: Mira, d'una banda, que ja ha començat el partit del Sabadell contra el Córdoba, la nova Creu Alta, en partit de la quarta jornada de Lliga de la segona divisió, amb minut 3, empat a 0 al marcador. I també en futbol, l'endemà del 0-5 del Barça al camp del València a la Lliga, el conjunt blaugrana s'ha entrenat aquest matí ja per preparar el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que esperarà Eric García per sanció.
0: I pel que fa al temps, parlem d'un cel serè, ambient càlid i xafogós a la costa. Demà, dimarts, serà l'últim dia de calor intensa amb sol al matí i algunes nuvolades de tarda. Tornarà a fer calor. Pujaran més que avui al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes rondaran els 38 o els 39 graus. Al vespre, però, tindrem els primers ruixats, que seran el preludi del canvi de temps de cara a dimecres. Ens hi posem. L'Audiència Nacional ha obert una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta aquest cas manté que hi ha hagut una conducta delictiva, comesa suposadament, diu, des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Però el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, torna a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc en aquesta arribada massiva de migrants.
2: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de

0: Marruecos, ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
1: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap a Rabat. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta i no el govern espanyol ha parat els peus al Marroc.
2: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha pres la decisió després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava cap a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. I passem ara per Alemanya per parlar-vos del canceller del país, Friedrich Merz, que s'ha declarat en estat de xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a la zona est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat i ho ha fet a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat, per tant, federat per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
3: Zutiefst schockiert.
4: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
1: Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres, que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
5: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
1: I és que 6 de cada 10 votants han donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem cap a la capital, enviat especial, Jordi Regàs.
6: Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per alguns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
7: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
8: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
9: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
6: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
10: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
6: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
1: No marxem de Saxònia perquè una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades pel tancament que va anunciar la companyia la setmana passada, passarà a fabricar armament. A Volkswagen ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat de Osnabrück, a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar d'Israel, que està especialitzat en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de treball dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa els pròxims 5 anys.
11: 3Cat Info.
1: Tornem a Catalunya per parlar d'educació, perquè el president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents i el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
12: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: A la primera entrevista institucional d'aquest curs, al matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als mestres i professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules. Albert Prat.
3: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
12: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
3: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
12: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
3: I s'ha obert a revisar, per exemple, el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. Ara bé, el compromís més concret que ha anunciat, climatitzar totes les escoles i residències del país, sense acabar d'aclarir quan.
1: I el govern que ha donat el dret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació, al mateix temps, doncs, de la Generalitat i de l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat, basat en un projecte de país que prioritzava la unitat i el màxim autogovern per a Catalunya.
11: Volia governar a Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abans de perdre. Crec que estem treballant de bevent en aquestes dues prioritats.
1: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
13: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
14: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
1: Tarradellas va tornar a Catalunya l'octubre del 77, després de la mort de Franco, i pronunciant el conegut Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, des del balcó del Palau de la Generalitat.
15: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Anem a altres qüestions. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i també per perjudicis contra el govern. Ho anuncia l'advocada que els representa, Carmen Pérez Pozo, en declaracions a 3Cat Info, coincidint amb el dia que fa 2 mesos d'aquest esfondrament arran de les obres, recordem, de la línia 9 del metro.
16: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
1: Encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. Els veïns de 15 d'aquests pisos podran tornar a casa d'aquí a unes 5 setmanes, però els dels altres 18 immobles no ho podran fer fins a principis de l'any que ve, en funció de la consolidació del terreny. Cap a Tarragona marxem perquè hi ha hagut una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat de Rovira i Virgili que ha ferit 3 persones de diversa gravetat. Un accident que no ha provocat danys a l'estructura fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
17: L'explosió ha estat a primera hora del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Bioquímica del campus de Salades. Segons explica la vicerrectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
18: Estàvem preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
17: 2 dels 3 afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altra dona, amb ferides més lleus, l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori de bioquímica i els danys han quedat restringits a aquesta zona sense provocar afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i han netejat les zones afectades on no hi havia cap alumne perquè el curs encara no ha començat.
1: I abans de l'àrea de servei, volem parlar de Groenlàndia perquè la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant de Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president dels Estats Units. Ursula von der Leyen ha anunciat

0: Una partida extra de 200 milions d'euros per a aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Escoltem el primer ministre de Groenlàndia.
1: Groenlàndia necessita la Unió Europea i la Unió Europea necessita Groenlàndia. Aquest va ser un dels principals missatges que vaig expressar al Parlament Europeu en el meu discurs a Estrasburg l'any passat. Crec fermament que això és cert. Els necessitem els uns als altres. We need each
0: other. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-ho. Saludem a aquesta hora la Montse Mas, equip viari, com es circula i com està la mobilitat a aquesta hora?
2: Hola, doncs ja s'han resolt les retencions als accessos a la capital i a les rondes de Barcelona, on el trànsit ja circula amb fluïdesa. Ara mateix, les úniques afectacions que queden són molt puntuals i estan provocades per vehicles avariats. A la C-17 es manté un carril tallat a l'alçada de Tagamanent en sentit sud cap a Barcelona. També a l'autopista AP-7 s'hi circula amb un carril menys a Gelida en sentit sud cap a Tarragona. I a l'AP-2 hi ha un carril afectat a Cabra del Camp en sentit Lleida. A aquesta hora, doncs, la situació és tranquil·la. Les principals carreteres i accessos a les ciutats.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
3: Avui hem tingut un altre dia càlid, amb aquesta calor intensa. Hem quedat a les portes dels 40, però hem arribat als 39 graus a Sant Romà d'Abella, Lleida, Alcarràs, 38 a Cardona, Solsona, Vinebre, 36 a Girona, per tant, temperatures elevades altre cop, xafogó marcada a la façana litoral, amb algunes nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, Prepirineu, però sense més conseqüència, i acabarem així aquest dilluns, amb molta estabilitat, amb un cel força serè durant la nit i matinada. Mínimes altre cop, tropicals a la costa, matí de dimarts sense canvis, algun núvol baix a primera hora, moltes estones de sol, però sí que a partir del migdia i sobretot encara en la tarda i el vespre començarem a notar aquest canvi de temps que arribarà de forma molt més contundent dimecres. Alguna nuvolada, algun ruixat a la tarda vespre, cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, sobretot aquests punts entre el Ripollès, Berguedà, Solsonès, però també algun ruixat cap a la zona dels ports, localment intens, però serà dimecres, quan tindrem tota aquesta inestabilitat, amb ruixat ja mig matí, migdia, sobretot al migdia i primera hora de la tarda localment més intensos, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb cops de vent, amb calamar-se, molta precaució aquest dimecres, també amb vent de nord, tramuntana cap a l'Empordà, mal a mar i amb un descens marcat de la temperatura. Dimarts, encara, els valors més alts, cap a, sobretot cap a les comarques de Girona, amb aquest vent de sud-oest, poden arribar als 38 o 39 graus i dimecres els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
0: I ara marxem a París perquè Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière, anunciant 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. Isabel Galí.
4: França i Corea del Sud, dos països que han fet de la creació audiovisual política nacional, presideixen aquesta cimera Lumière. Davant seu hi tenen dos monstres en xifres de producció, els Estats Units i la Xina, els dos principals mercats mundials del cinema. Així que invertiran conjuntament 1.000 milions d'euros en les respectives indústries audiovisuals, amb un objectiu, ha dit el president francès Emmanuel Macron, sobreviure.
5: Des d'Europa i Àsia, el que ens importa és que les nostres obres mostrin que una cultura pot esdevenir mundial restant fidel a ella mateixa. Cosa que no vol dir dominar o uniformitzar, sinó participar a una expansió, creixement, desenvolupament creatiu internacional, a un impuls on cada país i actor pugui prendre-hi part.
6: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
7: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
6: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
7: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
8: Aquest 2026 ha fet 10 anys d'una de les pèrdues més sentides de l'univers blaugrana.
7: 24 de març de 2016. Catalunya Ràdio.
0: La notícia aquesta hora és la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team. Ha mort als 68 anys a causa del càncer que patia.
8: El 24 de març del 2016 moria Johan Cruyff, mite del Barça i una de les personalitats més importants i revolucionàries del món del futbol.
9: Crec que el personatge més influent que hi ha hagut mai al futbol mundial, perquè no només va canviar un club com a jugador, com a entrenador, com va ser l'Ajax, sinó va canviar dos, com a jugador i com a entrenador a Barcelona. Hi ha un abans i un després.
10: Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión.
11: Para mí,

0: Y ha sido el mejor entrenador que yo tuvo como futbolista.
1: Para mí, Néstor siempre será amigo, siempre será un padre futbolísticamente.
2: Ens va canviar la mentalitat. Va canviar la mentalitat en un país que tenia anhels de passar del blanc i negre al color i desitjava, doncs, entrar a la modernitat.
3: Que no tenia ninguna formulació científica, però que tot el que hacía, luego la ciència lo terminava demostrando. És com que tenia una intuïció tan grande que se adelantó a su tiempo y que no necesitaba comprobaciones para llevar a la práctica todo lo que se le ocurría y que lo convertían en un revolucionario.
4: Un Cruyff que arriba al 1973 al Barça i que fa campió de Lliga al Club Blaurana amb el mític 0-5 al Madrid. Però més enllà de l'aspecte futbolístic, Cruyff comença a deixar empremta per la seva forta personalitat que el porta, per exemple, a posar el seu fill Jordi en plena dictadura.
5: El teu fill va ser, segons tu dius, el primer Jordi inscrit al registre.
6: Sí, porque se nació 74. Aquí se llaman mucho Jordi, pero no podía escribirlo.
5: Y había que escribir Jorge.
6: Sí, y como he venido de Holanda y en Holanda y en nuestros papeles estaba escrito como Jordi, aquí hay que copiarlo.
5: ¿Y qué le ibas a decir al registrador? Cuando te había que poner Jorge.
6: No, ha dicho que no podía, Eric, no, tú solo copia y...
4: Cruyff marxa del Barça el 1978 i encara juga als Estats Units, al Llevant, abans de retirar-se als Països Baixos. Amb només 38 anys ja entrena l'Ajax d'un jove Van Basten. Quan arriba el 88% nou entrenador del Barça, ja deixa moments memorables com la primera roda de premsa en què aireja públicament la llista d'altes i baixes de la plantilla.
7: Urruti, no continua, no. Gerardo.
8: Tampoco.
7: Rojo.
8: No.
7: Clos.
8: No.
7: Hughes.
8: Principio, no.
7: Archibald.
8: No.
7: Moratalla.
8: Un duda aún.
7: López López.
8: Duda.
7: Duda.
8: López López se queda,
7: López López.
4: Cruyff aposta per la Masia i a la temporada 90-91 guanya la primera de les quatre lligues consecutives del Dream Team. Aquell any, però, també té un infart que acaba amb un mític anunci antitabac.
9: Soc Johan Cruyff. A la meva vida he tingut dos grans vicis. Fumar i jugar a futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar, quasi me la treu.
4: El 92, el Dream Team toca el cel després d'aconseguir a Wembley la primera Copa d'Europa en futbol contra la Sampdoria. És el famós dia del salit i disfrutar.
10: Si és l'única vegada que van jugar un final de Copa d'Europa, per almenys no disfrutes, perquè eres idiota i que ganes d'aquí no disfrutes.
4: L'expressió de la flor de Cruyff arriba després del famós penal que ha fallat Jukić del Deportivo a l'últim segon i que dona la quarta lliga consecutiva al Barça. El Barça, però, cau 4-0 contra el Milan a la final d'Atenes i comença a ser el principi de la fi de Cruyff com a entrenador. Els dos anys següents, Cruyff intenta reconstruir l'equip, però els resultats no arriben i les relacions amb el president Núñez se'n van ressentint. Amb altres frases memorables de l'univers cruyffista.
11: Creo que tenía que haber insistido más, mucho más, para que se compre esta gente, porque, lógicamente, el dinero para un club de fútbol cualquiera Instituto Deportivo no tiene que estar en el banco, tiene que estar en un campo.
4: Finalment, Johan Cruyff acaba destituït i passarà un temps fins que pugui acomiadar-se del Camp Nou en un partit homenatge que enfronta el seu Dream Team al Barça de Van Gaal.
12: Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar a este momento fantástico.
4: Cruyff no torna mai oficialment al Barça, però és un dels grans mentors de Laporta i el gran avalador d'entrenadors com Rijkaard o Guardiola. És una de les coses de les que està més orgullós.
13: A mi m'orgullo ser més gran el quantitat d'entrenadors que hoy día són entrenadors que han jugat conmigo.
14: Sí.
13: Si veo l'altre, sí. Si veo esto, si veo...
14: Sí,
13: boom,
14: sí.
13: Así, y digo, ostres, estes són amantes de futbol.
4: Ja sabem que Cruyff valora gairebé més el com que el què.
15: Per mi, de tots els triomfos i de tots els trofeus que tot m'han dado de tots els 30 i tantos anys, jo crec que el millor trofeu ha sido ser o jugar el millor futbol del món. Jo crec que és un títol que val molt més que qualsevol altre.
4: Johan Cruyff mor al març del 2026 als 68 anys, però amb una vida plena i gaudida com poques.
15: Jo m'he passat en el futbol, però fabulosament bé. De totes les coses, hasta con los problemas, porque era mi vida, mi manera de pensar, y lo he pasado, pero fantásticamente bien.
16: Records,
14: el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.

0: Esports, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
1: Esports. L'actualitat esportiva amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
2: Bona tarda. Ja tenim en marxa la segona divisió masculina de futbol. El partit del Sabadell a la nova Creu Alta contra el Còrdoba en l'últim partit de la quarta jornada. I ens arriben molt bones notícies des de l'estadi Vallèsà, perquè el Sabadell està guanyant per 2-0 al minut 24 de la primera part, amb un doblet de Gioacchini als minuts 7 i 11. Un Sabadell que ha sortit amb foli a la porteria, amb Òscar Sanz, Ton Ripoll, Català, Edgar i Niki Codina en defensa, amb Urri, Quadri i Pere Pons al mig del camp, i amb Gioacchini, l'autor del doblet de, que hi ha ara mateix al marcador, i Joel Priego a la davantera. En l'instant encara li assenyalen un penal en contra al Sabadell. Abans de començar el partit, el conjunt arlequinat ha ofert a l'afició del seu equip la Copa Catalunya, que van guanyar la setmana passada contra el Barça Atlètic. I us recordem que aquest partit entre el Sabadell i el Còrdoba el podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio, amb la transmissió del programa Tot Gira.
1: 3Cat Info.
2: El Barça, per la seva banda, ja se centra en la Champions després de situar-se líder en solitari a la Lliga de la Primera Divisió. Avui s'ha entrenat de cara ja al debut a la competició, que serà aquest dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou a partir de 6:45. Eric García es perdrà aquest duel per sanció, una sanció que arrossega per l'expulsió en el partit de tornada dels quarts de final contra l'Atlètic de Madrid de la temporada passada. Podria reaparèixer diumenge davant el Llevant, tot i la fractura nasal que l'obligarà a jugar els propers partits amb una màscara protectora. Encara al Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius. Per aquesta temporada es preveuen uns ingressos de 1.195 milions i unes despeses de 1.133.
1: 3Cat Info.
2: Tornem a la nova Creu Alta perquè el Còrdoba acaba de marcar i retallar distàncies al marcador amb un gol de Carracedo de penal. Al minut gairebé 27 de la primera part domina encara el Sabadell per 2-1. A la primera divisió, avui es completa la quarta jornada de la competició amb dos partits. Un d'ells està jugant-se, és el Getafe 1, Celta 1, ja a les acaballes d'aquest enfrontament. A 10:15 començarà l'Elx Reial Societat. I si tornem a parlar de la Champions, demà comença la competició i el partit més destacat és el duel que el Madrid jugarà al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. José Mourinho diu que cal passar pàgina de la derrota de divendres al camp del Betis.
3: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat hores després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club al qual va entrar fa 32 anys. García, que actualment té 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa justament un any en aquest cas, se li havia de renovar el contracte. Maika García ja porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat.
1: 3Cat Info.
2: 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que han fet públic publica els seleccionadors espanyol masculí Alejandro Valverde i femení Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Un Enric Mas, per cert, que segueix manant a la classificació de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall, tot i que avui ha estat una jornada de descans a la ronda espanyola. Demà es reprendrà la competició amb la 16a etapa, 181 quilòmetres entre Cortegana i el monestir de la Ràbida. I fa uns instants, el programa Tot Costa, parlem ara de motor, ha entrevistat Àlex Palou, el campió

0: Envio per cinquena vegada del títol de la IndyCar.
1: Crec que és lo bonic i lo bo de tots els esports, que sempre pots anar una mica més, no? Sempre pots, en el meu cas, frenar una mica més tard, cuidar una mica més els pneumàtics, ser una mica més intel·ligent, ser una mica millor en el cos a cos, així que sempre es pot millorar.
2: Demà veurem un inici de curs enrarit per diversos motius. D'entrada, per una convocatòria de vaga ja el primer dia. És difícil preveure quin seguiment tindrà per part dels mestres, però també si les famílies portaran els seus fills als centres. Ho preguntarem de seguida als implicats. I enrarit també perquè tan bon punt els alumnes hagin entrat a les aules, sortiran els resultats d'unes avaluacions que acostumen a monopolitzar el debat educatiu. Les proves PISA i les de Catalunya, ja se sap, que no seran vàlides pel nyap en la mostra. Bona nit, són les 9.
3: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Salvador Illa avui ha fet un intent per canviar aquesta situació. Ha demanat al professorat un parèntesi en les protestes que permeti arrencar bé el trimestre. Ho ha fet a l'antena de Catalunya Ràdio. Al matí amb Ricard Ostrell amb aquestes paraules.
5: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
4: Al Catalunya Nit entrevistarem en directe David Iglesias, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. Li preguntarem si estan disposats a obrir aquest parèntesi que vol el president. També preguntarem a Jordi de Carreras, president de la FAC, representant de les famílies, si preveuen que demà la majoria d'alumnes vagin a classe. L'oposició, tant per la dreta, Junts com per l'esquerra, Esquerra i Comuns, ha retret a Illa que s'hagi esperat el dia abans de començar l'escola per demanar una treva.
6: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació.
7: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
8: Que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, més que treva, necessitem mesures concretes.
2: I a Alemanya, l'inici de curs polític ha commocionat fins i tot el canceller Merz. Mentre que el seu partit s'ha enfonsat, l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha quedat a només 3 diputats de la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Ara té a tocar el govern d'Holland per primera vegada. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
9: Alemanya en xoc després de la victòria aclaparadora de l'extrema dreta a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Mentre es desferma una tempesta política, Berlín, sobretot al voltant de la figura del canceller Friedrich Merz, han estat moltes les ciutats on hi ha hagut manifestacions contra el feixisme.
2: Aquests resultats són rebuts com un senyal d'alarma a bona part d'Europa. Ho analitzarem amb el nostre corresponsal a Brussel·les, també Bruno Fortea, i a partir de les 11 entrevistarem el professor de Ciència Política de la Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, que, com podeu deduir, és alemany.
4: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta. Considera que va suposar un atac a la integritat territorial d'Espanya. En cas que al darrere de tot plegat hi veiés el Marroc, què significaria això a nivell judicial? Ens ho explicarà l'advocat penalista Josep Riba.
2: I en aquesta portada podem parlar d'un inici de curs dolç, el del sector teatral. Acaba d'arrencar al Liceu la gala Catalunya aixeca el taló. L'està seguint en directe la Marta Vives. Bona nit, Marta.
10: Bona nit. Tot just ara està a punt de començar aquesta gala, que està plantejada com una obra en diferents actes. Ens han explicat per recórrer a través de la música i el teatre els últims 25 anys dels nostres escenaris. La protagonista és la Marta Rivera i no hi faltaran moltes aparicions, sorpresa i emocions diverses. I tot plegat, Manel, amb un tema clar, 25 anys al teu costat, passi el que passi. Toni Albadalejo és el vicepresident d'EDCA i l'ideòleg de l'acte que estem a punt de veure.
11: Jo primer vaig crear la frase aquesta, teu costat passi el que passi. I després hem fet l'obra, perquè realment al final hi ha una cançó que diu això: el teatre al teu costat passi el que passi, l'important és que estiguis tu, espectador, i no ens podrà tombar ningú. Aquesta cosa de veritat és el que hem tingut aquests 25 anys.
10: Això el dia que hem sabut que la temporada teatral ha fet un nou rècord de públic, 4 milions d'espectadors, que es diuen ben aviat a tot Catalunya.
4: Les 9 i 5 minuts, a aquesta hora busquem també un titular dels esports. Joan Fito, bona nit.
12: Bona nit, i que passa per la nova Creu Alta de Sabadell. Està jugant el conjunt arlequinat, minut 35 de partit, guanya el Sabadell 2-1, dos gols de Joaquini. De moment, bones notícies a Sabadell. Acabat fa pocs minuts a primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1.
2: I busquem ara també un titular per al temps amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
13: Bona nit. Aquest dia de calor que hem tingut, altre cop, calor intensa. Hem deixat enrere els 40, però hem arribat als 39 graus. Demà, últim dia, demà encara les temperatures s'enfilaran, fins i tot cap a les comarques de Girona ho faran una miqueta més que no pas avui, però sí que demà a la tarda ja començarem a intuir aquest canvi de temps contundent que arribarà de cara a dimecres.
4: I a partir de les 10, avui que és dilluns, torna Antoni Padilla. Parlarem amb ell d'esports, però també de política, perquè a Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners a Ratko Mladic, el general serbo-bosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans, i això implica també algun homenatge futbolístic. I per acabar, qui posarà avui la punt final serà Gabriel Garrón, politòleg catalano-sirià, que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Demà, en condicions normals, és un dels dies més importants de l'any, l'inici del curs escolar. Però aquest any les circumstàncies són excepcionals per als més del 1.600.000 alumnes inscrits. Una nova vaga de docents, després de la mala maror entre els sindicats d'educació i el govern, que no es va resoldre abans de començar l'estiu. Per tant, un nou curs escolar que comença tal i com va acabar ara fa gairebé 3 mesos l'anterior. Avui el president de la Generalitat ha tornat a fer un últim intent per aturar aquestes protestes, però els sindicats han respost que mantenen la vaga de demà perquè no volen donar un xec en blanc. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha defensat el dret dels infants i joves a l'educació, ha instat els sindicats a seguir parlant del futur del departament i ha reivindicat la feina del seu govern en aquestes negociacions i en el sector.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també vam començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
0: Doncs bé, per respondre a alguns dels plantejaments del president Salvador Illa, podem saludar a aquesta hora David Iglesias, que és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és el paraigua que agrupa mig miler d'assemblees de centres d'arreu del país i on es capta, doncs, molt probablement, de la millor manera, el termòmetre del malestar dels mestres i professors. David Iglesias, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ha sentit aquesta declaració del president Salvador Illa. Avui els demanava un parèntesi en aquestes vagues, però la de demà la mantenen igualment. Què hauria d'haver passat o què els haurien d'haver ofert per començar el curs en plena normalitat?
2: Bé, per començar, ens haurien d'haver ofert alguna cosa, cosa que no han fet. La consellera simplement el que ha fet és repetir el que havia explicat abans de l'estiu. Ha estat tot l'estiu sense cap senyal de vida, cap intent de parlar amb ningú, ni amb els sindicats, ni amb ningú altre, encara que s'ha omplert la boca de que sí que ho estava fent.
0: No s'ha fet cap feina, per tant, durant els mesos d'estiu, cap reunió, cap contacte?
2: No. No amb el departament, no. Nosaltres, per la nostra banda, hem estat treballant, hem estat creant un document que és el que demà treballarem a les assemblees que es faran durant la vaga, que és un document que especifica les demandes dels diferents col·lectius docents. Tenim un dividit en vuit punts i allà acabarem de discutir-ho i el dia 19 de setembre es portarà aquests resultats a la

l'Assemblea de Catalunya i allà doncs marcarem això que demana el president, no? Que quin punt de partida, doncs bueno, aquí li donarem quin és, què és el que s'ha de fer.

0: 1.600.000 alumnes inscrits a les escoles que en condicions normals doncs, començarien aquest nou curs. De tota manera, hi ha el gran interrogant de què és el que faran les famílies. Per tant, quin creuen que serà el panorama de demà?
1: Demà, totes les famílies que ja saben és que els serveis mínims estaran funcionant, per tant, poden portar els seus fills, els més petits els han de portar, els més grans poden venir a l'institut, evidentment, depenent de l'edat i del seguiment de la vaga, doncs podran començar algunes classes o altres no. Per tant, la situació serà la que és normal en un dia de vaga, que ja coneixen els alumnes el que ha sigut.
0: Quin calendari de mobilitzacions tenen previst si no hi ha acord, si aquesta situació s'allarga?
1: El calendari de mobilitzacions l'hem de decidir encara. La vaga de demà la vam decidir el mes de juliol a la darrera assemblea de Catalunya i vam decidir que avui faríem vaga. I a partir d'ara doncs, parlarem, intentarem arribar a l'acord a veure com seguim aquestes i quin serà el calendari de les següents vagues o mobilitzacions, depenent del que escollin els profes.
0: Perquè hi ha alguna reunió a la vista en el calendari amb el departament?
1: En principi no. Amb nosaltres no. Ni amb nosaltres ni crec que amb els sindicats, no ho sé.
0: En condicions normals i per finalitzar, si demà comencés un curs, el nou curs comença de fet, però si demà hi hagués classe normal, quin seria el principal problema d'un mestre o un professor quan entrés a l'aula?
1: Un només? Home, demà, no sé, no he sentit el temps. He sentit a l'illa, però no he sentit el temps. Però ja sabem que hi ha classes que hi ha aules que estan a 40 graus. Hi hauran aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Seguirem tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles. Tindrem plantilles, per molt que digui que s'han posat 1.500, quina és la realitat és que d'aquests 1.500, un de cada tres no ha arribat. S'estan retallant, en realitat. Perquè, esclar, dir els números així en gros és molt fàcil i encara que no siguin veritat, o que no responguin, no dic que no siguin veritat, sinó que no responguin a la realitat, doncs és molt fàcil.
0: S'haurà de baixar en la lletra petita quan llegi la data per una propera reunió, que de moment doncs, no existeix aquesta data. David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, gràcies per atendre'ns i que vagi bé el dia de demà. Que vagi bé. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs podem saludar el president de la FAPAC, que és les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Jordi de Carreras, bona nit.
3: Molt bona nit.
2: D'entrada, els hauria agradat que si havia d'haver vaga no fos el primer dia d'escola?
3: Evidentment no és el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous, potser d'iniciar petites rutines, no? O de conèixer fins i tot els centres educatius. Per tant, òbviament no és el millor dia, però entenem el significat d'aquesta mobilització un dia com avui.
2: No sé què els arriba per part de les famílies, si pensen portar els seus fills amb normalitat a l'escola, si la recomanació és que no hi vagin, si això cada cas és un món. Què els arriba a vostès?
3: Bueno, efectivament, el sistema educatiu és molt ampli, les famílies també, però en general no ens ha arribat que hi hagi diguem, absències planificades específicament, sinó que, com ja sabem i passa sempre, les famílies fan el possible, diguem, per donar als seus fills el que creuen que és millor. I en aquest cas, evidentment, aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i, per tant, bueno, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
2: Què li reclamen vostès al

0: govern?
1: Bé, li reclamem bàsicament una responsabilitat institucional. Els drets de, diguem, a mobilitat, el dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure i la responsabilitat no està en veure, en dirimir quina és i quina va l'altra primer o després, sinó és per los compatibles. Nosaltres entenem que el govern, tot i que totes aquestes problemàtiques estaven sobre la taula ja fa molts anys que es coneixen, potser hauria, des del nostre punt de vista, des del no al preacord de la majoria de sindicats de la pública, doncs havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant la comunitat educativa. Ni el professorat ni les famílies que coneixem el sistema perquè moltes vegades ens suplim responsabilitats que l'administració no ho fa.
0: Ah, per acabar, una de les qüestions que està sobre la taula i que aquest curs segurament se'n tornarà a parlar és la possibilitat que els docents deixin de fer colònies i sortides com a mesura de pressió i també perquè està poc reconeguda la feina que fan un cop surten amb els alumnes. Com ho veuen vostès?
1: Clar, nosaltres veiem que aquest tipus de, bueno, la sortida i les activitats en horari lectiu són fora del centre, són activitats que no són accessòries ni complementàries, sinó que ja formen part dels projectes educatius i que s'han elaborat per enriquir les experiències pedagògiques i produir-les en altres contextos. I, per tant, això és una responsabilitat del govern garantir que es pugui realitzar per donar una educació de qualitat. Per tant, si es necessiten respostes perquè no sigui sostingut amb la bona fe dels professionals i dels centres o de les mateixes famílies, doncs és l'administració qui ha de veure com fer-ho i sobretot garantir l'equitat i l'accés universal. Això perquè és molt fàcil que si cadascú, cada centre o cada família busqui compensar-ho, les desigualtats dins del sistema augmenten ràpidament.
0: Doncs és Jordi de Carreras, el president de la FAC, representant de les famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tinguin molt bon curs.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs bé, en clau política, l'oposició i els socis d'investidura de Salvador Illa han sortit en tromba a criticar aquest missatge que sentíem del president Illa en començar, que el president reclamés ara una pausa a les convocatòries de vaga. Lamenten que si s'ha arribat a l'inici de curs sense acord en aquestes condicions, és en gran mesura, diuen, perquè l'executiu se n'ha desdit durant l'aturada estival. Podem sentir Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
3: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
4: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: Doncs l'educació ha estat un dels temes de l'entrevista a Salvador Illa aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, però n'hi ha hagut d'altres també de destacats que repassem amb Àlex Giral Robert.
6: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
7: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
6: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
7: No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
6: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
7: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
6: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
7: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en res d'això, estic pensant en feina.
6: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
7: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
0: Doncs, sens dubte, també un dels titulars del dia és el

0: Què ha passat a Alemanya amb aquestes eleccions regionals? Fem una pausa per la publicitat i connectem.
1: Catalunya nit.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
4: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
5: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Un estiu que els canviarà la vida.
7: Catalina!
8: Se tropezó con un escalón.
6: El retorn al cinema de Lluís Omar.
9: És una provocació darrere un altre.
6: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
10: Abuelo!
11: No deixaràs de sentir-me prou.
6: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
12: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
13: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
12: Que està en constant evolució.
14: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
12: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
15: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
16: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
17: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
18: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
17: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
16: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: L'extrema dreta pot tornar a tocar poder a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt i ha provocat un daltabaix al panorama polític del país. D'entrada, el canceller conservador Friedrich Merz es declara en xoc, això ha dit avui, i alerta que no es negociaran els valors constitucionals. Ara bé, veurem què és el que pot fer realment Alternativa per Alemanya, perquè no ha arribat a la majoria absoluta, però li ha faltat molt poc. El principal dubte és saber si acabarà governant o bé si se li farà un cordó sanitari. Seguint aquestes eleccions, i tenim el nostre corresponsal Jordi Regàs. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: I des de Brussel·les, on la Comissió Europea ha estat molt pendent de què és el que passava a Alemanya, tenim, com sempre, connectat a aquesta hora de la nit Bruno Fortea.
5: Hola, bona nit.
3: Comencem per Alemanya, Jordi. D'entrada, expliquem l'impacte que ha tingut a Alemanya aquesta victòria de l'extrema dreta.
4: A veure, claríssimament, han saltat totes les alarmes. Ha sigut una sacsejada absolutament general. I no només, diria jo, en el camp de la política, també de la societat civil. De fet, avui hi ha hagut manifestacions a diverses parts del país, a Berlín mateix. Nosaltres tenim l'oficina aquí a la Porta de Brandenburg i just al davant, quan jo he arribat ara a la tarda, hi havia una manifestació antifeixista. Per tant, aquí hi ha una reacció, doncs, important. I la gent, jo crec que està trista i preocupada. Jo tinc amics a Saxònia-Anhalt, a la ciutat de Halle, que a mi em deien avui, doncs, que a part de compartir la seva tristor, que deien, és que no reconec a aquests conciutadans meus que han votat Alternativa per Alemanya. Per tant, jo crec que no sé si hi haurà un abans i un després, però ha sigut un toc d'atenció, ha fet saltar totes les alarmes i veurem, doncs, això fins a quin punt, doncs, provoca alguna mena de reacció, no? I en el món de la política, doncs bé, haurem de veure què passa amb el canceller. De fet, ell mateix ha quedat fora de joc, com ha reconegut avui mateix. Escoltem les seves paraules.
6: Zutiefst schockiert.
7: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra

0: nostra democràcia, però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya, i aquest resultat electoral tindrà repercussions, també repercussions en l'àmbit internacional.
1: Sí, aquí jo crec que el problema també és que, clar, Alemanya, si la gent més humil doncs, continua tenint la sensació que no disposen de més diners, que tot s'encareix, veuen com Alemanya doncs, està destinant milions i milions d'euros, no només a Ucraïna, sinó també a aquest rearmament, a aquest objectiu de Merz doncs, de formar el govern doncs, més gran d'Europa, si aquests objectius no pateixen alguna mena de sacsejada, doncs aquí certament no canviarà res. I jo crec que aquí un dels problemes comença a ser Merz mateix. Vull dir, ell durant la campanya, l'actual primer ministre de Saxònia-Anhalt, Sven Schulze, doncs procurava que no participés als actes públics. De fet, l'han amagat i no hi ha participat. Visitava fàbriques, inaugurava coses, laboratoris, coses per aquest estil, tot en entorns controlats, però amb l'objectiu d'evitar doncs, les esbroncades. De fet, avui mateix Weidel, Alice Weidel, la líder de l'Alternativa per Alemanya, doncs, escoltem-la perquè ha dit una cosa, ella doncs, manifesta moltes coses d'una forma molt dura, però no massa desencertada, moltes vegades, i ella ja s'ha encarregat d'atacar-lo allà on més mal li fa. Escoltem-la.
2: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
1: I certament, al voltant d'aquesta popularitat sota mínims, vull dir, mai hi ha vingut un canceller amb una popularitat tan baixa, clar, dins de la CDU, comencen a pujar els rumors. Vull dir, en aquests moments ens trobem ja que comença a haver-hi rumors d'un relleu, de si no hauríem de rellevar-lo, òbviament no a través d'unes eleccions, sinó un relleu intern, amb algun altre membre del partit, i les quinieles doncs, ja han començat. Vull dir, en aquests moments doncs, hi ha un primer ministre, el de l'estat federal de Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst, que és un home doncs, que té 20 anys menys que Merz, que, per exemple, és un dels principals dofins en aquests moments de la seva figura. Fins i tot s'ha arribat a especular, que jo crec que no arribarà mai, amb l'actual ministre-president de Baviera, Markus Söder. Però clar, vull dir que quan aquest run-run a dins del propi partit es comença a engegar, doncs certament s'ha de reconèixer que la situació seva cada cop és més feble. Jo crec que el que veurem serà que tothom esperarà què passa el 20 de setembre, perquè el 20 de setembre hi ha eleccions doncs, regionals a dos estats federals més, que seria Mecklenburg-Pomerània Occidental, i després també a la ciutat-estat de Berlín, per veure què passa doncs, en aquests dos emplaçaments, però un cop hagin passat aquestes dues eleccions, jo crec que la CDU reaccionarà, perquè és que, a més, l'any que ve hi ha eleccions a sis lands més d'aquí a Alemanya. I la CDU no es pot permetre de cap de les maneres doncs, acabar relegada a ser un partit de tercera.
3: Residual, no? Sí. Que haurem de veure també aquesta eina d'estabilitat a la CDU com afecta, perquè ara tot plegat han de començar unes negociacions per formar govern. Explica'ns quines possibilitats té Alternativa per Alemanya realment per tocar govern, per poder arribar a governar, i si existeix una alternativa, perquè en tot cas seria difícil també, sembla, d'aconseguir amb tota la resta de partits que s'haurien de posar d'acord, no?
1: Jo crec que acabarem anant a una repetició d'eleccions a Saxònia-Anhalt. Mira el que et dic. No, perquè, a veure, clar, tenim dos blocs. Tenim Alternativa per Alemanya, que ha aconseguit 39 escons. El bloc de tots els altres, sense l'aliança de Zagabanknecht, que és aquesta formació d'esquerra doncs, populista que diu que s'abstindria, però tots els altres, que serien doncs, la CDU, SPD, els Verds i Die Linke, serien 39 també. I llavors hi ha aquests 5 escons que han anat a parar doncs, aquesta formació d'esquerra doncs, populista, que és veritat que es podria abstenir en la tercera volta de la investidura del primer ministre Saxònia-Anhalt, i llavors quedaria nomenat aquell que tingui el major nombre de vots per majoria simple. Però clar, si els altres quatre s'ajunten i presenten un candidat, té la mateixa majoria simple l'un que l'altre. Per tant, la legislació de Saxònia-Anhalt el que diu és que un mes després de les eleccions s'hauria de constituir per primera vegada doncs, el govern doncs, regional,

0: I si no ho fa, doncs es repeteixen les eleccions. Jo tinc la sensació que anem molt per aquí, perquè el partit de Zara Wagenknecht, l'aliança de Zara Wagenknecht, que és un partit doncs, que en certs moments ha demostrat una certa proximitat amb l'alternativa per Alemanya. De fet, sembla ser doncs, que Alice Weidel i Zara Wagenknecht personalment es coneixen i tenen contactes, sí que doncs, bueno, jo crec que no, ells no es poden permetre doncs, votar a favor de Sigmund, perquè seria un suïcidi polític, perquè és un partit d'esquerra. Per tant, si ells s'abstenen, la seva abstenció perjudica tant a uns i altres. I jo crec que no donaran suport als quatre altres partits que els diríem de l'àmbit més prodemocràtic, perquè diuen que no volen escollir a un, parlen d'una espècie de figura, d'un ministre president suprapartidista, però això és una anada de cap, vull dir, no va enlloc, jo crec.
1: S'haurà d'anar aterrant a poc a poc, perquè Jordi, explica'ns per acabar de tancar el cercle d'alguna manera, sobretot de cercle de comprensió, no?, de què és el que ha passat a Saxònia. Amb quines promeses s'ha presentat Alternativa per Alemanya a les eleccions que hagin cridat tant l'atenció i l'interès de tants i tants votants?
0: Jo crec que Alternativa per Alemanya, evidentment, ha anat molt fort amb el tema de la immigració i han anat molt fort amb el tema doncs, de recuperar la capacitat adquisitiva dels alemanys. I poc més. Han fet una campanya molt basada en les emocions, molt en recuperar els valors tradicionals d'Alemanya. Els actes de campanya de Sigmund han sigut ell repartint cervesa, anant en motocicleta amunt i avall pel país i muntant festes familiars i ell amb el somriure d'orella a orella, generant o intentant transmetre aquest bon rotllisme del gendre perfecte, però després l'equip de gent que tenia al darrere, Déu-n'hi-duret, no? A veure, clar, ell, per exemple, si mirem el programa, doncs té coses força cridaneres que tampoc a vegades s'entenen d'en tot que la gent hi estigui a favor, però bé. Vull dir, proposaven eliminar l'escola inclusiva, evidentment, eliminar els continguts adreçats a temes com diversitat o gènere, fins i tot parlaven doncs, que no calia que es portés els nens a l'escola, que podien els pares doncs, educar-los a casa, retallades de subvencions, endurir les condicions de l'avortament, fins i tot s'han permès coses de les quals no tenen competència, com Sigmund dient, eliminem l'impost a la cervesa, que això a Alemanya sona molt bé, però és una cosa que és de competència estatal. Però bé, ells surten, diuen, i la gent, doncs, crec que té la sensació que, bé, proposen alguna cosa diferent, com que els que han controlat el país els últims 20 anys doncs no m'han resolt, doncs els votarem ells.
1: Doncs aquest és el, si més no, el resultat és el que hem explicat i hem de veure com evolucionen els pròxims dies les negociacions, però en tot cas molt, molt a prop de tornar a tocar govern a l'extrema dreta, a Saxònia-Anhalt. Gràcies, Jordi. Jordi Regàs, bona nit.
0: Bona nit, gràcies a vosaltres.
2: I, evidentment, aquests resultats s'han mirat també amb molta sorpresa i preocupació des de diversos punts d'Europa. L'hem saludat al principi. Tornem a recuperar, Bruno, la presidenta de la Comissió Europea. No s'ha volgut pronunciar sobre els resultats d'aquestes eleccions, però la seva cap de la diplomàcia sí que ho ha fet, eh? Què ha dit?
3: Sí, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha alertat de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que, per exemple, Manel, vol reprendre la compra massiva de gas i petroli rus, vol retirar les sancions europees contra Moscou i, sobretot, vol deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. A Kallas li inquieta el suport social que han rebut aquests postulats pocs dies després de saber-se que, justament, Rússia pretenia provocar un atemptat aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
4: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan cecs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
3: Alternativa per Alemanya també defensa abandonar l'euro com a moneda comuna i un bon resultat d'aquest partit al conjunt del país aquí a Brussel·les saben que podria debilitar alguns dels grans consensos europeus. De moment

0: Avui ja han enviat un senyal d'alarma alguns governs europeistes, com el de França i Polònia. I, en canvi, els partits ultras d'Europa ho han rebut com una injecció d'optimisme. Han rebut aquests resultats com una dosi d'esperança de cara a les eleccions estatals que hi haurà l'any que ve a la mateixa Alemanya, però també a França, Itàlia i Espanya.
1: Gràcies, Bruno. En directe des de Brussel·les, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
1: Doncs sobre aquesta victòria d'Alternativa per Alemanya hi posem ara la mirada del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
2: El mur antifeixista s'esquerda. Aquest mur es va aixecar a Europa després de la Segona Guerra Mundial, amb la consigna de mai més. Han passat més de 80 anys i avui hi ha milions i milions d'europeus que no tenen por al feixisme. Al contrari, consideren que els hereus polítics del nazisme i del feixisme poden solucionar els seus problemes millor que els demòcrates. Avui estem lluny de 1933, any que els nazis van arribar al poder, però la victòria d'Alternativa per Alemanya al petit estat de Saxònia-Anhalt ens apropa. Alternativa per Alemanya és un partit neonazi. Els seus dirigents minimitzen l'Holocaust i consideren que els immigrants són ciutadans de segona, gent que ha de ser expulsada d'Alemanya. Els immigrants assumeixen el paper dels jueus. Són la causa de tots els mals de la classe treballadora. Culpa seva és el deteriorament de l'estat del benestar i els salaris que no donen per omplir la nevera. Alternativa per Alemanya promet expulsar-los, com també promet fer les paus amb Rússia. Diu que Ucraïna no és la seva guerra. No vol que el govern es gasti en armes el que hauria de gastar-se en indústria i benestar social. L'ansietat de les famílies que no arriben a fi de mes aviva les brases del passat més obscur d'Europa. L'angoixa dels habitants de Saxònia-Anhalt la comparteixen un de cada tres alemanys. Quasi un 30% votaria Alternativa per Alemanya. No hi ha cap altre partit amb més intenció de vot. Això vol dir molta inestabilitat política a Berlín durant els propers mesos. L'any vinent, la dreta radical de Marine Le Pen ho tindrà tot a favor per guanyar la presidència de França. I Vox, segurament, governarà Espanya amb el PP. La Casa Blanca i el Kremlin es freguen les mans. Saben que aquest radicalisme debilita Europa. L'any vinent podem estar més a prop del 1933, any que els nazis van arribar al poder. Tot depèn de la majoria antifeixista, que no vota, perquè també ha perdut la confiança en els seus governants. Que la dreta postfeixista governa Itàlia i pugui governar també a França, Espanya i Alemanya no és la fi del món. La democràcia hongaresa va resistir al govern ultra d'Orban, avui derrotat. I fa 3 anys, la democràcia holandesa va resistir al triomf dels radicals. Avui, els Països Baixos tenen un govern de centre amb un primer ministre gay que estigueix a Cadaqués. El mur antifeixista s'esquerda, però Europa encara resisteix.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Ja passen ja 8 minuts de 9:15 de la nit. L'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alba Barbosa, bona nit.
5: Bona nit.
4: La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i també d'organització criminal.
5: Sí, la jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i vol esbrinar també si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, insisteix que no té proves de la participació del Marroc.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
5: Demà el Consell de Ministres ha de desclassificar els informes policials que demostren, segons l'executiu de Sánchez, que no van rebre cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva.
1: Doncs aquesta investigació de l'Audiència Nacional ens ha obert molts interrogants que ens aclareix ara l'advocat penalista i professor de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Riba.
7: Entenc que és una decisió històrica perquè no estem parlant d'un cas d'immigració irregular qualsevol. El tribunal considera que el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol va ser un atac directe contra la integritat territorial de l'estat espanyol. Per què investigarà aquests fets de l'Audiència Nacional, que és el tribunal que tothom sap s'ocupa doncs, els casos més greus a Espanya? Doncs per diverses raons. La primera, que la llei determina que els delictes, com seria aquest el cas, que poden posar o posen en perill la pau o la seguretat de l'Estat, implica ja la competència directa de la jurisdicció espanyola. I a més, considera l'AUTA que part dels fets es van cometre fora d'Espanya i, per tant, és l'Audiència Nacional, el tribunal competent que ha d'investigar els delictes

0: que passen més enllà de les nostres fronteres, explicant, a més, aquesta auta que part de l'organització d'aquest atac a la sobirania nacional va ser o es va cometre al Marroc. La decisió, com es pot llegir, és compartida per el Ministeri Fiscal, segons consta a les notícies a les que hem tingut accés. I en quant als delictes, el més impactant seria el primer, aquest delicte contra la pau o la independència de l'Estat. I, de fet, la jutgessa parla obertament de guerra híbrida. Què vol dir això? Doncs que un estat estranger hauria utilitzat milers de persones com una eina de pressió política contra Espanya. És un terme que ve del món militar i que aquí, per primera vegada que jo recordi l'Espanya democràtica, entra de ple en l'àmbit penal. El segon delicte té a veure amb la vulneració de drets a les persones estrangeres lligats, doncs, a homicidis per imprudència, perquè sembla que hi han documentades almenys 83 morts durant aquells fets. I el tercer delicte apunta a una organització criminal, i aquest per mi és el més rellevant, perquè segons la investigació preliminar a la que fa esment aquest auta, darrere de tot hi hauria una xarxa amb fins a 5 nivells jeràrquics que hauria planificat i executat tota l'operació. Al capdamunt estarien les autoritats marroquines que haurien pres, diguéssim, la decisió política. Després també haurien intervingut forces de seguretat o membres de les forces de seguretat marroquines que haurien retirat els controls fronterers. I en un tercer nivell, coordinadors regionals que van organitzar o haurien organitzat la logística. Finalment, reclutadors, que van mobilitzar milers de persones mitjançant les xarxes, i finalment, facilitadors sobre el terreny que haurien dirigit materialment els creuaments de frontera. Per tant, com sigui que bona part d'aquests nivells s'haurien comès fora de les fronteres i que sempre en un delicte que afecta i que està tipificat en el Codi Penal espanyol, per això la competència de l'Audiència Nacional. Perquè es pot llegir de les notícies el que es neix de denúncies prèvies i ja s'hi estan sumant també acusacions populars. En resum, estem davant d'un cas que pot marcar un abans i un després en com el nostre sistema judicial respon davant de noves formes d'agressió contra la integritat territorial i sobirania d'un país.
1: Catalunya nit.
2: Bé, tot seguit posem sobre la taula dos indicadors que un dia més demostren que l'accés a l'habitatge continuarà sent complicat, si més no, fixant-nos en aquestes dues dades que ara posarem sobre la taula. Rafael de Ribot i Roger Santaló, bona nit.
3: Bona nit, Agnès.
2: D'entrada, tot i el debat i algunes de les mesures que s'han aprovat en els últims anys, el preu dels pisos porta ja, Rafael, 12 anys seguits pujant. De fet, la perspectiva és que això no canviarà a curt termini.
3: Sí, aquestes són les dades del segon trimestre de l'any. Els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons l'Institut d'Estadística. Si obrim el focus i ampliem la perspectiva temporal, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i un tipus d'interès també a l'alça, estan condicionant el perfil dels compradors. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
4: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
3: Un augment de preus que ja gairebé no es limita a zones concretes. Parlàvem fa no gaire de zones costaneres, de muntanya, d'interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
5: Doncs perquè baixessin els preus dels pisos haurien de passar moltes coses. Una seria també que construir fos més barat, però és que també pugen sense parar els costos de la construcció, i els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que això provoca que hi hagi moltes licitacions, fins i tot que queden desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar. Roger Santaló.
6: Sí, molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos, i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt temps a tothom.
7: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
6: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions que representen gairebé 3

0: 3 quartes parts de tot l'import que s'ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció.
1: Gràcies, Roger.
2: Repassem altres notícies destacades d'aquest 7 de setembre. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Dels 93 habitatges que es van desallotjar, els veïns de 18 pisos no sabran fins a principis de l'any que ve quan podran tornar a casa. La demanda l'ha anunciat l'advocada que representa els afectats, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro.
3: Reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
2: Més coses, la direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
4: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
5: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
4: Mentrestant, els veïns insisteixen en la necessitat d'obrir el parc per raons de salut física i mental. Cristina Lier és la impulsora de la campanya de recollida de signatures.
6: La gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
4: Segons el Departament d'Agricultura, després de 15 dies sense detectar-se positius, la setmana passada es van localitzar 5 senglars infectats amb la pesta porcina africana.
2: Des de principis d'any, els bombers ja han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates de l'any passat. Estem parlant de més de 1.400 rescats, Txell Garriga.
7: El gruix més important són per activitats de muntanya, sobretot senderisme, i també han augmentat les trucades als serveis d'emergències per excursionistes que bé es perden o es desorienten a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
8: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
2: Una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades pel tancament que va anunciar la companyia la setmana passada, passarà a fabricar armament, Roger.
0: Volkswagen ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück, a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar d'Israel, especialista en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de treball dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa en els pròxims 5 anys.
2: I també destaquem que la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump que vol controlar l'illa. La Comissió Europea ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per al territori autònom danès destinada a la digitalització, descarbonització i millora de la connexió per satèl·lit. Jens Frederik Nielsen és el primer ministre de Groenlàndia. Greenland needs
9: the European Union. Groenlàndia necessita la Unió Europea i la Unió Europea necessita Groenlàndia. Aquest va ser un dels principals missatges que vaig expressar al Parlament Europeu en el meu discurs a Estrasburg l'any passat. Crec fermament que això és cert. Els necessitem els uns als altres. We need each other.
10: Aquesta nit, el Liceu acull la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, és el tret de sortida a la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan fa tot just unes hores que s'han fet públiques unes dades d'assistència de la temporada passada de rècord. 4 milions d'espectadors al conjunt de Catalunya, són 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina, doncs, com és lògic, bona part de les sales del país. La vetllada ara mateix està en marxa, vol ser un recorregut a través del teatre i la música dels últims 25 anys del teatre català. Doncs bé, la Marta Vives ha pogut parlar amb un dels protagonistes de la nit, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, que rep avui la menció honorífica del Premi Catalunya de Teatre d'enguany.
11: Daniel Martínez de Obregón, bona nit i enhorabona.
12: Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: Què li suposa per vostè aquest premi, aquest homenatge?
11: Fonamentalment una gran satisfacció, perquè és un premi que dona als propis col·legues. Com a conseqüència, és un premi molt, molt preuat, sobretot per quan un és professional de la cosa. En conseqüència, és un dels grans premis que pot rebre un professional de les arts escèniques en aquest moment.
1: Li donen justament avui, que hem sabut d'aquest nou rècord d'espectadors, 4 milions al conjunt de Catalunya i 3.176.000 aquí a la ciutat de Barcelona. Quines creu que són les causes de l'èxit d'aquest moment que estem vivint teatralment?
11: Primer, un treball ben fet per part de tot el sector. Després, jo crec que aquest mateix sector va prendre unes decisions importantíssimes i fonamentals amb motiu de la pandèmia. La pandèmia, que va ser un cop, no baix, va ser un cop per tot el cos, podia haver-nos enfonsat directament, com va enfonsar altres coses. I, en canvi, el sector teatral va decidir sortir amb tota la potència de què era capaç en aquell moment. I ha sortit bé, perquè des d'aquell moment això ha sigut com una pujada en espiral absoluta cap al cel, de la que crec que encara no hem acabat. Quan parlem de rècord del sector, estem parlant de rècord de pràcticament tots els operadors. I això és fonamental. Hem augmentat més de 400.000, 40.000, 40.000 respecte a l'any passat, que era un rècord, i només les sales de petit format ja tenen aquest augment. O sigui que el ventall en el que s'està basant aquest progrés espectacular és molt ferma.
1: Hi ha més espectadors i obren sales, en especial a la ciutat de Barcelona, una cosa de la qual ens hem de congratular.
11: Efectivament, en uns temps en els que els teatres semblava que anaven cap a una decadència no massa lenta, sinó més ben ràpida, i tancar teatres com hem viscut durant anys en aquesta ciutat, resulta que ara, segurament com a conseqüència del context en el que ens estem movent en aquest moment, resulta que s'obren teatres.
1: I tot i així, tot i aquestes bones xifres, tot i que obrin més sales, encara tenim moltes reivindicacions damunt de la taula, i també una de les principals és que el sector cada vegada sigui menys precari.
11: Reivindicacions que es fan de bon to, perquè aquest progrés que hem tingut, aquesta millora, aquests rècords, també han tingut el suport de les administracions públiques. La nostra comunitat, la nostra Generalitat, és sense dubtes líder absoluta de tot l'Estat en quant a suport a les empreses privades i a la cultura en general, a les empreses privades de cultura. En conseqüència, quan reivindiquem, l'únic que pretenem és millorar encara més el que ja està bé.
1: I creu que arribarem amb aquest 2% anhelat?
11: Estic segur, perquè ho han promès molts. Llavors, a l'hora...
1: Es fia de les promeses dels polítics, veig, eh?
11: Però n'hi ha moltes. I, en conseqüència, no és un polític només, sinó que n'hi ha diversos. En conseqüència, jo crec que sí. Queden 2 anys de legislatura i dona temps més que suficient.
1: A la gala d'avui té com a lema 25 anys al teu costat, passi el que passi. En el seu cas, no en són 25, són molts més, són més de 40 al capdavant d'aquest grup de focus. I per vostè també, no? Al seu costat, passi el que passi, el teatre ha estat la seva vida.
11: Tota la meva vida fora de la família, absolutament tota. I sí, ja dic que són 33... de la gala 25 i de focus 40. Sí. Sense sumar-los ja són molts.
1: Què significa per vostè el teatre?
11: Una passió, una forma de contemplar la vida, la que ha sigut, la que és i la que serà, gràcies a l'autoria teatral i a les posades en escena, que fins i tot són capaços de revitalitzar textos de fa 2.000 anys.
1: I acabo, abans de començar aquesta entrevista, li demanava si estava nerviós i m'ha dit que no, que de nerviós res de res.
11: No, saps què passa? Que són moltes estrenes ja les que tinc al cap de la meva trajectòria. I les estrenes són les que veritablement posen nerviós. Avui l'únic que pot passar és que jo fracassi i només una persona no fa angúnia.
1: Segur que això no passa. Daniel Martínez de Obregón, moltíssimes gràcies i enhorabona de nou, i ala, aixecar el taló.
11: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. One silver dollar, bright
12: silver dollar. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquesta tarda el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Tenim una enviada especial a Venècia, que és l'Òscar Callao. Òscar, bona nit.
13: Hola, molt bona nit.
12: Com han justificat aquest guardó d'honor a Venècia?
13: Doncs mira, el festival ha guardonat aquesta veterana actriu que ja té 93 anys, diu textualment, per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. I la veritat és que això hem pogut comprovar-ho al curt d'homenatge Flesh Impact, dirigit per la presidenta del jurat d'aquest any a Venècia, Maggie Gyllenhaal, on Ellen Burstyn reviu magistralment i d'una manera molt emotiva una Marilyn Monroe que ara tindria 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
14: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu «És que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut».
12: Una carrera prolífica, Òscar, que ha merescut també un Òscar dels de Hollywood i que, a més, arrencava als anys 70, ho dèiem, amb un títol d'aquells que sona a tothom, L'Exorcista.
13: Doncs sí, el 1975 aconseguia l'Òscar per la seva interpretació a Alicia Janowiecki de Martin Scorsese, només 2 anys després d'aquest paper de mare a L'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens en una roda de premsa farcida de records i comentaris sobre grans figures de Hollywood.
14: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
12: Amb 93 anys es podria pensar que Burstyn és una estrella del passat, però no, eh?
13: Que va, que va. Té papers recents molt aplaudits, com L'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, a l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, al 2014. I continua en actiu. A més d'aquest curs sobre Marilyn, també protagonitza la pel·lícula Place to Be, una road movie que es presenta dimecres aquí a Venècia, fora de concurs.
12: Gràcies, Òscar. Bona nit.
13: Adéu, bona nit.

0: Molt ben escollit avui aquest tema per part de la Gemma Puig i, a més, aquí hi ha pista musical, aquí hi ha la previsió del temps de cara a demà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, mira, és una cançó de Moby que es diu The Last Day i sí, sembla que finalment arriba aquest últim dia d'aquesta calorada, d'aquesta calor intensa que avui també hem tingut. Avui hem deixat enrere els 40, encara que només hem baixat un grau, però ja és alguna cosa.
0: Sí, sí, pela.
1: Doncs avui les màximes més altes no hi ha. Hem arribat als 40. Demà encara farà calor, demà cap a les comarques, sobretot gironines, amb vent de garbí. Aquí es dispararà la temperatura i, per tant, tornarem a situar-nos cap als 38 o 39 graus en aquest sector, també cap a Ponent. Per tant, demà un altre dia de calor intensa, però sí que aquest canvi de temps que fa uns quants dies que anem anunciant, doncs es va consolidant i ens portarà, d'una banda, un descens marcat de la temperatura, que això realment doncs, tothom en té moltes ganes, però també haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps, perquè venim de dies de molta calor, arriba aire fred, i això significa que dimecres, demà en donarem més detalls, tindrem un dia de ruixats, de tempestes que poden ser localment intenses. Demà, calor encara i un temps força estable.
0: No hi ha manera de relaxar-se del tot, perquè s'ha pensat, mira, bona notícia pels oients, una mica més de fresqueta, però després de temps a les pluges. Bé, ja ho anirem explicant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: A aquesta hora tenim pendent encara la informació esportiva i el Joan Fitó té l'ull posat en el partit del Sabadell que juga contra el Còrdoba. Han començat amb molt bon peu l'aventura a segona divisió. Veurem com els estan anant. Avui també recollirem les declaracions de Mourinho en la roda de premsa prèvia al partit que demà jugaran a la Lliga de Campions i arriben després de perdre a la Lliga i amb l'exhibició a Mestalla del Barça, que s'ha posat líder i ha fet xalar culers i no culers fins i tot amb el seu gran joc.
1: D'esports i també de política parlarem amb Antoni Padilla i a vegades que la separació es fa impossible. A Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners i un funeral amb honors militars a Ratko Mladic. És el general serbobosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans. Serà enterrat, com diem, amb honors militars. La Unió Europea s'ho mira amb incredulitat a la vegada que un dels homenatges és un partit entre l'Estrella Roja i el Partizan en un estadi on el mateix Barça va jugar ara fa ben poc.
0: De memòria i de present també n'haurem de parlar avui després d'aquesta victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Ens cal la mirada entesa del professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel. Ell té les claus del que està passant a Alemanya. Necessitem entendre-ho, tenim moltes preguntes. De seguida hi conversem en directe.
1: I no marxarem a casa sense saber com ha anat la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida i d'inici a la temporada teatral. La Marta Vives hi és i ens ho explicarà en directe abans que Gabriel Garrum, politòleg catalano-sirià, avui posi el punt final aquest segon dilluns de setembre.
0: Doncs som-hi fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: I aquestes són les veus que han marcat fins ara aquest 7 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
5: Hi ha aules que estan a 40 graus. Hi haurà aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
6: No és el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous, potser d'iniciar petites rutines, no?, o de conèixer fins i tot els centres educatius.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
10: Wiederholen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
11: Zutiefst schockiert.

0: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
1: Auf die internationale Lage.
2: Al día de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
3: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
4: Presentarem la demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat, perquè si no, no tindríem l'esborrany.
5: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
6: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.

0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: De fet, no va jugar gaire, va rebre moltes crítiques.
2: Sí, va anar a l'Eivissa, a Primera Federació.
3: 10 i pràcticament 7 minuts. Joan Fitó, bona nit.
2: Bona nit.
3: Tenim futbol en marxa, amb presència catalana, eh?
4: Sí, a la segona divisió està jugant el Sabadell. Juga des de 8:45, Sabadell-Còrdoba. A la Nova Creu Alta n'estem fent. Ara ho sentiu de fons la transmissió, l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Francesc Ripoll. Som al minut 72 de partit i guanya per 2-1 el Sabadell. S'ha avançat el conjunt arlequinat amb 2 de Joaquini, ha retallat distàncies al Còrdoba. Tot això ha passat a la primera meitat. Ara, quan queden pràcticament més de 20 minuts, sumant l'afegit, al Sabadell que guanya 2-1, i el Sabadell, que ho deies a la portada, ha començat fantàsticament bé el seu retorn a la segona divisió. 5 punts en 3 partits. Avui li han fet el primer gol d'aquesta temporada. No havia encaixat fins ara. I vaja, que si guanya, doncs es col·locarà en zona de play-off. Queden aquests 20 minuts, que segur que el Toni Padilla, que sentia ara que el tindrà d'aquí una estona, l'està seguint amb moltíssima emoció.
3: Està in situ allà.
5: Exacte, no vindrà, connectarem amb ell.
4: Imagina't, doncs a Sabadell, per cert, que és festa major aquest cap de setmana. Ara veiem focs d'artifici a la Nova Creu Alta. També hi ha un joc en joc, un partit de la primera divisió que tanca la quarta jornada. L'Elx, Real Societat, 0-2 de moment per la Reial Societat, que guanya el camp de l'Elx. Se n'ha jugat un abans en aquesta primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1, ha jugat amb 10 bona part de la segona meitat al Getafe, tot plegat en aquesta quarta jornada, que tancarà amb el Barça líder, 12-12, va guanyar 0-5 ahir a Mestalla. El Madrid va perdre divendres per 1-0 al camp del Betis, i és a 3 punts ja del Barça en aquesta primera divisió, després de 4 jornades.
5: I el Madrid, per cert, que demà obre la llauna, diríem, de la Champions, no? Debut a la Lliga de Campions, juga demà, i avui Joan ha tornat la versió més elèctrica de José Mourinho.
4: Sí, hem tornat, ja a, veure, hem tornat a veure aquell Mourinho que ens recorda fa molts anys. Havia començat molt tranquil, molt pausat Mourinho. Avui, després de perdre el camp del Betis, ha tornat aquell Mourinho que va encendre a Barcelona i Madrid fa uns anys, i us recordareu una roda de premsa molt mítica amb els per què de Mourinho. Mourinho, doncs avui no l'ha escenificat ben bé, però es preguntava per què el VAR, doncs, no va entrar el divendres al camp del Betis.
6: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
4: Demà arrenca la Champions, són 6 partits demà, 6 dimecres i 6 dijous. El Madrid, que juga demà a les 9 contra l'Inter de Milà al Bernabéu. El Barça debutarà el dimecres a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: I el Mourinho, que no és l'únic madridista que ha parlat avui, també amb Mbappé.
4: Sí, i també seguint el to nerviós, to enfadat de Mourinho,

0: al francès, i li han preguntat un dels temes que estarà de moda els pròxims mesos, qui ha de guanyar la pilota d'or. Doncs Mbappé ho té clar, diu que l'ha de guanyar ell mateix.
1: Vaja.
2: Yo siempre, pero es algo que...

0: como ha dicho, es los periodistas que van a votar y van a votar para quien piensas es el mejor jugador del
1: mundo. Canvi de marcador, a la nova Creu Alta.
2: Sí, perquè ha empatat el Córdoba a minut 75, el Córdoba que fa el gol de l'empat, per tant tindrà una mica més de 15 minutets al Sabadell si vol sumar els 3 punts, però vaja, faria bé de moment de conservar aquest puntet perquè doncs, no és dolent en aquest retorn a la segona divisió. Tornant al francès, a Mbappé, li han preguntat també enfadat si havia de defensar més, comparant-lo amb Rafinha del Barça o Dembélé del Paris Saint-Germain, i vaja, ha dit que ell fa més gols que Rafinha o que Dembélé, per exemple.
1: Perquè la cosa està entre aquests tres jugadors?
2: No, li han preguntat...
1: O estan a les quinieles, simplement?
2: No, hi ha, a les quinieles hi ha, per exemple, Rodri, el nou futbolista del Barça, que va guanyar el Mundial amb Espanya, també Lamine Yamal, però vaja, es comparava Mbappé amb Rafinha i Dembélé perquè li han fet una pregunta nombrant aquests dos futbolistes, perquè diguem-ne que Mbappé és un futbolista que defensa més aviat poc, que pressiona poc, en canvi Rafinha o Dembélé sí que ho fan.
1: Entès.
3: Doncs veurem com va, potser se'ls fa llarg, tant que arribi el dia aquest del premi com tot.
2: Es farà llarg, es farà
3: llarg. A veure, parlem de waterpolo. Maica García és nova jugadora del Sant Andreu, tanca una etapa de 32 anys al Sabadell, justament, i marxa disgustada perquè la decisió del club té relació amb la seva maternitat.
2: Sí, ha fet un comunicat avui Maica García on ha lamentat aquesta decisió, la decisió del Sabadell de no renovar-li el contracte, gairebé després d'un any de ser mare, va ser mare fa un any Maica García, i hi ha una llei que el que diu les esportistes d'elit, que si són mares, el club que estan està obligats al club a renovar-les un any més almenys per preservar doncs, aquest dret a ser mares i a poder ser esportistes d'elit almenys durant un any després. Maica García avui al Sabadell doncs, l'ha acomiadat, no li ha renovat aquest contracte saltant-se la llei, és la versió de la Maica García que ho ha explicat en una entrevista al periòdico.
4: Estava embarazada en 2025 o 2026, la última temporada esta, que terminaba ahora el 31 de agosto mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Uh-huh. Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad. Luchando bajo esos colores, bajo ese escudo y bueno, y no ha sido para nada agradable.
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí, el Sabadell assegura que no ha fet fora Maica per això, sinó que per temes doncs, purament esportius, però vaja, que hi ha controvèrsia amb aquesta situació de Maica García, que tanca una etapa de 30 anys i n'obre una altra, ha fitxat pel Sant Andreu. Maica García, campiona olímpica, campiona mundial i també campiona de la Lliga de Campions amb el Sabadell, una llegenda del waterpolo català.
1: Doncs demà més, Joan. Moltes gràcies. I avui el Sabadell, que és protagonista per partida doble, també ara, perquè cada dilluns, ja ho sabeu, saludem el Toni Padilla, que ens capgira un tema de l'actualitat esportiva. I avui, Toni, no cal que et preguntem on ets, però t'ho preguntem. Bona nit, Toni.
5: Hola, bona nit, com esteu?
1: On t'enxampem, va?
5: Doncs, com ho dèieu, la nova Creu Alta, l'estadi del Sabadell aquí, de fons, doncs, arriba molt soroll, és que el castell de focs del tancament de la festa major, és a dir, tenim molt soroll, però aquí estem, i estàs per fer la secció.
1: Firmes l'empat o què?
5: No, hem de guanyar-lo, això. Hem d'intentar guanyar-ho, aconseguir.
1: Et dèiem ara que havia tornat a segona al Sabadell i que de moment ho està fent bé.
5: Sí, estem parlant que és un projecte que no té un bon pressupost, són els pressupostos més modestos de la categoria, però de moment realment l'equip està competint molt bé. De moment, que duri, encara no coneix la derrota i està aconseguint atrapar doncs, a una afició que compla el camp amb més de 10.000 socis.
1: Doncs avui amb soroll de socis i també de festa major, però intentarem tirar endavant. Si hi ha un gol ja ens avisaràs, però tu cada dilluns ens portes alguna història alternativa del món de l'esport. Quina és avui?
5: Doncs mira, avui la història no és molt positiva en aquest sentit, és la part més fosca de l'esport. La setmana passada coneixíem la notícia de la mort de Ratko Mladic, el general serbo bosnià, que va cometre tants crims contra la humanitat, el responsable de la massacre de Srebrenica, del setge de Sarajevo, va morir a la presó a La Haia després de ser condemnat a cadena perpètua per aquests crims. I el que ens ha sobtat molt és saber que serà, en primer lloc, enterrat amb honors d'estat a Belgrat i també els homenatges que ha rebut per part dels aficionats de l'Estrella Roja i del Partizan de Belgrat a la Lliga Sèrbia, on li van fer un minut de silenci que va acabar amb aplaudiments.

0: Нехай буде перша слава.
1: Aquests són els aplaudiments. Clar, un fet greu, tenint en compte qui hi era i què va fer el personatge, en un estadi on fa ben poc que va jugar el Barça, Toni.
2: Sí, sí, correcte. El Barça va jugar fa 2 anys a l'estadi de l'Estrella Roja de Belgrat, un estadi dels més importants del futbol europeu, i on es va retre aquest minut de silenci a la figura de Ratko Mladić. El que va ser encara més greu és que, més enllà del minut de silenci, els aficionats van mostrar una pancarta on estava escrit en serbi "Directe a Potocari". És la frase que va dir Mladić l'11 de juliol del 95 en referència a Potocari, que és la vila al nord de Srebrenica on s'havien refugiat milers de serbo-bosnians, de bosníacs, fugint de les seves tropes. Ho van fer perquè aquí hi havia els cascs blaus de les Nacions Unides que no els van protegir, i va ser a Potocari on es van assassinar més de 8.000 persones. És a dir, aquesta pancarta mostrada el dia de la mort de Ratko Mladić és gairebé una lluança d'un genocidi, és terrible.
1: Clar, una pancarta amb una frase relacionada amb aquesta massacre, una forma, per tant, de celebració clara, quan el que en tot cas correspondria és mirar cap a una altra banda o en tot cas condemnar-ho.
2: El que passa és que aquest estadi, que el coneixen com el petit Maracanà de Belgrat, s'ha convertit ja fa molt de temps en un cau d'intolerància, de nacionalisme radical, de feixisme, i de fet quan tu arribes caminant trobes a fora d'un camp de futbol és un tanc 55 de fabricació soviètica que formava part de l'exèrcit iugoslau i que es va servir a la guerra dels Balcans, tant al front de Croàcia com a Bòsnia. I els aficionats radicals del club no sap molt bé com es van fer amb aquest tanc i el van posar a les portes de l'estadi, és a dir, una forma de recordar que aquest l'Estadio de Belgrat de tots els crims que es van cometre en aquella època. Ho van fer-ho els aficionats radicals, que es coneixen com Edilige, que en serbi vol herois.
1: Clar, està clar que sorprèn aquesta història, especialment si algú té en compte que el nom d'Estrella Roja els podria remetre a un socialisme que algú podria pensar que hauria de defensar idees oposades.
2: Sí, és que a vegades et trobes persones que veuen aquest nom, Estrella Roja, un club fundat donant el salt a la Iugoslàvia socialista, es pensen que és un club de tendències progressistes, però no, de progressisme només en queda el nom. És cert que es va ser fundat en temps del Mariscal Tito, en temps de socialisme a Iugoslàvia, però ja des dels anys 80 molts joves que s'anaven radicalitzant cap a un nacionalisme molt, molt dur van fer de la graderia d'aquest estadi la seva llar, i de fet quan va esclatar la guerra dels Balcans al front de Croàcia, moltes de les milícies que van anar a lluitar eren joves radicalitzats als estadis de futbol, tant a Croàcia com a Sèrbia, és a dir, que de l'Estrella Roja de socialista només en té el nom.
1: Clar. Veiem de vegades com els estadis de futbol s'acaben convertint en una mena de refugi per captar joves que radicalitzen, i aquest és un exemple clar.
2: Sí, de fet, moltes persones de l'antiga Iugoslàvia diuen que mentre tot s'estava trencant ells seguien pensant que les coses anaven bé, tot i que hi havia moltes senyals de que les coses no anaven en una direcció contrària, i que un dels moments en què es van adonar que realment s'encaminaven cap a una guerra va ser a la primavera del 1990, quan es va jugar un partit de màxima rivalitat a Zagreb, la capital de Croàcia, entre el Dinamo i la Estrella Roja, per transmetre en directe per televisió, i en directe van veure com aquests aficionats radicals saltaven les graderies, agredien els altres aficionats. Aquell dia van haver-hi més de 59 detinguts, 79 policies ferits, i en directe molta gent es va adonar, mirant la televisió, mirant un partit de futbol, que malauradament el seu país s'encaminava cap a un conflicte armat.
1: Per tant, aquesta radicalització que ens estàs explicant era prèvia fins i tot a l'esclat de la guerra, eh?
2: Sí, de fet, qui seguia el futbol a aquella època, curiosament, podia d'alguna forma començar a entendre el que estava passant, perquè un estadi de futbol amb gent jove és un espai més difícil de controlar per les forces de seguretat, i per això els moviments més radicals, tant croats com serbis, van utilitzar els estadis per captar aquests joves, i a la Estrella Roja va ser on va aparèixer un personatge fosquíssim, que era el Zeljko Rasnatović, conegut com Arkan, el fill, curiosament, d'un policia que s'havia convertit en un petit delinqüent, havia marxat fins i tot a Alemanya a cometre petits crims, a robar cotxes, i quan torna radicalitza molt, entra en contacte amb grups nacionalistes txètnics i comença a captar la graderia de l'Estrella Roja. Molts d'aquests nanos que formaven part del grup de l'IGE els comença a entrenar de forma paramilitar i formarà una milícia coneguda com els Tigres d'Arkan, que cometria molts crims de guerra a Croàcia, a Bòsnia i a Kosovo. Un personatge molt fosc que va morir l'any 2000, assassinat a Belgrat, on vivia realment en rodejat de luxe, segurament un crim relacionat amb el crim organitzat.
1: A dia d'avui podem dir, per tant, que l'Estrella Roja té vincles evidents

0: dins amb el nacionalisme radical?
1: Sí, de fet, molta gent recordarà que el 2003 va ser assassinat el primer ministre serbi, el Zoran Djindjic, i molta gent va considerar que segurament els assassins eren membres propers a aquest grup dels Delij, aquests herois, que són gent molt, molt, molt fosca, que ara ha fet aquest minut d'homenatge a Ratko Mladić, però també ha mostrat pancartes en suport del Radu Karadžić, recordem, el líder polític dels serbo-bosnians, també condemnat dins de contra el tribunal de l'Haia. I, curiosament, un senyor, el Radovan Karadžić, que el 1983, abans de convertir-se en polític, abans de convertir-se en criminal de guerra, sabeu de què va treballar?
0: De què?
1: Doncs va ser el psicòleg del primer equip de l'Estrella Roja de Belgrat. És a dir, els lligams de l'Estrella Roja amb el nacionalisme serbi radical no ha acabat mai.
0: Clar, déu-n'hi-do les curiositats de la història. En aquest minut de silenci d'aquest cap de setmana, ningú va intentar que no procedís amb normalitat? És a dir, algú va xiular o hi va haver algun acte allò de disconformitat amb el que estava passant al camp?
1: A l'estadi no, perquè segurament les persones de moc de tolerància que sí que van fer algunes manifestacions pels carrers de Belgrat i les principals ciutats sèrbies en protesta per aquest cas d'estat que rebre Mladić, aquesta gent no va al camp perquè té por, perquè aquests radicals són gent molt perillosa i per tant el minut de silenci va ser respectat. I el que és més increïble és que era el partit de màxima rivalitat, era com un bar espanyol, el partit contra el Partizan, i l'afició radical del Partizan també es va unir a l'homenatge, també va mostrar pancartes i també va guardar el minut de silenci perquè malauradament també aquests grups tan radicals s'han fet amb el control de la graderia de l'altre equip gran de la capital de Sèrbia.
0: Doncs el carnisser dels Balcans, aquest Ratko Mladić, que avui se li ha fet un funeral amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. Toni, em sembla que us acaben de xiular a favor un penal, podria ser?
1: Correcte, el va revisar un penal per mans d'un futbolista del Corba, minut 87, i penal a favor del centre de l'esport Sabadell.
0: Doncs no sé si tindrem temps d'escoltar si hi ha gol o no. Ho intentarem, a veure si el piten ràpid i el xuten ràpid. Aquest cap de setmana, per cert, m'ha sorprès molt la història. Vaig sentir que el Pichichi de no sé quin equip, ara no me'n recordaré, però era un porter, ara que hi ha un penal, perquè precisament ha marcat els dos gols de penal del seu equip. És el Pichichi, és un porter i és el fill de Ronald Koeman.
1: Sí, recordo Ronald Koeman, que ve llançava els penals. Doncs el seu fill es va decidir fer porter i és el màxim golejador d'un equip de la segona divisió dels Països Baixos, amb gols de penals, i aquí la creuata el xutarà Albert Urriols, el capità. El penal que pot permetre al Sabadell situar-se tercer a la segona divisió.
0: Va, que el cantaràs juntament amb Catalunya Ràdio a la transmissió, t'afegim? Sí, sí, sí. I així acabarem la secció d'aquesta setmana. Va, tot teu, Toni.
2: Urri!
0: Toni, ho veus? Hem començat amb empat i la màgia del Catalunya Nit. Acabes la secció amb victòria del
1: correcte,
0: teu equip.
1: Així m'agrada, que ens porteu bona sort.
0: Molt bé. No t'acostumes, per això. Preferim tenir-te aquí a l'estudi amb nosaltres.
1: És una excepció, és dilluns a festa major i calia celebrar-ho. Gràcies a vosaltres.
0: S'entén perfectament. Doncs dilluns que ve tornem a saludar aquí a l'estudi. Una abraçada, que vagi bé.
1: Una abraçada.
3: Els hi ve rodat, els de Sabadell, ara per ara. Molt bé. Res, 5 minuts i arribarem a 11:15. Ara fem una pausa a la tornada. Tenim moltes, moltes preguntes de què és el que ha passat en les últimes hores a Saxònia-Anhalt, aquest creixement tan i tan important de l'extrema dreta amb el 44% dels vots. I li hem de traslladar a una persona que en sap molt i que ens ajudarà a entendre què és el que està passant allà i, en fi, què és el que pot passar també en les properes eleccions. Parlarem amb en Klaus-Jürgen Nagel, ell és professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
2: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura

0: i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
2: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
1: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
2: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
1: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
4: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
5: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit.
8: Amazones a sa lluna.
7: Les notícies sota la llum de la lluna.
8: Amazones a sa lluna. Fan ingràvides postures.
7: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Quan va despertar dinosaures.
7: Catalunya Ràdio.
9: És, sens dubte, un dels temes del dia i al Catalunya Nit hem pensat que en aquesta segona hora del programa havíem d'aprofundir en el que ha passat a Alemanya en les últimes hores. Ja hem explicat que el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El cert és que ara han de començar les negociacions per formar govern. No ho té fàcil perquè s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i, per tant, ara la incògnita és saber si hi haurà un cordó sanitari de tots els altres partits polítics amb totes les seves enormes diferències per tal de mantenir els ultres lluny del govern. Amb qui conversarem en els pròxims minuts, en fi, tenim moltes ganes de saludar-lo. Ell és Klaus Jürgen Nagel, és professor de la Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona.
10: Ex-professor, jubilat ara.
9: Com estàs, Klaus?
10: Bé, bé. Bueno, a pesar de tot.
9: Clar, la pregunta és com està, no?, un ciutadà alemany en un dia com avui, tot i que, en fi, es podia preveure a través de les enquestes que Alternativa per Alemanya li aniria molt bé.
10: I tant que es podia preveure, no? Si les enquestes donen 42% i al final sots amb 44, tampoc no és tan gran la sorpresa, encara que potser després per motius polítics ho dius, no? Però tan gran no era la sorpresa tampoc per la gent que doncs, havia llegit les enquestes.
9: Mm. Què ha passat?
10: Bé, de fet, l'extrema dreta està mouja a tot arreu, no? Mm. Vull dir, que té l'última vegada a França, 32, Polònia, 35, Hongària, 38, Àustria, 29. Vull dir, amb les enquestes federals, actualment, segons l'última, l'AFD seria el primer partit a tota Alemanya amb 27%. Primer partit. Mm. Això a Europa és com a Portugal, és menys que a França, és... perdona si ho dic, és normalet, no? És el que té l'extrema dreta a Europa en aquests moments. A Espanya potser no és normal, però els altres sí, que tenen aquests percentatges. Ara pots dir, clar, però han tret 44, no? Algú més que els 27 que ara treurien si hi hagués eleccions federals el diumenge que ve. Doncs sí, hi ha alguna cosa addicional. Estem parlant d'un land de l'est, estem on sempre l'AFD ha tret més vots. Un any i mig, fa un any i mig, teníem eleccions federals. L'AFD a Saxònia-Anhalt havia tret 37%. Mm. si veus això, tampoc no és tan gran la sorpresa si ara

0: de 44. Es un land del este, es el mes del este del todo. Sí. Si me permites que el comentario, eso ya explica mol, ¿no? Allá siempre la FDA tret més fort. Salut, a las últimas elecciones federales era el primer partit ja a l'est d'Alemanya, als territoris que abans eren de la RDA.
1: I perquè aquesta és una casuística, en fi, molt, molt particular de la història, lògicament, d'Alemanya. Què els hi ha passat o què passa en aquests ciutadans de l'antiga RDA, no?, que voten més l'extrema dreta que la resta del país?
0: Sí, i els factors que a tot arreu expliquen una mica l'auge de l'extrema dreta a Alemanya de l'est es donen més. No? Com la múltiple crisi, l'envelliment de la població, immigració sobretot de les zones rurals, sentiment de crisi, expectatives negatives en quan els hi toca la jubilació, tot això els hi toca més. A més, amb més fragmentació de la societat. Irònicament, puc dir que l'electorat d'Alemanya Oriental és més modern, perquè allà ja no hi ha aquests milieus, aquests environments, aquests que explicava comportament electoral, que la gent estava associada amb sindicats, amb partits, amb coses eclesiàstiques, amb religioses, amb grups de joventut, tot això ja no hi era després, ja no hi era després de la unificació i mai no s'ha estructurat. I per tant està molt més fragmentada aquesta societat, molt més oberta també per l'oferta d'una identitat nacional. A la RDA hi havia també treballadors que venien de fora, de Moçambic, de vietnamites, però quedaven encasernats i es comportaven, i si una noia es quedava embarassada, l'enviaven de retorn al seu país d'origen. No? Per tant, doncs, allà la idea doncs, de l'alemanyitat més pura ètnicament és més fàcil, diguem-ne, de creure. És una de les regions d'Alemanya on hi ha menys estrangers, només 7%, Alemanya 14, no?, de la població. Però tanmateix hi ha més aquesta possibilitat d'apel·lar a una identitat ètnica alemanya que en altres contraris. I ho han fet, els de l'AFD ho han fet, ho has vist quan el candidat es passejava amb la tradicional moto de la RDA ja, apel·lant amb això en aquest passat, no?
1: Per tant, hi ha un fenomen que és veritat que Occident i el resta de països d'Europa estem observant, però hi ha una casuística també molt particular d'Alemanya, que des de la caiguda del mur de Berlín hi ha algunes coses que internament tampoc no es van resoldre mai.
0: Mm-hmm. I doncs, per la resta, allà podem dir, bueno, allà hi ha component del govern actual de canciller Merz, que doncs és el canciller més mal vist de tots els 10 cancillers federals que hem tingut des de la Segona Guerra Mundial.
1: Creus que pot continuar en el poder, vist el que ha passat? Perquè ara comença tot el període de negociacions.
0: Sí.
1: El nostre corresponsal ens explicava a la primera hora que ja hi ha debat intern a la CDU per substituir Merz, però és clar, a la vegada, si la CDU ha d'intentar liderar una mena de cordó sanitari a Alternativa per Alemanya, no pot estar dèbil.
0: Pensa que la CDU en teoria té dos cordons sanitaris. Un a l'esquerra, en contra del partit Die Linke, el partit a l'esquerra, i l'altre contra l'AFD. I ara, com tu abans deies, per aturar a l'últim moment la formació d'un govern de l'extrema dreta saxoniana, caldria que tots els altres, i inclosos els cristianodemòcrates, i inclosos els de l'esquerra, es posessin d'acord.
1: No sé si això és una possibilitat, però que sembla difícil, no? Però potser es podrien unir per aquest objectiu. Ara bé, quan un partit, sigui el que sigui, agrupa el 44% dels vots,
0: sí,
1: ocupa una centralitat en l'espai polític.
0: Sí.
1: No sé si s'ha vist algun exemple en la història política d'altres països, un aïllament d'un partit que aconsegueix reunir el 44%, pràcticament fregant la majoria absoluta.
0: Sí, els més o menys. Una mica més fins i tot els que van tenir els nacionalsocialistes a les últimes eleccions democràtiques de la República de Weimar. I algú va fer coalició amb ells perquè arribessin al govern. No, Espela, si diu, és una gran estratègia.

0: e si convince tutta la AfD di posare la CDU contro le corde. No? La CDU, che ha molte aziende all'est dins del suo proprio partito, che vedono che già non possono fare res perché hanno un partito tan forte, avranno di fare coalizioni contro natura a dojo, incluendo 4 partiti, 5 partiti, eccetera. E això, doncs, ja sempre algú llavors que flaquejarà. És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AfD per possibilitar-li la formació del govern, no? És una de les possibilitats, no? Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs o com vulguis que vulguis, a nivell local i comarcal s'està trencant. Que fa aigües, ja, no? I per la CDU és un problema que no pot perd, per una banda, si deixa de fer el tallafoc, i per l'altra, si el manté. És un joc molt difícil per la CDU, no tinc cap... no és la meva tasca defensar-la, però la idea de l'AfD és precisament aquesta, de posar-la i així, a cops,
1: anar minant, no?
0: Mira, no podem fer res perquè vosaltres sou els que us alieu sempre amb aquests embrutits de l'esquerra i verds, i per això no podem fer res de... raonable, entre cometes, no? Vosaltres us negueu sempre, us negueu fins i tot a 44% dels electors, és un martelleig continu, no? I a veure que la CDU no reaccionarà ara, segurament no posarà en compte ara en entredit ara el seu canciller, perquè hi ha eleccions d'aquí a pocs dies a Mecklenburg, precisament també un estat de l'est, a Berlín, que és mig-mig, no? I tot això passarà el dia 20.
1: Sí.
0: I és clar que ara, de moment, no diran res de substancial, no? Però ja, subjectivament, ja els qüestionaments del mercat s'han començat ja. I fa temps que ja han començat, però a nivell molt baix.
1: Hi ha una cosa que sempre que s'observa aquest tipus de moviments a Alemanya, doncs des de fora és fàcil fer-se la pregunta com pot ser que en un país com Alemanya, amb la història que té, que encara és història recent, doncs pugui haver un creixement de l'extrema dreta tan notable. Què creus que vota la gent? Separa completament aquesta extrema dreta del que va passar als anys 30?
0: La gent ara, amb el temps, sobretot a l'est, on ja coneixen gent de l'extrema dreta que són els seus veïns i que amb els quals doncs, fan les coses, si fan coses conjuntes al municipi, etc., ja no els considera, doncs, tan perillosos, no? El candidat ara, el senyor Zygmunt, ha fet un bon exercici, bon entre cometes, en aquest àmbit, no? Està ben enxarxat amb gent de l'extremíssima dreta d'Alemanya, però al mateix temps ha donat l'imatge de ser un que es cuida de la gent. Amb missatges curts, que fa TikTok i no sé què, arriba amb la seva Simpson, parla amb frases curtes, jove, 35 anys, va ben vestit, no diu coses molt radicals o coses d'aquestes, però es deixa fotografiar amb qualsevol selfista que li demana un selfie. No? Té 1.700.000, em sembla que diuen, seguidors. El seu contracandidat, el ministre president, tenia com 10.000 o 20.000, no? Arriba bé a molts... fa això, no posa. La gent ho diuen. La gent, quan preguntes a la gent, el Servei de Protecció de la Constitució està considerant aquest partit a la teva regió com un partit anticonstitucional. Jo no ho veig per tant, no? Perquè, hi ha uns extremistes, el senyor, que ja ho admeto, que et dirà llavors l'elector. Però no et dirà... jo conec els del meu veïnat, que no són tampoc tan diferents del que penso jo, no? I llavors doncs, no tenen... quan demanes, hi ha enquestes, no? Demana a la gent de Saxònia-Anhalt de com consideren aquest partit, i els electors de l'AfD no el considerarien tan d'extrema dreta, no li donarien un 10 a l'escala, el posarien al 7, no? No ho consideren tan perillós, no? Diuen que això és propaganda dels partits del sistema, que és una fórmula de l'extrema dreta, no? Per parlar dels altres, ja ho era la República de Weimar.
1: Els equilibris són difícils perquè

0: A més, en el resultat ha deixat un 5% dels vots a l'extrema esquerra, que és qui té, diríem, doncs, també poder per veure què és el que acaba passant. Aquest partit d'extrema dreta amb aquest 5% dels vots, ai, d'extrema esquerra, disculpeu, amb aquest 5% dels vots, quin paper creus que...
1: No és un partit d'esquerra per mi, perdoneu. La líder Sarah Wagenknecht es diu que és una conservadora d'esquerra. Yeah. Doncs una conservadora d'esquerra, si la vols posar a l'esquerra, de conservadorisme potser. Bé, és un partit molt clarament liderat per una senyora que abans havia militat a Die Linke, que té les rendes, encara que ara ja no sigui la jefa formal, que té les rendes ben col·locades per liderar aquest partit. És un partit que sempre s'ha destacat per ser primer anti-tallafocs. És l'únic partit, llevat de l'Alternativa per l'Alemanya, que es declara anti-tallafocs. No col·laboren els tallafocs contra l'extrema dreta. I amb l'extrema dreta competeix molts temes. Política exterior, són a favor del gas rus, són a favor d'aturar el lliurament d'armes a Ucraïna, són contra la Unió Europea en el seu format actual, són a favor d'una política energètica a favor del carburant, molt important Saxònia-Anhalt, crema lignit, que té lignit, crema lignit, això està a punt d'aturar-se, però llavors que gas rus no entra. Que fem nuclearitzar-lo una altra vegada, diu l'AFD, o comprar gas rus o què? O continuar cremant lignit, que és el més contaminant. I amb tot això, el partit de la Sarah Wagenknecht i altres coses està totalment d'acord amb el partit Alternativa per Alemanya. Per tant, hi ha solapaments temàtics molt forts, que potser no estaria d'acord en alguns assumptes socials, però... El partit de la Sarah Wagenknecht mai no ha dit, bueno, fem directament ministre-president el senyor Sigmund de l'Alternativa per l'Alemanya. No, però han dit, nosaltres estem contra tallafocs i col·laborarem amb els temes que nosaltres compartim, també amb Alternativa per l'Alemanya.
0: O sigui, en aquest
1: això
0: cas...
1: Això com es plasma, això?
0: Sí, clar.
1: Tu em diràs, de moment cap, no es plasma, perquè ara hi ha les altres eleccions, no?
0: Clar, fins al dia 20, no? Aquí...
1: El dia 20, el 21... Espera, no?
0: Es mourà poca cosa. En tot cas, això últim sí que és un dels exemples en què seria vàlid allò de que a vegades hi ha alguns extrems que es poden tocar. Això és l'inici. L'extrema dreta arreu va creixent, malgrat que s'intenten fer els cordons sanitaris. No sé si la ciència política doncs, té altres recursos per frenar aquest tipus de...
1: És que ja ha intentat a Àustria, ja s'ha intentat no, d'integrar-lo al sistema de partits, fer coalicions, s'estan fent contínuament, però tamateix ha anat creixent amb alts i baixos. Ara estan a 29 allà a Àustria, em sembla, no? Que és precisament l'altra estratègia, no? Seria, mira, els tractem com normalets i fem acords si els deixem tolerar o tolerem algun d'ells, no? Integrar-les més en el joc polític. A Alemanya sempre s'ha fet més tallafocs, també per raons històriques, tallafocs, i intentar fer polítiques que els treuen el suport temàtic. Doncs fent la política social, etc., per treure el suport, si això són les coses que importen a la gent. Però en l'actual situació de crisi, això no és tan fàcil.
0: Clar, perquè a més les matèries són molt, molt complexes, justament les que abanderen els partits d'extrema dreta, perquè és fàcil de fer algunes proclames, però difícil de resoldre aquests problemes tan complexes. Klaus Jürgen Nagel, professor, exprofessor, professor jubilat de Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Tres quarts d'onze de la nit i des de les nou, des que hem començat el Catalunya Nit, que hem deixat en marxa la gala que ha d'inaugurar la temporada teatral, la gala Catalunya aixeca el taló. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb en David Mendoza i la Marta Vives. Marta, com està anant això? No sé si ja ha acabat. Bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, ja fa un estonet, uns minutets que ha acabat aquesta gala que s'ha presentat en forma, com us dèiem abans, d'obra de teatre musical, que ha combinat teatre, que ha combinat música, projeccions, humor, sota aquest lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, per explicar la història d'una professora interpretada per Marta Rivera que vol ser actriu, aquest és el seu somni, un espectacle que ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins de la pandèmia, passant per la crisi econòmica, pels moviments socials, pel referèndum o per les mobilitzacions en defensa de la cultura.
2: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu en aquesta magnífica nit. Moltes gràcies.
1: També hi ha hagut lloc per les reivindicacions, com per exemple pel teatre infantil i la denúncia pel tancament del Jove Teatre Regina.
3: Pel Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
4: Sí, senyor.
1: I sobre l'escenari, cares ben conegudes, Manel i Agnès, com per exemple Joan Pera.
5: Però sí. Sento molt.
6: Però sí que molt. D'acord, d'acord.
5: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
6: Moltes gràcies, doctor.
1: També Joan Lluís Bozzo, Ivan Lamanda o Mariona Escoda. I el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, en sentiu una entrevista ara fa una estoneta, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Defensem-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
1: Doncs visca el teatre, i sí, en un dia que, per cert, hem sabut aquestes xifres rècords d'assistència a les sales de tot el país. Més de 4 milions d'espectadors.
0: Déu-n'hi-do, doncs tenim el taló alçat. Això vol dir que a partir d'ara, Marta Vives, estaràs contínuament al Catalunya Nit explicant-nos què es mou pels teatres de Catalunya. Una abraçada,
1: i
0: gràcies.
1: Tant que sí. Una abraçada, adéu-siau. Bona nit.
8: Doncs ara sí, repassem ja què passarà demà. Marc Güell, Alba Barbosa, Oriol Pujador i Marc Ruiz. Bona nit.
9: Bona nit. Bona nit.
8: De què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio, Marc?
9: Doncs, òbviament, de com anirà aquest inici de curs marcat per la vaga d'educació. Un curs que comença per més d'1.600.000 alumnes. A diferència de cursos anteriors, no es fa cap diferència entre infantil, primària, secundària, batxillerat i FP. Tots, per tant, comencen demà. Un curs que acabarà el 21 de juny.
0: I demà intuïm que cap a 9:45 es parlarà d'educació, però sobretot d'una cosa, que són els resultats de l'Esport Oves PISA, un nou estudi sobre el nivell educatiu que aquesta vegada deixa fora Catalunya, Oriol.
10: Sí, per la decisió polèmica d'excloure aquell 23% de l'alumnat català de les proves, aduint aquelles dificultats a l'aprenentatge o els problemes de la conducta. Les proves PISA són l'avaluació internacional més gran que es fa a l'educació del món, impulsades per l'OCDE, i participen 91 països, i avaluen el que els joves de 15 anys han après. Com que la mostra no és representativa de la població catalana, l'organització va decidir excloure Catalunya de la comparació internacional. Per tant, no podrem saber on es troba Catalunya respecte als altres països. No obstant això, el Ministeri té la intenció de publicar les dades catalanes amb aquesta exclusió, encara que no siguin dades vàlides per comparar.
8: Doncs n'estarem pendents. Demà, sens dubte, aquest inici de curs s'entrarà al matí de Catalunya Ràdio.
9: Sí, òbviament serà un dels temes destacats del programa, però també continuen amb l'inici del curs polític. Després de l'entrevista que han fet avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho podem preguntar al subdirector del programa, Maiol Roger, bona nit.
11: Què tal, bona nit.
9: A veure, ara ho dèiem, demà, inici de curs, i evidentment vosaltres n'estareu molt pendents.
11: Home, poques coses coincideixen també amb el matí de Catalunya Ràdio com un inici de curs, no? Demà a les 9 del matí estarem davant la porta de diverses escoles, no només una, per veure com comença aquest inici en vaga. També parlarem amb l'USTEC, parlarem amb la FAPAC, per copsar una mica la temperatura, no només climàtica, perquè també n'hem parlat avui bastant al matí de Catalunya, sí, Ràdio, de la calor que fa, sinó també a les aules, amb els professors en vaga, els pares, veiem quina paciència tenen aquest any, i una mica com arreglem el tema de l'escola, no? Perquè crec que hi ha un consens, i avui en parlàvem també en l'entrevista amb el president de la Generalitat, en què l'escola necessita una reforma del sistema, i d'això parlarem una mica demà al matí de Catalunya Ràdio, no només d'aquestes reivindicacions dels professors i de com va la vaga demà, sinó de quines reformes necessita el sistema. Recordem que demà surten els resultats de PISA, que estan invalidats, però que també serviran per veure una mica com està el panorama.
9: Clar, demà tenim inici de curs escolar. Avui podem dir que ha començat el curs polític amb aquesta entrevista al president Salvador Illa. Com has vist l'entrevista, Maiol?
11: Doncs, mira, l'he vist bastant a mig termini, és a dir, un president que fa 2 anys que hi és, que li queden 2 anys, i que una mica ens ha parlat de molts plans que tenen engegats en moltes coses, a la mateixa escola, que ell parlava també d'aquesta reforma del sistema, en habitatge, en rodalies, però que faltava una mica de concreció, no?, de saber, ostres, quan notarem els ciutadans, quan es notaran moltes d'aquestes reformes. Demà tenim el cap de l'oposició, Jordi Turull, el secretari general de Junts, no és cap de l'oposició al Parlament, però una mica exerceix com a tal a fora, també per copsar una mica com rep Junts tot això, en un moment decisiu també pel partit, no?, entenent que Carles Puigdemont ha de tornar a la tardor, també ho ha dit avui el president Illa, que espera que torni, i en una tardor política que serà interessant. Jo l'he vist d'això al president com molt pendent de com evolucionen aquestes reformes, també sense sorpreses. Vull dir, el president Illa és algú que no ens té acostumats a grans escadafalls, s'ha mantingut bastant el guió, potser excepte quan ha parlat d'Ayuso, que aquí ha sigut més contundent, però una mica això, esperant que aquestes reformes que ha anunciat el govern i que està implementant arribin una mica al ciutadà en aquests 2 anys de legislatura que quedin. Però escolta'm, demà també estem contents perquè rebrem l'Albert Om al programa, i no com els divendres que ens ve a passejar, sinó que ens presenta el seu llibre, que és una mica autobiogràfic, i també ens ve molt de gust sentir a partir de les 11 què ens explica l'Albert.
9: Doncs sempre és interessant escoltar l'Albert Om. Maiol, gràcies, bona nit.
11: Bona nit, que vagi bé. Adéu.
0: Doncs també serà notícia demà el jutge Peinado, que ha citat per declarar la Begoña Gómez, que és la parella de Pedro Sánchez, per comunicar-li que l'envia a judici, Alba Barbosa.
4: Sí, hem tingut novetats aquesta tarda sobre aquest cas. El jutge havia convocat la dona de Sánchez i també la seva assessora, però les dues defenses han demanat que la cita s'ajorni, i ho hem sabut fa pocs minuts. El jutge ha rebutjat la petició i manté, per tant, la cita per demà a la tarda. Aquesta audiència és el pas previ per a la celebració del judici, on s'acusarà Begoña Gómez d'haver utilitzat la posició de parella del president per als seus negocis privats.
8: I arriba un canvi de temps que ens farà estar pendents del risc de ruixats, però també de risc d'incendi.
10: Sí, de les pluges també hi ha novetat. Cap a 9:15 s'ha decidit activar l'alerta del pla Inuncat per dimecres. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat. Pel que fa al risc d'incendis, baixa amb aquesta previsió. Si avui eren 79 municipis els que estaven en el nivell més alt per risc d'incendi, demà només n'hi haurà 2.
0: I demà també serà el dia que rebran la medalla d'or de la Generalitat Ferran Adrià i la directora del sincrotró Alba Caterina Viscari Marruiz.
12: De tots dos destaquen que han fet una contribució extraordinària al país. Amb la física i directora del sincrotró Alba Caterina Viscari vam parlar aquí al Catalunya Nit la setmana passada. Asseguren que la seva trajectòria combina excel·lència científica, servei a la societat i lideratge cooperatiu. Viscari explicava així quin ha estat l'impuls principal per a la seva carrera.
13: La curiositat per entender què som, què és este món en el qual vivimos, las preguntas que se hacen los niños y luego los mayores, y querer saber más. O sea, yo diría que ha sido la curiosidad y el amor por el conocimiento, que esto me ha sido también inculcado en mi familia, por mi padre, mi madre y el estudio.
8: I si mirem a demà, hem de mirar alguna de les capçaleres que s'editen i s'imprimeixen aquí a Catalunya. Podem saludar la directora del periòdico, Gemma Martínez. Bona nit.
14: Hola, molt bona nit.
8: Demà intueixo que aneu amb alguna cosa del curs escolar, és possible?
14: Sí. Parlem, òbviament, de com comença, i hem intentat explicar ben bé quines són les claus de lo que passarà demà i quins són com els assumptes que estan pendents i més candents i que cal esperar. I, bueno, més enllà d'això, ens hem també volum destacat amb un tema una mica més propi que hem construït d'un rànquing de la riquesa per barris a Barcelona, més enllà de qui ocupa les primeres posicions. Bueno, expliquem una mica com el mercat immobiliari i els canvis de població estan transformant la renda de la ciutat. I una curiositat, us diem que Ciutat Vella és una de les que més posicions escala aquest rànquing. Òbviament també en parlem del Marroc, i com es pot ser d'una altra manera, expliquem que la policia ha demanat al Marroc que identifiqui a 21 presumptes líders de l'assalt a la frontera de Ceuta, i quasi acabaria en un cas que hem contat una mica en primícia d'una waterpolista a qui no se li va prorrogar el contracte després de quedar-se embarassada, malgrat que la llei obligava a que així fos, no? És una història esportiva, sí, però també de maternitat i de drets professionals que està molt xula i que us recomanem.
8: Sí, de fet, hem recollit, sí, de fet, alguna de les, sí, declaracions que us va donar a la,
14: sí,
8: Maica,
14: sí,
8: aquesta waterpolista.
14: Correcte, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, demà continuem una mica amb la història, però sí, sí, és molt xula.
8: Molt bé. Hi ha algun article, apuntes?
14: Sí, sí, sí, parlàvem ahir, tenim un del Joan Roca Segarra, que parla sobre la hiperabundància que promet l'Elon Musk, una mica diferent avui, i que fa una reflexió que va més enllà de la tecnologia i es planteja una pregunta clau: quin món volem construir d'aquí a 10 anys? No dic res més, ho heu de llegir, perquè està molt interessant.
8: Estem, o sigui, que... citadíssims demà a llegir el periòdico. Gràcies, Gemma.
14: Molt bé.
8: Que vagi
14: bona,
8: bé,
14: nit.
8: Bona nit.
14: Adéu.
0: Quatre minuts per arribar a les 11. Sempre ens fem acompanyar de gent interessant per tancar el programa, perquè expliquem moltes coses i ens agrada que alguns les endreci una mica. Avui ho fem amb Gabriel Garrum, que és politòleg catalano-sirià, investigador també en relacions internacionals a la Universitat Pompeu Fabra. Benvingut, Gabriel.
15: Merci, molt bona nit.
0: Com ho has vist, això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que hem explicat?
15: Dilluns intens.
0: Sí.
15: He de dir que un no sempre té el plaer d'escoltar a Toni Padilla Gaudí d'un gol del Sabadell en directe.
0: Ah, sí, eh?
15: Ja fa el dilluns
0: una mica
15: millor.
0: Sí.
15: D'altra banda, el professor Jürgen Klaus Nagel m'ha fet molta il·lusió veure'l, perquè va ser professor meu a la Universitat Pompeu Fabra,
0: ah, sí,
15: fa molts anys. I mentre ell parlava d'aquest anàlisi de l'ascens de l'AFD, m'ha fet recordar una sèrie de coses que Hannah Arendt, la filòsofa política que tant va escriure sobre totalitarisme a principis dels anys 50, posava sobre la taula, allò per tenir ben estudiat què és això del totalitarisme i per què apareix. I justament el professor Nagel comentava tres elements que m'han semblat especialment clau i que Arendt també en parla quan rememora l'ascens del totalitarisme. Un és aquesta sensació de crisi, aquesta sensació de condicions materials a la deriva, més enllà d'altres debats, i a més aquesta policrisi. Una sensació d'atomització, no? I deia Arendt, no hi ha res pitjor que aquesta sensació de l'ésser humà esdevenint un àtom, no esdevenint social, no esdevenint col·lectiu. I finalment, aquesta apel·lació constant a la puresa ètnica, a la diferència entre un i l'altre, no? aquesta línia divisòria entre identitats. I quan comentava això, m'ha fet també venir al cap, hi ha un dels meus autors preferits, libanès, Amin Maalouf, té un llibre preciós que es diu Identitats assassines, i ell justament parla d'això, no? De què perillós és concebre la identitat com una suma zero, no? Com això que o ets o no ets, o estàs dins o estàs fora. I entaulant aquestes qüestions sobre l'ascens de l'ultradreta a Alemanya, el totalitarisme i les condicions materials, m'ha vingut al cap també quin paper juga l'educació davant de societats que s'estan polaritzant, no? En tots els nivells, des de l'educació primària, òbviament, fins que els que estem a la universitat. I és un debat recurrent a la universitat. Hem d'esdevenir activistes, a vegades, més enllà de ser professors, en el meu cas, de relacions internacionals. Tenim una responsabilitat col·lectiva més enllà d'això, davant d'un alumnat que, òbviament, pateix també d'aquestes qüestions que comentàvem. Per tant, qüestions d'identitat avui, relacions materials, educació, ascens de l'ultradreta, moltes, moltes qüestions que, com veieu, a vegades hi ha alguns llibres, alguns de ficció, alguns que no, que ens permeten entendre-ho tot plegat una mica millor.
0: És ben interessant això que deies també del paper a l'hora d'educar a les escoles o universitats, perquè Alemanya precisament s'havia posat molt d'exemple que allà aquest treball històric sí que s'havia fet. O sigui, aquí sempre deien, si apareix tant símbol franquista, allà no passaria, doncs ja han arribat.
15: És feina constant. S'ha de mantenir l'intel·lecte preparat i un s'ha de mobilitzar. Gramsci també parlava d'això.

0: Popular amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est, pel vent de Garbí, i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'un 1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi.

0: Sí, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
2: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
1: Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant la comunitat educativa.
1: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
4: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
1: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
6: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
1: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
8: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
9: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
8: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
9: No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
8: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
9: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
8: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
9: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions ni estic pensant en res d'això, estic pensant en feina.
8: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
9: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
10: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
11: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern.

0: espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
1: Zutiefst schockiert.
2: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultraseuropeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Kaya Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
4: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
3: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
5: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
3: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
6: Trescat Info. El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius.

0: actius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
1: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
2: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que vagi a les escoles.
1: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lié és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
3: Jo segueixo recollint signatures a través de Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
1: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
4: 3CAT Info.
0: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
5: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
0: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
6: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
0: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
7: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
0: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: Una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista, que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtic El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 3:15 a EK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa.

0: A les 9, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City, també a les 9, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga, ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
1: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
2: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
3: Són 2:15.

Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrad per l'exaltació de la figura de l'exgeneral Serbo

0: Bòsnia, Ratko Mladic, durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. 3CAT Info. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de

0: Abad.
1: Al día de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
2: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
3: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
2: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
4: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
2: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
6: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
2: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot trànsfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
2: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladić durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la Guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
0: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
2: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
8: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
2: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
9: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrabament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abans de perdre. Crec que estem treballant debavent en aquestes dues prioritats.
2: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
10: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
11: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
5: El temps.
2: Moment per la previsió de Gemma Puig.
12: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Un altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
1: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
2: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
4: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
5: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia que la gent també ho ha aprofitat.
4: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
7: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
6: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
1: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
8: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
9: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
8: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyi.
2: Sota lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
7: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
7: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Bozzo, Ivan Lavanda o Marion Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector ha celebrat la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2. Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell, club on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare, fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Precisament en ciclisme, la Vuelta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
11: Trescat Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est, pel vent de Garbí, i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dolors o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyosa la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació, a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
3: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
3: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
3: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
3: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
12: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
13: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes

formes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva.

0: Conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
1: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultres europeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Kaja Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
3: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
2: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
4: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
2: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Víctor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes, com els de França i Polònia, s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
5: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
7: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
8: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer en les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc

0: que baixin les escoles.
1: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
2: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
1: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
3: 3CAT Info.
4: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
5: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
4: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
6: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
4: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
7: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista, que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia ja no viu aquí, de Martin Scorsese. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
0: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtic El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
4: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovent i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
3: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
5: 3CAT Info.
0: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
6: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
0: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
7: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
0: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
9: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
8: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 7:15, AEK d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits, Getafe 1, Celta 1 i Elche 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols

0: favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
1: 3Cat Info.
0: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
2: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Draquet, 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
1: Són 2 quarts d'una.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrad per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrad tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector.
1: Esports.

0: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
1: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anirem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
1: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
4: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus. Són més de la meitat dels nanos, tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
1: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
5: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
6: 3CAT Info.
1: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'Estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
7: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
8: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de

0: informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la seva assessora, que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
1: L'amenaza ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'Estat Federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria com a molt els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest Land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot trànsfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home.

0: un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
1: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge a civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrat durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaja Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
2: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
1: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
3: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abans de perdre. Crec que estem treballant de bevent en aquestes dues prioritats.
1: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
4: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
5: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
1: El temps. Moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamar-se, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura

0: temperatura tiri clarament cap avall.
1: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
2: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
1: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
4: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
5: Sembla una tendència que cada cop hi ha no estem en aquells pics de rescats els mes de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
4: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
7: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
6: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
1: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors s'han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
8: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
9: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
8: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
7: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
7: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Botzó, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Defensem-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector celebra la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2. Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
11: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats

0: col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
1: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
0: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell, club on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Precisament en ciclisme, la Vuelta aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
2: Trescat Info.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics. Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid-Inter al Santiago Bernabéu. El Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. A la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2, Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols d'un Sabadell que suma 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. I en waterpolo, Maica García marxa del Sabadell després que el club ballejà no l'ha renovat. Segons ella, per haver estat mare fa un any, Maica jugarà ara al Sant Andreu.
0: I el temps, dimarts, últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est, pel vent de Garbí, i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anirem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: També ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
3: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Illa no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC, però, ja avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, diu, la pilota és a la seva teulada. Ho Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho deia el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre aquesta crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
6: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I l'oposició de Salvador Illa al Parlament ha carregat contra el president per haver demanat aquesta treva als professors el dia abans que comenci el curs. Des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost, mentre que Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera i posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En la mateixa línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris, que consideren que va tard i malament en la gestió de la crisi d'educació. Sentim Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: I la CUP ha titllat de vergonyós a la petició del president cap als docents i ha reclamat el cessament de la titular d'Educació. I Educació a banda, l'entrevista d'Illa al matí de Catalunya Ràdio ha passat per altres temes d'actualitat, com el crim de Manresa, els atacs d'Isabel Díaz Ayuso a Catalunya i el possible retorn de Carles Puigdemont. Ho repassem amb Àlex Giral Robert.
11: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
11: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
3: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
11: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
3: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
11: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
3: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
11: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
3: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
12: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
13: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no negociaran els valors constitucionals.
14: Zutiefst schockiert. Estem profundament commocionats.

0: La formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, es nega a comentar aquesta victòria aclaparadora de l'extrema dreta de la regió de Saxònia-Anhalt. En canvi, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, sí que s'ha mostrat preocupada. Els partits ultraseuropeus han celebrat els resultats. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Kaja Kallas alerta de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, que és partidària de deixar d'enviar armes a Ucraïna i d'aixecar les sancions contra Rússia. A Kallas la inquieta el suport que han rebut aquests postulats, justament pocs dies després de saber que Moscou va voler atemptar a l'agost a l'aeroport alemany de Leipzig.
2: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
1: Silenci, en canvi, de la presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen.
3: Hi ha una regla d'or de la Comissió. No comentem mai les eleccions estatals i això també inclou les eleccions regionals.
1: Però el cert és que als últims comicis d'Hongria, von der Leyen sí que va prendre partit per celebrar, en aquell cas, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara, amb aquest triomf regional de l'extrema dreta alemanya, governs europeistes com els de França i Polònia s'han mostrat preocupats. En canvi, per als partits ultres d'Europa, això és una injecció d'optimisme de cara a les eleccions estatals de l'any que ve, que hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
4: Trescat Info. El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Poques novetats aquesta nit matinada. Temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa. Puntualment, costa central 24-25 graus. Cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. I sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: El Consorci del Parc de Collserola, tancat per la pesta porcina africana, programa activitats educatives en llocs alternatius davant la previsió que el parc continuï tancat. Mentrestant, els veïns continuen la campanya de recollida de firmes per demanar que s'aixequin les restriccions. Collserola, David Àngela.
6: Raimon Roda, gerent del Consorci, dona per fet que el parc es mantindrà tancat fins a finals d'any i ja ha reorientat les activitats de tot el curs.
7: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi a les escoles.
6: Per la seva banda, els veïns de Collserola insisteixen que aquesta situació els passa factura tant física com psicològicament. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
8: Jo segueixo recollint signatures a través de Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
6: Després de 15 dies sense detectar-hi cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius.

0: dius de pesta porcina africana Collserola.
1: 3CAT Info.
2: El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol. Si obrim el focus, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha molt poc, i el preu de l'habitatge de segona mà va camí també de doblar-se. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i uns tipus d'interès a l'alça, ja només deixa opcions de comprar per uns pocs. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
3: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
2: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar, valorades en més de 50 milions d'euros. Molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt de temps a tothom.
4: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que cregui inconvenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
2: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció. I els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són declaracions a 3CAT Info.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
2: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% ja ha pogut tornar a casa. Però dels que encara esperen l'autorització per tornar, hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no sabran quan podran tornar a la normalitat fins al 2027, en funció de la consolidació del terreny.

0: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquest dilluns el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
2: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
1: La carrera d'Ellen Burstyn va començar a la dècada dels 70 amb el paper de mare de l'Exorcista, que la va catapultar a la fama mundial. El 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia, ja no viu aquí, de Martin Scorsese.

0: Sí. Ellen Burstyn també protagonitza la pel·lícula Place to Be, que es presenta dimecres fora de concurs.
1: Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtic El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Guasch és integradora social, actriu, conta contes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
3: El Genet era infantil i juvenil, però juvenil tenia poqueta cosa i volem ampliar juvenil també perquè jo, per exemple, a casa tinc tres joves i em relaciono amb molt jovenil i crec que el públic juvenil intentarem captar-lo d'alguna manera, a veure si ens en sortim, que és més complicat, però ho intentarem.
2: Estem parlant d'un local cèntric situat a l'Avinguda Blondel, on el Genet Blau s'havia traslladat la primavera del 2025, un any abans de tancar després de 25 anys de trajectòria. Ha estat uns mesos buit, però ara els lectors més joves de Lleida i les seves famílies recuperen un important punt de referència. La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda plena d'activitats.
4: 3CAT Info.
1: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral, com sí que passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar aquesta tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
5: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
1: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
6: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
1: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos, és l'únic.
4: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
7: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar. Rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc, diu que l'equip ha de passar pàgina de la derrota a la Lliga.
8: Cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad y que estamos bien y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está.
7: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions a 6:45 a EK d'Atenes LASK i Bruges Aston Villa a 9:00, Borussia de Dortmund Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City també a 9:00. Aquest Madrid Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga. Ho ha fet amb dos partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça precisament tanca aquesta quarta jornada de Lliga com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que ha guanyat els 4 partits disputats fins ara amb 12 punts, 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
4: 3CAT Info.
7: A la segona divisió, victòria del Sabadell 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 amb només 10 minuts, però el Córdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri, de penal, ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
9: Del que més orgullós estic de tot aquest grup, i ja no només del grup, sinó d'aquesta unitat que som, perquè només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat, doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
7: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades disputades. El diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La jugadora internacional de waterpolo Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que la jugadora hagi anunciat la seva sortida del Club Natació Sabadell, club on va estar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir, perquè, segons el Real Draquet, 1006, després de ser mare fa justament un any, se li havia de renovar aquest contracte. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclista, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas. Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres, amb final al Monestir de la Ràbida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gol. I al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariana Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de guanyar el Japó.
4: Són 2 quarts de 2.

0: Principals informacions a aquesta hora. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La victòria de l'extrema dreta en la de les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. A partir d'ara parlarem de la polèmica a Belgrad per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbobosnià Ratko Mladic durant el seu funeral, fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrad tots els diplomàtics que sigui possible. Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. I explicarem que la gala Catalunya aixeca el taló dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Esports.
1: Aquest dimarts arrenca la Champions, destaca el Madrid Inter al Santiago Bernabéu, el Barça debutarà dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord i també en futbol a la segona divisió, Sabadell 3, Córdoba 2.
0: I el temps dimarts, últim dia de calor intensa. Al matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora seran el preludi del canvi de temps de dimecres.

0: Aquest dimarts comença el curs escolar per més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions al sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio, el president ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: I ha reivindicat la feina que ha fet fins ara la Conselleria d'Educació. En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
1: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré d'unes o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Això sí, no ha especificat terminis ni tampoc ha desenvolupat l'estratègia. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho deia a 3CAT, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga i assegura que aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
3: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
0: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya admeten que el primer dia de curs no és el millor dia per una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional per resoldre d'una vegada la crisi. Són declaracions, també al Catalunya Nit, del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
4: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant la comunitat educativa.
0: Per aquest dimarts hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
5: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: No ho veu igual el PP, que un dia més ha apuntat cap al Marroc. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha afirmat que Ceuta és qui ha frenat la crisi i no el govern espanyol.
7: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: La jutgessa ha decidit obrir la investigació després de l'informe de la Policia Nacional que apuntava a la permissivitat total de les autoritats marroquines a la frontera. Aquest dimarts, el govern espanyol desclassificarà els informes d'intel·ligència i seran públics dimecres. Són documents que, segons la Moncloa, demostren que no van disposar de cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. El jutge Peinado manté per aquest dimarts la citació de comunicar a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, i a la

0: seva assessora que les envia a judici. Rebutja així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria per problemes per assistir-hi. A la parella de Pedro Sánchez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Aquest és un dels fronts judicials que es reactiven i que Pedro Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític. El president espanyol hi ha passat de puntetes i ha insistit a reivindicar-se com a única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
1: La amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: En el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia, l'exdirigent de l'empresa ha declarat que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. L'empresari també ha explicat a l'Audiència Nacional que va parlar del rescat amb Zapatero i que aquest li va dir que els podia ajudar. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet l'expresident espanyol per facilitar el rescat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Tot i això, la formació d'extrema dreta no ha arribat a la majoria absoluta i el principal dubte ara és saber si acabarà governant. Un possible candidat alternatiu aconseguiria, com a molt, els mateixos escons si l'esquerra populista compleix la seva amenaça d'abstenir-se en lloc de donar-li suport. La mirada està posada ara en les eleccions a Berlín i al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, el 20 de setembre, on Alternativa per Alemanya també es perfila com a favorit. I els partits alemanys podrien ser incapaços de crear un cordó sanitari contra Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt. És l'opinió de l'exprofessor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel, perquè les eleccions en aquest Land han deixat molt tocat el partit del canceller federal, la CDU. L'expert creu que existeix la possibilitat que algun vot trànsfuga doni al govern de l'Estat a l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació del govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Klaus Jürgen Nagel considera que el resultat de les eleccions no són cap sorpresa i que l'extrema dreta ha tingut històricament resultats importants, sobretot als lands de l'antiga Alemanya Oriental. I polèmica a Belgrad per l'exaltació de la figura de Ratko Mladic durant el seu funeral, celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. El conegut com a carnisser dels Balcans va morir a finals d'agost a la presó de la Haia, on complia cadena perpètua per genocidi i crims de lesa humanitat durant la Guerra de Bòsnia. Milers de ciutadans que el consideren un heroi s'han apropat a l'església on s'ha celebrat el funeral.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
0: El comiat d'aquest dilluns ha estat precedit d'actes d'homenatge civils i militars, inclòs el dels aficionats del Partizan i l'Estrella Roja de Belgrad durant el derbi futbolístic de la capital de Sèrbia aquest cap de setmana passat. Es va fer un minut de silenci i es va desplegar la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació. La cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, ha dit que homenatges com aquests no tenen cabuda ni en els 27 ni tampoc en països candidats a la integració, com és el cas de Sèrbia. Per la seva banda, el govern de Bòsnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible. I encara en plana internacional, la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant del president dels Estats Units, Donald Trump. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la primera ministra danesa han visitat aquest dilluns l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Von der Leyen ha anunciat una inversió de 200 milions d'euros en aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i a la millora de la connexió per satèl·lit. Mette Frederiksen és la primera ministra danesa.
6: La Unió Europea i Groenlàndia han estat socis durant uns 40 anys, però avui aquesta col·laboració ha arribat al següent nivell. Ara, col·lectivament, aconseguirem resultats per la gent amb la firma d'una declaració conjunta i, encara més important, amb projectes concrets que comportaran beneficis reals per la gent de Groenlàndia.
0: Tant Brussel·les com Copenhaguen han remarcat que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no els poden ignorar. Justament aquest dilluns, Trump ha publicat a la seva xarxa social un mapa amb la bandera nord-americana cobrint Groenlàndia, a més de Mèxic, el Carib, el Canadà i Islàndia. El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat basat en un projecte de país que prioritzava, diu, la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
7: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abans de perdre. Crec que estem treballant de bevent en aquestes dues prioritats.
0: El president del Parlament, Josep Rull, l'ha recordat com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, l'ha posat com a exemple de la defensa de l'autogovern.
8: Del retorn del president Tarradellas se'n pot extreure una altra lectura. La força legitimadora que en determinades circumstàncies històriques pot adquirir l'exili.
9: Amb el convenciment de que les institucions havien d'estar a l'alçada de les esperances i de les aspiracions d'un país.
2: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
10: Poques novetats aquesta nit matinada, temperatures que altre cop no baixaran dels 20 graus a la costa, puntualment costa central 24-25 graus, cel serè, sol que s'imposa aquest dimarts al matí, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i sí que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. El vent de sud-oest farà disparar la temperatura un dia més cap a les comarques gironines. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Altre cop les màximes més altes tornaran a situar-se cap als 38 o 39 graus. Començarem a tenir algun primer ruixat cap als ports, prelitoral i sobretot de cara al vespre, localment més intensos cap al Prepirineu. Però la part més activa i el dia més insegur serà dimecres, amb ruixats, tempestes localment intensos, comarques interiors, fins i tot arribant a la mateixa línia de la costa, amb tempesta, calamarsa, cops de vent, molta precaució, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i amb vent de nord i també amb mala mar a la Costa Brava. Tot això, a més, farà que la temperatura tiri clarament cap avall.
0: Doncs aquesta baixada de les temperatures i les pluges que començaran a partir d'aquest dimarts redueixen notablement el risc d'incendi. Si dilluns hi havia 79 municipis de 14 comarques en el nivell màxim de foc al bosc, aquest dimarts només n'hi haurà dos a la comarca de la Terra Alta. Són Arnes i Horta de Sant Joan. Més de 300 municipis estaran en nivell de perill molt alt, tot i que a partir de la tarda el risc es pot reduir perquè s'esperen precipitacions. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central. De cara a dimecres, la previsió de pluges s'estén a gairebé tot el país. Xavier Marramon és cap de Guàrdia de Protecció Civil.
11: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i fer desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les pluges de dimecres coincidiran amb la previsió de fort onatge a l'Empordà.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
12: El gruix dels 1.415 rescats que els bombers porten des de gener, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que es perd o que es desorienta. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
13: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mesos de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
12: Vilalta fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes. Quan comença la tardor, se'ls demanen molts serveis per hipotèrmies de gent a qui se'ls ha allargat una excursió i no porten roba per la pluja o per la baixada de temperatures dels vespres i les nits. A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
0: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí, al Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Aquesta planta de biogàs experimental transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. També faran fertilitzants i aigua tractada. Està ubicada a les instal·lacions de l'IRTA Mas Bové, a Constantí. És de titularitat pública, no buscarà el benefici econòmic. L'objectiu, segons el director de l'Institut, Josep Busall, és el progrés del coneixement científic.
15: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint per poder-les provar, perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
14: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, al Baix Empordà. Tot plegat forma part del projecte del govern que preveu produir 2 terawatts anuals de biogàs l'any 2030. Això significarà transformar 4 milions de tones de dejeccions animals en l'equivalent al 7% del gas que es consumeix al país.
0: I l'Ajuntament del Vendrell ha decidit obrir els contenidors intel·ligents d'escombraries els 7 dies de la setmana per acabar amb la imatge de brutícia d'aquest estiu. Les bosses de brossa escampades al costat dels contenidors han provocat moltes queixes dels veïns. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
16: Al principi, quan es va instaurar el reciclatge a l'abril, es va determinar que els contenidors intel·ligents, els que només es poden obrir amb una targeta que té cada veí, eren els de rebuig i d'orgànic. El de rebuig només s'obria si acostaves la targeta els dimecres i els diumenges, i això feia que els altres dies s'acumulés per fora molta brossa. A més, de seguida quedaven desbordats. A l'estiu, a les zones turístiques com Comarruga, Sant Salvador i el Francàs, amb molts estiuejants, la situació ha empitjorat. Per això, aquest dilluns, l'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta flexibilització de la mesura.
17: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura.
16: L'altra mesura és que hi haurà un descompte important a la taxa de residus pels que reciclin bé, separant el rebuig de l'orgànic. Els que no ho facin se'ls apujarà la taxa, i els que directament llencin la brossa a terra tindran una multa de 3.000 euros. L'Ajuntament està decidit a continuar amb el reciclatge perquè diu que no hi ha alternativa.

0: En cultura, Liceu ha acollit la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, el tret de sortida de la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan s'han fet públiques les dades d'assistència de la temporada 2025-2026. 4 milions d'espectadors en el conjunt de Catalunya, 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina bona part de les sales del país. Barcelona, Marta Vives.
1: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu.
2: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical que ha combinat teatre, música, projeccions, humor per explicar la història d'una professora interpretada per aquesta que esteu escoltant, Marta Rivera, que vol ser actriu. L'espectacle ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, els moviments socials, el referèndum o les mobilitzacions en defensa de la cultura.
3: No us queixeu, oh, oh, tot això serà molt guai.
2: També amb reivindicacions com la importància del teatre infantil i la denúncia del tancament del jove Teatre Regina.
4: El Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
5: Sí, senyor.
2: I sobre l'escenari, doncs, cares ben conegudes, com les de Joan Pera.
6: Pareixeta molt.
7: Pareixeta molt. D'acord, d'acord.
6: Sí, i aigua, aigua, fins que trenqui aigües.
7: D'acord, moltes gràcies.
2: Joan Lluís Botzó, Ivan Lavanda o Mariona Escoda. El fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
8: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura. Defensem-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
2: El sector celebra la xifra rècord d'espectadors d'aquesta temporada. 4 milions d'espectadors a tot Catalunya.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La Champions 2026-2027 arrenca aquest dimarts. El Barça, però, no debutarà fins dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. En canvi, el Madrid serà dels primers a jugar, rebrà l'Inter de Milà aquest dimarts a 9:00 al Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
10: Pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
9: Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler són baixa per sanció. Aquest dimarts es juguen altres partits de la Champions. A 6:45 a ECA d'Atenes, LASK i Bruges, Aston Villa. A 9:00, Borussia de Dortmund, Villarreal, Lilla, Betis i Porto, Manchester City. També a 9:00, aquest Madrid, Inter. Aquest dilluns, per cert, s'ha completat la quarta jornada de Lliga a la primera divisió amb 2 partits. Getafe 1, Celta 1 i Elx 2. Reial Societat 3. Héctor Fort ha debutat amb la Reial. L'ex del Barça ha jugat l'últim quart d'hora. El Barça, precisament, tanca aquesta quarta jornada com a líder. Els blaugranes són l'únic equip que han guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 12 punts de 12 possibles i 17 gols a favor i només 2 en contra. Encara el Barça, els socis blaugrana poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que es farà el 19 de setembre i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros de benefici i un resultat net després d'impostos de 18 milions negatius.
0: 3CAT Info.
9: A la segona divisió, victòria del Sabadell, 3-2 contra el Còrdoba. Els arlequinats s'han col·locat 2-0 en només 10 minuts, però el Còrdoba ha igualat a 2 a falta d'un quart d'hora. Al minut 89, Urri de penal ha fet el definitiu 3-2. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
5: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final, però és futbol i aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
9: El Sabadell suma ara 8 punts de 12 possibles i és tercer a la classificació després de 4 jornades. Diumenge l'equip vallesà visita el camp del Mallorca. I en waterpolo, la jugadora internacional Maika García ha fitxat pel Sant Andreu, un moviment que ha arribat després que Maika hagi anunciat la seva sortida del Sabadell, club on va entrar fa 32 anys. García, de 35 anys, lamenta la decisió del club vallesà de no renovar-li el contracte, ja que, tot i que s'acabava el 31 d'agost, la boia esperava seguir perquè, segons el Reial Decret 1006, després de ser mare fa just un any, se li havia de renovar automàticament. Maika García porta gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito, que formen part de la llista que ha fet pública el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual. A la llista també hi ha, entre d'altres, el balear Enric Mas.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Precisament en ciclisme, a la Vuelta, aquest dimarts arrenca l'última setmana de competició, 16a etapa de 181 quilòmetres en final al Monestir de la Ràpida. Enric Mas segueix amb el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons respecte a l'austríac Félix Gol. En bàsquet, al Mundial Femení, la selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz, s'ha classificat per als quarts de final després de quedar primera de grup. Espanya ha derrotat en l'últim partit de la primera fase el Japó per 59 a 79. Mariona Ortiz, l'única catalana d'aquesta selecció, ha jugat 19 minuts i ha anotat 5 punts. La jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, ha estat escollida MVP després d'anotar 20 punts. Espanya jugarà ara als quarts de final dijous contra el guanyador de l'Austràlia-Itàlia.
11: Trescat Info.

Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre la crisi. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves. La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'Alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública que s'ha encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus